0: la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. El PP i Vox han aconseguit convertir-les en un clam contra Sánchez. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, no descarta més detencions dels Mossos en relació amb aquest cas. Parlon denuncia que els partits d'extrema dreta han fet servir el crim per atiar l'odi i el racisme amb informacions falses, ja que els dos detinguts són catalans. La Unió Europea anuncia sancions més dures contra Rússia en represàlia per l'atac amb drons a l'aeroport alemany de Leipzig, que Alemanya ha atribuït a Moscou. Brussel·les parla de terrorisme d'estat. La policia alemanya ha identificat com a sospitosos dos homes amb passaport rus i doble nacionalitat. L'atur puja a Catalunya a l'agost amb el final dels contractes d'estiu. Tot i això, l'efecte de la regularització de migrants ha frenat la caiguda de les noves afiliacions. La Setmana del Llibre en Català reivindica mostrant la potència del sector editorial en la nostra llengua. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà prop d'un centenar de casetes amb més de 280 segells editorials.
1: Esports.
2: Marc Casado, cedit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat aquest dimarts, ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del Club Blaugrana. El Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. I a l'Open dels Estats Units de tenis, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en dos sets, 6-1 i 6-4.
0: I el temps, dijous, tornem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura entre els 30 i els 35 graus en gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot i l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés 3CAT Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dijous al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
3: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
4: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
3: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard de l'entrada massiva.
0: Madrid ha acollit aquest dimecres una de les manifestacions més multitudinàries a favor de Ceuta. Se n'havien convocat en molts punts d'Espanya amb l'impuls del PP i Vox, que se les han fet seves i les han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. La protesta de la capital espanyola ha acabat amb aldarulls, diversos detinguts i agents ferits. Madrid, Denisa Inriaja.
5: Una concentració que aviat s'ha vist que tenia més de protesta contra Pedro Sánchez. Les banderes espanyoles han dominat les de Ceuta i els crits que més s'han sentit han estat els de Sánchez dimissió. Les paraules en suport a Ceuta se les ha quedat l'alcalde de Madrid, Martínez Almeida, quan ha llegit el manifest.
6: La frontera de Ceuta és nuestra frontera, la de todos los españoles y también la de los 27 países de la Unión Europea.
5: La convocatòria la feia la Federació Espanyola de Municipis, però tant el PP com Vox s'hi han volcat amb els seus líders al capdavant, Feijóo i Abascal, que han aprofitat l'acte per acusar Pedro Sánchez de mentir amb l'origen de la tragèdia i d'estar en connivencia amb el Marroc.
7: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada, y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
8: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
5: I de les Cibeles, molta gent ha marxat al Congrés dels Diputats, on hi havia una altra concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i, en resposta, els agents els han dissolt amb gasos lacrimògens.
0: I a Catalunya hi ha hagut concentracions de suport a Ceuta que han coincidit també amb convocatòries antiracistes. A Barcelona, una doble protesta a la plaça Sant Jaume ha aplegat centenars de persones que han cridat contra el govern i el president espanyol, Pedro Sánchez. Un fort cordó policial ha evitat que es trobessin amb la convocatòria antiracista. Sentim l'Esperanza, originària de Ceuta, i el Carles, partidari d'una acollida digna.
9: A defender que somos España. Nada más, de política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
10: Me sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
0: Des de Tarragona, el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha fet aquesta petició a Sánchez.
11: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
0: També hi ha hagut concentracions a Girona i a Lleida. El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa la matinada de dimarts. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat Mòbil a Manresa, Ricard Luque i Nàtia Dell.
12: Diversos actes d'homenatge en memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del cant dels ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
13: Els meus fills són íntims amics del Carles, havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
14: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats, pensàvem viure tranquils i no... La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
15: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, la violència.
12: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Aloi ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta que ha dit que no es pot tornar a repetir.
16: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
12: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
0: També el municipi on vivia la víctima, Castellnou de Bages, ha decretat 3 dies de dol i ha fet aquest dimecres un minut de silenci. Castellnou de Bages, Txell Garriga.
17: Més d'un centenar de veïns s'han acomiadat d'en Carles amb un emotiu i colpidor minut de silenci davant del centre cívic i just al costat del camp de futbol, on hi estava estretament vinculat, també els seus dos fills, i que a partir d'ara portarà el seu nom. Tot el municipi està consternat, ho explica l'Alba, veïna de Castellnou del Bages.
18: Et quedes que no tens paraules, d'entrada no saps ni què pensar, ni els sentiments, després et va sortint tot i és un cop molt dur pel municipi.
17: L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol. El seu alcalde, David Canyador, mostrava avui el seu rebuig a la violència.
19: Entre tots s'ha de parlar sobre nostra multireincidència sobre la protecció dels menors. No s'ha d'aprofitar aquest fet, evidentment, per assenyalar ningú, però sí que és obvi que tinc 53 anys, quan era jove això no passava.
17: La mort d'en Carles deixa una ferida oberta a Castellnou de Bages.
0: I en paral·lel als actes d'homenatge, continua la investigació del crim. Els Mossos no descarten més detencions, així ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon. Ha denunciat la manipulació política que s'està fent del cas i ha deixat clar que els dos joves detinguts són nascuts a Catalunya i tenen família aquí i ha negat rotundament que es tracti de menors migrants no acompanyats. És per això que no descarta denunciar les formacions polítiques d'extrema dreta que a través de les xarxes busquen generar odi.
20: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
0: Parlon demana reflexionar sobre què porta persones tan joves com les detingudes a cometre un crim tan greu.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. La Unió Europea promet sancions més dures contra Rússia per respondre a l'intent del Kremlin d'atacar amb drons l'aeroport alemany de Leipzig. Va passar fa un mes, però ara Berlín acusa Moscou d'estar-hi al darrere. Com a sospitosos de l'incident, hi ha dos homes amb passaport rus. I la diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
21: En aquest atac fallit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, hi veu un salt qualitatiu. A l'aeroport de Leipzig, el dron rus duia explosius preparats per atemptar contra un avió ucraïnès de mercaderies. I si no va haver-hi cap desgràcia, diu von der Leyen, és perquè l'artefacte va fallar. La líder comunitària demana als ciutadans que s'acostumin a aquestes maniobres de guerra híbrida.
22: Els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
21: Diu que cal reforçar la seguretat d'infraestructures civils com aeroports o plantes energètiques, però a Brussel·les també preocupa la facilitat amb què van moure's per la Unió Europea els dos sospitosos de l'atac fallit a Leipzig. Un d'ells va arribar-hi amb un visat de turista i per això els socis comunitaris negocien ara com limitar els visats als turistes russos. Ho ha dit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
23: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
21: Els dos sospitosos de l'atac han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. Tots dos van fugir.
0: L'exèrcit rus ha completat una setmana seguida d'atacs sobre Kiev amb drons i míssils, aprofitant la falta de defenses antiaèries a la capital russa. Aquest dimecres s'han produït explosions al centre de la ciutat i han causat destrosses en edificis residencials i de la universitat. L'exèrcit rus també ha atacat altres regions del país. A Odessa, més de 350.000 habitatges s'han quedat sense llum pels danys en instal·lacions elèctriques. El govern ucraïnès ha demanat a l'Organització Aèria Internacional que recomani paralitzar els vols comercials per l'espai aeri rus, tot després que Zelensky anunciés que incrementaran els atacs amb drons. Les companyies turques, Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat alguns vols a Moscou. I Salvador Illa confirma que en les pròximes hores creuarà la frontera d'Ucraïna per arribar a Kiev, tot i els últims atacs russos. Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra.
24: El que venim a fer és a mostrar el seu coneixement, a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també a ajudar-nos a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
0: El cap de l'executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
2: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant, i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18 i 19 graus cap a Ponent, fins a algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes, entre els 32 i els 35 graus, i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot el cap de setmana, quan el cap de setmana, entre dissabte i sobretot diumenge, els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
0: L'agost és un mal mes per l'ocupació, amb l'acabament de molts contractes vinculats a la temporada turística i amb molts sectors a mig gas, com l'ensenyament. I el patró s'ha repetit aquest any. L'atur ha pujat de 14.500 persones fins a les 330.000, una xifra lleugerament superior a l'any passat. Els últims anys s'ha accentuat l'acabament de contractes en les activitats de lleure, un fet que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, caldrà estudiar.
3: És una dada que reitera any rere any que el que passa els mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries. Menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
0: L'atur ha crescut a tots els sectors i en especial entre els joves i a les comarques de Girona. Una part de l'increment el pot explicar el procés de regularització d'immigrants, perquè alguns d'aquests estrangers, que no tenien la situació administrativa regulada, s'han incorporat ara per primer cop a les oficines del Servei Català d'Ocupació. La regularització també ha servit per mitigar la caiguda d'afiliats a la Seguretat Social. No ha estat tan accentuada perquè s'hi han donat d'alta 64.000 estrangers, la majoria llatinoamericans i en el règim general. El saldo final d'afiliats continua per sobre dels 3.900.000, un nivell històricament alt a Catalunya. Uber farà fora 3.300 treballadors, el 10% de la plantilla. L'empresa assegura en un comunicat que la decisió respon a la introducció de canvis organitzatius que pretenen simplificar l'estructura. El conseller delegat d'Uber ha explicat que busquen ser més àgils i tenir capacitat per invertir en el futur. En aquest sentit, ha fet pública la voluntat de liderar el sector del taxi autònom. D'altra banda, el Consell d'Administració de Delivery Hero, propietària de Glovo, ha donat el vistiplau a l'oferta de compra presentada per Uber per més de 12.700 milions d'euros. Ara han de ser els accionistes de l'empresa alemanya els que han d'acceptar les condicions de l'OPA. Amb aquesta compra, Uber s'assegura que la seva plataforma de repartiment i mobilitat sigui present en 99 països, amb uns ingressos estimats de més de 206.000 milions d'euros. I encara en plana econòmica, l'absorció de l'empresa catalana Sirsa per part de la italiana Lottomatica ha fet pujar el valor de les accions de la companyia terrassenca a la borsa gairebé un 20%. De l'operació en sortirà el segon operador mundial cotitzat del joc i les apostes esportives amb un negoci combinat de 34.000 milions d'euros. Els propietaris de la companyia catalana tindran una tercera part del capital social de la nova societat i els accionistes de Sirsa rebran un 0,66 de les noves accions de l'Automàtica per cada títol que tinguin. El mercat ha aplaudit l'operació perquè els analistes destaquen que generarà un creixement de caixa i una capacitat de retorn a l'accionista molt elevats.
1: 3CAT Info.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà aquest dijous al matí amb els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs, que són l'USTEC i la CGT. Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que les negociacions abans de l'estiu no arribessin a port. L'USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada i que pot tenir un seguiment baix. De fet, la portaveu, Yolanda Segura, assegura que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
4: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vegada que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
0: La consellera es reunirà a partir de les 10 del matí amb l'USTEC i a les 12 amb la CGT. I la Unió Europea tornarà a debatre l'oficialitat del català a les institucions comunitàries el 22 de setembre. L'últim cop que els ministres dels 27 van abordar la qüestió va ser el juliol de l'any passat, fa més d'un any. Ara el govern espanyol reobre la carpeta, però encara no compta amb la unanimitat necessària per tirar-la endavant. Segons fonts diplomàtiques,

0: destaca la col·laboració amb la Casa de Creació Digital en Català, que impulsarà cada tarda una conversa amb un prescriptor literari digital, com Marta Sangrà o Ània Posada. També cada dia es farà un podcast en viu, com Ràdio Maconda, de la Biblioteca Gabriel García Márquez, o Club Tàndem, de Trescat, amb Marina Porres i Juliana Canet. Al llarg de 9.000 metres quadrats s'hi trobaran prop d'un centenar de casetes amb 282 segells editorials de tots els gèneres. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
1: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
0: Més de 200 autors signaran els seus llibres i hi haurà diàlegs amb autors internacionals traduïts al català, com la palestina Adania Shibley, l'irlandès Colm Toivin o la poeta britànica Claire Pollard. La setmana espera almenys igualar la xifra de visitants de l'any passat, que va superar els 100.000. I Sergi Balbel ha estrenat l'obra Ella i la màquina a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants. El director i dramaturg va escriure el text fa uns anys i durant la pandèmia el va acabar. Protagonitzen l'obra Àgata Roca i Enric Cambrai. Montse Pujol.
2: El muntatge presenta a través del diàleg la crisi d'una dona al voltant dels 50 anys que després d'haver dedicat tota la seva vida als altres es pregunta qui l'ajuda ara a ella. A partir d'aquí, Balbel parla també de la revolució digital. Són declaracions al Catalunya Nit.
3: Com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquest invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens ajuda i ens vol fer la vida millor.
2: L'obra s'estarà a la Heartbreak Hotel fins a l'11 d'octubre.
0: Esports. Fins a dos quarts amb David Ubach.
4: Al mercat de fitxatges d'estiu, el futbol continua acaparant protagonisme l'endemà del seu tancament. El Barça, l'última marxa, ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Coruña a última hora. Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
5: Deixar de jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
4: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez al club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
6: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
4: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre, via cessió, al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel, a qui sentim.
7: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Me siento también identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
4: I a segona, el Girona, Unagi, és nou futbolista del Panathinaikos, segons ha fet ja oficial el club grec. Un fitxatge d'Unagi per al seu ex-equip a canvi d'uns 15 milions d'euros de traspàs, un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Atents també a la situació de Carles Pérez, desvinculat aquest dimarts del Celta, i que en les properes hores s'ha de confirmar com a nou futbolista del club gironí. Precisament de Carles Pérez n'ha parlat un excompany seu a les categories inferiors del Barça, Mateu Morell, fitxat aquest dimarts pel Girona.
8: Crec que és un jugador que en confiança pot marcar la diferència i segur que ens aportarà moltíssim.
4: Més futbol al mercat de fitxatges a banda ara. Protagonisme al tot costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que la Jax Blaugrana ha marcat època, però ha exhibit perfil propi.
9: Es diferente. Es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri, no quiero ni voy a ser igual que Alexia, seguimos siendo...

0: 5 capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
1: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real Societat, l'Inter de Milà, Butxí del Wolfsburg i el Paris Saint-Germain i la Juventus, a més.
2: 3CAT Info.
1: Sense deixar el futbol, afegim que segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet durant 8 mesos. Encara en futbol, aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya, entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2. El blaugrana Vicigu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell a la primera part, s'ha hagut de retirar i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, resolta a l'esprint, després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. Al Balear del Movistar s'esperava una etapa més complicada a causa del vent.
3: Una pena que no ha soplado el viento que tenía que soplar y no se ha podido pasar a acción, simplemente porque creo que nos defendemos muy bien ahí.
1: Aquest dijous, 12a etapa, seran 166 quilòmetres de muntanya entre Vera i Calaralto, amb dos ports de primera categoria, un d'ells al final d'etapa, un de segona i dos de tercera. Tadej Pogačar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. Ara mateix la seva participació al Mundial de Montreal, de finals de mes, és molt dubtosa. I encara en ciclisme afegim que el neerlandès Alex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per a les properes dues temporades. Qui també vestirà els colors d'aquest equip navarrès és Marc Brustenga. El ciclista de Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès Oriental, deixarà el Kern Pharma en una incorporació encara pendent de fer-se oficial, això sí. Del ciclisme passem al tennis.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: A l'Open dels Estats Units, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en 2 sets, 6-1 i 6-4. A la Lliga CB de bàsquet, el Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenionis. El jugador de 24 anys prové de la Lliga de Letònia i tindrà un contracte temporal vinculat a la recuperació d'Isaac Vázquez. I amb Waterpolo, aquest dimecres s'han disputat dos partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. En homes, Mediterrani 29, Catalunya 8 i en dones, Rubí 4, Sant Feliu 21.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Són 2:15.

0: Principals informacions a aquesta hora. El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. A partir d'ara us explicarem que els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa al replà d'un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. Mentrestant, la policia ha detingut a València els pares del nadó desaparegut, a qui encara busquen, a Santa Bàrbara, al Montsià. Explicarem també que els beneficiaris de la dependència han augmentat prop d'un 75% en la darrera dècada, segons el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. La memòria assenyala que hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera, un 14% més que l'any anterior. I ja està en marxa la mostra de cinema de Venècia, que ha entregat el Lleó d'Or d'Honor a George Clooney durant la cerimònia inaugural.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Marc Casado, cedit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat de fitxatges aquest dimarts, ha deixat d'entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del club blaurana. I al Girona, el Panathinaikos ha fet oficial l'arribada del migcampista dels gironins Ounahi, a canvi d'uns 15 milions d'euros, una en variables a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
0: I el temps, dijous tornem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura, entre els 30 i els 35 graus a gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus. La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot i l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés 3Cat Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dijous al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
3: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
4: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
3: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard, de l'entrada massiva.
0: Milers de persones s'han concentrat en diverses ciutats de l'Estat per donar suport a la població de Ceuta i recriminar la gestió de la crisi del govern espanyol. Les convocatòries, impulsades pel PP i Vox, s'han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. A la mobilització de Madrid hi han assistit el líder dels populars i el d'extrema dreta, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
5: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
6: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
0: També hi ha hagut protestes a Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona, on dues convocatòries de signe contrari han omplert la plaça Sant Jaume sense incidents, però separades per un fort cordó policial. La protesta de Madrid ha acabat amb aldarulls i càrregues policials. I mobilització massiva també a l'epicentre d'aquesta crisi migratòria. La delegació del govern espanyol ha xifrat en 20.000 els assistents a la protesta, l'equivalent a una quarta part de la població d'aquesta ciutat autònoma. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarqué.
1: El centre de la ciutat de Ceuta s'ha quedat petit per acollir la manifestació en contra de la llei migratòria, encapçalada per una pancarta amb el lema Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Els insults contra el president espanyol Pedro Sánchez han estat una constant. Quatre noies representants de les quatre confessions que conviuen a la ciutat han llegit un text consensuat per les associacions de veïns que han tingut referències constants a l'espanyolitat de la ciutat autònoma.
7: Ceuta es España por su historia, por la ley y por la voluntad democrática de sus ciudadanos. No hay lugar para dudas ni para ambigüedades.
1: Cap referència, però, a la crisi humanitària amb milers de migrants, alguns d'ells nadons i nens, malvivint a les platges, turons i carpes.
0: El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa dimarts a la matinada. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat mòbil a Manresa, Ricard Luque i Nati Adell.
3: Diversos actes d'homenatge a memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del cant dels ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric, amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
8: Els meus fills són íntims amics del Carles, havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
9: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats, pensàvem viure tranquils i no... La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
10: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, no la violència.
3: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Aloi ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta que ha dit que no es pot tornar a repetir.
11: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
3: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
0: Els Mossos també investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, al Barcelonès. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest dimecres al migdia quan una persona ha trobat al replà del bloc, al carrer Llevant, una bossa amb sang. Quan els agents hi han arribat, han trobat el cos sense vida de la criatura. L'autòpsia determinarà ara les causes de la mort. Tampoc se sap el temps de vida que tenia, si havia acabat de néixer o si ja feia unes setmanes. La Regió Metropolitana Nord dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. I han detingut a València els pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, per un suposat delicte d'homicidi. Els Mossos busquen a la casa de l'Ebre possibles restes de la criatura després de la denúncia de desaparició presentada per l'avi. Tarragona, Ricard Buigas.
12: La Policia Nacional ha detingut els pares del nadó a l'estació del Nord, al centre de València. El jutjat d'Amposta, que instrueix el cas del nen desaparegut, havia emès un ordre de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. Durant els pròxims dies, la parella detinguda serà traslladada al jutjat de la capital del Montsià. Paral·lelament, els Mossos busquen possibles restes del suposat nadó desaparegut en un pis de Santa Bàrbara. L'avi de la criatura ha estat la persona que ha presentat la denúncia per la desaparició. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major, està precintat des del cap de setmana. Els Mossos hi van trobar dins una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta malnodrits en un espai envoltat de brossa i excrements. El jutge d'Amposta, que porta el cas, ha decretat el secret de les actuacions.
0: Donald Trump es mostra disposat a tornar a atacar l'Iran mentre que Teheran amenaça d'esclafar els Estats Units després dels últims bombardejos nord-americans que han deixat almenys 19 morts, segons els iranians. Entre les víctimes hi ha 7 membres de les forces armades, però també civils, que celebraven un casament, fet que el règim persa ha qualificat de crim de guerra. El líder de la Casa Blanca sosté que Washington ha destruït instal·lacions que l'Iran intentava reconstruir, com ara radars, sistemes de míssils i un suposat projecte per desplegar mines navals amb coets. Trump ha volgut deixar clar que l'ofensiva pot continuar.
13: Hem fet volar pels aires molt més que el seu radar. Va ser un atac molt fort el d'ahir de la nit i estem preparats per fer-ne un altre i quan vulguem.
0: Les forces iranianes han llançat projectils contra l'Iraq, Kuwait, Bahrein i Jordània, però no consten víctimes. A tot això, Donald Trump ha suggerit posar el seu nom a l'estret d'Hormuz amb l'argument que, segons ell, aquest pas estratègic està sota el control dels Estats Units. Benjamin Netanyahu ha visitat Gaza per primera vegada des de l'alto al foc de l'any passat, en un dia en què Israel ha matat almenys 3 persones a la franja, un home de 39 anys en un bombardeig i 2 menors a trets. El desplaçament del primer ministre s'emmarca en els actes de precampanya per les eleccions del mes que ve i el seu ministre d'Exteriors ha suggerit que els gazians haurien de marxar del territori. Jerusalem, Jordi Brescó.
14: La precampanya del govern israelià de cara a les eleccions ha passat avui per Gaza. Literalment, Benjamin Netanyahu s'ha plantat a la franja, ha visitat els soldats, ha pres un cafè i ha dit allò que fa temps que va repetint.
15: Controlem el territori, no ens retirem, ens mantenim en aquesta línia. Controlem el 60% de la franja i encara queda camí per recórrer perquè estem eliminant els terroristes que ens amenacen. Ho fem contínuament.
14: Per si Netanyahu no havia deixat prou clara la seva intenció, el seu ministre de Defensa, Israel Katz, s'ha referit a la possibilitat de forçar els gazians a marxar de la franja.
16: Aquesta opció no està descartada. L'hem tingut en compte tot aquest temps i crec que no hi ha cap altra solució pel bé de tothom. Però per aplicar-la necessitem els Estats Units. Quan ho farem? Quan quedi clar que Hamas no pensa desarmar-se.
14: Falta poc més d'un mes perquè es compleixi el primer any de l'alto al foc a la franja. Des d'aleshores, Israel hi ha matat més de 1.300 persones.
0: Cuba ha donat llum verda, per primera vegada després de la revolució, a poder crear empreses privades de més de 100 treballadors. El decret publicat aquest dimecres permet a aquestes empreses fixar preus, però fins a un cert límit, decidir els salaris dels treballadors i associar-se amb capital estranger. L'illa avança en les reformes liberalitzadores en plena crisi econòmica i energètica, provocada en gran part per l'embargament del petroli veneçolà ordenat per Donald Trump. Trump tutela el govern interí de Delcy Rodríguez i ha assegurat que no convocarà eleccions, tot i que ella li ha demanat.
16: Els hem tret d'una dictadura i tenim molt bona relació amb el govern. La Delcy, com sabeu, està fent tot una molt bona feina. Ho respectem moltíssim. I tot el que volem és això, i ells ho volen. La Delcy ho vol, però encara no estan preparats.
0: Els Estats Units i Venezuela han firmat aquest dimecres l'acord segons el qual empreses nord-americanes explotaran una cinquena part del petroli veneçolà.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El nombre de persones beneficiàries de la dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada. Són dades de la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera del sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que l'any anterior. Això tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia. Segons l'informe, la població catalana de 65 anys o més ja supera en prop d'un 50% la població de menys de 15 anys. Per tot plegat, el director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió per afrontar aquest repte. Ho ha dit a 3CAT Info.
18: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals. Sempre diem que hem de doblar el percentatge d'inversió del PIB en dependència en sintonia amb el que passa a la resta de països de l'OCDE.
0: A Catalunya es triga 208 dies a resoldre el grau des que es presenta la sol·licitud, 26 dies més que l'any anterior. I el futur campus de salut clínic UB fa un pas endavant. El consorci que impulsa el projecte, format per la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat i altres institucions públiques, ha avalat l'avanç del pla urbanístic per transformar gairebé 70 hectàrees entre les tres ciutats. El projecte preveu construir fins a 1.125 habitatges, la meitat protegits. A més, la Facultat de Farmàcia de la UB es traslladarà a Esplugues. El projecte també inclou nous equipaments de salut, universitat i recerca, 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. La inversió global estimada és de 1.700 milions d'euros. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte tant a nivell de país com en benefici de les ciutats implicades.
19: Avui aprovem l'avanç del pla director urbanístic amb el que es defineix el futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país, que és el campus Hospital Clínic Universitat de Barcelona. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
0: Ara s'obre un procés de participació fins al desembre on la ciutadania pot fer al·legacions al projecte. La previsió és aprovar inicialment aquest projecte durant el primer semestre de l'any que ve i el nou campus està previst que entri en funcionament el 2035.
17: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
20: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18-19 graus cap a Ponent, fins a algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes, entre els 32 i els 35 graus, i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot el cap de setmana, quan el cap de setmana, entre dissabte i sobretot diumenge, els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
17: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: La flota de pesca d'arrossegament més important del país, la de la Ràpita, el Montsià, ha tornat al mar després de la veda dels mesos de juliol i agost. La represa l'afronten amb bones previsions i amb l'esperança de poder tenir més dies de pesca l'any vinent. Tortosa, Jordi Barrancà.
21: Les previsions és que les captures estiguin al voltant de les 2.200 tones de l'any passat. Torna a la mar, a més, amb una alta presència de crustacis i amb un regust, això sí, agredolç provocat per l'emergència climàtica. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors de la Ràpita.
22: Sobretot en gamba blanca, que és la gamba famosa de Huelva, aquesta està pujant cap al nord i bueno, també tenim una erupció de llangostí cafè, que ahir, per exemple, se van agafar més de 1.000 quilos. Algunes espècies estan canviant, per exemple, l'escamarlà, que és un crustaci més fred, pues, captures han baixat moltíssim.
21: També han de fer front a l'encariment del dièsel i per això han aplicat certes mesures.
22: S'estan implementant canvis de portes, per portes de baix impacte o portes voladores, que repercutix un pèl en una disminució del consum. El que eren les velocitats que anaven abans per arribar a calador, pues, també hi ha una disminució de consum.
21: Enguany han fet una planificació i tenen encara dies de marge pels propers 3 mesos. De cara a l'any vinent, però, ja tenen un ull posat en el que provi la Unió Europea mitjans del mes de desembre.
0: Ja ha començat la collita de les pomes Golden, les més comunes a Catalunya. Arrenca uns dies abans del que és habitual per la calor que ha fet que siguin més petites i molt dolces. Lleida, Pere Joan Álvarez.
23: Unes calorades que han influït, doncs, en la maduració, en la mida i en el gust. Sentim Bernat Ramon, que és pagès.
24: Però també ens ha influenciat que a la nit no baixés la temperatura ni pugés la humitat com venia fent històricament, perquè això ens ha fet guanyar molt sucre a la mateixa fruita, i el calibre no ha tingut temps, els arbres no han tingut el repòs que necessiten les nits amb humitat i fresques, que és el que això a poc a poc fa augmentar els calibres.
23: Les previsions són arribar a les 134.000 tones de pomes Golden, de les quals gairebé 100.000 a les comarques de Lleida i la resta a Girona. Ara bé, la calor, com diem, també ha fet que les pomes siguin més petites i això podria acabar fent que no s'arribi als quilos previstos. Narcís Poc és responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos.
25: Què vol dir que hi hagi calibres més petits? Que una peça de pomes, doncs, pesa menys grams i és molt probable que tot i haver fet unes previsions, doncs, pensant que les pomes arribarien a una determinada mida, doncs potser no farem els quilos que esperàvem.
23: L'excés de calor també ha provocat en algunes finques caigudes sobtades de pomes.
17: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: George Clooney ha rebut el Lleó d'Or d'Honor durant la cerimònia inaugural de la 83a Mostra de Cinema de Venècia. El Festival Internacional ha arrencat amb la pel·lícula Inc. de Danny Boyle. Venècia, Òscar Callau.
1: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Amb elegància, humor i un toc de melancolia als seus 65 anys, s'ha guanyat tant l'ovació del públic que ha omplert la sessió inaugural al Palau del Cinema del Lido, com les simpaties dels periodistes internacionals durant la roda de premsa unes hores abans. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. De fet, durant l'acte, hem pogut veure Clooney mirant amb atenció el muntatge resum de les seves pel·lícules, una imatge idèntica a la que ja vam poder veure a Jai Kelly.
2: Sí, avui em passa això mateix, és una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula, és divertit. Tinc 65 anys, tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
1: La Bienal de Venècia l'ha guardonat per ser un artista complet, carismàtic, apassionat i original. I la seva amiga, l'actriu Laura Dern, ha llegit una glossa on ha recordat la figura sexy de George Clooney, farcida de records personals i també llegint dedicatòries d'altres intèrprets i amics, com ara Brad Pitt. Després de l'acte de lliurament del guardó, la projecció inaugural ha estat la de la pel·lícula concurs Inc. del director britànic Danny Boyle.
4: Agafem-ho tot, nenes, per si no tornem!
0: Glòria Rivera ha inaugurat oficialment el Festival Internacional de Teatre de Tarragona. La cita cobra la temporada de les arts escèniques al país, recupera companyies i artistes d'èxit que han crescut amb el festival. Tarragona, Ricard Buigas.
12: Arrenquen quatre dies de teatre amb les propostes més trencadores i arriscades. L'espectacle Bomba Va de la cupletista, creadora folklòrica i neovedet Glòria Rivera n'és un exemple. També ho és Dones de Llum, de l'artista Gisela de Foc de l'Aleixar, al Baix Camp, que ha traslladat a la Rambla Nova un univers de poesia visual per exposar una decisió tan profunda com la de no ser mare.
5: Representem la no maternitat. És una vegada les dones n'han donat a llum i a partir de la pregunta de què passa amb aquesta llum, una mica com deixar enrere doncs, la maternitat.
12: El lema d'enguany del FIT és el talent torna a casa. El director del festival, Joan Negri, ens ha explicat els motius.
6: Portàvem 12 edicions obsessionats en portar companyies noves que la gent no conegués, no? Buscant pel món espectacles nous i innovadors, i vam pensar, ostres, ha vingut ja molta, molta gent que el públic ha conegut al FIT. També està bé que coneguin com evolucionen aquestes companyies, aquests creadors i aquestes creadores, i això hem volgut fer enguany.
12: El FIT d'enguany presenta 16 propostes escèniques, espectacles vermut i 5 sessions musicals. L'acte inaugural ha exhaurit les entrades. També s'ha venut tot el paper per veure algunes de les propostes de petit format com Blimani, sota la direcció d'Araca i la companyia Cali Cantó.
0: I les festes de Santa Tecla despleguen un programa amb més de 500 actes amb el foc i la música com a principals protagonistes. Es commemoren els 600 anys dels primers actes festius de foc i s'han previst un gran nombre de concerts. Tarragona, Clara Echevarria, Domingo.
7: El Ball de Villarles de Tarragona i el Drac de Sant Roc han preparat algunes recreacions històriques rigorosament documentades per recordar els orígens de les festes populars i la seva relació amb el foc que remunten al segle XV. És el cas del Ball de Diables, que farà una cercavila pròpia de finals del segle XIX i recordarà una actuació del Ball Infantil de l'any 1922, inspirant-se en una fotografia que se'n conserva. El tècnic de cultura Xavier González explica quin sentit té fer això.
26: Una de les coses que històricament ha fet la festa és explicar d'on venim, perquè és evident que el present és fantàstic, però el present és una suma de coses. En aquest cas venim de tan lluny que venim de 700 anys d'història. Llavors les entitats crec que encertadament el que fan és intentar explicar com podia ser o com era el que ara estem fent en altres marcs històrics, polítics, etc.
7: La música és un altre dels grans eixos de les festes amb el Parc de Francolí com un dels principals punts de trobada amb propostes que van des de blues, esbatlant el sodi, fins a propostes més familiars amb xiula i reggae per xics. També hi haurà activitat en altres espais amb la Tarragona Big Band o la Banda Unió Musical de Tarragona. Són només alguns dels mig miler d'actes que ajuntament i entitats han organitzat entre els dies 15 i 24 de setembre.
0: Amb David Ubach.
3: El mercat de fitxatges d'estiu al futbol continua acaparant protagonisme l'endemà del seu tancament. Al Barça, l'última marxa ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Coruña a última hora. Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
8: Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, li han parlat amb el club, com hem gestionat altres coses, com ho han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
3: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat de l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez al club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
9: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobre d'aquesta posició, jo estaré preparat.
3: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre via cessió al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel, aquí sentim.
10: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
3: I a segona, el Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Els gironins tenen pendent oficialitzar aquest dijous el fitxatge de l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop desvinculat aquest dimarts del Celta. Més futbol encara, mercat de fitxatges a banda, això sí. Protagonisme al Tot Costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que l'Ajax blaugrana ha marcat època, però ha exhibit a la vegada perfil propi.
11: Es diferente, es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri, no quiero ni voy a ser igual que Alexia. Seguimos siendo cinco capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
3: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real Societat, l'Inter de Milà, Butxí del Wolfsburg, a més del Paris Saint-Germain i la Juventus.
17: 3CAT Info.
3: Sense deixar el futbol, afegim que, segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet de conduir durant 8 mesos. Encara en futbol, aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial a la competició, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2, amb gols de Joaquini a la primera part i de Rahmani a les acaballes. Ha desfet l'empat a un provisional del Barça obra de Gariba. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, ha posat en valor el títol.
13: Donar-li valor a cada instant, intentar fer sempre les coses de la millor manera. No penso que sigui possible triar quan vols competir, quan no, llavors nosaltres decidim fer-ho sempre. Som un equip català, és la Copa Catalunya, i evidentment que ens fa molta il·lusió guanyar-la.
3: El blaugrana Visibu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell a la primera part, s'ha hagut de retirar i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
17: 3CAT Info.
3: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, resolta a l'esprint, després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. D'altra banda, Tadej Pogacar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. I encara en ciclisme, el ciclista neerlandès Àlex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per les properes dues temporades. A l'Open dels Estats Units de tenis, Pau Lladós ha accedit a la segona ronda en derrotar Kasatkin en dos sets.
17: 3CAT Info.

0: El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. El document recull que els agents van guiar els immigrants cap a la frontera i parla de permissivitat total. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. El PP i Vox han aconseguit convertir-les en un clam contra Sánchez. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, no descarta més detencions dels Mossos en relació amb aquest cas. Parlon denuncia que els partits d'extrema dreta han fet servir el crim per atiar l'odi i el racisme amb informacions falses, ja que els dos detinguts són catalans. La Unió Europea anuncia sancions més dures contra Rússia en represàlia per l'atac amb drons a l'aeroport alemany de Leipzig, que Alemanya ha atribuït a Moscou. Brussel·les parla de terrorisme d'estat. La policia alemanya ha identificat com a sospitosos dos homes amb passaport rus i doble nacionalitat. L'atur puja a Catalunya a l'agost amb el final dels contractes d'estiu. Tot i això, l'efecte de la regularització de migrants ha frenat la caiguda de les noves afiliacions. La Setmana del Llibre en Català reivindica mostrant la potència del sector editorial en la nostra llengua. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà prop d'un centenar de casetes amb més de 280 segells editorials.
1: Esports.
2: Marc Casado s'ha dit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat aquest dimarts. Ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del Club Blaugrana. El Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. I a l'Open dels Estats Units de tennis, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en dos sets, 6-1 i 6-4.
0: I el temps, dijous, tornem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura, entre els 30 i els 35 graus en gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés 3CAT Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dijous al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
3: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
4: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
3: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard de l'entrada massiva.
0: Madrid ha acollit aquest dimecres una de les manifestacions més multitudinàries a favor de Ceuta. Se n'havien convocat en molts punts d'Espanya amb l'impuls del PP i Vox, que se les han fet seves i les han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. La protesta de la capital espanyola ha acabat amb aldarulls, diversos detinguts i agents ferits. Madrid, Dani Sainbeaja.
5: Una concentració que aviat s'ha vist que tenia més de protestar contra Pedro Sánchez. Les banderes espanyoles han dominat les de Ceuta i els crits que més han sentit han estat els de Sánchez dimissió. Les paraules en suport a Ceuta se les ha quedat l'alcalde de Madrid, Martínez Almeida, quan ha llegit el manifest.
6: La frontera de Ceuta és nuestra frontera, la de todos los españoles y también la de los 27 países de la Unión Europea.
5: La convocatòria la feia la Federació Espanyola de Municipis, però tant el PP com Vox s'hi han volcat amb els seus líders al capdavant, Feijóo i Abascal, que han aprofitat l'acte per acusar Pedro Sánchez de mentir en l'origen de la tragèdia i d'estar en connivència amb el Marroc.
7: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada, y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
8: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
5: I de les Cibeles, molta gent ha marxat al Congrés dels Diputats, on hi havia una altra concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i, en resposta, els agents els han dissolt amb gasos lacrimògens.
0: I a Catalunya hi ha hagut concentracions de suport a Ceuta que han coincidit també amb convocatòries antiracistes. A Barcelona, una doble protesta a la plaça Sant Jaume ha aplegat centenars de persones que han cridat contra el govern i el president espanyol, Pedro Sánchez. Un fort cordó policial ha evitat que es trobessin amb la convocatòria antiracista. Sentim l'Esperanza, originària de Ceuta, i el Carles, partidari d'una acollida digna.
9: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
10: Me sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
0: Des de Tarragona, el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha fet aquesta petició a Sánchez.
11: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
0: També hi ha hagut concentracions a Girona i a Lleida. El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa la matinada de dimarts. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat Mòbil a Manresa, Ricard Luque i Nàtia Dell.
12: Diversos actes d'homenatge a memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del cant dels ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
13: Els meus fills són íntims amics del Carles, havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
14: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats, pensàvem viure tranquils i no. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
15: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, no la violència.
12: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Eloi ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta que ha dit que no es pot tornar a repetir.
16: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
12: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
0: També el municipi on vivia la víctima, Castellnou de Bages, ha decretat 3 dies de dol i ha fet aquest dimecres un minut de silenci. Castellnou de Bages, Txell Garrigà.
17: Més d'un centenar de veïns s'han acomiadat d'en Carles amb un emotiu i colpidor minut de silenci davant del centre cívic i just al costat del camp de futbol, on hi estava estretament vinculat, també els seus dos fills, i que a partir d'ara portarà el seu nom. Tot el municipi està consternat, ho explica l'Alba, veïna de Castellnou del Bages.
18: Et quedes que no tens paraules, d'entrada no saps ni què pensar ni els sentiments, després et va sortint tot i és un cop molt dur pel municipi.
17: L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol. El seu alcalde, David Canyador, mostrava avui el seu rebuig a la violència.
19: Entre tots s'ha de parlar sobre la multireincidència, sobre la protecció dels menors. No s'ha d'aprofitar aquest fet, evidentment, per assenyalar ningú, però sí que és obvi que tinc 53 anys, quan era jove això no passava.
17: La mort d'en Carles deixa una ferida oberta a Castellnou de Bages.
0: I en paral·lel als actes d'homenatge, continua la investigació del crim. Els Mossos no descarten més detencions, així ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon. Ha denunciat la manipulació política que s'està fent del cas i ha deixat clar que els dos joves detinguts són nascuts a Catalunya i tenen família aquí i ha negat rotundament que es tracti de menors migrants no acompanyats. És per això que no descarta denunciar les formacions polítiques d'extrema dreta que a través de les xarxes busquen generar odi.
20: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
0: Parlon demana reflexionar sobre què porta persones tan joves com les detingudes a cometre un crim tan greu.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. La Unió Europea promet sancions més dures contra Rússia per respondre a l'intent del Kremlin d'atacar amb drons l'aeroport alemany de Leipzig. Va passar fa un mes, però ara Berlín acusa Moscou d'estar-hi al darrere. Com a sospitosos de l'incident, hi ha dos homes amb passaport rus. I la diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
21: En aquest atac fallit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, hi veu un salt qualitatiu. A l'aeroport de Leipzig, el dron rus duia explosius preparats per atemptar contra un avió ucraïnès de mercaderies. I si no va haver-hi cap desgràcia, diu von der Leyen, és perquè l'artefacte va fallar. La líder comunitària demana als ciutadans que s'acostumin a aquestes maniobres de guerra híbrida.
22: Els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
21: Diu que cal reforçar la seguretat d'infraestructures civils com aeroports o plantes energètiques, però a Brussel·les també preocupa la facilitat amb què van moure's per la Unió Europea els dos sospitosos de l'atac fallit a Leipzig. Un d'ells va arribar-hi amb un visat de turista i per això els socis comunitaris negocien ara com limitar els visats als turistes russos. Ho ha dit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
23: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
21: Els dos sospitosos de l'atac han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. Tots dos van fugir.
0: L'exèrcit rus ha completat una setmana seguida d'atacs sobre Kiev amb drons i míssils, aprofitant la falta de defenses antiaèries a la capital russa. Aquest dimecres s'han produït explosions al centre de la ciutat i han causat destrosses en edificis residencials i de la universitat. L'exèrcit rus també ha atacat altres regions del país. A Odessa, més de 350.000 habitatges s'han quedat sense llum pels danys en instal·lacions elèctriques. El govern ucraïnès ha demanat a l'Organització Aèria Internacional que recomani paralitzar els vols comercials per l'espai aeri rus, tot després que Zelensky anunciés que incrementaran els atacs amb drons. Les companyies turques, Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat alguns vols a Moscou. I Salvador Illa confirma que en les pròximes hores creuarà la frontera d'Ucraïna per arribar a Kiev, tot i els últims atacs russos. Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra.
24: El que volem fer és mostrar-nos el coneixement, la resiliència i la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau, que volem que arribi el més aviat possible.
0: El cap de l'executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
2: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant, i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18 i 19 graus cap a Ponent, fins a algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes, entre els 32 i els 35 graus, i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot al cap de setmana, quan al cap de setmana, entre dissabte i sobretot diumenge, els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
0: L'agost és un mal mes per l'ocupació, amb l'acabament de molts contractes vinculats a la temporada turística i amb molts sectors a mig gas, com l'ensenyament. I el patró s'ha repetit aquest any. L'atur ha pujat de 14.500 persones fins a les 330.000, una xifra lleugerament superior a l'any passat. Els últims anys s'ha accentuat l'acabament de contractes en les activitats de lleure, un fet que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, caldrà estudiar.
3: És una dada que reitera any rere any que el que passa els mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries. Menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
0: L'atur ha crescut a tots els sectors i en especial entre els joves i a les comarques de Girona. Una part de l'increment el pot explicar el procés de regularització d'immigrants, perquè alguns d'aquests estrangers, que no tenien la situació administrativa regulada, s'han incorporat ara per primer cop a les oficines del Servei Català d'Ocupació. La regularització també ha servit per mitigar la caiguda d'afiliats a la Seguretat Social. No ha estat tan accentuada perquè s'hi han donat d'alta 64.000 estrangers, la majoria llatinoamericans i en el règim general. El saldo final d'afiliats continua per sobre dels 3.900.000, un nivell històricament a la Catalunya. Uber farà fora 3.300 treballadors, el 10% de la plantilla. L'empresa assegura en un comunicat que la decisió respon a la introducció de canvis organitzatius que pretenen simplificar l'estructura. El conseller delegat d'Uber ha explicat que busquen ser més àgils i tenir capacitat per invertir en el futur. En aquest sentit, ha fet pública la voluntat de liderar el sector del taxi autònom. D'altra banda, el Consell d'Administració de Delivery Hero, propietària de Glovo, ha donat el vistiplau a l'oferta de compra presentada per Uber per més de 12.700 milions d'euros. Ara han de ser els accionistes de l'empresa alemanya els que han d'acceptar les condicions de l'OPA. Amb aquesta compra, Uber s'assegura que la seva plataforma de repartiment i mobilitat sigui present en 99 països amb uns ingressos estimats de més de 206.000 milions d'euros. I encara en plana econòmica, l'absorció de l'empresa catalana Sirsa per part de la italiana Lottomatica ha fet pujar el valor de les accions de la companyia terrassenca a la borsa gairebé un 20%. De l'operació en sortirà el segon operador mundial cotitzat del joc i les apostes esportives amb un negoci combinat de 34.000 milions d'euros. Els propietaris de la companyia catalana tindran una tercera part del capital social de la nova societat i els accionistes de Sirsa rebran un 0,66 de les noves accions de l'Automàtica per cada títol que tinguin. El mercat ha aplaudit l'operació perquè els analistes destaquen que generarà un creixement de caixa i una capacitat de retorn a l'accionista molt elevats.
1: 3CAT Info.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà aquest dijous al matí amb els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs, que són l'USTEC i la CGT. Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que les negociacions abans de l'estiu no arribessin a port. L'USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada i que pot tenir un seguiment baix. De fet, la portaveu, Yolanda Segura, assegura que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
4: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
0: La consellera es reunirà a partir de les 10 del matí amb l'USTEC i a les 12 amb la CGT. I la Unió Europea tornarà a debatre l'oficialitat del català a les institucions comunitàries el 22 de setembre. L'últim cop que els ministres dels 27 van abordar la qüestió va ser el juliol de l'any passat, fa més d'un any. Ara el govern espanyol reobre la carpeta, però encara no compta amb la unanimitat necessària per tirar-la endavant. Segons fonts diplomàtiques consultades aquest estiu per 3CAT Info, un grup de països liderat per Alemanya es manté reticent a la iniciativa. Més de 350 activitats en 11 espais diferents ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona, on se celebra la Setmana del Llibre en Català, que es vol acostar més que mai al món digital. Entre les novetats destaca la col·laboració amb la Casa de Creació Digital en Català, que impulsarà

0: moment diu d'emergència lingüística.
1: Som en un context innegablement d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
0: Més de 200 autors signaran els seus llibres i hi haurà diàlegs amb autors internacionals traduïts al català, com la palestina Adania Shibley, l'irlandès Colm Toivin o la poeta britànica Claire Pollard. La setmana espera almenys igualar la xifra de visitants de l'any passat, que va superar els 100.000. I Sergi Balbel ha estrenat l'obra Ella i la màquina a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants. El director i dramaturg va escriure el text fa uns anys i durant la pandèmia el va acabar. Protagonitzen l'obra Àgata Roca i Enric Cambrai. Montse Pujol.
2: El muntatge presenta a través del diàleg la crisi d'una dona al voltant dels 50 anys que després d'haver dedicat tota la seva vida als altres es pregunta qui l'ajuda ara a ella. A partir d'aquí, Balbel parla també de la revolució digital. Són declaracions al Catalunya Nit.
3: Com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquest invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens ajuda i ens vol fer la vida millor.
2: L'obra s'estarà a la Heartbreak Hotel fins a l'11 d'octubre.
0: Esports. Fins a 2:15 amb David Ubach.
4: Al mercat de fitxatges d'estiu, el futbol continua acaparant protagonisme l'endemà del seu tancament. El Barça, l'últim a marxar, ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Coruña a última hora. Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
5: Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat altres coses, com han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
4: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez del club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
6: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
4: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre, via cessió, al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel, a qui sentim.
7: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
4: I a segona, el Girona. Unagi és nou futbolista del Panathinaikos, segons ha fet ja oficial el club grec. Un fitxatge d'Unagi per al seu ex-equip a canvi d'uns 15 milions d'euros de traspàs, un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Atents també a la situació de Carles Pérez, desvinculat aquest dimarts del Celta, i que en les properes hores s'ha de confirmar com a nou futbolista del club gironí. Precisament de Carles Pérez n'ha parlat un excompany seu a les categories inferiors del Barça, Mateu Morell, fitxat aquest dimarts pel Girona.
8: Crec que és un jugador que en confiança pot marcar la diferència i segur que ens aportarà moltíssim.
4: Més futbol, mercat de fitxatges a banda ara. Protagonisme al Tot Costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que la Jax Blaugrana ha marcat època, però ha exhibit perfil propi.
9: Es diferente, es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri, no quiero ni voy a ser igual que Alexia. Seguimos siendo cinco capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
4: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase de Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real Societat, l'Inter de Milà, Butxí del Wolfsburg i el Paris Saint-Germain i la Juventus, a més.
10: 3CAT Info.
4: sense deixar el futbol a

0: Imagino que, segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet durant 8 mesos. Encara en futbol, aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya, entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2. El blaugrana Vissigu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell a la primera part, s'ha hagut de retirar i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, resolta a l'esprint, després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. Al Balear del Movistar s'esperava una etapa més complicada a causa del vent.
2: Una pena que no ha soplado el viento que tenía que soplar y no se ha podido pasar a la acción, simplemente porque creo que nos defendemos muy bien ahí.
0: Aquest dijous, 12a etapa, seran 166 quilòmetres de muntanya entre Vera i Calaralto, amb dos ports de primera categoria, un d'ells al final d'etapa, un de segona i dos de tercera. Tadej Pogačar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. Ara mateix la seva participació al Mundial de Montreal de finals de mes és molt dubtosa. I encara en ciclisme afegim que el neerlandès Alex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per a les properes dues temporades. Qui també va estirar els colors d'aquest equip navarrès és Marc Brustenga. El ciclista de Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès Oriental, deixarà el Kern Pharma en una incorporació encara pendent de fer-se oficial, això sí. Del ciclisme passem al tennis.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: A l'Open dels Estats Units, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en dos sets, 6-1 i 6-4. A la Lliga CB de bàsquet, el Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenionis. El jugador de 24 anys prové de la Lliga de Letònia i tindrà un contracte temporal vinculat a la recuperació d'Isaac Vázquez. I amb Waterpolo, aquest dimecres s'han disputat dos partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. En homes, Mediterrani 29, Catalunya 8 i en dones, Rubí 4, Sant Feliu 21.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Són 3:15.

0: principals informacions a aquesta hora. El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. A partir d'ara us explicarem que els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa al replà d'un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. Mentrestant, la policia ha detingut a València els pares del nadó desaparegut, a qui encara busquen, a Santa Bàrbara, al Montsià. Explicarem també que els beneficiaris de la dependència han augmentat prop d'un 75% en la darrera dècada, segons el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. La memòria assenyala que hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera, un 14% més que l'any anterior. I ja està en marxa la mostra de cinema de Venècia, que ha entregat el Lleó d'Or d'Honor a George Clooney durant la cerimònia inaugural.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Marc Casado, cedit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat de fitxatges aquest dimarts, ha deixat d'entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del club blaugrana. I al Girona, el Panathinaikos ha fet oficial l'arribada del migcampista dels gironins, Ounahi, a canvi d'uns 15 milions d'euros, una en variables a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
0: I el temps, dijous tornem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura, entre els 30 i els 35 graus a gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus. La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot i l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés 3CAT Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dijous al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
3: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
4: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
3: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard de l'entrada massiva.
0: Milers de persones s'han concentrat en diverses ciutats de l'Estat per donar suport a la població de Ceuta i recriminar la gestió de la crisi del govern espanyol. Les convocatòries, impulsades pel PP i Vox, s'han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. A la mobilització de Madrid hi han assistit el líder dels populars i el d'extrema dreta, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
5: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
6: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
0: També hi ha hagut protestes a Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona, on dues convocatòries de signe contrari han omplert la plaça Sant Jaume sense incidents, però separades per un fort cordó policial. La protesta de Madrid ha acabat amb aldarulls i càrregues policials. I mobilització massiva també a l'epicentre d'aquesta crisi migratòria. La delegació del govern espanyol ha xifrat en 20.000 els assistents a la protesta, l'equivalent a una quarta part de la població d'aquesta ciutat autònoma. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarqué.
1: El centre de la ciutat de Ceuta s'ha quedat petit per acollir la manifestació en contra de la llei migratòria, encapçalada per una pancarta amb el lema Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Els insults contra el president espanyol Pedro Sánchez han estat una constant. Quatre noies representants de les quatre confessions que conviuen a la ciutat han llegit un text consensuat per les associacions de veïns que han tingut referències constants a l'espanyolitat de la ciutat autònoma.
7: Ceuta es España por su historia, por la ley y por la voluntad democrática de sus ciudadanos. No hay lugar para dudas ni para ambigüedades.
1: Cap referència, però, a la crisi humanitària amb milers de migrants, alguns d'ells nadons i nens, malvivint a les platges, turons i carpes.
0: El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa dimarts a la matinada. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat mòbil a Manresa, Arli, Ricard Luque i Nati Adell.
8: Diversos actes d'homenatge a memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del cant dels ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric, amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
9: Els meus fills són íntims amics del Carles, havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
10: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats, pensàvem viure tranquils i no... La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
11: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, la violència.
8: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Eloi ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta que ha dit que no es pot tornar a repetir.
12: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
8: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
0: Els Mossos també investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, al Barcelonès. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest dimecres al migdia quan una persona ha trobat al replà del bloc, al carrer Llevant, una bossa amb sang. Quan els agents hi han arribat, han trobat el cos sense vida de la criatura. L'autòpsia determinarà ara les causes de la mort. Tampoc se sap el temps de vida que tenia, si havia acabat de néixer o si ja feia unes setmanes. La Regió Metropolitana Nord dels Mossos ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. I han detingut a València els pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, per un suposat delicte d'homicidi. Els Mossos busquen a la casa de l'Ebre possibles restes de la criatura després de la denúncia de desaparició presentada per l'avi. Tarragona, Ricard Buigas.
13: La Policia Nacional ha detingut els pares del nadó a l'estació del Nord, al centre de València. El jutjat d'Amposta, que instrueix el cas del nen desaparegut, havia emès un ordre de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. Durant els pròxims dies, la parella detinguda serà traslladada al jutjat de la capital del Montsià. Paral·lelament, els Mossos busquen possibles restes del suposat nadó desaparegut en un pis de Santa Bàrbara. L'avi de la criatura ha estat la persona que ha presentat la denúncia per la desaparició. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major, està precintat des del cap de setmana. Els Mossos hi van trobar dins una trentena de gossos, alguns estaven morts i la resta malnutrits en un espai envoltat de brossa i excrements. El jutge d'Amposta, que porta el cas, ha decretat el secret de les actuacions.

0: Donald Trump es mostra disposat a tornar a atacar l'Iran mentre que Teheran amenaça d'esclafar els Estats Units després dels últims bombardejos nord-americans que han deixat almenys 19 morts, segons els iranians. Entre les víctimes hi ha 7 membres de les forces armades, però també civils, que celebraven un casament, fet que el règim persa ha qualificat de crim de guerra. El líder de la Casa Blanca sosté que Washington ha destruït instal·lacions que l'Iran intentava reconstruir, com ara radars, sistemes de míssils i un suposat projecte per desplegar mines navals amb coets. Trump ha volgut deixar clar que l'ofensiva pot continuar.
1: Hem fet volar pels aires molt més que el seu radar. Va ser un atac molt fort el d'ahir de la nit i estem preparats per fer-ne un altre i quan vulguem.
0: Les forces iranianes han llançat projectils contra l'Iraq, Kuwait, Bahrein i Jordània, però no consten víctimes. A tot això, Donald Trump ha suggerit posar el seu nom a l'estret d'Hormuz amb l'argument que, segons ell, aquest pas estratègic està sota el control dels Estats Units. Benjamin Netanyahu ha visitat Gaza per primera vegada des de l'alto al foc de l'any passat, en un dia en què Israel ha matat almenys 3 persones a la franja, un home de 39 anys en un bombardeig i 2 menors a trets. El desplaçament del primer ministre s'emmarca en els actes de precampanya per les eleccions del mes que ve i el seu ministre d'Exteriors ha suggerit que els gazians haurien de marxar del territori. Jerusalem, Jordi Brescó.
2: La precampanya del govern israelià de cara a les eleccions ha passat avui per Gaza. Literalment, Benjamin Netanyahu s'ha plantat a la franja, ha visitat els soldats, ha pres un cafè i ha dit allò que fa temps que va repetir.
3: Controlem el territori, no ens retirem, ens mantenim en aquesta línia. Controlem el 60% de la franja i encara queda camí per recórrer perquè estem eliminant els terroristes que ens amenacen. Ho fem contínuament.
2: Per si Netanyahu no havia deixat prou clara la seva intenció, el seu ministre de Defensa, Israel Katz, s'ha referit a la possibilitat de forçar els gazians a marxar de la franja.
4: Aquesta opció no està descartada. L'hem tingut en compte tot aquest temps i crec que no hi ha cap altra solució pel bé de tothom. Però per aplicar-la necessitem els Estats Units. Quan ho farem? Quan quedi clar que Hamas no pensa desarmar-se.
2: Falta poc més d'un mes perquè es compleixi el primer any de l'alto al foc a la franja. Des d'aleshores, Israel hi ha matat més de 1.300 persones.
0: Cuba ha donat llum verda, per primera vegada després de la revolució, a poder crear empreses privades de més de 100 treballadors. El decret publicat aquest dimecres permet a aquestes empreses fixar preus, però fins a un cert límit, decidir els salaris dels treballadors i associar-se amb capital estranger. L'illa avança en les reformes liberalitzadores en plena crisi econòmica i energètica, provocada en gran part per l'embargament del petroli veneçolà ordenat per Donald Trump. Trump tutela el govern interí de Delcy Rodríguez i ha assegurat que no convocarà eleccions, tot i que ella li ha demanat.
1: Ens hem tret d'una dictadura i tenim molt bona relació amb el govern. La Delcy, com sabeu, està fent tot una molt bona feina. Ho respectem moltíssim. I tot el que volem és això, i ells ho volen. La Delcy ho vol, però encara no estan preparats.
0: Els Estats Units i Venezuela han firmat aquest dimecres l'acord segons el qual empreses nord-americanes explotaran una cinquena part del petroli veneçolà.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El nombre de persones beneficiàries de la dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada. Són dades de la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera del sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que l'any anterior. Això tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia. Segons l'informe, la població catalana de 65 anys o més ja supera en prop d'un 50% la població de menys de 15 anys. Per tot plegat, el director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió per afrontar aquest repte. Ho ha dit a 3CAT Info.
6: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals. Sempre diem que hem de doblar el percentatge d'inversió del PIB d'independència en sintonia amb el que passa a la resta de països de l'OCDE.
0: A Catalunya es triga 208 dies a resoldre el grau des que es presenta la sol·licitud, 26 dies més que l'any anterior. I el futur campus de salut Clínic UB fa un pas endavant. El consorci que impulsa el projecte, format per la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat i altres institucions públiques, ha avalat l'avanç del pla urbanístic per transformar gairebé 70 hectàrees entre les tres ciutats. El projecte preveu construir fins a 1.125 habitatges, la meitat protegits. A més, la Facultat de Farmàcia de la UB es traslladarà a Esplugues. El projecte també inclou nous equipaments de salut, universitat i recerca, 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. La inversió global estimada és de 1.700 milions d'euros. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte tant a nivell de país com en benefici de les ciutats implicades.
7: Avui aprovem l'avanç del pla director urbanístic amb el que es defineix el futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país, que és el Campus Hospital Clínic Universitat de Barcelona. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
0: Ara s'obre un procés de participació fins al desembre on la ciutadania pot fer al·legacions al projecte. La previsió és aprovar inicialment aquest projecte durant el primer semestre de l'any que ve i el nou campus està previst que entri en funcionament el 2035.
5: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
8: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18 i 19 graus cap a Ponent, fins a algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes, entre els 32 i els 35 graus, i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot el cap de setmana, quan el cap de setmana, entre dissabte i sobretot diumenge, els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: La flota de pesca d'arrossegament més important del país, la de la Ràpita, el Montsià, ha tornat al mar després de la veda dels mesos de juliol i agost. La represa l'afronten amb bones previsions i amb l'esperança de poder tenir més dies de pesca l'any vinent. Tortosa, Jordi Barrancà.
9: Les previsions és que les captures estiguin al voltant de les 2.200 tones de l'any passat. Torna a la mar, a més, amb una alta presència de crustacis i amb un regust, això sí, agradós, provocat per l'emergència climàtica. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors de la Ràpita.
10: Sobretot en gamba blanca, que és la gamba famosa de Huelva, aquesta està pujant cap al nord i bueno, també tenim l'erupció del llangostí cafè, que ahir, per exemple, se van agafar més de 1.000 quilos. Algunes espècies estan canviant, per exemple, l'escamarlà, que és un crustaci més fred, pues, captures han baixat moltíssim.
9: També han de fer front a l'encariment del dièsel i per això han aplicat certes mesures.
10: S'estan implementant canvis de portes, per portes de baix impacte o portes blòveres, que repercutix un pèl en una disminució del consum. El que eren unes velocitats que anaven abans per arribar a calador, pues, també hi ha una disminució de consum.
9: Enguany han fet una planificació i tenen encara dies de marge pels propers 3 mesos. De cara a l'any vinent, però, ja tenen un ull posat en el que provi la Unió Europea mitjans el mes de desembre.
0: I ha començat la collita de les pomes Golden, les més comunes a Catalunya. Arrenca uns dies abans del que és habitual per la calor que ha fet que siguin més petites i molt dolces. Lleida, per a Joan Álvarez.
11: Unes calorades que han influït, doncs, en la maduració, en la mida i en el gust. Sentim Bernat Ramon, que és pagès.
12: Però també ens ha influenciat que a la nit no baixés la temperatura ni pugés la humitat com venia fent històricament, perquè això ens ha fet guanyar molt sucre a la mateixa fruita i el calibre no ha tingut temps, els arbres no han tingut el repòs que necessiten a les nits amb humitat i fresques, que és el que això a poc a poc fa augmentar els calibres.
11: Les previsions són arribar a les 134.000 tones de pomes Golden, de les quals gairebé 100.000 a les comarques de Lleida i la resta a Girona. Ara bé, la calor, com diem, també ha fet que les pomes siguin més petites i això podria acabar fent que no s'arribi als quilos previstos. Narcís Poc és responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos.
13: Què vol dir que hi hagi calibres més petits? Que una peça de de pomes doncs, pesa menys grams i és molt probable que, tot i haver fet unes previsions doncs, pensant que les pomes arribarien a una determinada mida, doncs potser no farem els quilos que esperàvem.
11: L'excés de calor també ha provocat en algunes finques caigudes sobtades de pomes.
5: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: George Clooney ha rebut el Lleó d'Or d'Honor durant la cerimònia inaugural de la 83a Mostra de Cinema de Venècia. El Festival Internacional ha arrencat amb la pel·lícula Inc. de Danny Boyle. Venècia, Òscar Callau.
14: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Amb elegància, humor i un toc de melancolia als seus 65 anys, s'ha guanyat tant l'ovació del públic que ha omplert la sessió inaugural al Palau del Cinema del Lido, com les simpaties dels periodistes internacionals durant la roda de premsa unes hores abans. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. De fet, durant l'acte, hem pogut veure Clooney mirant amb atenció el muntatge resum de les seves pel·lícules, una imatge idèntica a la que ja vam poder veure a Jai Kelly.
15: Sí, avui em passa això mateix, és una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula, és divertit. Tinc 65 anys, tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
14: La Bienal de Venècia l'ha guardonat per ser un artista complet, carismàtic, apassionat i original. I la seva amiga, l'actriu Laura Dern, ha llegit una glossa on ha recordat la figura sexy de George Clooney, farcida de records personals i també llegint dedicatòries d'altres intèrprets i amics com ara Brad Pitt. Després de l'acte de lliurament del guardó, la projecció inaugural ha estat la de la pel·lícula concurs Inc. del director britànic Danny Boyle.
0: Glòria Rivera ha inaugurat oficialment el Festival Internacional de Teatre de Tarragona. La cita que obre la temporada de les arts escèniques al país recupera companyies i artistes d'èxit que han crescut amb el festival. Tarragona, Ricard Buigas.
16: Arrenquen 4 dies de teatre amb les propostes més trencadores i arriscades. Espectacle Bomba Va de la cupletista creadora folclòrica i neovedet Glòria Rivera n'és un exemple. També ho és Dones de Llum de l'artista Gisela de Foc de l'Aleixar, al Baix Camp, que ha traslladat a la Rambla Nova un univers de poesia visual per exposar una decisió tan profunda com la de no ser mare.
17: Representem la no maternitat. És una vegada les dones no han donat a llum i a partir de la pregunta de què passa amb aquesta llum, una mica com deixar enrere doncs, la maternitat.
16: El lema d'enguany del FIT és el talent torna a casa. El director del festival, Joan Negri, ens ha explicat els motius.
18: Portàvem 12 edicions obsessionats en portar companyies noves que la gent no conegués, no? Buscant pel món espectacles nous i innovadors, i vam pensar, ostres, ha vingut ja molta, molta gent que el públic ha conegut el FIT. També està bé que coneguin com evolucionen aquestes companyies, aquests creadors i aquestes creadores, i això hem volgut fer enguany.
16: El FIT d'enguany presenta 16 propostes escèniques, espectacles vermut i 5 sessions musicals. L'acte inaugural ha exhaurit les entrades. També s'ha venut tot el paper per veure algunes de les propostes de petit format com l'Imani, sota la direcció d'Araca i la companyia Cali Cantó.
0: I les festes de Santa Tecla despleguen un programa amb més de 500 actes amb el foc i la música com a principals protagonistes. Es commemoren els 600 anys dels primers actes festius de foc i s'han previst un gran nombre de concerts. Tarragona, Clara Echevarria, Domingo.
19: El Ball de Digables de Tarragona i el Drac de Sant Roc han preparat algunes recreacions històriques rigorosament documentades per recordar els orígens de les festes populars i la seva relació amb el foc que remunten al segle XV. És el cas del Ball de Diables que farà una cercavila pròpia de finals del segle XIX i recordarà una actuació del ball infantil de l'any 1922, inspirant-se en una fotografia que se'n conserva. El tècnic de cultura Xavier González explica quin sentit té fer això.
20: Una de les coses que històricament ha fet la festa és explicar d'on venim, perquè és evident que el present és fantàstic, però el present és una suma de coses. En aquest cas, venim de tan lluny que venim de 700 anys d'història. Llavors, les entitats crec que encertadament el que fan és intentar explicar com podia ser o com era el que ara estem fent en altres marcs històrics, polítics, etc.
19: La música és un altre dels grans eixos de les festes en el Parc del Francolí com un dels principals punts de trobada amb propostes que van des de blues, esbatlant el sodi, fins a propostes més familiars amb xiula i reggae per xics. També hi haurà activitat en altres espais amb la Tarragona Big Band o la banda Unió Musical de Tarragona. Són només alguns dels mig miler d'actes que Ajuntament i entitats han organitzat entre els dies 15 i 24 de setembre.
0: Amb David Ubach.
3: El mercat de fitxatges d'estiu al futbol continua acaparant protagonisme l'endemà del seu tancament. Al Barça, l'últim a marxar ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Coruña a última hora. Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
21: Deixar de jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells, tots hem fet coses bé, coses a millorar i ja està.
3: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat de l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez al club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
22: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
3: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre via cessió al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel, a qui sentim.
23: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
3: I a segona, el Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Els gironins tenen pendent oficialitzar aquest dijous el fitxatge de l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop desvinculat aquest dimarts del Celta. Més futbol encara, mercat de fitxatges, a banda, això sí. Protagonisme a tot costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que l'Ajax blaugrana ha marcat època, però ha exhibit a la vegada perfil propi.
24: Es diferente, es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri, no quiero ni voy a ser igual que Alexia. Seguimos siendo cinco capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
3: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà esperant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real Societat, l'Inter de Milà, Butxí del Wolfsburg, a més del Paris Saint-Germain i la Juventus.
5: 3CAT Info.
3: Sense deixar el futbol, afegim que, segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet de conduir durant 8 mesos. Encara en futbol, aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial a la competició, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2, amb gols de Joaquini a la primera part i de Rahmani a les acaballes, que ha desfet l'empat a un provisional del Barça obra de Gariba. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, ha posat en valor el títol.
25: Donar-li valor a cada instant, intentar fer sempre les coses de la millor manera. No penso que sigui possible triar quan vols competir i quan no, llavors nosaltres decidim fer-ho sempre. Som un equip català, és la Copa Catalunya, i evidentment que ens fa molta il·lusió guanyar-la.
3: El blaugrana Visibu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell a la primera part, s'ha hagut de retirar i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
5: 3CAT Info.
3: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, resolta a l'esprint després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca, tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. D'altra banda, Tadej Pogacar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. I encara en ciclisme, el ciclista neerlandès Àlex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per les properes dues temporades. A l'Open dels Estats Units de tenis, Pau Bradós ha accedit a la segona ronda en derrotar Kasatkina en dos sets.
5: 3CAT Info.

0: El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. El document recull que els agents van guiar els immigrants cap a la frontera i parla de permissivitat total. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. El PP i Vox han aconseguit convertir-les en un clam contra Sánchez. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, no descarta més detencions dels Mossos en relació amb aquest cas. Parlon denuncia que els partits d'extrema dreta han fet servir el crim per atiar l'odi i el racisme amb informacions falses, ja que els dos detinguts són catalans. La Unió Europea anuncia sancions més dures contra Rússia en represàlia per l'atac amb drons a l'aeroport alemany de Leipzig, que Alemanya ha atribuït a Moscou. Brussel·les parla de terrorisme d'estat. La policia alemanya ha identificat com a sospitosos dos homes amb passaport rus i doble nacionalitat. L'atur puja a Catalunya a l'agost amb el final dels contractes d'estiu. Tot i això, l'efecte de la regularització de migrants ha frenat la caiguda de les noves afiliacions. La Setmana del Llibre en Català reivindica mostrant la potència del sector editorial en la nostra llengua. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà prop d'un centenar de casetes amb més de 280 segells editorials.
1: Esports.
2: Marc Casado s'ha dit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat aquest dimarts. Ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del Club Blaugrana. El Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. I a l'Open dels Estats Units de tenis, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en dos sets, 6-1 i 6-4.
0: I el temps, dijous, tornem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura, entre els 30 i els 35 graus en gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés 3CAT Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dijous al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
3: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
4: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
3: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard de l'entrada massiva.
0: Madrid ha acollit aquest dimecres una de les manifestacions més multitudinàries a favor de Ceuta. Se n'havien convocat en molts punts d'Espanya amb l'impuls del PP i Vox, que se les han fet seves, i les han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. La protesta de la capital espanyola ha acabat amb aldarulls, diversos detinguts i agents ferits. Madrid, Dani Sainreaja.
5: Una concentració que aviat s'ha vist que tenia més de protestar contra Pedro Sánchez. Les banderes espanyoles han dominat les de Ceuta i els crits que més han sentit han estat els de Sánchez dimissió. Les paraules en suport a Ceuta se les ha quedat l'alcalde de Madrid, Martínez Almeida, quan ha llegit el manifest.
6: La frontera de Ceuta és nuestra frontera, la de todos los españoles y también la de los 27 países de la Unión Europea.
5: La convocatòria la feia la Federació Espanyola de Municipis, però tant el PP com Vox s'hi han volcat amb els seus líders al capdavant, Feijóo i Abascal, que han aprofitat l'acte per acusar Pedro Sánchez de mentir amb l'origen de la tragèdia i d'estar en connivencia amb el Marroc.
7: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada, y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
8: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
5: I de les Cibeles, molta gent ha marxat al Congrés dels Diputats, on hi havia una altra concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i, en resposta, els agents els han dissolt amb gasos lacrimògens.
0: I a Catalunya hi ha hagut concentracions de suport a Ceuta que han coincidit també amb convocatòries antiracistes. A Barcelona, una doble protesta a la plaça Sant Jaume ha aplegat centenars de persones que han cridat contra el govern i el president espanyol, Pedro Sánchez. Un fort cordó policial ha evitat que es trobessin amb la convocatòria antiracista. Sentim l'Esperanza, originària de Ceuta, i el Carles, partidari d'una acollida digna.
9: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
10: Me sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
0: Des de Tarragona, el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha fet aquesta petició a Sánchez.
11: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
0: També hi ha hagut concentracions a Girona i a Lleida. El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa la matinada de dimarts. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat Mòbil a Manresa, Ricard Luque i Nàtia Dell.
12: Diversos actes d'homenatge en memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del cant dels ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric, amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
13: Els meus fills són íntims amics del Carles, havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
14: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats, pensàvem viure tranquils i no. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
15: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, la no, el no a la violència.
12: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Aloi ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta que ha dit que no es pot tornar a repetir.
16: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
12: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
0: També el municipi on vivia la víctima, Castellnou de Bages, ha decretat 3 dies de dol i ha fet aquest dimecres un minut de silenci. Castellnou de Bages, Txell Garriga.
17: Més d'un centenar de veïns s'han acomiadat d'en Carles amb un emotiu i colpidor minut de silenci davant del centre cívic i just al costat del camp de futbol, on hi estava estretament vinculat, també els seus dos fills, i que a partir d'ara portarà el seu nom. Tot el municipi està consternat, ho explica l'Alba, veïna de Castellnou del Bages.
18: Et quedes que no tens paraules, d'entrada no saps ni què pensar ni els sentiments, després et va sortint tot i és un cop molt dur pel municipi.
17: L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol. El seu alcalde, David Canyador, mostrava avui el seu rebuig a la violència.
19: Entre tots s'ha de parlar sobre la multireincidència, sobre la protecció dels menors. No s'ha d'aprofitar aquest fet, evidentment, per assenyalar ningú, però sí que és obvi que tinc 53 anys, quan era jove això no passava.
17: La mort d'en Carles deixa una ferida oberta a Castellnou de Bages.
0: I en paral·lel als actes d'homenatge, continua la investigació del crim. Els Mossos no descarten més detencions. Així ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon. Ha denunciat la manipulació política que s'està fent del cas i ha deixat clar que els dos joves detinguts són nascuts a Catalunya i tenen família aquí i ha negat rotundament que es tracti de menors migrants no acompanyats. És per això que no descarta denunciar les formacions polítiques d'extrema dreta que a través de les xarxes busquen generar odi.
20: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
0: Parlen demana reflexionar sobre què porta persones tan joves com les detingudes a cometre un crim tan greu.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. La Unió Europea promet sancions més dures contra Rússia per respondre a l'intent del Kremlin d'atacar amb drons l'aeroport alemany de Leipzig. Va passar fa un mes, però ara Berlín acusa Moscou d'estar-hi al darrere. Com a sospitosos de l'incident, hi ha dos homes amb passaport rus. I la diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat. Brussel·les, Bruno Forteamiras.
21: En aquest atac fallit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, hi veu un salt qualitatiu. A l'aeroport de Leipzig, el dron rus duia explosius preparats per atemptar contra un avió ucraïnès de mercaderies. I si no va haver-hi cap desgràcia, diu von der Leyen, és perquè l'artefacte va fallar. La líder comunitària demana als ciutadans que s'acostumin a aquestes maniobres de guerra híbrida.
22: Europeans, els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
21: Diu que cal reforçar la seguretat d'infraestructures civils com aeroports o plantes energètiques, però a Brussel·les també preocupa la facilitat amb què van moure's per la Unió Europea els dos sospitosos de l'atac fallit a Leipzig. Un d'ells va arribar-hi amb un visat de turista i per això els socis comunitaris negocien ara com limitar els visats als turistes russos. Ho ha dit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
23: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
21: Els dos sospitosos de l'atac han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. Tots dos van fugir.
0: L'exèrcit rus ha completat una setmana seguida d'atacs sobre Kiev amb drons i míssils, aprofitant la falta de defenses antiaèries a la capital russa. Aquest dimecres s'han produït explosions al centre de la ciutat i han causat destrosses en edificis residencials i de la universitat. L'exèrcit rus també ha atacat altres regions del país. A Odessa, més de 350.000 habitatges s'han quedat sense llum pels danys en instal·lacions elèctriques. El govern ucraïnès ha demanat a l'Organització Aèria Internacional que recomani paralitzar els vols comercials per l'espai aeri rus, tot després que Zelensky anunciés que incrementaran els atacs amb drons. Les companyies turques, Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat alguns vols a Moscou. I Salvador Illa confirma que en les pròximes hores creuarà la frontera d'Ucraïna per arribar a Kiev, tot i els últims atacs russos. Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra.
19: El que venim a fer és a mostrar el seu reconeixement a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
0: El cap de l'executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
2: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant, i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18 i 19 graus cap a Ponent, fins a tot algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes, entre els 32 i els 35 graus, i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot al cap de setmana, quan al cap de setmana, entre dissabte i sobretot diumenge, els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
0: L'agost és un mal mes per l'ocupació, amb l'acabament de molts contractes vinculats a la temporada turística i amb molts sectors a mig gas, com l'ensenyament. I el patró s'ha repetit aquest any. L'atur ha pujat de 14.500 persones fins a les 330.000, una xifra lleugerament superior a l'any passat. Els últims anys s'ha accentuat l'acabament de contractes en les activitats de lleure, un fet que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, caldrà estudiar.
3: És una dada que reitera any rere any que el que passa els mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries, menjadors o també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
0: L'atur ha crescut a tots els sectors i en especial entre els joves i a les comarques de Girona. Una part de l'increment el pot explicar el procés de regularització d'immigrants, perquè alguns d'aquests estrangers, que no tenien la situació administrativa regulada, s'han incorporat ara per primer cop a les oficines del Servei Català d'Ocupació. La regularització també ha servit per mitigar la caiguda d'afiliats a la Seguretat Social. No ha estat tan accentuada perquè s'hi han donat d'alta 64.000 estrangers, la majoria llatinoamericans i en el règim general. El saldo final d'afiliats continua per sobre dels 3.900.000, un nivell històricament a la Catalunya. Uber farà fora 3.300 treballadors, el 10% de la plantilla. L'empresa assegura en un comunicat que la decisió respon a la introducció de canvis organitzatius que pretenen simplificar l'estructura. El conseller delegat d'Uber ha explicat que busquen ser més àgils i tenir capacitat per invertir en el futur. En aquest sentit, ha fet pública la voluntat de liderar el sector del taxi autònom. D'altra banda, el Consell d'Administració de Delivery Hero, propietària de Glovo, ha donat el vistiplau a l'oferta de compra presentada per Uber per més de 12.700 milions d'euros. Ara han de ser els accionistes de l'empresa alemanya els que han d'acceptar les condicions de l'OPA. Amb aquesta compra, Uber s'assegura que la seva plataforma de repartiment i mobilitat sigui present en 99 països amb uns ingressos estimats de més de 206.000 milions d'euros. I encara en plana econòmica, l'absorció de l'empresa catalana Sirsa per part de la italiana Lottomatica ha fet pujar el valor de les accions de la companyia terrassenca a la borsa gairebé un 20%. De l'operació en sortirà el segon operador mundial cotitzat del joc i les apostes esportives amb un negoci combinat de 34.000 milions d'euros. Els propietaris de la companyia catalana tindran una tercera part del capital social de la nova societat i els accionistes de Sirsa rebran un 0,66 de les noves accions de l'Automàtica per cada títol que tinguin. El mercat ha aplaudit l'operació perquè els analistes destaquen que generarà un creixement de caixa i una capacitat de retorn a l'accionista molt elevats.
1: 3CAT Info.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà aquest dijous al matí amb els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs, que són l'USTEC i la CGT. Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que les negociacions abans de l'estiu no arribessin a port. La USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada i que pot tenir un seguiment baix. De fet, la portaveu, Yolanda Segura, assegura que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
4: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
0: La consellera es reunirà a partir de les 10 del matí amb la USTEC i a les 12 amb la CGT. I la Unió Europea tornarà a debatre l'oficialitat del català a les institucions comunitàries el 22 de setembre. L'últim cop que els ministres dels 27 van abordar la qüestió va ser el juliol de l'any passat, fa més d'un any. Ara el govern espanyol reobre la carpeta, però encara no compta amb la unanimitat necessària per tirar-la endavant. Segons fonts diplomàtiques consultades aquest estiu per 3cat.info, un grup de països liderat per Alemanya es manté reticent a la iniciativa.
1: Tresca Info. Tresca Info.
0: Més de 350 activitats en uns espais diferents ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona, on se celebra la Setmana del Llibre en Català, que es vol acostar més que mai al món digital. Entre les novetats destaca la col·laboració amb la Casa de Creació Digital en Català, que impulsarà cada tarda una conversa amb un prescriptor literari digital, com Marta Sangrà o Ània Posada. També cada dia es farà un podcast en viu, com Ràdio Maconda, de la Biblioteca Gabriel García Márquez, o Club Tàndem, de 3cat, amb Marina Porres i Juliana Canet. Al llarg de 9.000 metres quadrats s'hi trobaran prop d'un centenar de casetes, amb 282 segells editorials de tots els gèneres. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
6: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística.

0: La setmana espera almenys igualar la xifra de visitants de l'any passat, que va superar els 100.000. I Sergi Balbel ha estrenat l'obra Ella i la màquina a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants. El director i dramaturg va escriure el text fa uns anys i durant la pandèmia el va acabar. Protagonitzen l'obra Àgata Roca i Enric Cambrai. Montse Pujol.
1: El muntatge presenta a través del diàleg la crisi d'una dona al voltant dels 50 anys que després d'haver dedicat tota la seva vida als altres es pregunta qui l'ajuda ara a ella. A partir d'aquí Balbel parla també de la revolució digital. Són declaracions al Catalunya Nit.
2: Com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquests invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens ajuda i ens vol fer la vida millor.
1: L'obra s'estarà a la Heartbreak Hotel fins a l'11 d'octubre.
0: Esports. Fins a dos quarts amb David Ubach.
3: Al mercat de fitxatges d'estiu, el futbol continua acaparant protagonisme, l'endemà del seu tancament. El Barça, l'últim a marxar, ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Corunya a última hora. Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
4: Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
3: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez al club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
5: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
3: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre, via cessió, al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel, a qui sentim.
6: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
3: I a segona, el Girona, Unagi, és nou futbolista del Panathinaikos, segons ha fet ja oficial el club grec, un fitxatge d'Unagi per al seu ex-equip a canvi d'uns 15 milions d'euros de traspàs, un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Atents també a la situació de Carles Pérez, desvinculat aquest dimarts del Celtic, en les properes hores s'ha de confirmar com a nou futbolista del club gironí. Precisament de Carles Pérez n'ha parlat un excompany seu a les categories inferiors del Barça, Mateu Morell, fitxat aquest dimarts pel Girona.
7: Crec que és un jugador que en confiança pot marcar la diferència i segur que ens aportarà moltíssim.
3: Més futbol, mercat de fitxatges a banda ara. Protagonisme al tot costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que la Jax Blaugrana ha marcat època, però ha exhibit perfil propi.
8: Es diferente, es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri, no quiero ni voy a ser igual que Alexia. Seguimos siendo cinco capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
3: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real Societat, l'Inter de Milà, Butxí del Wolfsburg i el Paris Saint-Germain i la Juventus, a més.
9: 3CAT Info.
3: Sense deixar el futbol, afegim que segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet durant 8 mesos. Encara en futbol, aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya, entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2. El blaugrana Visigu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell a la primera part, s'ha hagut de retirar i queda pendent de

0: passar proves mèdiques aquest dijous. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Volta a Espanya, resolta l'esprint després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. Al Balear del Movistar s'esperava una etapa més complicada a causa del vent.
2: Una pena que no ha soplado el viento que tenía que soplar y no se ha podido pasar a la acción, simplemente porque creo que nos defendemos muy bien ahí.
0: Aquest dijous, 12a etapa, seran 166 quilòmetres de muntanya entre Vera i Calaralto, amb dos ports de primera categoria, un d'ells al final d'etapa, un de segona i dos de tercera. Tadej Pogačar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. Ara mateix la seva participació al Mundial de Montreal, de finals de mes, és molt dubtosa. I encara en ciclisme, afegim que el neerlandès Alex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per a les properes dues temporades. Qui també va estirar els colors d'aquest equip navarrès és Marc Brustenga. El ciclista de Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès Oriental, deixarà el Kern Pharma en una incorporació encara pendent de fer-se oficial, això sí. Del ciclisme passem al tennis.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: A l'Open dels Estats Units, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en dos sets, 6-1 i 6-4. A la Lliga CB de bàsquet, el Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenionis. El jugador de 24 anys prové de la Lliga de Letònia i tindrà un contracte temporal vinculat a la recuperació d'Isaac Vázquez. I amb Waterpolo, aquest dimecres s'han disputat dos partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. En homes, Mediterrani 29, Catalunya 8 i en dones, Rubí 4, Sant Feliu 21.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Són dos quarts de cinc.

0: principals informacions a aquesta hora. El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. A partir d'ara us explicarem que els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa al replà d'un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. Mentrestant, la policia ha detingut a València els pares del nadó desaparegut, a qui encara busquen, a Santa Bàrbara, al Montsià. Explicarem també que els beneficiaris de la dependència han augmentat prop d'un 75% en la darrera dècada, segons el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. La memòria assenyala que hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera, un 14% més que l'any anterior. I ja està en marxa la mostra de cinema de Venècia, que ha entregat el Lleó d'Or d'Honor a George Clooney durant la cerimònia inaugural.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Marc Casado ha cedit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat de fitxatges aquest dimarts, ha deixat d'entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del club blaugrana. I al Girona, el Panathinaikos ha fet oficial l'arribada del migcampista dels gironins, Ounahi, a canvi d'uns 15 milions d'euros, un en variables a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
0: I el temps, dijous tornem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura, entre els 30 i els 35 graus a gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus. La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot i l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés 3CAT Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat, hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dijous al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
3: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
4: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
3: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard de l'entrada massiva.
0: Milers de persones s'han concentrat en diverses ciutats de l'Estat per donar suport a la població de Ceuta i recriminar la gestió de la crisi del govern espanyol. Les convocatòries, impulsades pel PP i Vox, s'han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. A la mobilització de Madrid hi han assistit el líder dels populars i el d'extrema dreta, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
5: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
6: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
0: També hi ha hagut protestes a Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona, on dues convocatòries de signe contrari han omplert la plaça Sant Jaume sense incidents, però separades per un fort cordó policial. La protesta de Madrid ha acabat amb aldarulls i càrregues policials. I mobilització massiva també a l'epicentre d'aquesta crisi migratòria. La delegació del govern espanyol ha xifrat en 20.000 els assistents a la protesta, l'equivalent a una quarta part de la població d'aquesta ciutat autònoma. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarqué.
1: El centre de la ciutat de Ceuta s'ha quedat petit per acollir la manifestació en contra de la llei migratòria, encapçalada per una pancarta amb el lema Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Els insults contra el president espanyol Pedro Sánchez han estat una constant. Quatre noies representants de les quatre confessions que conviuen a la ciutat han llegit un text consensuat per les associacions de veïns que han tingut referències constants a l'espanyolitat de la ciutat autònoma.
7: Ceuta es España por su historia, por la ley y por la voluntad democrática de sus ciudadanos. No hay lugar para dudas ni para ambigüedades.
1: Cap referència, però, a la crisi humanitària amb milers de migrants, alguns d'ells nadons i nens, malvivint a les platges, turons i carpes.
0: El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa dimarts a la matinada. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat Mòbil a Manresa, Ricard Luque i Nati Adell.
8: Diversos actes d'homenatge a memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del cant dels ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
9: Els meus fills són íntims amics del Carles, havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
10: Perquè ens fa por a nosaltres que ja som jubilats, pensàvem viure tranquils i no... La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
11: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, la violència.
8: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Eloi ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta que ha dit que no es pot tornar a repetir.
12: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
8: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
0: Els Mossos també investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, al Barcelonès. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest dimecres al migdia quan una persona ha trobat al replà del bloc, al carrer Llevant, una bossa amb sang. Quan els agents hi han arribat, han trobat el cos sense vida de la criatura. L'autòpsia determinarà ara les causes de la mort. Tampoc se sap el temps de vida que tenia, si havia acabat de néixer o si ja feia unes setmanes. La Regió Metropolitana Nord dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. I han detingut a València els pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, per un suposat delicte d'homicidi. Els Mossos busquen a la casa de l'Ebre possibles restes de la criatura després de la denúncia de desaparició presentada per l'avi. Tarragona, Ricard Buigas.
13: La Policia Nacional ha detingut els pares del nadó a l'estació del Nord, al centre de València. El jutjat d'Amposta, que instrueix el cas del nen desaparegut, havia emès un ordre de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. Durant els pròxims dies, la parella detinguda serà traslladada al jutjat de la capital del Montsià. Paral·lelament, els Mossos busquen possibles restes del suposat nadó desaparegut en un pis de Santa Bàrbara. L'avi de la criatura ha estat la persona que ha presentat la denúncia per la desaparició. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major, està precintat des del cap de setmana. Els Mossos hi van trobar dins una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta malnodrits en un espai envoltat de brossa i excrements. El jutge d'Amposta, que porta el cas, ha decretat el secret de les actuacions.

0: Donald Trump es mostra disposat a tornar a atacar l'Iran mentre que Teheran amenaça d'esclafar els Estats Units després dels últims bombardejos nord-americans que han deixat almenys 19 morts, segons els iranians. Entre les víctimes hi ha 7 membres de les forces armades, però també civils, que celebraven un casament, fet que el règim persa ha qualificat de crim de guerra. El líder de la Casa Blanca sosté que Washington ha destruït instal·lacions que l'Iran intentava reconstruir, com ara radars, sistemes de míssils i un suposat projecte per desplegar mines navals amb coets. Trump ha volgut deixar clar que l'ofensiva pot continuar.
1: Hem fet volar pels aires molt més que el seu radar. Va ser un atac molt fort el d'ahir de la nit i estem preparats per fer-ne un altre i quan vulguem.
0: Les forces iranianes han llançat projectils contra l'Iraq, Kuwait, Bahrein i Jordània, però no consten víctimes. A tot això, Donald Trump ha suggerit posar el seu nom a l'estret d'Hormuz amb l'argument que, segons ell, aquest pas estratègic està sota el control dels Estats Units. Benjamin Netanyahu ha visitat Gaza per primera vegada des de l'alto al foc de l'any passat, en un dia en què Israel ha matat almenys 3 persones a la franja, un home de 39 anys en un bombardeig i 2 menors a trets. El desplaçament del primer ministre s'emmarca en els actes de precampanya per les eleccions del mes que ve i el seu ministre d'Exteriors ha suggerit que els gazians haurien de marxar del territori. Jerusalem, Jordi Brescó.
2: La precampanya del govern israelià de cara a les eleccions ha passat avui per Gaza. Literalment, Benjamin Netanyahu s'ha plantat a la franja, ha visitat els soldats, ha pres un cafè i ha dit allò que fa temps que va repetir.
3: Controlem el territori, no ens retirem, ens mantenim en aquesta línia. Controlem el 60% de la franja i encara queda camí per recórrer perquè estem eliminant els terroristes que ens amenacen. Ho fem contínuament.
2: Per si Netanyahu no havia deixat prou clara la seva intenció, el seu ministre de Defensa, Israel Katz, s'ha referit a la possibilitat de forçar els gazians a marxar de la franja.
4: Aquesta opció no està descartada. L'hem tingut en compte tot aquest temps i crec que no hi ha cap altra solució pel bé de tothom. Però per aplicar-la necessitem els Estats Units. Quan ho farem? Quan quedi clar que Hamas no pensa desarmar-se.
2: Falta poc més d'un mes perquè es compleixi el primer any de l'alto al foc a la franja. Des d'aleshores, Israel hi ha matat més de 1.300 persones.
0: Cuba ha donat llum verda, per primera vegada després de la revolució, a poder crear empreses privades de més de 100 treballadors. El decret publicat aquest dimecres permet a aquestes empreses fixar preus, però fins a un cert límit, decidir els salaris dels treballadors i associar-se amb capital estranger. L'illa avança en les reformes liberalitzadores en plena crisi econòmica i energètica, provocada en gran part per l'embargament del petroli veneçolà ordenat per Donald Trump. Trump tutela el govern interí de Delcy Rodríguez i ha assegurat que no convocarà eleccions, tot i que ella li ha demanat.
1: Ens hem tret d'una dictadura i tenim molt bona relació amb el govern. La Delcy, com sabeu, està fent tot una molt bona feina. Ho respectem moltíssim. I tot el que volem és això, i ells ho volen. La Delcy ho vol, però encara no estan preparats.
0: Els Estats Units i Venezuela han firmat aquest dimecres l'acord segons el qual empreses nord-americanes explotaran una cinquena part del petroli veneçolà. 3CAT Info.

0: El nombre de persones beneficiàries de la dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada. Són dades de la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera del sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que l'any anterior. Això tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia. Segons l'informe, la població catalana de 65 anys o més ja supera en prop d'un 50% la població de menys de 15 anys. Per tot plegat, el director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió per afrontar aquest repte. Ho ha dit a 3Cat Info.
1: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals. Sempre diem que hem de doblar el percentatge d'inversió del PIB en dependència en sintonia amb el que passa a la resta de països de l'OCDE.
0: A Catalunya es triga 208 dies a resoldre el grau des que es presenta la sol·licitud, 26 dies més que l'any anterior. I el futur campus de salut clínic UB fa un pas endavant. El consorci que impulsa el projecte, format per la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat i altres institucions públiques, ha avalat l'avanç del pla urbanístic per transformar gairebé 70 hectàrees entre les tres ciutats. El projecte preveu construir fins a 1.125 habitatges, la meitat protegits. A més, la Facultat de Farmàcia de la UB es traslladarà a Esplugues. El projecte també inclou nous equipaments de salut, universitat i recerca, 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. La inversió global estimada és de 1.700 milions d'euros. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte tant a nivell de país com en benefici de les ciutats implicades.
2: Avui aprovem l'avanç del pla director urbanístic amb el que es defineix el futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país, que és el campus Hospital Clínic Universitat de Barcelona. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
0: Ara s'obre un procés de participació fins al desembre on la ciutadania pot fer al·legacions al projecte. La previsió és aprovar inicialment aquest projecte durant el primer semestre de l'any que ve i el nou campus està previst que entri en funcionament el 2035.
3: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18-19 graus cap a Ponent, fins a algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes entre els 32 i els 35 graus i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot el cap de setmana, quan el cap de setmana entre dissabte i sobretot diumenge els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfodiari.
0: La flota de pesca d'arrossegament més important del país, la de la Ràpita, el Montsià, ha tornat al mar després de la veda dels mesos de juliol i agost. La represa l'afronten amb bones previsions i amb l'esperança de poder tenir més dies de pesca l'any vinent. Tortosa, Jordi Barrancà.
5: Les previsions és que les captures estiguin al voltant de les 2.200 tones de l'any passat. Torna a la mar, a més, amb una alta presència de crustacis i amb un regust, això sí, agradós, provocat per l'emergència climàtica. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors de la Ràpita.
6: Sobretot en gamba blanca, que és la gamba famosa de Huelva, aquesta està pujant cap al nord i bueno, també tenim una erupció de llangostí cafè, que ahir, per exemple, se van agafar més de 1.000 quilos. Algunes espècies estan canviant, per exemple, l'escamarlà, que és un crustaci més, de més fred, pues, captures han baixat moltíssim.
5: També han de fer front a l'encariment del dièsel i per això han aplicat certes mesures.
6: S'estan implementant canvis de portes, per portes de baix impacte o portes blòveres, que repercutix un pèl en una disminució del consum. El que eren les velocitats que anaven abans per arribar a Calador, pues, també hi ha una disminució de consum.
5: Enguany han fet una planificació i tenen encara dies de marge pels propers 3 mesos. De cara a l'any vinent, però, ja tenen un ull posat en el que provi la Unió Europea mitjans del mes de desembre.
0: Ja ha començat la collita de les pomes Golden, les més comunes a Catalunya. Arrenca uns dies abans del que és habitual per la calor que ha fet que siguin més petites i molt dolces. Lleida, per a Joan Álvarez.
7: Unes calorades que han influït, doncs, en la maduració, en la mida i en el gust. Sentim Bernat Ramon, que és pagès.
8: Però també ens ha influenciat que a la nit no baixés la temperatura ni pugés la humitat com venia fent històricament, perquè això ens ha fet guanyar molt sucre a la mateixa fruita i el calibre no ha tingut temps, els arbres no han tingut el repòs que necessiten a les nits amb humitat i fresques, que és el que això a poc a poc fa augmentar els calibres.
7: Les previsions són arribar a les 134.000 tones de pomes Golden, de les quals gairebé 100.000 a les comarques de Lleida i la resta a Girona. Ara bé, la calor, com diem, també ha fet que les pomes siguin més petites i això podria acabar fent que no s'arribi als quilos previstos. Narcís Poc és responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos.
9: Què vol dir que hi hagi calibres més petits? Que una peça de pomes, doncs, pesa menys grams i és molt probable que tot i haver fet unes previsions, doncs, pensant que les pomes arribarien a una determinada mida, doncs potser no farem els quilos que esperàvem.
7: L'excés de calor també ha provocat en algunes finques caigudes sobtades de pomes.
3: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: George Clooney ha rebut el Lleó d'Or d'Honor durant la cerimònia inaugural de la 83a Mostra de Cinema de Venècia. El Festival Internacional ha arrencat amb la pel·lícula Inc. de Danny Boyle. Venècia, Òscar Callau.
10: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Amb elegància, humor i un toc de melancolia als seus 65 anys, s'ha guanyat tant l'ovació del públic que ha omplert la sessió inaugural al Palau del Cinema del Lido, com les simpaties dels periodistes internacionals durant la roda de premsa unes hores abans. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. De fet, durant l'acte, hem pogut veure Clooney mirant amb atenció el muntatge resum de les seves pel·lícules, una imatge idèntica a la que ja vam poder veure a Jai Kelly.
11: Sí, avui em passa això mateix, és una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula, és divertit. Tinc 65 anys, tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
10: La Bienal de Venècia l'ha guardonat per ser un artista complet, carismàtic, apassionat i original. I la seva amiga, l'actriu Laura Dern, ha llegit una glossa on ha recordat la figura sexy de George Clooney, farcida de records personals i també llegint dedicatòries d'altres intèrprets i amics, com ara Brad Pitt. Després de l'acte de lliurament del guardó, la projecció inaugural ha estat la de la pel·lícula concurs Inc. del director britànic Danny Boyle.
12: Agafem-ho tot, nenes, per si no tornem!
0: Glòria Rivera ha inaugurat oficialment el Festival Internacional de Teatre de Tarragona. La cita cobra la temporada de les arts escèniques al país, recupera companyies i artistes d'èxit que han crescut amb el festival. Tarragona, Ricard Buigas.
13: Arrenquen quatre dies de teatre amb les propostes més trencadores i arriscades. Espectacle Bomba Va de la cupletista, creadora folklòrica i neovedet Glòria Rivera n'és un exemple. També ho és Dones de Llum, de l'artista Gisela de Foc de l'Aleixar, al Baix Camp, que ha traslladat a la Rambla Nova un univers de poesia visual per exposar una decisió tan profunda com la de no ser mare.
14: Representem la no maternitat. És una vegada les dones no hem donat a llum i a partir de la pregunta de què passa amb aquesta llum, una mica com deixar enrere doncs, la maternitat.
13: El lema d'enguany del FIT és el talent torna a casa. El director del festival, Joan Negri, ens ha explicat els motius.
15: Portàvem 12 edicions obsessionats en portar companyies noves que la gent no conegués, no? Buscant pel món espectacles nous i innovadors, i vam pensar, ostres, ha vingut ja molta, molta gent que el públic ha conegut el FIT. També està bé que coneguin com evolucionen aquestes companyies, aquests creadors i aquestes creadores, i això hem pogut fer enguany.
13: El FIT d'enguany presenta 16 propostes escèniques, espectacles vermut i 5 sessions musicals. L'acte inaugural ha exhaurit les entrades. També s'ha venut tot el paper per veure algunes de les propostes de petit format com Blimani, sota la direcció d'Araca i la companyia Cali Canto.
0: I les festes de Santa Tecla despleguen un programa amb més de 500 actes amb el foc i la música com a principals protagonistes. Es commemoren els 600 anys dels primers actes festius de foc i s'han previst un gran nombre de concerts. Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
16: El Ball de Bigarles de Tarragona i el Drac de Sant Roc han preparat algunes recreacions històriques rigorosament documentades per recordar els orígens de les festes populars i la seva relació amb el foc que remunten al segle XV. És el cas del Ball de Diables, que farà una cercavila pròpia de finals del segle XIX i recordarà una actuació del Ball Infantil de l'any 1922, inspirant-se en una fotografia que se'n conserva. El tècnic de cultura Xavier González explica quin sentit té fer això.
17: Una de les coses que històricament ha fet la festa és explicar d'on venim, perquè és evident que el present és fantàstic, però el present és una suma de coses. En aquest cas, venim de tan lluny que venim de 700 anys d'història. Llavors, les entitats crec que encertadament el que fan és intentar explicar com podia ser o com era el que ara estem fent en altres marcs històrics, polítics, etc.
16: La música és un altre dels grans eixos de les festes amb el Parc de Francolí com un dels principals punts de trobada amb propostes que van des de blues, esbatlant el sodi, fins a propostes més familiars amb xiula i reggae per xics. També hi haurà activitat en altres espais amb la Tarragona Big Band o la Banda Unió Musical de Tarragona. Són només alguns dels mig miler d'actes que ajuntament i entitats han organitzat entre els dies 15 i 24 de setembre.
0: Amb David Obac.
18: El mercat de fitxatges d'estiu al futbol continua acaparant protagonisme l'endemà del seu tancament. Al Barça, l'última marxa ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Coruña a última hora. Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
19: Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, li han parlat amb el club, com hem gestionat altres coses, com han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
18: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat de l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez al club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
20: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi han jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobre d'aquesta posició, jo estaré preparat.
18: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre via sessió al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel, aquí sentim.
21: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
18: I a segona, el Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Els gironins tenen pendent oficialitzar aquest dijous el fitxatge de l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop desvinculat aquest dimarts del Celta. Més futbol encara, mercat de fitxatges a banda, això sí. Protagonisme al Tot Costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que l'Ajax blaugrana ha marcat època, però ha exhibit a la vegada perfil propi.
22: Es diferente, es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri, no quiero ni voy a ser igual que Alexia. Seguimos siendo 5 capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
18: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real Societat, l'Inter de Milà, Butxí del Wolfsburg, a més del Paris Saint-Germain i la Juventus.
3: 3CAT Info.
18: Sense deixar el futbol, afegim que, segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet de conduir durant 8 mesos. Encara en futbol, aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial a la competició, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2, amb gols de Joaquini a la primera part i de Rahmani a les acaballes, que ha desfet l'empat a un provisional del Barça obra de Gariba. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, ha posat en valor el títol.
1: Donar-li valor a cada instant, intentar fer sempre les coses de la millor manera. No penso que sigui possible triar quan vols competir, quan no, llavors nosaltres decidim fer-ho sempre. Som un equip català, és la Copa Catalunya, i evidentment que ens fa molta il·lusió guanyar-la.
18: El blaugrana Visibu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell a la primera part, s'ha hagut de retirar i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
3: Trescat Info.
18: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, resolta a l'esprint, després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. D'altra banda, Tadej Pogacar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. I encara en ciclisme, el ciclista neerlandès Àlex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per les properes dues temporades. A l'Open dels Estats Units de tenis, Pau Lladós ha accedit a la segona ronda en derrotar Kasatkin en dos sets.
3: 3CAT Info.

0: El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. El document recull que els agents van guiar els immigrants cap a la frontera i parla de permissivitat total. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. El PP i Vox han aconseguit convertir-les en un clam contra Sánchez. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, no descarta més detencions dels Mossos en relació amb aquest cas. Parlon denuncia que els partits d'extrema dreta han fet servir el crim per atiar l'odi i el racisme amb informacions falses, ja que els dos detinguts són catalans. La Unió Europea anuncia sancions més dures contra Rússia en represàlia per l'atac amb drons a l'aeroport alemany de Leipzig, que Alemanya ha atribuït a Moscou. Brussel·les parla de terrorisme d'estat. La policia alemanya ha identificat com a sospitosos dos homes amb passaport rus i doble nacionalitat. L'atur puja a Catalunya a l'agost amb el final dels contractes d'estiu. Tot i això, l'efecte de la regularització de migrants ha frenat la caiguda de les noves afiliacions. La Setmana del Llibre en Català reivindica mostrant la potència del sector editorial en la nostra llengua. A partir del 18 de setembre es faran més de 350 activitats al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Hi haurà prop d'un centenar de casetes amb més de 280 segells editorials.
1: Esports.
2: Marc Casado, cedit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat aquest dimarts, ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del Club Blaugrana. El Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. I a l'Open dels Estats Units de tennis, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en dos sets, 6-1 i 6-4.
0: I el temps, dijous, tornem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura entre els 30 i els 35 graus en gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés 3CAT Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dijous al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
3: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
4: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
3: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard de l'entrada massiva.
0: Madrid ha acollit aquest dimecres una de les manifestacions més multitudinàries a favor de Ceuta. Se n'havien convocat en molts punts d'Espanya amb l'impuls del PP i Vox, que se les han fet seves i les han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. La protesta de la capital espanyola ha acabat amb aldarulls, diversos detinguts i agents ferits. Madrid, Dani Sainreaja.
5: Una concentració que aviat s'ha vist que tenia més de protestar contra Pedro Sánchez. Les banderes espanyoles han dominat les de Ceuta i els crits que més han sentit han estat els de Sánchez dimissió. Les paraules en suport a Ceuta se les ha quedat l'alcalde de Madrid, Martínez Almeida, quan ha llegit el manifest.
6: La frontera de Ceuta és nuestra frontera, la de todos los españoles y también la de los 27 países de la Unión Europea.
5: La convocatòria la feia la Federació Espanyola de Municipis, però tant el PP com Vox s'hi han volcat amb els seus líders al capdavant, Feijó i Abascal, que han aprofitat l'acte per acusar Pedro Sánchez de mentir amb l'origen de la tragèdia i d'estar en connivencia amb el Marroc.
7: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada, y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
8: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
5: I de les Cibeles, molta gent ha marxat al Congrés dels Diputats, on hi havia una altra concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i, en resposta, els agents els han dissolt amb gasos lacrimògens.
0: I a Catalunya hi ha hagut concentracions de suport a Ceuta que han coincidit també amb convocatòries antiracistes. A Barcelona, una doble protesta a la plaça Sant Jaume ha aplegat centenars de persones que han cridat contra el govern i el president espanyol, Pedro Sánchez. Un fort cordó policial ha evitat que es trobessin amb la convocatòria antiracista. Sentim l'Esperanza, originària de Ceuta, i el Carles, partidari d'una acollida digna.
9: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
10: Em sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
0: Des de Tarragona, el líder del PP català, Alejandro Fernández, ha fet aquesta petició a Sánchez.
11: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
0: També hi ha hagut concentracions a Girona i a Lleida. El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa la matinada de dimarts. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat mòbil a Manresa, Ricard Luque i Nàtia Dell.
12: Diversos actes d'homenatge a memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del cant dels ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric, amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
13: Els meus fills són íntims amics del Carles, havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
14: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats, pensàvem viure tranquils i no. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
15: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, la violència.
12: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Eloi ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta que ha dit que no es pot tornar a repetir.
16: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
12: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
0: També el municipi on vivia la víctima, Castellnou de Bages, ha decretat 3 dies de dol i ha fet aquest dimecres un minut de silenci. Castellnou de Bages, Txell Garriga.
17: Més d'un centenar de veïns s'han acomiadat d'en Carles amb un emotiu i colpidor minut de silenci davant del centre cívic i just al costat del camp de futbol, on hi estava estretament vinculat, també els seus dos fills, i que a partir d'ara portarà el seu nom. Tot el municipi està consternat, ho explica l'Alba, veïna de Castellnou del Bages.
18: Et quedes que no tens paraules, d'entrada no saps ni què pensar ni els sentiments, després et va sortint tot i... És un cop molt dur pel municipi.
17: L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol. El seu alcalde, David Canyador, mostrava avui el seu rebuig a la violència.
19: Entre tots s'ha de parlar sobre la multireincidència, sobre la protecció dels menors. No s'ha d'aprofitar aquest fet, evidentment, per assenyalar ningú, però sí que és obvi que tinc 53 anys, quan era jove això no passava.
17: La mort d'en Carles deixa una ferida oberta a Castellnou de Bages.
0: I en paral·lel als actes d'homenatge, continua la investigació del crim. Els Mossos no descarten més detencions, així ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Interior, Núria Parlon. Ha denunciat la manipulació política que s'està fent del cas i ha deixat clar que els dos joves detinguts són nascuts a Catalunya i tenen família aquí i ha negat rotundament que es tracti de menors migrants no acompanyats. És per això que no descarta denunciar les formacions polítiques d'extrema dreta que a través de les xarxes busquen generar odi.
20: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema. I a més, per la tarda se sabia perfectament, i se sabia perquè en aquest cas la investigació ja va poder donar les primeres informacions contrastades.
0: Parlen demanar a reflexionar sobre què porta persones tan joves com les detingudes a cometre un crim tan greu.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. La Unió Europea promet sancions més dures contra Rússia per respondre a l'intent del Kremlin d'atacar amb drons l'aeroport alemany de Leipzig. Va passar fa un mes, però ara Berlín acusa Moscou d'estar-hi al darrere. Com a sospitosos de l'incident, hi ha dos homes amb passaport rus. I la diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat. Brussel·les, Bruna Forteamires.
21: En aquest atac fallit, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, hi veu un salt qualitatiu. A l'aeroport de Leipzig, el dron rus duia explosius preparats per atemptar contra un avió ucraïnès de mercaderies. I si no va haver-hi cap desgràcia, diu von der Leyen, és perquè l'artefacte va fallar. La líder comunitària demana als ciutadans que s'acostumin a aquestes maniobres de guerra híbrida.
22: Europeans, els europeus s'enfronten a la dura realitat que aquesta és la nova normalitat i això implica estar preparats per respondre més ràpidament i millor a les imprudències de Rússia.
21: Diu que cal reforçar la seguretat d'infraestructures civils com aeroports o plantes energètiques, però a Brussel·les també preocupa la facilitat amb què van moure's per la Unió Europea els dos sospitosos de l'atac fallit a Leipzig. Un d'ells va arribar-hi amb un visat de turista i per això els socis comunitaris negocien ara com limitar els visats als turistes russos. Ho ha dit la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
23: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
21: Els dos sospitosos de l'atac han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. Tots dos van fugir.
0: L'exèrcit rus ha completat una setmana seguida d'atacs sobre Kiev amb drons i míssils, aprofitant la falta de defenses antiaèries a la capital russa. Aquest dimecres s'han produït explosions al centre de la ciutat i han causat destrosses en edificis residencials i de la universitat. L'exèrcit rus també ha atacat altres regions del país. A Odessa, més de 350.000 habitatges s'han quedat sense llum pels danys en instal·lacions elèctriques. El govern ucraïnès ha demanat a l'Organització Aèria Internacional que recomani paralitzar els vols comercials per l'espai aeri rus, tot després que Zelensky anunciés que incrementaran els atacs amb drons. Les companyies turques, Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat alguns vols a Moscou. I Salvador Illa confirma que en les pròximes hores creuarà la frontera d'Ucraïna per arribar a Kiev, tot i els últims atacs russos. Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra.
2: El que venim a fer és a mostrar el nostre reconeixement a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també a ajudar-nos a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
0: El cap de l'executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant, i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18 i 19 graus cap a Ponent, fins a algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes, entre els 32 i els 35 graus, i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot el cap de setmana, quan el cap de setmana, entre dissabte i sobretot diumenge, els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfodiari.
0: L'agost és un mal mes per l'ocupació, amb l'acabament de molts contractes vinculats a la temporada turística i amb molts sectors a mig gas, com l'ensenyament. I el patró s'ha repetit aquest any. L'atur ha pujat de 14.500 persones fins a les 330.000, una xifra lleugerament superior a l'any passat. Els últims anys s'ha accentuat l'acabament de contractes en les activitats de lleure, un fet que, segons el secretari de Treball, Paco Ramos, caldrà estudiar.
4: És una dada que reitera any rere any que el que passa els mesos de juliol i agost pel que fa a les activitats complementàries. Menjadors, però també casals i colònies. I en aquest cas concret, l'increment de l'atur ha estat de 2.305 persones. Això és una qüestió molt rellevant i que haurem de veure què és el que passa al darrere d'aquestes dades.
0: L'atur ha crescut a tots els sectors i en especial entre els joves i a les comarques de Girona. Una part de l'increment el pot explicar el procés de regularització d'immigrants, perquè alguns d'aquests estrangers, que no tenien la situació administrativa regulada, s'han incorporat ara per primer cop a les oficines del Servei Català d'Ocupació. La regularització també ha servit per mitigar la caiguda d'afiliats a la Seguretat Social. No ha estat tan accentuada perquè s'hi han donat d'alta 64.000 estrangers, la majoria llatinoamericans i en el règim general. El saldo final d'afiliats continua per sobre dels 3.900.000, un nivell històricament a la Catalunya. Uber farà fora 3.300 treballadors, el 10% de la plantilla. L'empresa assegura en un comunicat que la decisió respon a la introducció de canvis organitzatius que pretenen simplificar l'estructura. El conseller delegat d'Uber ha explicat que busquen ser més àgils i tenir capacitat per invertir en el futur. En aquest sentit, ha fet pública la voluntat de liderar el sector del taxi autònom. D'altra banda, el Consell d'Administració de Delivery Hero, propietària de Glovo, ha donat el vistiplau a l'oferta de compra presentada per Uber per més de 12.700 milions d'euros. Ara han de ser els accionistes de l'empresa alemanya els que han d'acceptar les condicions de l'OPA. Amb aquesta compra, Uber s'assegura que la seva plataforma de repartiment i mobilitat sigui present en 99 països amb uns ingressos estimats de més de 206.000 milions d'euros. I encara en plana econòmica, l'absorció de l'empresa catalana Sirsa per part de la italiana Lottomatica ha fet pujar el valor de les accions de la companyia terrassenca a la borsa gairebé un 20%. De l'operació en sortirà el segon operador mundial cotitzat del joc i les apostes esportives amb un negoci combinat de 34.000 milions d'euros. Els propietaris de la companyia catalana tindran una tercera part del capital social de la nova societat i els accionistes de Sirsa rebran un 0,66 de les noves accions de l'Automàtica per cada títol que tinguin. El mercat ha aplaudit l'operació perquè els analistes destaquen que generarà un creixement de caixa i una capacitat de retorn a l'accionista molt elevats.
1: 3CAT Info.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà aquest dijous al matí amb els sindicats que mantenen la vaga per al primer dia de curs, que són l'USTEC i la CGT. Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que les negociacions abans de l'estiu no arribessin a port. La USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada i que pot tenir un seguiment baix. De fet, la portaveu, Yolanda Segura, assegura que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
5: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
0: La consellera es reunirà a partir de les 10 del matí amb l'USTEC i a les 12 amb la CGT. I la Unió Europea tornarà a debatre l'oficialitat del català a les institucions comunitàries el 22 de setembre. L'últim cop que els ministres dels 27 van abordar la qüestió va ser el juliol de l'any passat, fa més d'un any. Ara el govern espanyol reobre la carpeta, però encara no compta amb la unanimitat necessària per tirar-la endavant. Segons fonts diplomàtiques consultades aquest estiu per 3CAT Info, un grup de països liderat per Alemanya es manté reticent a la iniciativa.
1: Fresca Info. Fresca Info.
0: Més de 350 activitats en uns espais diferents ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona, on se celebra la Setmana del Llibre en Català, que es vol acostar més que mai al món digital. Entre les novetats destaca la col·laboració amb la Casa de Creació Digital en Català, que impulsarà cada tarda una conversa amb un prescriptor literari digital, com Marta Sangrà o Ània Posada. També cada dia es farà un podcast en viu, com Ràdio Maconda, de la Biblioteca Gabriel García Márquez, o Club Tàndem, de 3CAT, amb Marina Porres i Juliana Canet. Al llarg de 9.000 metres quadrats s'hi trobaran prop d'un centenar de casetes amb 282 segells editorials de tots els gèneres. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
6: Som en un context, innegablement, d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
0: Més de 200 autors signaran els seus llibres i hi haurà diàlegs amb autors internacionals traduïts al català, com la palestina Adania Shibley, l'irlandès Colm Toivin o la poeta britànica Claire Pollard. La setmana espera almenys igualar la xifra de visitants de l'any passat,

0: màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquest invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens ajuda i ens vol fer la vida millor.
1: L'obra s'estarà a la Heartbreak Hotel fins a l'11 d'octubre.
2: Esports.
3: Fins a dos quarts amb David Ubach.
4: El mercat de fitxatges d'estiu al futbol continua acaparant protagonisme l'endemà del seu tancament. El Barça, l'última marxa, ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Coruña a última hora. Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
5: Deixar de jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
4: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez al club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
6: El mestre em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
4: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre, via cessió, al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel, a qui sentim.
7: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
4: I a segona, el Girona, Unagi, és nou futbolista del Panathinaikos, segons ha fet ja oficial el club grec. Un fitxatge d'Unagi per al seu ex-equip a canvi d'uns 15 milions d'euros de traspàs, un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Atents també a la situació de Carles Pérez, desvinculat aquest dimarts del Celta, que en les properes hores s'ha de confirmar com a nou futbolista del club gironí. Precisament de Carles Pérez n'ha parlat un excompany seu a les categories inferiors del Barça, Mateu Morell, fitxat aquest dimarts pel Girona.
8: Crec que és un jugador que en confiança pot marcar la diferència i segur que ens aportarà moltíssim.
4: Més futbol, mercat de fitxatges a banda ara. Protagonisme al Tot Costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que la Jax Blaugrana ha marcat època, però ha exhibit perfil propi.
9: Es diferente, es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri, no quiero ni voy a ser igual que Alexia. Seguimos siendo cinco capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
4: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà aspirant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real Societat, l'Inter de Milà, Butxí del Wolfsburg i el Paris Saint-Germain i la Juventus, a més.
2: 3CAT Info.
4: Sense deixar el futbol, afegim que segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet durant 8 mesos. Encara en futbol, aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya, entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2. El blaugrana Visigu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell a la primera part, s'ha hagut de retirar i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, resolta a l'esprint després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. Al Balear del Movistar s'esperava una etapa més complicada a causa del vent.
10: Una pena que no ha soplado el viento que tenía que soplar y no se ha podido pasar a la acción. Simplemente...

0: perquè creu que no revendem molt bé ahí.
1: Aquest dijous, 12a etapa, seran 166 quilòmetres de muntanya entre Vera i Calaralto, amb dos ports de primera categoria, un d'ells al final d'etapa, un de segona i dos de tercera. Tadej Pogačar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. Ara mateix la seva participació al Mundial de Montreal de finals de mes és molt dubtosa. I encara en ciclisme afegim que el neerlandès Alex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per a les properes dues temporades. Qui també vestirà els colors d'aquest equip navarrès és Marc Brustenga. El ciclista de Santa Eulàlia de Ronçana, al Vallès Oriental, deixarà el Kern Pharma en una incorporació encara pendent de fer-se oficial, això sí. Del ciclisme passem al tennis.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: A l'Open dels Estats Units, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar l'australiana Kasatkina en dos sets, 6-1 i 6-4. A la Lliga CB de bàsquet, el Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenionis. El jugador de 24 anys prové de la Lliga de Letònia i tindrà un contracte temporal vinculat a la recuperació d'Isaac Vázquez. I amb Waterpolo, aquest dimecres s'han disputat dos partits d'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa Catalunya. En homes, Mediterrani 29, Catalunya 8 i en dones, Rubí 4, Sant Feliu 21.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Són dos quarts de sis.

0: Principals informacions a aquesta hora. El govern espanyol manté que el Marroc no va organitzar ni contribuir a l'assalt massiu de Ceuta, malgrat l'informe policial que assenyala les autoritats marroquines. Les revelacions afegeixen més pressió a Pedro Sánchez, que aquest dijous compareix al Congrés. Milers de persones es manifesten arreu d'Espanya contra la gestió del govern espanyol de la situació a Ceuta. Algunes de les protestes, com la de Madrid, han acabat amb aldarulls, càrregues policials i diversos detinguts. El jutge envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts per la mort d'un home dimarts a Manresa. La causa s'investiga per un delicte d'homicidi. Centenars de persones s'han concentrat a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. A partir d'ara us explicarem que els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa al replà d'un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs. Mentrestant, la policia ha detingut a València els pares del nadó desaparegut, a qui encara busquen, a Santa Bàrbara, al Montsià. Explicarem també que els beneficiaris de la dependència han augmentat prop d'un 75% en la darrera dècada, segons el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. La memòria assenyala que hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera, un 14% més que l'any anterior. I ja està en marxa la mostra de cinema de Venècia, que ha entregat el Lleó d'Or d'Honor a George Clooney durant la cerimònia inaugural.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Marc Casado, cedit pel Barça al Deportivo de la Coruña a última hora del tancament de mercat de fitxatges aquest dimarts, ha deixat d'entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida per part del club blaugrana. I al Girona, el Panathinaikos ha fet oficial l'arribada del migcampista dels gironins, Ounahi, a canvi d'uns 15 milions d'euros, un en variables a més d'un percentatge en cas d'una futura venda.
0: I el temps, dijous tornarem a tenir un dia assolellat amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu, però sense precipitació. La calor es va consolidant, pujarà una mica més la temperatura, entre els 30 i els 35 graus a gran part del país. Els valors més alts podran acostar-se als 38 graus. La Moncloa nega que el Marroc propiciés l'entrada massiva a Ceuta o hi col·laborés, tot i l'informe de la policia espanyola que evidencia que agents marroquins van guiar i animar els migrants a travessar la frontera. El document, al qual ha tingut accés 3CAT Info, s'havia mantingut en secret per ordre judicial i ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, n'estava informat. Tot plegat, hores abans que Pedro Sánchez comparegui aquest dijous al Congrés per explicar la gestió que s'està fent de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
3: Hi va haver permissivitat total de la policia del Marroc, no va fer cap intent seriós de dispersar o allunyar els migrants i fins i tot els va donar indicacions sobre quin era el millor camí per creuar la frontera. És la conclusió de l'informe que la policia espanyola ha enviat a la jutgessa de l'Audiència Nacional i que dinamita l'estratègia de Pedro Sánchez d'exculpar-ne el Marroc. La policia no diu que Rabat instigués l'entrada, però sí que va tenir un paper actiu perquè es materialitzés i apunta que l'objectiu era desestabilitzar Espanya. Tot i les evidències policials, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
4: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio.
3: La Moncloa manté la versió d'exculpar el Marroc, però hi ha molt malestar al Ministeri de l'Interior i també al govern espanyol per un informe del qual el mateix ministre Fernando Grande Marlaska no estava al cas. Agents de la policia el van mantenir en secret als seus superiors per ordre de la jutgessa que investiga l'entrada massiva. L'informe afegeix més llenya a una crisi política, diplomàtica i social sense precedents i a poques hores que Pedro Sánchez doni la cara al Congrés amb les primeres explicacions aquest dijous, un mes més tard de l'entrada massiva.
0: Milers de persones s'han concentrat en diverses ciutats de l'Estat per donar suport a la població de Ceuta i recriminar la gestió de la crisi del govern espanyol. Les convocatòries, impulsades pel PP i Vox, s'han transformat en una onada de rebuig a Pedro Sánchez. A la mobilització de Madrid hi han assistit el líder dels populars i el d'extrema dreta, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal.
5: Que una ciutat espanyola ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
6: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
0: També hi ha hagut protestes a Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona, on dues convocatòries de signe contrari han omplert la plaça Sant Jaume sense incidents, però separades per un fort cordó policial. La protesta de Madrid ha acabat amb aldarulls i càrregues policials. I mobilització massiva també a l'epicentre d'aquesta crisi migratòria. La delegació del govern espanyol ha xifrat en 20.000 els assistents a la protesta, l'equivalent a una quarta part de la població d'aquesta ciutat autònoma. Enviats especials a Ceuta, José Antonio Rodríguez i Miquel Jarqué.
1: El centre de la ciutat de Ceuta s'ha quedat petit per acollir la manifestació en contra de la llei migratòria, encapçalada per una pancarta amb el lema Ceuta no se vende, Ceuta se defiende. Els insults contra el president espanyol Pedro Sánchez han estat una constant. Quatre noies representants de les quatre confessions que conviuen a la ciutat han llegit un text consensuat per les associacions de veïns que han tingut referències constants a l'espanyolitat de la ciutat autònoma.
7: Ceuta es España por su historia, por la ley y por la voluntad democrática de sus ciudadanos. No hay lugar para dudas ni para ambigüedades.
1: Cap referència, però, a la crisi humanitària amb milers de migrants, alguns d'ells nadons i nens, malvivint a les platges, turons i carpes.
0: El jutge de guàrdia envia a un centre d'internament per a menors els dos joves detinguts acusats de la mort violenta d'un home a Manresa dimarts a la matinada. El cas, que s'investiga com a homicidi, ha generat commoció a la comarca. Centenars de persones s'han manifestat aquest dimecres pels carrers de Manresa per recordar la víctima i exigir justícia. Unitat Mòbil a Manresa, Ricard Luque i Nati Adell.
8: Diversos actes d'homenatge en memòria de la víctima i clam unànime de la ciutadania contra la violència. Aquest dimecres al vespre, a la zona del crim, més d'un miler de veïns s'han concentrat en silenci amb espelmes, amb la música inicial del cant dels ocells. Aplaudiments tant aquí com a la marxa que s'ha fet aquest dimecres a la tarda pel centre històric amb la participació d'unes 800 persones més. Al final s'han sentit crits demanant justícia i la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns veïns.
9: Els meus fills són íntims amics del Carles, havia anat amb ell des dels 3 anys a l'escola. El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano agradable, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
10: Perquè ens fa por a nosaltres que ja són jubilats, pensàvem viure tranquils i no... La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
11: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el nostre, bueno, la violència.
8: Durant el minut de silenci que ha organitzat l'Ajuntament, l'alcalde Marc Eloi ha demanat unitat davant d'una tragèdia com aquesta que ha dit que no es pot tornar a repetir.
12: Ara més que mai ens cal fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes.
8: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular.
0: Els Mossos també investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, al Barcelonès. Els serveis d'emergència han rebut l'avís aquest dimecres al migdia quan una persona ha trobat al replà del bloc, al carrer Llevant, una bossa amb sang. Quan els agents ja han arribat, han trobat el cos sense vida de la criatura. L'autòpsia determinarà ara les causes de la mort. Tampoc se sap el temps de vida que tenia, si havia acabat de néixer o si ja feia unes setmanes. La Regió Metropolitana Nord dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta. I han detingut a València els pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, per un suposat delicte d'homicidi. Els Mossos busquen a la casa de l'Ebre possibles restes de la criatura després de la denúncia de desaparició presentada per l'avi. Tarragona, Ricard Buigas.
13: La Policia Nacional ha detingut els pares del nadó a l'estació del Nord, al centre de València. El jutjat d'Amposta, que instrueix el cas del nen desaparegut, havia emès un ordre de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. Durant els pròxims dies, la parella detinguda serà traslladada al jutjat de la capital del Montsià. Paral·lelament, els Mossos busquen possibles restes del suposat nadó desaparegut en un pis de Santa Bàrbara. L'avi de la criatura ha estat la persona que ha presentat la denúncia per la desaparició. L'habitatge, situat a l'entorn del carrer Major, està precintat des del cap de setmana. Els Mossos hi van trobar dins una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta malnodrits en un espai envoltat de brossa i excrements. El jutge d'Amposta, que porta el cas, ha decretat el secret de les actuacions.

0: Donald Trump es mostra disposat a tornar a atacar l'Iran mentre que Teheran amenaça d'esclafar els Estats Units després dels últims bombardejos nord-americans que han deixat almenys 19 morts, segons els iranians. Entre les víctimes hi ha 7 membres de les forces armades, però també civils, que celebraven un casament, fet que el règim persa ha qualificat de crim de guerra. El líder de la Casa Blanca sosté que Washington ha destruït instal·lacions que l'Iran intentava reconstruir, com ara radars, sistemes de míssils i un suposat projecte per desplegar mines navals amb coets. Trump ha volgut deixar clar que l'ofensiva pot continuar.
1: Hem fet volar pels aires molt més que el seu radar. Va ser un atac molt fort el d'ahir de la nit i estem preparats per fer-ne un altre i quan vulguem.
0: Les forces iranianes han llançat projectils contra l'Iraq, Kuwait, Bahrein i Jordània, però no consten víctimes. A tot això, Donald Trump ha suggerit posar el seu nom a l'estret d'Hormuz amb l'argument que, segons ell, aquest pas estratègic està sota el control dels Estats Units. Benjamin Netanyahu ha visitat Gaza per primera vegada des de l'alto al foc de l'any passat, en un dia en què Israel ha matat almenys 3 persones a la franja, un home de 39 anys en un bombardeig i 2 menors a trets. El desplaçament del primer ministre s'emmarca en els actes de precampanya per les eleccions del mes que ve i el seu ministre d'Exteriors ha suggerit que els gazians haurien de marxar del territori. Jerusalem, Jordi Brescó.
2: La precampanya del govern israelià de cara a les eleccions ha passat avui per Gaza. Literalment, Benjamin Netanyahu s'ha plantat a la franja, ha visitat els soldats, ha pres un cafè i ha dit allò que fa temps que va repetir.
3: Controlem el territori, no ens retirem, ens mantenim en aquesta línia. Controlem el 60% de la franja i encara queda camí per recórrer perquè estem eliminant els terroristes que ens amenacen. Ho fem contínuament.
2: Per si Netanyahu no havia deixat prou clara la seva intenció, el seu ministre de Defensa, Israel Katz, s'ha referit a la possibilitat de forçar els gazians a marxar de la franja.
4: Aquesta opció no està descartada. L'hem tingut en compte tot aquest temps i crec que no hi ha cap altra solució pel bé de tothom. Però per aplicar-la necessitem els Estats Units. Quan ho farem? Quan quedi clar que Hamas no pensa desarmar-se.
2: Falta poc més d'un mes perquè es compleixi el primer any de l'alto al foc a la franja. Des d'aleshores, Israel hi ha matat més de 1.300 persones.
0: Cuba ha donat llum verda, per primera vegada després de la revolució, a poder crear empreses privades de més de 100 treballadors. El decret publicat aquest dimecres permet a aquestes empreses fixar preus, però fins a un cert límit, decidir els salaris dels treballadors i associar-se amb capital estranger. L'illa avança en les reformes liberalitzadores en plena crisi econòmica i energètica, provocada en gran part per l'embargament del petroli veneçolà ordenat per Donald Trump. Trump tutela el govern interí de Delcy Rodríguez i ha assegurat que no convocarà eleccions, tot i que ella li ha demanat.
4: Ens hem tret d'una dictadura i tenim molt bona relació amb el govern. La Delcy, com sabeu, està fent tot una molt bona feina. Ho respectem moltíssim. I tot el que volem és això, i ells ho volen. La Delcy ho vol, però encara no estan preparats.
0: Els Estats Units i Venezuela han firmat aquest dimecres l'acord segons el qual empreses nord-americanes explotaran una cinquena part del petroli veneçolà.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El nombre de persones beneficiàries de la dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada. Són dades de la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera del sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que l'any anterior. Això tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia. Segons l'informe, la població catalana de 65 anys o més ja supera en prop d'un 50% la població de menys de 15 anys. Per tot plegat, el director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió per afrontar aquest repte. Ho ha dit a 3CAT Info.
6: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals. Sempre diem que hem de doblar el percentatge d'inversió del PIB en dependència en sintonia amb el que passa a la resta de països de l'OCDE.
0: A Catalunya es triga 208 dies a resoldre el grau des que es presenta la sol·licitud, 26 dies més que l'any anterior. I el futur campus de salut Clínic UB fa un pas endavant. El consorci que impulsa el projecte, format per la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona, l'Hospitalet i Esplugues de Llobregat i altres institucions públiques, ha avalat l'avanç del pla urbanístic per transformar gairebé 70 hectàrees entre les tres ciutats. El projecte preveu construir fins a 1.125 habitatges, la meitat protegits. A més, la Facultat de Farmàcia de la UB es traslladarà a Esplugues. El projecte també inclou nous equipaments de salut, universitat i recerca, 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. La inversió global estimada és de 1.700 milions d'euros. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca la importància del projecte tant a nivell de país com en benefici de les ciutats implicades.
7: Avui aprovem l'avanç del pla director urbanístic amb el que es defineix el futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país, que és el campus Hospital Clínic Universitat de Barcelona. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
0: Ara s'obre un procés de participació fins al desembre on la ciutadania pot fer al·legacions al projecte. La previsió és aprovar inicialment aquest projecte durant el primer semestre de l'any que ve i el nou campus està previst que entri en funcionament el 2035.
5: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
8: Aquest mes de setembre ha començat amb un temps molt estable, amb una calor que es va consolidant i això és el que notem. A primera hora d'aquest dijous, temperatures semblants o un pèl més altes. Valors de nit tropical entre la costa i el prelitoral, també temperatures entre 18 i 19 graus cap a Ponent, fins a algun valor de 20 graus, sol, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, alguna boirina matinal i a la tarda poden créixer algunes nuvolades anecdòtiques inofensives cap a punts del Pirineu. Farà una miqueta més de calor, ni que sigui 1 o 2 graus. Moltes més màximes entre els 32 i els 35 graus i les més altes arribant a tocar o fregar els 38 graus. Aquesta calor s'anirà intensificant més de cara a divendres i sobretot al cap de setmana, quan al cap de setmana, entre dissabte i sobretot diumenge, els valors més alts podran tornar a tocar els 40 graus.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: La flota de pesca d'arrossegament més important del país, la de la Ràpita, el Montsià, ha tornat al mar després de la veda dels mesos de juliol i agost. La represa l'afronten amb bones previsions i amb l'esperança de poder tenir més dies de pesca l'any vinent. Tortosa, Jordi Barrancà.
9: Les previsions és que les captures estiguin al voltant de les 2.200 tones de l'any passat. Torna a mar, a més, amb una alta presència de crustacis i amb un regust, això sí, agradós, provocat per l'emergència climàtica. Joan Balaguer, secretari de la Confraria de Pescadors de la Ràpita.
10: Sobretot en gamba blanca, que és la gamba famosa de Huelva, aquesta està pujant cap al nord i bueno, també tenim una erupció de llangostica fe, que ahir, per exemple, se van agafar més de 1.000 quilos. Algunes espècies estan canviant, per exemple, l'escamarlà, que és un crustaci més fred, pues, captures han baixat moltíssim.
9: També han de fer front a l'encariment del dièsel i per això han aplicat certes mesures.
10: S'estan implementant canvis de portes, per portes de baix impacte o portes voladores, que repercutix un pèl en una disminució del consum. El que eren les velocitats que anaven abans per arribar a calador, pues, també hi ha una disminució de consum.
9: Enguany han fet una planificació i tenen encara dies de marge pels propers 3 mesos. De cara a l'any vinent, però, ja tenen un ull posat en el que provi la Unió Europea mitjans del mes de desembre.
0: I ha començat la collita de les pomes Golden, les més comunes a Catalunya. Arrenca uns dies abans del que és habitual per la calor que ha fet que siguin més petites i molt dolces. Lleida, per a Joan Álvarez.
11: Unes calorades que han influït, doncs, en la maduració, en la mida i en el gust. Sentim Bernat Ramon, que és pagès.
12: Però també ens ha influenciat que a la nit no baixés la temperatura ni pugés la humitat com venia fent històricament, perquè això ens ha fet guanyar molt sucre a la mateixa fruita, i el calibre no ha tingut temps, els arbres no han tingut el repòs que necessiten a les nits amb humitat i fresques, que és el que això a poc a poc fa augmentar els calibres.
11: Les previsions són arribar a les 134.000 tones de pomes Golden, de les quals gairebé 100.000 a les comarques de Lleida i la resta a Girona. Ara bé, la calor, com diem, també ha fet que les pomes siguin més petites i això podria acabar fent que no s'arribi als quilos previstos. Narcís Poc és responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos.
13: Què vol dir que hi hagi calibres més petits? Que una peça de pomes, doncs, queda menys grams i és molt probable que tot i haver fet unes previsions, doncs, pensant que les pomes arribarien a una determinada mida, doncs, potser potser no farem els quilos que esperàvem.
11: L'excés de calor també ha provocat en algunes finques caigudes sobtades de pomes.
5: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: George Clooney ha rebut el Lleó d'Or d'Honor durant la cerimònia inaugural de la 83a Mostra de Cinema de Venècia. El Festival Internacional ha arrencat amb la pel·lícula Ink de Danny Boyle. Venècia, Òscar Callau.
14: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Amb elegància, humor i un toc de melancolia als seus 65 anys, s'ha guanyat tant l'ovació del públic que ha omplert la sessió inaugural al Palau del Cinema del Lido, com les simpaties dels periodistes internacionals durant la roda de premsa unes hores abans. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. De fet, durant l'acte, hem pogut veure Clooney mirant amb atenció el muntatge resum de les seves pel·lícules, una imatge idèntica a la que ja vam poder veure a Jai Kelly.
15: Sí, avui em passa això mateix, és una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula, és divertit. Tinc 65 anys, tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
14: La Bienal de Venècia l'ha guardonat per ser un artista complet, carismàtic, apassionat i original. I la seva amiga, l'actriu Laura Dern, ha llegit una glossa on ha recordat la figura sexy de George Clooney, farcida de records personals i també llegint dedicatòries d'altres intèrprets i amics, com ara Brad Pitt. Després de l'acte de lliurament del guardó, la projecció inaugural ha estat la de la pel·lícula concurs Ink, del director britànic Danny Boyle.
16: Agafem-ho tot, nenes!
0: Glòria Rivera ha inaugurat oficialment el Festival Internacional de Teatre de Tarragona. La cita cobra la temporada de les arts escèniques al país, recupera companyies i artistes d'èxit que han crescut amb el festival. Tarragona, Ricard Buigas.
17: Arrenquen quatre dies de teatre amb les propostes més trencadores i arriscades. Espectacle Bomba Va, de la cupletista, creadora folklòrica i neovedet Glòria Rivera, n'és un exemple. També ho és Dones de Llum, de l'artista Gisela de Foc, de l'Aleixar, al Baix Camp, que ha traslladat a la Rambla Nova un univers de poesia visual per exposar una decisió tan profunda com la de no ser mare.
18: Representem la no maternitat. És una vegada les dones n'han donat a llum i a partir de la pregunta de què passa amb aquesta llum, una mica com deixar enrere doncs, la maternitat.
17: El lema d'enguany del FIT és el talent torna a casa. El director del festival, Joan Negri, ens ha explicat els motius.
19: Portàvem 12 edicions obsessionats en portar companyies noves que la gent no conegués, no? Buscant pel món espectacles nous i innovadors, i vam pensar, ostres, hi ha molta, molta gent que el públic ha conegut el FIT, també està bé que coneguin com evolucionen aquestes companyies, aquests creadors i aquestes creadores, i això hem volgut fer enguany.
17: El FIT d'enguany presenta 16 propostes escèniques, espectacles vermut i 5 sessions musicals. L'acte inaugural ha exhaurit les entrades. També s'ha venut tot el paper per veure algunes de les propostes de petit format com Blimani, sota la direcció d'Araca i la companyia Cali Cantó.
0: I les festes de Santa Tecla despleguen un programa amb més de 500 actes amb el foc i la música com a principals protagonistes. Es commemoren els 600 anys dels primers actes festius de foc i s'han previst un gran nombre de concerts. Tarragona, Clara Echevarria, Domingo.
20: El Ball de Diables de Tarragona i el Drac de Sant Roc han preparat algunes recreacions històriques rigorosament documentades per recordar els orígens de les festes populars i la seva relació amb el foc que remunten al segle XV. És el cas del Ball de Diables, que farà una cercavila pròpia de finals del segle XIX i recordarà una actuació del ball infantil de l'any 1922, inspirant-se en una fotografia que se'n conserva. El tècnic de cultura Xavier González explica quin sentit té fer això.
21: Una de les coses que històricament ha fet la festa és explicar d'on venim, perquè és evident que el present és fantàstic, però el present és una suma de coses, en aquest cas venim de tan lluny que venim de 700 anys d'història. Llavors les entitats crec que encertadament el que fan és intentar explicar com podia ser o com era el que ara estem fent en altres marcs històrics, polítics, etc.
20: La música és un altre dels grans eixos de les festes, amb el Parc de Francolí com un dels principals punts de trobada, amb propostes que van des de blues, esbatlant el sodi, fins a propostes més familiars amb xiula i reggae per xics. També hi haurà activitat en altres espais amb la Tarragona Big Band o la banda Unió Musical de Tarragona. Són només alguns dels mig miler d'actes que ajuntament i entitats han organitzat entre els dies 15 i 24 de setembre.
0: Amb David Ubach.
1: El mercat de fitxatges d'estiu al futbol continua acaparant protagonisme l'endemà del seu tancament. Al Barça, l'última marxa ha estat el migcampista Marc Casado, cedit al Deportivo de la Coruña a última hora. Casado mateix ha deixat entreveure cert descontentament amb la gestió de la seva sortida.
3: Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat altres coses, com ho han fet ells, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
1: Encara al Barça, Dani Olmo ha rebut aquest dimecres un homenatge a la seva ciutat natal, Terrassa, per la consecució del Mundial. En acabat de l'acte, Olmo ha trobat incomprensible la negativa de l'Atlètic de Madrid a traspassar Julián Álvarez al club blaugrana, alhora que considera que la posició de davanter centre queda ben coberta igualment.
22: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en què puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
1: Pel que fa a l'Espanyol, l'últim moviment del mercat blanc i blau va ser rebre via cessió al lateral dret de l'Atlètic Club de Bilbao, Andoni Gorosabel, aquí sentim.
23: Es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí.
1: I a segona, el Girona ja és oficial la sortida del migcampista Unahi al Panathinaikos grec. El marroquí deixa Montilivi a canvi d'uns 16 milions d'euros i un en variables, a més d'un percentatge en cas d'una futura venda. Els gironins tenen pendent oficialitzar aquest dijous el fitxatge de l'extrem granollerí Carles Pérez, un cop desvinculat aquest dimarts del Celta. Més futbol encara, mercat de fitxatges a banda, això sí. Protagonisme al Tot Costa de Catalunya Ràdio per a la nova capitana del Barça femení, Patri Guijarro. Respecte de la seva predecessora lluint el braçalet, Alexia Putellas, Patri ha admès que l'Ajax blaugrana ha marcat època, però ha exhibit a la vegada perfil propi.
24: Es diferente, es verdad que Alexia ha dejado un legado increíble, pero Alexia es Alexia, yo soy Patri, no quiero ni voy a ser igual que Alexia. Seguimos siendo cinco capitanas que nos ayudamos entre nosotras y seguimos siendo un equipo entero en el que todas cuentan igual opinión.
1: Patri assegura que se sent valorada al club i ha insistit que l'equip seguirà esperant a tots els títols, tot i els canvis en plantilla. Per cert, que aquest dimecres s'han jugat partits de l'última eliminatòria prèvia de la Lliga de Campions femenina. Entre d'altres, han avançat a la fase Lliga el Real Madrid, que ha eliminat l'Ajax, el Chelsea, que ha deixat fora la Real Societat, l'Inter de Milà, Butxí del Wolfsburg, a més del Paris Saint-Germain i la Juventus.
5: 3CAT Info.
1: Sense deixar el futbol, afegim que, segons ha avançat el mitjà digital Atlántico Hoy, el defensa del Madrid, Raúl Asensio, l'han condemnat per conduir begut a l'agost a Gran Canària, amb una taxa que multiplicava per 4 la permesa. Asensio ha hagut de pagar 14.000 euros de multa i ha patit la retirada del carnet de conduir durant 8 mesos. Encara en futbol, aquest dimecres s'ha jugat a la nova Creu Alta de Sabadell la final de la Copa Catalunya entre el Sabadell i el Barça Atlètic. El títol, el segon del seu historial a la competició, ha estat per al Sabadell, que s'ha imposat al filial blaugrana per 1-2, amb gols de Joaquini a la primera part i de Rahmani a les acaballes. Ha desfet l'empat a un provisional del Barça, obra de Gariba. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, ha posat en valor el títol.
25: Donar-li valor a cada instant, intentar fer sempre les coses de la millor manera. No penso que sigui possible triar quan vols competir, quan no, llavors nosaltres decidim fer-ho sempre. Som un equip català, és la Copa Catalunya, i evidentment que ens fa molta il·lusió guanyar-la.
1: El blaugrana Visibu, un dels nous, s'ha lesionat el turmell a la primera part, s'ha hagut de retirar i queda pendent de passar proves mèdiques aquest dijous. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
5: 3CAT Info.
1: El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, ha estat el vencedor de l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya, resolta a l'esprint, després dels 154 quilòmetres entre Cartagena i Llorca. Tercer triomf parcial de Brennan en aquesta edició de la Ronda Espanyola. A la general, Enric Mas continua amb el mallot vermell de líder. D'altra banda, Tadej Pogačar ha abandonat aquest dimecres la clínica de Xeus de Barcelona per seguir la recuperació de les fractures en una vèrtebra i a la clavícula esquerra a casa seva. I encara en ciclisme, el ciclista neerlandès Àlex Molinar, que s'ha criat i resideix a la Garrotxa, ha renovat amb el conjunt Caja Rural per les properes dues temporades. A l'Open dels Estats Units de tenis, Paula Badosa ha accedit a la segona ronda en derrotar Kasatkina en dos sets.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6
4: del matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Són les 6, dia de sol avui, temperatura encara més amunt. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, ahir ja vam arribar als 36-37 graus, els llocs més càlids a Catalunya. Avui se'n preveu 37 o 38 i demà ja podríem arribar als 40, amb un temps tranquil i assolellat, només amb 4 núvols matinals al Delta de l'Ebre.
0: El dia en què Pedro Sánchez compareix avui a partir de les 9 del matí al Congrés dels Diputats per parlar sobre Ceuta. Ho fa l'endemà del terratrèmol polític, dels informes policials i l'endemà també de les concentracions arreu d'Espanya. Paula Brujats, bon dia.
2: Bon dia. Pedro Sánchez dona la cara al Congrés després de l'informe de la policia que assenyala un paper actiu del Marroc en guiar els migrants cap a Ceuta. Tot i les evidències, el govern espanyol es resisteix a culpar Rabat, nega que planifiquessin o executessin l'entrada i fins i tot qüestiona els policies espanyols que han fet l'informe.
0: I la batalla pels informes continua a la premsa. El Mundo assegura avui que dos avisos policials dels dies 27 i 30 de juliol alertaven ja del risc d'una entrada massiva i d'un col·lapse immediat. El País, per la seva part, assegura que la Moncloa té tres escrits policials en què es diu que cap govern està al darrere de l'assalt. Mentrestant, al carrer, desenes de milers de persones es van manifestar ahir a les principals ciutats espanyoles. A Madrid va acabar amb el deluge amb la policia davant del Congrés. Les concentracions eren de solidaritat, també amb Ceuta, però bàsicament es van convertir en marxa govern. Avui seguirem en temps d'agora la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. I també estarem pendents en l'últim intent per intentar que el curs escolar, que és dimarts vinent que quan arrenca, doncs no ho faci amb vaga. La consellera Niubó es reuneix aquest matí amb els sindicats que mantenen la protesta. Maria Costa, bon dia.
3: Bon dia, és la primera trobada després d'un estiu sense negociacions. El govern té coll avall que el primer dia de curs començarà amb vaga, però l'USTEC admet que l'aturada és arriscada i que pot tenir un seguiment baix. Diu que malgrat el malestar continua, els docents els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
0: I avui també estarem pendents de Manresa. Dolor i indignació en els actes de record per l'home assassinat la matinada de dimarts.

0: Ho va seguir la Nati Adell. Bon dia, Nati.
1: Bon dia. Centenars de persones han sortit pels carrers de Manresa en memòria de Carles Vilajosana. Aplaudiments, crits, reclamant justícia i veus també demanant la dimissió de l'alcalde.
0: I El País i La Vanguardia donen avui també més detalls d'aquest cas. La víctima hauria intentat mediar abans en una baralla i després un dels grups implicats se'l va tornar a trobar amb el desenllaç fatal. El menor, que li hauria clavat la punyalada al cor, va abandonar l'escola als 10 anys, malviu al carrer, acumulat diverses detencions i feia només un mes que havia sortit per últim cop d'un centre d'internament. Els dos menors, la nit dels fets, el van trobar en un baix ocupat. Sobre aquest cas s'han fet virals també les paraules de la consellera d'Interior, Oriol Parlon, en aquest programa on es mostra indignada contra els que han aprofitat aquesta tragèdia per carregar falsament contra la immigració.
2: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació de la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
0: I a mig camí entre la plana judicial i els esports, avui torna a ser notícia el jugador del Real Madrid, Raúl Asensio, després de saber-se que aquest agost el van enxampar conduint begut, i avui s'enfronta al judici per difondre també un vídeo sexual d'uns companys seus amb una menor.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 6. Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
1: Silvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. Comencem el que és la notícia del dia. Avui, a partir de les 9, seguirem al Congrés dels Diputats. Pedro Sánchez donarà la cara per la crisi a Ceuta.
4: Ho farà un mes més tard de l'entrada massiva i després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser permissives amb l'entrada de migrants i fins i tot els van guiar per aconseguir-ho. Tot i això, el govern espanyol insisteix a exculpar Rabat i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que firmen l'informe.
1: Madrid, Pau Brujats.
5: Sánchez arriba al Congrés en hores baixes, en el moment més crític del seu mandat i completament sol amb la defensa del Marroc. La policia ha dinamitat la seva estratègia, evidencia que Rabat va ser permissiu i que fins i tot policies marroquins van donar indicacions als migrants sobre quin era el millor camí per travessar la frontera. Tot i les evidències, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
6: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido en Ceuta.
5: Unes explicacions que no es creu l'oposició, però tampoc els socis de Pedro Sánchez. Des de Madrid a la Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: De fet, la batalla pels informes continua també avui a la premsa.
7: Sí, el País, per la seva part, assegura que la Moncloa té 3 escrits policials sobre la taula on es diu que cap govern està darrere de l'assalt. En canvi, el Mundo assegura que 2 avisos policials, els dies 27 i 30 de juliol, sí que alertaven del risc d'una entrada massiva i d'un col·lapse immediat.
1: I a Madrid, les protestes a favor de Ceuta van acabar amb aldarulls, diversos detinguts i alguns policies ferits.
4: La marxa, liderada pel PP i Vox, va omplir els carrers de milers de persones, el crit, entre d'altres, de Pedro Sánchez dimissió.
1: Madrid, Dani Santeaja.
8: La plaça civil s'ha quedat petita en una concentració que de seguida s'ha vist que tenia més de manifestació en contra de Pedro Sánchez. Més banderes d'Espanya que de Ceuta, crits de Sánchez dimissió han dominat una protesta encapçalada per Feijó i Abascal amb acusacions al president espanyol de connivencia amb el Marroc.
9: Que una ciutat espanyola ha sido invadida lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
10: Pedro Sánchez está al servicio como lacayo del régimen de Marruecos.
8: I decibeles, molta gent ha marxat cap al Congrés on hi havia una alta concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i els agents han respost dissolent-los amb gasos lacrimògens. Des de Madrid, Dani Sainz-Deja per el matí de Catalunya Ràdio.
1: I a Catalunya hi ha hagut concentracions de suport a Ceuta que han coincidit també amb convocatòries antiracistes.
7: A Barcelona, una doble protesta a la plaça Sant Jaume va aplegar centenars de persones que van cridar contra el govern i el president espanyol. Un fort cordó policial va evitar que es trobessin amb la convocatòria antiracista Sentim Esperança, originària de Ceuta, i el Carles, partidari d'una acollida digna.
11: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
12: Me sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
7: Des de Tarragona, el líder del PP català, Alejandro Fernández, feia aquesta petició a Pedro Sánchez.
13: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
7: També hi va haver concentracions a Girona i Lleida.
1: I a Ceuta, la delegació del govern espanyol xifra en 20.000 persones les que hi van manifestar-se en una concentració massiva contra l'entrada massiva de migrants a la ciutat.
4: El nombre d'assistents és equivalent a una quarta part de la població de la ciutat autònoma. De fet, el centre es va quedar petit per acollir aquesta manifestació, encapçalada per una pancarta amb el lema «Ceuta no es ven, Ceuta es defensa». Els insults contra Pedro Sánchez van ser una constant. Quatre noies representants de les quatre confessions que conviuen a la ciutat van llegir un text consensuat per les associacions de veïns amb referències constants a l'espanyolitat de Ceuta.
14: Ceuta és Espanya por su historia, por la ley y por la voluntad democrática de sus ciudadanos. No hay lugar para dudas ni para ambigüedades.
4: No van fer cap referència, però, a la crisi humanitària amb milers de migrants malvivint a les platges, als turons i a les carpes.
1: I els dos menors acusats de matar un home a Manresa ja són en un centre d'internament de menors.
7: El jutge els va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. El crim ha colpit la comarca del Bages, on se succeeixen els actes d'homenatge a la víctima.
1: Manresa, Mati Adell.
15: Manresa, consternada, ha homenatjat la víctima de l'apunyalament molt conegut a la comarca i ha fet un clam unànime contra la violència. Més d'un miler de persones han fet una marxa silenciosa amb espelmes a la zona on es va produir el crim. A la protesta de la tarda s'han sentit crits demanant justícia i veus demanant la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns dels manifestants.
2: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
3: Perquè ens fa por a nosaltres que ja som jubilats. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
16: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i la violència.
15: L'Ajuntament, que ha organitzat un minut de silenci, es personarà com a acusació popular a la causa. Des de Manresa, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el País de la Vanguardia donen avui més detalls també del que va passar i fan un retrat, com dèiem, dels menors detinguts, que són dos joves problemàtics.
4: La víctima va mediar entre dos grups que es barallaven. Al cap d'una estona van tornar a coincidir i un dels detinguts va tirar un con contra la colla en què anava la víctima. Va ser aleshores quan va començar una trifulga i llavors l'altre detingut va clavar una punyalada a l'home directe al cor. Segons expliquen els diaris, un dels menors va abandonar l'escola als 10 anys i va passar a càrrec de l'àvia, que es va donar per vençuda, i des dels 12 malviu al carrer amb entrades i sortides a centres. Feia un mes que havia sortit de l'últim.
7: L'altre menor té un historial de detencions per robatoris amb violència i per robar un cotxe i conduir-lo sense permís. També està pendent d'un judici per temptativa d'homicidi, en concret per atacar un cambrer amb un tornavís. Divendres passat el van detenir per assaltar una persona gran. La matinada del crim els van trobar al baix un compat en el qual malviuen amb altres menors i adolescents.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
4: Els serveis d'emergència van rebre l'avís ahir al migdia quan una persona es va trobar en un replà del seu bloc al carrer Llevant una bossa amb sang. Els agents hi van trobar el cos sense vida de la criatura i l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort. La investigació continua oberta.
1: A València han detingut també, per un possible delicte d'homicidi, els pares d'un altre nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià.
7: L'avi de la criatura va ser qui va presentar la denúncia i la Policia Nacional va detenir els pares. El jutge d'Amposta havia emès una ordre de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. Els Mossos han buscat possibles restes de la criatura en un pis de Santa Bàrbara que està precintat des del cap de setmana i han trobat una trentena de gossos, alguns morts, i la resta malnodrits en un espai ple de brossa i excrements. El jutjat ha decretat el secret de les actuacions.
1: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, es reunirà aquest matí amb els sindicats convocants de la vaga, la USTEC i la CGT, per desencallar la situació de cara a dimarts que ve, el primer dia de curs. Maria Costa.
17: Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que l'estiu acabessin com gat i gos. La USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada, que pot tenir un seguiment baix. La portaveu Yolanda Segura diu que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
18: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vegada que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
7: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el nombre de persones beneficiàries de la dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada.
4: Són dades de la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera pel sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que l'any anterior. Això, tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia. Segons l'informe, el nombre de catalans de més de 65 anys ja supera en prop d'un 50% els de menys de 15 anys. Per tot plegat, el director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió.
19: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals.
4: Actualment a Catalunya es triga 208 dies a resoldre el grau des que es presenta la sol·licitud, 26 dies més que l'any anterior.
1: I l'Associació de Càmpings de Girona alerta que amb les onades de calor el sector ha fet i ha hagut de fer front a factures de la llum més altes perquè es fa un ús intens dels aires acondicionats de les caravanes.
7: L'associació promou que s'instal·lin sistemes per monitoritzar quant gasta cada parcel·la i poder-ho cobrar.
1: Girona, Núria Pereira.
15: En alguns càmpings la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això el seu president, Miquel Gotanegra, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i si superen un màxim els ho cobren.
20: És molt important que cadascú pagui el que consumeix. O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que en marxa, deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
15: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: L'Iran amenaça d'escardar els fonaments dels Estats Units.
4: És la resposta de Teheran a l'atac nord-americà d'ahir a la matinada, que va fer prop d'una vintena de morts, quatre dels quals eren civils que celebraven un casament al sud-est del país. El govern iranià ha qualificat aquesta acció com a crim de guerra. Washington ha evitat respondre a aquesta acusació i s'ha limitat a dir que, a diferència de la Guàrdia Revolucionària iraniana, el seu exèrcit mai es fixa en objectius civils.
1: I els països de la Unió Europea acceleren les negociacions per limitar els visats dels turistes russos.
7: És la resposta a l'intent del Kremlin d'atacar l'aeroport alemany de Leipzig amb un dron que al final no va explotar. Els fets van passar fa un mes, però ara se sap que els sospitosos són dos homes amb passaport rus. La diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
7: Molt bon dia.
1: La primera.

0: sabrem la preselecció de l'Acadèmia Espanyola d'aquelles pel·lícules favorites per anar als Oscars i representar Espanya. Les que tenen més números són La bola negra de los Javis, protagonitzada per aquest que sentim, Guitarrica de la Fuente, o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen. La preselecció la sabrem avui a 11:15 del matí i per la candidata final, això sí, encara haurem d'esperar.
1: La segona.
0: Cirque du Soleil estrena el seu muntatge Curios, una producció que ja es va estrenar a Montreal el 2014, però que ara arriba per primer cop a Barcelona dins la gira d'aquest 2026. Es podrà veure fins al 18 d'octubre al Districte Cultural de l'Hospitalet.
1: I la tercera?

0: I avui el músic argentí Fito Páez actua a Barcelona. Fan un concert en acústica al Palau de la Música on repassarà alguns dels seus temes més emblemàtics. Concert avui a les 9 del vespre.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: El defensa del Madrid, Raúl Asensio, compareix avui davant el jutge per haver participat en una gravació de contingut sexual amb dues dones, una d'elles menor, sense el seu consentiment. També li han retirat el carnet de conduir per un altre incident. Va quadriplicar la taxa d'alcohol, un delicte que va cometre a mitjans d'agost. La capitana del Barça, Patri Guijarro, diu al tot costa que l'equip afronta un petit canvi de cicle i el Rayo exigeix jugar dissabte a Vallecas perquè el camp, diu, ja s'ajusta a la normativa.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Avui és dijous 3 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Gabriel amb 3 quilos 165 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar la nova vida sempre és una bona notícia. I pel que sembla el temps, avui continuarà l'escalada de temperatures. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, avui continuarà pujant la temperatura. Avui ja tenim aquesta hora 26 graus a Barcelona, 26 a Figueres. Aquí bufa una mica de tramuntana, 22 graus a Tàrrega, tan sols refresca en algunes valls del Pirineu, 11 graus a Esterri d'Àneu. Avui amb 4 núvols matinals que hi ha a les Terres de l'Ebre, al voltant del Delta a l'Ebre, però aniran marxant, s'imposarà el sol a tot arreu. I atenció, com dèiem, a les temperatures, que poden enfilar-se fins als 37 o 38 graus en punts del Pla a Lleida, de l'interior de l'Ebre, i fins i tot també aquestes temperatures podrien registrar en llocs com el Bages, a la Catalunya central. Demà encara s'enfilarà més la temperatura. Demà ja per haver amb alguns valors de fins a 40 graus, sobretot a les comarques de Ponent o l'interior de l'Ebre, i aquests 40 graus també s'assoliran de cara a dissabte i diumenge als llocs més càlids del país.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
5: A les 9 obrirem l'àgora molt pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre Ceuta i analitzarem les manifestacions d'aquest dimecres a la Ciutat Autònoma i en centenars de municipis de l'estat espanyol.
6: A 9:15 sentirem les queixes pel canvi en la forma d'accés a la meva salut. Escoltarem testimonis que consideren un error al nou sistema i parlarem amb la directora de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra.
5: A 11:15 entrevistarem l'escriptora i dramaturga Juana Dolores, protagonista de diverses polèmiques les últimes setmanes.
6: I a 11:00 obrirem la taverna amb Maria Nicolau, Marc Casanovas, Pau Aranós i Carles Xuriguera, a qui preguntarem quins restaurants han descobert durant l'estiu.
5: Des de les 6 fins la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6:20. Cada dia aquesta hora voltem pel món per explicar tot el que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit i avui passem per Moscou, Jerusalem, Berlín i Madrid. Comencem per Moscou. Cristina Solies, bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Jerusalem, Jordi Blascó, bon dia.
8: Bon dia, Ricard.
1: A Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: I des de Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
10: Què tal, bon dia.
1: A Rússia ja ha començat el curs escolar i ho ha fet en canvis importants al currículum. Per exemple, Cristina, hi ha més ensenyament militar.
7: Exacte, sí, la preparació militar passa a ser una assignatura obligatòria, en part teòrica, però també pràctica, per aprendre, per exemple, a pilotar drons. A més, el Kremlin redueix les classes de ciències socials i d'anglès i amplia les hores d'història amb un temari específic sobre la guerra d'Ucraïna, on s'explica als alumnes el neonazisme ucraïnès o que el Donbass forma part de Rússia. Els escolars també tindran xerrades de soldats que els explicaran les seves gestes com herois i es recuperen actes patriòtics com la hissada de la bandera i el cant de l'himne.
1: I anem ara a Jerusalem, on el govern ha anunciat un pla per uniformar de manera, la manera d'escriure en anglès el nom d'algunes localitats que per la traducció de l'hebreu ara mateix apareixen escrites de manera diferent. Jordi.
8: Doncs sí, seran en total 250.000 shekels, uns 70.000 euros, per tancar d'una vegada el debat de si, per exemple, la localitat de Petah Tikva, traduïda a l'anglès i, per tant, en el nostre alfabet, s'escriu amb K i V baixa o amb Q i V doble. El govern treballarà amb l'Acadèmia de l'Hebreu per uniformar aquestes transliteracions i acabar amb una situació que fa anys que fa anar de corcoll alguns israelians, especialment els que treballen habitualment amb documents oficials.
1: I saltem a Alemanya, on tothom parla d'un seguit de sabotatges que hi està havent a la xarxa elèctrica del país. No se sap que hi ha al darrere, però sí que estan provant de fer caure la llum, Jordi Regàs.
9: És el que diu Ricard. Algú o alguns miren de provocar curtcircuits per fer caure la xarxa elèctrica. De moment no se'n surten, però no oblidem que Alemanya és enmig d'una psicosi col·lectiva per por a tot tipus de sabotatges. Els dispositius que s'han trobat, uns a Brandenburg i uns altres a Renània del Nord, per sort, no són professionals. Van però més enllà d'una pura bretolada. Ningú oblida tampoc l'apagada elèctrica que hi va haver aquest hivern durant 5 dies a Berlín i que va afectar 100.000 persones. És una situació que certament no ajuda amb el clima polític que es viu al país.
1: I acabem a Madrid. Hi ha un conflicte entre institucions per una, diuen alguns, ocupació il·legal, Tània.
0: Sí, és el que està protagonitzant l'Ajuntament amb la Casa Àrabe, una institució participada, entre d'altres, pel govern espanyol. Tenen un edifici cedit a tocar del Retiro des del 2008 i ara l'Ajuntament del PP els ordena marxar. Diuen que l'última directora, Irene Lozano, era biògrafa de Pedro Sánchez, n'ha dilapidat els fons i l'ha deixat caure trossos. Havien de ser fora l'1 de setembre, però no marxen. I l'alcalde Martínez Almeida denuncia...
10: Se está produciendo una ocupación ilegal de Casa Árabe por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores.
0: Alumnes i simpatitzants es manifesten aquests dies per denunciar, diuen, el sectarisme cultural d'Almeida.
1: Així tenim el món. Falten 7 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Ara amb Lidl Plus, doble els teus punts

0: el crim, amb la delinqüència. Primer, comencem per la part que té de raonablement veritat. Les persones amb nacionalitat estrangera que hi ha a Catalunya són un 17% de la població, però representen un 40% dels condemnats per delictes. Per tant, sí que hi ha una proporció més alta. Ara bé, la primera cosa important, les xifres per si soles indiquen poca cosa. Per exemple, jo podria dir, Ricard, un altre sector que representa la meitat de la població i que en canvi representa un 80% dels condemnats per delictes. La meitat de la població, però és un 80% dels condemnats. Qui són?
1: Els homes.
0: Exacte. Per tant, cal context. I el context quin és? Les persones estrangeres tenen menys ingressos que els espanyols i d'aquests, els més vulnerables s'instal·len en barris que ja tenen alts índexs de delinqüència. A més, la majoria d'emigrants són joves i el gruix dels crims els cometen joves. A més, hi ha un biaix. El 2024, per exemple, 3 de cada 10 estrangers acusats de delictes van rebre presó preventiva. En el cas dels espanyols van ser 1 de cada 10. Més dades, des del 2022 la població estrangera a Catalunya ha pujat un 23% i en aquest temps la taxa de criminalitat ha baixat. Els delictes per cada 1.000 habitants han baixat. Per tant, podríem dir que quan puja la immigració baixen els delictes, però això tampoc no és així. Els delictes baixen per moltes coses. Tendeixen a baixar quan es redueix l'atur, cosa que ha passat, o quan augmenta la població més gran. I també ha passat a Catalunya, això. A més, aquesta idea que més immigració vol dir més delinqüència és un mite gens corroborat que s'arrossega des de fa molts anys. Va començar als Estats Units a principis del segle XX. I aquí tenim d'una banda estudis històrics que ho han desmentit i de l'altra, és curiós perquè els immigrants a qui en aquell moment s'assenyala com a delinqüents i que feien molta, molta por, eren ben blancs perquè eren irlandesos i italians.
1: I les dades què diuen de com hi reaccionen els governs?
0: Doncs diuen que els governs de partits conservadors són més durs de boquilla, de paraula, d'acció no tant. Professors d'Oxford han fet un estudi per mesurar les polítiques restrictives, les polítiques restrictives amb la immigració i si hi ha diferència entre governs i esquerres o de dretes. La resposta curta és que no. No hi ha cap diferència. En els dos casos, els governs d'esquerres o de dretes endureixen els controls de frontera, però, en canvi, flexibilitzen les lleis que regulen l'entrada o estada de persones estrangeres.

0: són les 6:26.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Sergi López, bona tarda.
3: Bona tarda.
4: I si ets baby boomer.
2: Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
4: Com de la generació Z.
5: Guillem Gisbert, bona tarda.
6: Crec que fa molt temps que no vinc un partit sencer. Potser del Mundial.
4: Fins i tot si ets millennial o centennial.
2: Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Musca.
7: Hola, Irma. Hola, Irma.
2: Els partits del Barça sense narració, la de la...
7: Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
4: El Tot Costa és el teu lloc.
2: Soc un friqui. Escolto tot, el Tot Costa, soc un friqui.
6: Però us escolto bastant a vosaltres.
7: Em va fer molta il·lusió venir perquè jo us escolto.
4: De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Germà.
8: Garriga, què fots?
9: Que es poden els primers visitants del tour.
8: Quin tour, què dius?
9: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
8: You should know now about la tarda de Catalunya Ràdio.
10: Where can I find it?
9: Participen del nostre programa Svetlana. Amb Antoni Bassas.
10: Antoni Bassas.
8: Veus que ho sap?
9: En Lídia Heredia.
4: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: La millor...
12: La millor...
11: La millor
12: hora del dia.
11: On la maquia.
12: La millor hora del dia.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: I ara els esports. What's your thoughts about the legend? Are you close to your mother? El defensa del Real Madrid, Raúl Asensio, compareix avui davant del jutge acusat d'un delicte sexual.
13: Hauria participat presumptament en la gravació d'un vídeo de contingut sexual sense el consentiment de dues dones, una de les quals menor d'edat. Asensio, a més, l'acaben de condemnar a pagar 14.000 euros de multa i li han retirat el carnet de conduir durant 8 mesos per haver quadriplicat la taxa d'alcoholèmia a mitjans d'agost. Al Madrid li ha obert un expedient per analitzar aquest incident i el podria sancionar.
0: La nova capitana del Barça, Patri Jarro, reconeix que l'equip afronta un canvi de cicle.
13: Patri va reconèixer al Tot Costa de Catalunya Ràdio que el Barça actual és favorit a totes les competicions, que el seu lideratge és diferent a nivell de capitania, diferent al d'Alexia Putellas, i que l'equip està davant un petit canvi d'etapa.
14: Un pequeño cambio de ciclo, sí, porque al final este año creo que se han ido cuatro jugadoras,

0: excepto Salma, que tiene 23, pero creo que bastante veteranas, que han jugado muchos partidos importantes, llegan jugadoras muy jóvenes. Tenemos un equipo bastante joven y yo podría definirlo un poco con cambio de ciclo.
1: I el Rayo Vallecano, que anuncia que Vallecas compleix tots els requisits.
2: A través d'un comunicat assegura que no hi ha cap motiu perquè l'estadi continuï tancat, exigeix jugar Vallecas contra el Racing aquest cap de setmana. Joan Laporta, president de Barça.
3: Y pienso que es injusto lo que se está haciendo con el Rayo Vallecano. Pienso que no es correcto que tenga que ir a jugar a otro estadio. Y más cuando se ve que todos los permisos están ya vistos y creo que el Playoff debería jugar de nuevo Vallecas.
1: En punt dos quarts de set. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol a Vilallonga del Camp. El Tarragonès sortirà a les 7 i 24 minuts.
4: I es pondrà a les 8 i 25 del vespre.
1: Temperatures a aquesta hora?
5: A Santa Coloma de Queralt 19 graus, a Badalona 24 i a Puigcerdà 13.
1: I pel que fa al temps, avui en general farà sol i encara més calor. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, tan sols tenim alguns núvols baixos al delta de l'Ebre que aniran marxant a mig matí, amb una temperatura que continuarà pujant. Segurament tindrem 1 o 2 graus més que ahir, amb màximes que poden arribar als 37 o 38 graus als llocs més càlids.
1: Com va el transport públic, Maria Fernández Noguera?
7: Doncs aquest matí a l'R1 la situació s'ha normalitzat, els trens han recuperat la seva freqüència de pas després que ahir a la nit hi hagués retards per un robatori de cable de coure. A l'R16, d'altra banda, el tren que està anant de Tortosa a Barcelona porta un retard de mitja hora i també demores de 10 minuts a l'R11, la línia que uneix Barcelona amb Portbou.
1: Tot això avui que és dijous 3 de setembre del 2026 i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Pedro Sánchez.
8: Compareix avui al Congrés per la crisi a Ceuta, tot això en plena polèmica per un informe policial que apunta a la connivència de les forces de seguretat marroquines amb la sal de fa més d'un mes, no només mirant cap a una altra banda, sinó també guiant els migrants. El govern espanyol insisteix a exculpar les autoritats marroquines.
1: Feijó i Abascal.
9: Els líders del PP i Vox van coincidir ahir, tot i que no els van saludar, la protesta de Madrid, la més concorreguda de les que es van organitzar arreu d'Espanya en suport a Ceuta. Els insults a Sánchez hi van ser una constant a Barcelona. Un cordó policial va separar la concentració d'una altra de caire antiracista.
1: Manresa.
8: Els dos acusats de matar un veí de la capital del Bages ja són en un centre d'internament de menors. El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. La premsa avui publica nous detalls del cas, com que la víctima va mediar entre dos grups que es barallaven hores abans de l'atac.
1: Esther Niubó.
9: La consellera d'Educació reuneix aquest matí amb els sindicats convocants de la vaga, l'Austec i la CGT, per mirar de desencallar la situació de cara a dimarts que ve, el primer dia de curs.
1: Iran.
8: Amenaça d'esquerdar els fonaments dels Estats Units després dels atacs nord-americans d'ahir, que van deixar prop d'una vintena de morts, entre els quals quatre civils que eren en un casament. Teheran ho qualifica de crims de guerra.
1: I què més ens deixa la matinada? A Brussel·les, Freddy?
10: Una carta contra el president de la FIFA, les federacions de futbol de Finlàndia, Suècia i Dinamarca han escrit al comissari europeu d'esports per demanar-li una reunió per la seva preocupació al voltant de la governança de la FIFA. Això després dels plans de Gianni Infantino de privatitzar part del Mundial que va deixar córrer davant del rebombori general. L'agència Reuters ha informat d'aquesta carta. De moment no està clar si el comissari acceptarà la reunió o no.
1: I amb què ha anat a dormir Estats Units?
10: Un escàndol també esportiu a la NBA. La Lliga ha suspès durant un any l'amo de Los Angeles Clippers per canalitzar milions de dòlars a un dels jugadors, Kawhi Leonard, a partir de patrocinis falsos que violaven els límits salarials de la Lliga. Els Clippers han estat multats també amb 30 milions de dòlars i hauran de renunciar a una selecció de la primera ronda a cada draft des del 2029 fins al 2033.
1: I amb què tiraran avui a la Xina?
10: L'anunci que l'exèrcit del país i el de Singapur faran simulacres militars conjunts al setembre amb forces marítimes i aèries. Segons els mitjans estatals xinesos, això forma part de les iniciatives per textualment mantenir la pau a la zona.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
11: Bon dia.
1: Centrada sobretot en Ceuta.
11: Sí, tota la premsa apunta clarament a la gestió que n'està fent el govern espanyol, a excepció del País, que hi passa força de puntetes. Per exemple, El Mundo titula directament que dos informes d'intel·ligència van alertar d'entrada massiva i col·lapse immediat. El periòdico explica que agents de Rabat van guiar els immigrants, La Vanguardia, que la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat al detall, i L'Ara hi afegeix directament que l'informe policial deixa Marlaska en evidència. Per contra, El País mira, com dèiem, una mica cap a una altra banda i es limita a parlar de tempesta política pel paper del Marroc en la crisi de Ceuta. Avui és, per cert, Ricard, un dia de moltes fotos. L'Ara és l'únic diari que publica una gran foto de la manifestació de Ceuta contra la gestió de Sánchez. A la resta de diaris, però, fotos gairebé calcades de les manifestacions multitudinàries de Madrid, amb la Cibeles plena vessant, desenes de milers de persones pels quatre costats. I per acabar, també avui en portada, La meva salut permetrà accedir al perfil de familiars amb la seva autorització. Ho llegim al periòdico.
1: I què hi trobem avui a la premsa comarcal, Ara García?
12: El Segre anuncia que la barema de la denominació d'origen Costers del Segre acabarà uns 20 dies abans del que és habitual per l'avançament de la maduració del raïm a causa de la calor. La denominació preveu mantenir el volum productiu respecte a l'any passat. A les Masies de Voltregà, Osona, han contractat un nou vigilant municipal de nit per reforçar la seguretat, ho llegim al 9-9. Donarà cobertura al poble els 7 dies a la setmana, juntament amb la resta de cossos de seguretat que treballen al municipi. I el diari de Terrassa es fa ressò d'un estudi de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, que diu que la ciutat té marge per fer més pisos sense créixer cap a fora. És a dir, que en lloc d'expandir el sol edificable es construeixin menys pisos més petits on hi visqui més gent.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat.
2: El defensa del Madrid, Raúl Asensio, compareix avui davant el jutge per haver participat en una gravació de contingut sexual amb dues dones, una d'elles menor, sense el seu consentiment. També li han retirat el carnet de conduir per haver quadriplicat la taxa d'alcohol. La capitana del Barça, Patrick Guijarro, diu al tot costa que el Barça afronta un petit canvi de cicle i el Rayo exigeix jugar dissabte a Vallecas perquè el camp, diu, ja s'ajusta a la normativa.
1: Ara són les 6:35, de seguida t'ampliem el que està passant en la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
13: Bon dia, Catalunya. A vegades en política els escàndols més grans passen quan es revelen coses que ja sabíem. Per exemple, tots sabíem que l'estampida de 70.000 persones del Marroc anant cap a Ceuta fou una invasió que no només comptava amb el coneixement d'aquesta dictadura, sinó que directament la va incentivar. Ara ho ha explicat un informe de la policia filtrat a la premsa. També sabíem que el Deep State espanyol la té jurada Pedro Sánchez i els seus socis per allò de el que puede hacer que haga. Doncs bé, ahir la premsa també revelava que una jutgessa de l'Audiència Nacional va prohibir que l'informe en qüestió arribés als alts comandaments policials. Comptat i debatut, ara també podem saber que Sánchez va mentir als ciutadans perquè no podia admetre que Espanya és un país que s'està africanitzant, i no només perquè no controli les seves fronteres, sinó també perquè les seves clavegueres treballen per revertir la voluntat dels ciutadans. Els independentistes ja li vam dir que això acabaria així. Doncs ara, Pedrito, tu menges amb patates.
1: Dos quarts i mig de set del matí. Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Catalunya es desperta pendent del que pugui dir Pedro Sánchez de la seva compareixença al Congrés per la crisi a Ceuta.
9: Ho fa un mes més tard de l'entrada massiva d'immigrants i després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser permissiva amb l'entrada massiva i fins i tot els van guiar per aconseguir-ho. Tot i això, el govern espanyol insisteix a exculpar Rabat i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que firmen l'informe. Així ho apuntava el ministre Ángel Víctor Torres, que lidera la gestió de la crisi.
14: El director de la policía ha trasladado al ministro Malasca que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido en Ceuta.
1: De fet, la batalla pels informes continua avui a la premsa.
9: El País, per la seva part, assegura que la Moncloa té tres escrits policials on es diu que cap govern està darrere de l'assalt. En canvi, el Mundo sí que assegura que dos avisos policials alertaven del risc d'una entrada massiva i d'un col·lapse immediat.
1: Avui al matí de Catalunya Ràdio seguirem aquesta compareixença de Pedro Sánchez al Congrés a partir de les 9. I a Madrid, les protestes a favor de Ceuta van acabar ahir amb aldarulls.
9: Hi va haver detinguts i alguns policies ferits. La marxa liderada per PP i Vox va omplir els carrers de milers de persones cridant contra Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo del PP y Santiago Abascal de Vox.
15: Que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
16: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
9: Davant del Congrés, grups neonazis van atacar la línia policial i els agents van respondre amb gasos lacrimògens. A Catalunya hi va haver concentracions que van coincidir també amb convocatòries antiracistes i a Ceuta. La delegació del govern xifra en 20.000 les persones que ells van manifestar contra l'entrada massiva. Al manifest, però, no van fer cap referència a la crisi humanitària.
1: I sobre el crim de Manresa, aquest matí us expliquem que els dos menors acusats de matar un home a la capital del Bages ja són en un centre d'internament de menors.
9: El jutge els va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. El crim ha colpit la comarca del Bages, on se succeeixen els actes d'homenatge. La consellera d'Interior, Núria Parlon, deia ahir al matí de Catalunya Ràdio que va carregar contra els representants dels partits d'extrema dreta que van difondre que els detinguts eren estrangers.
17: Estem parlant d'uns fets gravíssims. Estem parlant, insisteixo, de dos menors en família. No són menors que siguin en centres de menors, tenen família amb dos i els dos són nascuts a Catalunya.
18: Per cert que El País i La Vanguardia donen avui més detalls de què va passar i fan un retrat dels menors detinguts, dos joves problemàtics.
9: Sí, la víctima havia mediat entre dos grups que es barallaven al cap d'una estona i van tornar a coincidir i un dels detinguts va tirar un con a la colla on anava la víctima. Va ser allà on va començar una trifulga i l'altre detingut li va clavar una punyalada directa al cor. Segons explica en el diari, un dels menors va abandonar l'escola als 10 anys i va passar a càrrec de l'àvia, que es va donar per vençuda, i des dels 12 malviu al carrer amb entrades i sortides de centres de menors. L'altre dels detinguts té un historial de detencions per robatoris amb violència i també està pendent d'un judici per tentativa d'homicidi. Divendres passat l'havien detingut per assaltar una persona gran. La matinada del crim els van trobar als baixos ocupats on malviuen amb altres menors i adolescents.
18: I avui també molt pendents de la reunió d'educació entre la consellera i els sindicats, USTEC i la CGT, els convocants de la vaga, per mirar de desconvocar aquesta aturada.
9: Serà la primera trobada d'aquest nou curs. L'USTEC reconeix que l'aturada del primer dia pot tenir un seguiment baix. Iolanda Segura, portaveu.
19: És una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
9: De fet, va ser l'assemblea de docents qui la va proposar, no els sindicats.
18: Els països de la Unió Europea acceleren les negociacions per limitar els visats als turistes russos.
9: És la resposta de l'intent del Kremlin de tancar l'aeroport alemany de Leipzig amb un dron que al final no va explotar. Els fets van passar fa un mes, però ara se sap que els sospitosos són dos homes amb passaport rus. La diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat.
18: Brussel·les, Bruno Fortea.
20: Als socis comunitaris els preocupa la facilitat amb què es van moure per territori europeu els dos sospitosos de l'atac fallit. Un d'ells va arribar amb un visat de turista i per això la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, aposta perquè ens visitin menys russos.
21: Els visats de turistes s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
20: Els dos sospitosos van fugir, però han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. La Comissió Europea creu que aquest atac fallit amb explosius és un salt qualitatiu respecte al que Rússia havia fet fins ara en territori comunitari i demana reforçar la seguretat d'infraestructures civils com aeroports o plantes energètiques. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
18: I Salvador Illa confirma la visita avui a Kiev, la capital d'Ucraïna, tots i els últims atacs russos.
9: Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop acabi la guerra.
22: El que venim a fer és mostrar el seu coneixement, a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-nos a preparar el país per la pau, que volem que arribi el més aviat possible.
9: El cap de l'executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig.
18: Notícia destacada també de les últimes hores, l'accés a l'aplicació del sistema sanitari català, La Meva Salut, s'haurà de fer a través del sistema d'identificació digital IDCAT a partir del 2027. Aquest canvi ha provocat una allau de queixes entre els usuaris, especialment la gent gran.
9: Els usuaris ja no accediran a La Meva Salut amb la seva contrasenya, sinó a través de l'IDCAT mòbil, que funciona com una clau digital. S'introdueix el DNI o el NIE i la persona rep un codi al mòbil per demostrar que és ella. Alguns ciutadans consideren, però, que això aprofundirà la bretxa digital amb la gent gran.
23: Ja em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc, i ara em volen tornar a canviar, que encara serà més complicat.
24: Que la gent gran no se'n surten amb aquests temes de...
9: La Generalitat sosté que el nou accés serà molt més senzill que l'anterior i explica que l'aplicació permetrà als familiars gestionar els perfils de les persones grans. D'aquesta manera, les persones que ho vulguin podran delegar en un familiar l'accés a l'aplicació.
18: A partir de 9:45 en parlarem al matí amb Elisenda Serra, directora de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut. I a la cultura ja està en marxa la mostra del cinema de Venècia, que ha entregat el Lleó d'Or d'Honor a George Clooney durant la cerimònia inaugural.
25: El festival ha arrencat amb la projecció de la pel·lícula In de Danny Boyle.
18: Venècia, Òscar Callau.
26: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera.
27: Sí, avui em passa això mateix, és una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula, és divertit.
0: Tinc 65 anys, tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
26: Des de Venècia, Òscar Callau, pel matí de Catalunya Ràdio.
18: La Setmana del Llibre en Català presenta una nova edició i es fixa com a objectiu igualar els més de 100.000 visitants de l'any passat.
25: Arrencarà el 18 de setembre i es tornarà a celebrar el Passeig de Lluís Companys de Barcelona. Enguany els organitzadors es volen acostar més que mai al món digital i en aquest sentit es programaran converses amb persones que recomanen llibres a través de les xarxes i cada dia es farà també un podcast en vius, entre els quals el del 3CAT Club Tàndem amb Marina Porres i Juliana Canet. El president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la setmana en un moment, diu, d'emergència lingüística.
3: Les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
25: Al llarg de 9.000 metres quadrats s'hi trobaran prop d'un centena de casetes i més de 200 autors firmaran llibres.
18: I Teatre Sergi Balbel ha estrenat l'obra Ella i Màquina, la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants.
25: El director i dramaturg va escriure el text fa uns anys i ara el dirigeix protagonitzant l'obra Agatha Roca i Enric Cambrai.
18: Montse Pujol.
4: El muntatge presenta a través del diàleg la crisi d'una dona al voltant dels 50 que després d'haver dedicat la vida als altres es pregunta qui l'ajudarà ara a ella. A partir d'aquí, Sergi Balbel també parla de la revolució digital. Són declaracions de Balbel en una entrevista en Catalunya.
5: O com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquest invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina. Quina cada cop té veu, ens parla, ens qüestiona, en vol fer la vida millor.
4: Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
18: 6:45 del matí pel que fa al temps. Avui continuarem amb temperatures desbocades. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, avui amb xifres que poden arribar altra vegada als 37-38 graus a les comarques de Ponent. Al Pla Bages també s'arribarà a aquestes temperatures, per sobre els 32 graus a molts llocs de l'interior. Ahir ja vam tenir un altre rècord de temperatura per un mes de setembre. Es va produir a l'Observatori Fabra de Barcelona. Van arribar els 33,6 graus. Avui, o com a mínim demà i demà passat, probablement es tornaran a superar aquestes xifres. I és que avui el temps serà assolellat, amb sol, alguns núvols baixos tan sols al Delta de l'Ebre, i de cara a aquests pròxims dies el temps continuarà sent tranquil, però encara més càlid. Divendres, dissabte i diumenge és probable que els llocs més càlids del país arribi als 40 graus.
18: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
7: Doncs a veure, Raül, la línia del Maresme, els trens aquest matí recuperen gradualment la seva freqüència de pas habitual, encara hi ha alguns retards, perquè encara cuegen les conseqüències del robatori de cable que hi va haver ahir al vespre a Badalona. Diu explicar que la incidència, això sí, ja s'ha solucionat. D'altra banda, l'R16, el tren que està anant de Tortosa a Barcelona, porta un retard de mitja hora.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
27: Avui hem rebut el missatge del president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana a Barcelona, Filiberto Bravo. Es queixa de l'estat dels boscos de Collserola a la zona més propera al seu barri, precisament la que ha cremat fa pocs dies. El Consorci del Parc Natural de Collserola assegura que la neteja de boscos s'ha mantingut a la zona més propera als habitatges, però que no s'ha fet el mateix a la resta de la muntanya a causa de les restriccions imposades pel brot de pesta porcina africana decretat el passat mes de novembre. Des del Consorci admeten que caldria actuar-hi.
28: Pero muchos caídos, rotos por el viento, porque se han secado. Falta de mantenimiento total, está seco y todo tirado allí. O sea, que quiero decir que, claro, ya que hay un peligro.
8: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
25: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'escalada del preu del petroli arrossega els mercats, els parquets europeus van tancar i amb retallades. L'IBEX 35 va caure lleugerament i avui iniciarà la jornada des dels 19.700 punts. Després que ahir el president de la Reserva Federal dels Estats Units, John Williams, digués que no hi ha senyals clares per a pujar els tipus d'interès aquest mes, les borses de Wall Street van tancar en verd. Les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques, també ho veuen amb bons ulls. El Nikkei de Tòquio i la borsa de Xangai creixen un 0,40%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Torna al Catalunya Nit.
2: Tornem, però amb un horari nou.
1: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
10: Catalunya Nit.
2: Un informatiu en profunditat.
1: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
10: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Amb horari nou.
2: De 9 del vespre a 11 de la nit.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
11: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
10: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
12: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català. Les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
10: Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
13: Messi, encara Messi...
12: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
13: Compte!
12: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
10: Commemorem 50 anys de futbol en català.
12: A Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
18: Minuts i les 7 del matí, que estarà us expliquem què serà notícia arreu del país. Començant a les comarques de Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
14: Hola, bon dia.
18: Des de Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
15: Hola, bon dia.
18: A Barcelona, Marc Curado, bon dia.
16: Bon dia.
18: I a Girona saludem la Núria Paraire. Bon dia.
29: Bon dia.
18: Arrenquem a Lleida. Avui parlem de la barema a la denominació d'origen Costers de Segre, que s'acabarà abans del previst, Pere Joan.
16: Exacte, s'acabarà uns 20 dies abans del que és habitual per l'avançament excepcional de la maduració del raïm a causa de la calor. Així, mentre que en un any habitual la collita s'allargava fins al voltant del 18 o 22 d'octubre, enguany previsiblement haurà acabat a finals de setembre. En algunes varietats, l'avançament respecte d'un any normal arriba fins a un mes i mig. Amb tot, la DEO preveu mantenir el volum productiu respecte de l'any passat en bona part gràcies a l'estabilitat que li aporten els regadius. Una DEO que celebra enguany el seu 40è aniversari.
18: A Tarragona estarem atents als resultats de la primera reunió de treball que la mesa del Parlament farà a l'Espluga de Francolí, la Conca de Barberà. Ricard.
30: Doncs sí, i curiosament comencen la feina anant a un alberg, que és un indret que associem més aviat a les vacances d'estiu. Bé, mireu, no és un alberg qualsevol. Aquest equipament de la xarxa Senescat va reobrir a la primavera després d'un any d'obres per fer-lo energèticament més sostenible. Bé, a partir de les 10, els membres de la mesa, encapçalats pel president Josep Rull, planificaran el nou curs polític. És la quarta reunió de treball que la mesa fa fora del Palau del Parlament per planificar un nou període de sessions.
18: A Barcelona, Marc, avui pendents d'aquí?
16: Sí, pendents concretament, Francesc, de la intervenció que farà l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en un ple extraordinari a l'Ajuntament de Kiev per l'augment dels atacs russos, la convidat al seu homòleg a la capital ucraïnesa, Vitali Klitschko. Això en un dia en el qual hi ha molta cultura a les comarques de Barcelona. Destaquem tres propostes, Francesc, la primera, però també a la capital, volem dir, però també a Sitges i l'Hospitalet de Llobregat. La primera, ara sí, avui es presenta la temporada 26-27 del Teatre Poliorama de Barcelona. La segona, el Festival de Sitges presenta la seva 59a edició i, per acabar, el Cirque du Soleil estrena avui el seu muntatge curiós que aterra per primer cop a Catalunya. Es podrà veure fins al 18 d'octubre al Districte Cultural de l'Hospitalet de Llobregat.
18: I a les comarques gironines, una bona notícia, la cigonya blanca bat rècords de naixements i supervivència a la zona de l'Estany de Banyoles, Núria.
31: Doncs sí, el Consorci de l'Estany fa diversos censos per fer un seguiment d'aquesta espècie i han vist que es manté la colònia de 7 nius formada l'any passat, un niu a la llacuna de les cigonyes i un de nou a l'Estanyol de Can Ordis. A més, hi ha hagut 19 polls que han arribat a l'edat per poder volar del niu, una xifra històrica des que se'n monitoritzen les dades. La reintroducció d'aquesta espècie va començar l'any 2006, fa 20 anys, i ara constaten que n'hi ha una població estable.
18: Així tenim el país, quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
12: Al matí de Catalunya Ràdio.
18: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
18: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
32: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
33: Els transportistes no volen sentir a parlar.
32: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
10: Catalunya Migdia.
12: Cada dia a les dues.
18: I a partir de les tres...
12: L'espai de reflexió a la tertúlia.
34: Bé,
12: com
34: ho feia, Vicky, ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
32: Si has comès una falta, has de pagar-me.
10: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
12: Nova temporada de La Solució amb Elisenda Carot.
0: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
3: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
5: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
9: De dolç és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
5: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
14: I si fas la ventana en donarien alguna
5: cosa? No. Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
15: Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
5: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carol.
17: La solució, passa-ho.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
18: I els esports, Robert Prat.
20: Avui es fa el judici al jugador del Madrid, Raúl Asensio, per haver difús una gravació de contingut sexual amb dues dones, una d'elles menor, sense el seu consentiment. A més, també li acaben de retirar el carnet de conduir per haver quadriplicat la taxa d'alcohol, un delicte que va cometre a mitjans d'agost. La capitana del Barça, Patrick Guijarro, diu al tot costa que el Barça afronta un petit canvi de cicle i el Rayo Vallecano exigeix jugar aquest dissabte a Vallecas perquè el camp diu que ja s'ajusta a la normativa.
18: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
21: Gràcies, Martina Navratilova, per ser font d'inspiració. Són paraules de Roger Federer al seu discurs del Saló de la Fama del Tenis. I doncs, on sou ara els altaveus del mantra sobre la falta de referents per les dones? De tant repetir-ho, ho heu convertit en opinió pública quan en realitat totes sabem que és una narrativa imposada de control social i condescendència per frenar la nostra evolució. L'esport i l'excel·lència no tenen gènere. La grandesa inspira tothom, sense distincions. El que volem les dones són oportunitats reals per poder competir, liderar i créixer amb igualtat de condicions. Deixeu-nos ser qui volem ser i ser nosaltres mateixes. Gràcies, Roger Federer.
18: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio. I quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre el canvi d'horari del nou concurs de Telecinco.
22: Després de tota la maquinària pesada que va desenvolupar Telecinco per furtar-li el rosco de passapalabra a Antena 3, després de tota la lluita, ara resulta que la cadena no s'atreveix a competir cara a cara amb el mític programa que presenta Roberto Leal i posarà rueda a la letra amb Carlos Overa una hora abans de passapalabra per no competir. Jo, que esperava un duel televisiu com el de Broncano i Pablo Motos, i ja no estarà. Quina decepció.
18: I avui que seguirem parlant de l'arribada de migrants a Ceuta, Marc Garriga recomana la pel·lícula Yo Capitán.
23: Mateo Garrone, el director de Gomorra, explora les dificultats extremes que viuen els immigrants que travessen l'Àfrica per arribar a Europa. Ajuda a entendre que Ceuta és l'última o la penúltima etapa d'un trajecte que comença, en el cas del film, a Dakar, al Senegal, i que passa per diversos països on aquestes persones són maltractades, estafades, empresonades i abandonades finalment. El cineasta italià construeix un thriller dramàtic difícil de veure en algun moment, però absolutament enlluernador, molt real, però gens morbós, davant del qual és impossible quedar indiferent. Yo Capitán es pot veure a Movistar Plus, HBO i Prime Video.
18: I què deien els altres ahir, Jovany?
24: Aquests dies encara estem atents a les arrencades de temporada de diferents programes de ràdio, per exemple el de Carlos Alsina, a Onda Cero, que ha desaparegut de primera hora per reaparèixer a les 10 molt més zen.
26: Todo lo que vas a escuchar es tanto imaginación y en la diversión.
24: Ahir també vam sentir com Jiménez Los Santos aconseguia relacionar la crisi de Ceuta amb Catalunya.
29: Además, si cae Ceuta, cae Melilla, cae en Canàries, y por supuesto cae Catalunya, el País Vasco.
24: I a la COPE, Carlos Herrera carregava contra el ministre Marlaska.
35: Sí, es información, pero necesito saber para que yo pueda ejercer mi responsabilidad. Cuentistas. Cuentistas. O el ministro del
24: Interior. A quarts d'onze sentirem què ens diuen els altres avui.
18: Gràcies, Jovany.
36: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Avui, el Matí de Catalunya Ràdio.
6: A les 9 obrirem l'àgora molt pendents de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre Ceuta i analitzarem les manifestacions d'aquest dimecres a la Ciutat Autònoma i en centenars de municipis de l'estat espanyol.
37: A dos quarts de 10 sentirem les queixes pel canvi en la forma d'accés a La Meva Salut. Escoltarem testimonis que consideren un error al nou sistema i parlarem amb la directora de Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra.
1: A un quart d'onze entrevistarem l'escriptora i dramaturga Juana Dolores, protagonista de diverses polèmiques les últimes setmanes.
37: I a les 11 obrirem la taverna amb Maria Nicolau, Marc Casanovas, Pau Aranós i Carla Xuriguera, a qui preguntarem quins restaurants han descobert durant l'estiu.
1: Des de les 6 fins la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Can Elias.
1: Bon dia i no ploris.
2: Ai, mira, aquestes emocions, aquesta hora.
1: T'estic posant unes cançons últimament de la teva època, eh?
2: Ja era granadet, eh? Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de la banda americana Toto i el seu nou èxit del 92 Àfrica. I és que tal dia com avui, un 3 de setembre, però de l'any 1986, a Sud-àfrica, el bisbe i Premi Nobel de la Pau Desmond Tutu va ser nomenat oficialment arquebisbe anglicà de Ciutat del Cap. Va ser una fita històrica i va trencar les barreres racials a la cúpula de l'església del seu país, convertint-se en el primer sud-americà negre a aconseguir-ho. La seva lluita social va tenir un objectiu molt clar: fer servir la seva nova autoritat religiosa per pressionar el govern a favor d'una transició democràtica.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. D'aquí a dues hores, a les 9 del matí, Pedro Sánchez compareix al Congrés dels Diputats. És la intervenció que va demanar per donar detalls de l'entrada massiva a Ceuta de persones procedents del Marroc. Aquesta compareixença, que seguirem en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio, ha quedat alterada per l'informe policial que afirma que forces policials marroquines van guiar activament l'entrada a Ceuta. Això fa trontollar la versió del govern espanyol, que fins ara s'ha esforçat molt a desvincular el Marroc de la crisi, i de fet, tant Pedro Sánchez com els seus ministres han deixat pels núvols la col·laboració de Rabat. Per tant, amb aquest panorama especialment delicat, avui Pedro Sánchez compareix a partir de les 9 del matí. Ho seguirem amb la Paula Brujats. Madrid, Paula, bon dia.
1: Sánchez arriba al Congrés en hores baixes, en el moment més crític del seu mandat i completament sol amb la defensa del Marroc. La policia ha dinamitat la seva estratègia, evidencia que Rabat va ser permissiu i que fins i tot policies marroquins van donar indicacions als migrants sobre quin era el millor camí per travessar la frontera. Tot i les evidències, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
2: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido en Ceuta.
1: Unes explicacions que no es creu l'oposició, però tampoc els socis de Pedro Sánchez. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I com deia la Paula, el govern espanyol insisteix que aquest informe policial que assenyala la convivència de policies marroquins, es va fer a partir de l'anàlisi de vídeos de xarxes, sense fons sobre el terreny, i que no assenyala l'autoria del Marroc. Ampliem una mica més aquest contingut de l'informe. Ot Serra.
3: La policia parla de permissivitat total. Els migrants interrogats admeten que els agents marroquins els donaven indicacions sobre la ruta. Havien de travessar per l'aigua i per la zona del Tarajal. A l'informe es parla de planificació prèvia, direcció estratègica i operacional i de diverses fases d'execució. Per exemple, subratlla que primer creuen persones preparades per entrar nedant i així desviar recursos de salvament. Després, amb la frontera col·lapsada, els perfils passen a ser famílies amb menors. L'informe conclou, doncs, que l'objectiu de l'acció no és migrar. La prova és que només un 10% s'ha quedat a Ceuta, apunten. La tesi es reforça amb els missatges de Rabat posteriors, qüestionant la sobirania espanyola de Ceuta i Melilla. No s'aclareix l'origen ni la motivació, però sí que apunten els efectes: desestabilització interna i un deteriorament de la imatge del país de cara a l'exterior.
0: Estem parlant, per tant, d'un informe que qüestiona la tesi que el Marroc no va tenir res a veure a l'entrada massiva. I avui, El Mundo, per exemple, publica dos informes més que també desmuntarien que el govern espanyol no n'estava al cas. Frederic Vincent, bon dia.
4: Bon dia. Sí, El Mundo parla de dos avisos previs a l'entrada massiva de Ceuta. El primer informe és de la intel·ligència militar, que el 27 de juliol qualifica de molt probable l'entrada massiva a Ceuta del dia 30, de tres dies després. El segon informe és just abans de la llau humana, és una nota informativa interna, en aquest cas de la Policia Nacional, que adverteix textualment del risc extrem de col·lapse i també textualment amb caràcter immediat. De fet, segons El Mundo, la paraula extrem en aquest informe apareix en majúscules, subratllada i en negreta, i l'expressió caràcter immediat surt en negreta i subratllada.
0: I això l'endemà que milers de persones es manifestessin per tot Espanya contra Pedro Sánchez. Eren concentracions en solidaritat amb Ceuta, però es va convertir en marxes contra el govern espanyol. Això que sentiu són aldarulls, perquè a Madrid van acabar amb aldarulls diversos detinguts i també alguns policies ferits. Dani Sanceaja.
5: La plaça Cibeles s'ha quedat petita en una concentració que de seguida s'ha vist que tenia més de manifestació en contra de Pedro Sánchez. Més banderes d'Espanya que de Ceuta, crits de Sánchez dimissió han dominat una protesta encapçalada per Feijó i Abascal amb acusacions al president espanyol de connivencia amb el Marroc.
6: Que una ciutat espanyola ha sido invadida lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
7: Pedro Sánchez está al servicio como lacayo del régimen de Marruecos.
5: I de Cibeles, molta gent ha marxat cap al Congrés, on hi havia una alta concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i els agents han respost dissolent-los amb gasos lacrimògens. Des de Madrid, Dani Sainz deja pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Catalunya, algunes de les concentracions s'han hagut de separar també de convocatòries antiracistes.
4: A Barcelona, per exemple, un cordó policial va evitar que es trobessin les dues protestes. A un costat, la convocada per Ceuta contra Pedro Sánchez amb el suport del Partit Popular i de Vox. A l'altra, la que muntaven col·lectius socials, sindicals o, per exemple, els comuns.
8: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
9: Em sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans. Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
4: Això ho deien alguns dels participants en aquestes concentracions. També n'hi va haver de mobilitzacions per la qüestió de Ceuta, a Girona, a Lleida, a Tarragona. A Tarragona, de fet, hi havia el líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández.
10: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
4: Per cert, avui el diari La Vanguardia recull una enquesta interna del Partit Popular segons la qual la meitat dels votants del PSOE creuen que Pedro Sánchez s'hi ha amagat informació.
0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
11: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'angle del matí, Montserrat Ebrera, Oriol Marc, Pere Rossinyol i Jofre Llombart.
12: Avui és dijous 3 de setembre i esperem un altre dia de sol i de calor. Només destaquem alguns núvols baixos al delta de l'Ebre, que aniran marxant durant el matí, amb unes temperatures que pujaran 1 o 2 graus més que ahir. Podria arribar-se als 37 o 38 graus a les zones més càlides de Ponent i de la Catalunya Central.
13: A les carreteres, atenció, si sou, us heu de desplaçar per la P7 perquè està tallada a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per un vehicle que s'ha incendiat. Hi ha retencions d'uns 5 quilòmetres des de Santa Perpètua.
0: Ara són les 7 i 7. I repassem aquesta hora que cal saber d'aquest dijous 3 de setembre del 2026 amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Foradada. Bon dia.
14: Bon dia.
0: Últim intent.
13: La consellera d'Educació, Esther Niubó, reuneix aquest matí amb els sindicats que han convocat vaga per dimarts que ve, primer dia de curs escolar.
0: Maria Costa.
13: Serà la primera trobada d'aquest nou curs amb els sindicats convocants després que l'estiu acabessin com gat i gos. L'USTEC reconeix que la vaga del primer dia és arriscada, que pot tenir un seguiment baix. La portaveu Iolanda Segura diu que el malestar dels docents persisteix, però admet que els pot pesar més rebre els alumnes el primer dia de classe.
15: La vaga del dia 8 és una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió possible i el treball possible. Clar, és una vegada que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
13: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara sobre el crim de Manresa. Llegim avui al País i La Vanguardia novetats sobre els dos menors detinguts, problemàtics i amb antecedents.
16: Un dels dos de 16 anys va deixar l'escola quan en tenia 10. Va passar a càrrec de l'àvia, que es va donar per vençuda, i des dels 12 anys malviu al carrer amb entrades i sortides a centres.
17: L'altre, de 15 anys, té un historial de detencions per robatoris amb violència. També està pendent d'un judici per temptativa d'homicidi, en concret per atacar un cambrer amb un tornavís. Divendres passat el van detenir per assaltar una persona gran.
0: La nit dels fets, la víctima primer va intentar mediar en una baralla i més tard va tornar a coincidir amb un dels grups i va ser aleshores quan va començar una trifulga. Un dels detinguts va clavar-li una punyalada mortal al cor. La policia va trobar els dos joves en uns baixos ocupats on malvivien amb altres adolescents. Indignada.
13: Tots dos són nascuts a Manresa, el primer de pares marroquins, l'altre de pares catalans. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va carregar el matí de Catalunya Ràdio contra els que han aprofitat aquesta tragèdia per carregar falsament contra la immigració.
18: Bueno, haurem de denunciar aquestes conductes, haurem de denunciar-les, perquè òbviament la manipulació a la població per generar odi i generar enfrontaments socials té una gravetat que és extrema.
0: Dol i indignació.
16: Mentre el jutge ha enviat els dos menors a un centre d'internament acusats d'un delicte d'homicidi, al Bages s'han succeït en les últimes hores els actes d'homenatge a la víctima.
0: Manresa, Nàtia Dell.
19: Manresa, consternada, ha homenatjat la víctima de l'apunyalament molt conegut a la comarca i ha fet un clam unànime contra la violència. Més d'un miler de persones han fet una marxa silenciosa amb espelmes a la zona on es va produir el crim. A la protesta de la tarda s'han sentit crits demanant justícia i veus demanant la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns dels manifestants.
20: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano verd, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
21: Perquè ens fa por a nosaltres que ja som jubilats. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
22: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i la violència.
19: L'Ajuntament, que ha organitzat un minut de silenci, es personarà com a acusació popular a la causa. Des de Manresa, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es torna a aprovar.
17: La Unió Europea tornarà a debatre l'oficialitat del català a les institucions comunitàries el 22 d'aquest mes. Fa més d'un any que la carpeta no és sobre la taula dels ministres d'Exteriors. Ara el govern espanyol ho ha tornat a demanar. No consta que els països que s'hi oposaven, liderats per Alemanya, hagin canviat d'opinió.
0: A Ucraïna.
23: Aquest matí el president Salvador Illa comença el seu viatge oficial a Ucraïna
1: durarà un dia i mig, un viatge que fa amb el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duc, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
2: L'objectiu és mostrar a Ucraïna que Catalunya vol col·laborar en la reconstrucció del país un cop acabi la guerra. En parlava Illa des de Varsovia, Polònia.
14: El que volia fer és mostrar el seu reconeixement a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos i també ajudar-los a preparar el país per la pau que volem que arribi el més aviat possible.
0: Més atacs.
16: El viatge del president s'ha acabat fent amb una comitiva molt reduïda perquè en els últims dies s'han intensificat els atacs russos. Justament aquesta matina del bombardeig ha danyat un edifici residencial de diverses plantes a Odessa, al sud d'Ucraïna. Hi ha 8 ferits. També s'han sentit explosions a la capital.
0: Limitar els visats.
17: Els països de la Unió Europea acceleren les negociacions per respondre a l'intent del Kremlin d'atacar l'aeroport alemany de Leipzig amb un dron que al final no va explotar.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
23: Als socis comunitaris els preocupa la facilitat amb què es van moure per territori europeu els dos sospitosos de l'atac fallit. Un d'ells va arribar amb un visat de turista i per això la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, aposta perquè ens visitin menys russos.
2: Els visats de turista s'estan utilitzant per cometre actes de sabotatge perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
23: Els dos sospitosos van fugir però han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar el dron i en un cotxe proper a l'aeroport. La Comissió Europea creu que aquest atac fallit amb explosius és un salt qualitatiu respecte al que Rússia havia fet fins ara en territori comunitari i demana reforçar la seguretat d'infraestructures civils com aeroports o plantes energètiques. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Visita Gaza.
1: El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ho fa en plena precampanya electoral dels comicis del mes que ve i el dia que el seu exèrcit matava almenys 3 palestins a la franja, 2 d'ells eren menors.
0: Les favorites.
2: Avui a 2:15 del matí sabrem la preselecció de l'Acadèmia Espanyola d'aquelles pel·lícules candidates per anar als Oscars i representar Espanya. Entre les que tenen més números hi ha La bola negra de Los Javis o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen.
0: Fito Páez a Barcelona.
16: Avui el músic argentí actua a la capital catalana en un concert en acústic a les 9 del vespre al Palau de la Música.
0: I polèmica.
17: Amb l'aplicació La meva salut, fins ara s'hi podia entrar amb una contrasenya, però a partir de l'any que ve només es podrà fer a través de l'IDCAT mòbil. S'introdueix el DNI o el NIE i la persona rep un codi al mòbil per demostrar que és ella. Alguns ciutadans critiquen que això aprofundirà la bretxa digital amb la gent gran.
24: Ara parlarem. Em costa molt de fer les coses i me l'ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de
1: la fer. La Generalitat sosté que el nou accés serà molt més senzill que l'actual i explica que l'aplicació permetrà als familiars gestionar els perfils de les persones grans.
0: Bé, que en parlarem a partir de 9:15 avui al matí de Catalunya Ràdio. I sobre la dependència, més beneficiaris i més gent que espera.
2: En una dècada, Catalunya ha augmentat un 75% les persones que es beneficien del sistema d'atenció de la dependència. El sistema, a poc a poc, s'hi han anat posant recursos, però l'envelliment de la població també fa incrementar la llista d'espera. Ara hi ha 50.000 persones, un 14% més que fa només un any.
16: Avui el Senat aprovarà el dictamen de la llei de dependència i la discapacitat. El director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió.
25: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, canvi de cicle.
26: Això és el que afronta l'equip de futbol femení del Barça. Patri Jarros, la nova capitana de l'equip. Són declaracions al tot costa.
27: Un pequeño cambio de ciclo, sí, porque al final este año creo que se han ido 4 jugadoras, excepto Salma, que tiene 23, pero creo que bastante veteranas, que han jugado muchos partidos importantes, llegan jugadoras muy jóvenes. Tenemos un equipo bastante joven y yo podría definirlo un poco con cambio de ciclo.
26: Una, Gires al Girona, va al Panathinaikos per 16 milions d'euros. El Sabadell, nou campió de la Copa Catalunya de Futbol, 2-1 davant el Barça Atlètic.
0: I ara que són les 7:14, repassem què en destaquen els diaris. Anem a quiosc.
28: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 23 graus de temperatura i avui totes les portades centrades sobretot en Ceuta. Tota la premsa assenyala amb contundència la gestió que n'està fent el govern espanyol, amb l'excepció del País, que hi passa força de puntetes i parlen simplement de tempesta política. En canvi, al Mundo titulen directament que els dos informes d'intel·ligència van alertar d'entrada massiva i d'un col·lapse immediat. El periòdico explica que agents de Rabat van guiar els migrants i La Vanguardia parla que la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat publicat el detall. L'Ara també s'hi suma i diu que l'informe policial deixa Marlaska en evidència. Avui totes les portades també van acompanyades de fotografies de les manifestacions d'ahir a Cibeles, a Madrid, contra la gestió de Sánchez amb aquesta crisi. Això sí, només l'Ara té en portada una fotografia de la manifestació que hi va haver ahir a Ceuta. Per cert, que avui també llegim el reconeixement a George Clooney, guardonat amb el Lleó d'Or honorífic a la Mostra de Venècia.
3: El matí de Catalunya Ràdio. 45.712.
4: Em toca?
5: Això és el número de la loteria, ara?
4: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
6: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Condicions a Citroën.es.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
8: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Gironella, 20 a la Garriga i 25 a la capital, a Barcelona. Carretera Sàlvia Serra.
9: Reoberta la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. Tot i això, encara hi ha dos carrils tallats per un vehicle que s'ha incendiat. Retencions d'uns 7 quilòmetres des de Santa Perpètua.
8: Atenció, veïns de Barcelona, pas endavant pel futur campus de Salut Clínic UB.
10: El consorci que impulsa el projecte avala el pla urbanístic que ha de transformar un espai de gairebé 70 hectàrees entre Barcelona, Esplugues i l'Hospitalet de Llobregat.
8: Oriol Pujador.
11: El projecte preveu construir més de 1.000 habitatges i la Facultat de Farmàcia es traslladarà a Esplugues. El pla també inclou nous equipaments de salut, universitat i recerca, 22 hectàrees d'espais verds i noves estacions de la línia 3 del metro. La inversió global estimada és de 1.700 milions d'euros. El conseller de la presidència és Albert Dalmau.
29: El futur d'un dels grans equipaments assistencials de recerca i de docència del nostre país. I ho fem no només construint un gran equipament assistencial, sinó també construint ciutat.
11: Ara s'obre un procés perquè els ciutadans hi presentin al·legacions. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Més notícies. Els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
10: Els serveis d'emergència van rebre l'avís ahir al migdia quan una persona es va trobar en un replà del seu bloc, al carrer Llevant, una bossa amb sang. Els agents hi van trobar el cos sense vida de la criatura i l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort. La investigació segueix oberta.
8: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, intervindrà avui en un ple extraordinari a l'Ajuntament de Kiev.
10: Per l'augment dels atacs russos, l'ha convidat al seu humor que la capital ucraïnesa, Vitali Klitschko.
8: N'estarem pendents i ho explicarem aquí a Catalunya Ràdio. Mentrestant, al Vallès, el govern acaba el nou carril bici de Mollet i últim el de Sant Celoni.
10: Les noves vies ressegueixen l'N152 i la C35 fins a la Llagosta i la Batllòria, respectivament. Ho explica el 9-9.
8: I cultura. El documental Broken English, dedicat a Marianne Faithfull, inaugurarà el Festival Inèdit de Barcelona.
30: Welcome to the Ministry of Not Forgetting.
8: La mostra de documentals musicals es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre.
10: Broken English és un retrat de l'artista anglesa que recull la seva última actuació i l'última entrevista abans de morir. Hi participen Tilda Swinton, Nick Cave i Courtney Love. També s'hi estrenaran el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt Flamenco de Carla Simón.
8: I més cultura, circ. Perquè avui arrenca el Cirque du Soleil, el seu muntatge Curious, una producció que es va estrenar el 2014 a Montreal, arriba al districte cultural de l'Hospitalet de Llobregat. Passant 4 minuts un quart de 8, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
31: el 56.878-56878 de la sèrie 17017.
7: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
32: Chato! L'estiu s'acaba.
33: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: És un quart i mig de vuit i avui és 3 de setembre del 2026, un dia que sona així.
1: Els sons del matí.
9: Pedro Sánchez dona la cara al Congrés després de l'informe de la policia que assenyala un paper actiu del Marroc en guiar els migrants cap a Ceuta.
2: La plaça civil s'ha quedat petita en una concentració que de seguida s'ha vist que tenia més de manifestació en contra de Pedro Sánchez.
12: A defender que somos España. Nada más. De política no me interesa nada.
13: Jo crec que hi ha solucions, però hi ha solucions des dels drets humans.
9: Manresa, consternada, ha homenatjat la víctima de l'apunyalament molt conegut a la comarca i ha fet un clam unànime contra la violència.
14: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nan obert, valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
0: Aquests són els sons del matí i ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Guiar.
15: Acompanyar algú per ensenyar-li el camí, per fer-li de guia. De guies n'hi ha de molts tipus, guies turístics, guies espirituals. Segons un informe policial, les forces de seguretat marroquines van fer justament de guies per als milers de migrants que van entrar a Ceuta fa més d'un mes. Un bon guia t'ha de portar pel bon camí, un mal guia pot portar pel precipici.
0: Visat.
15: Autorització que un estat exigeix per permetre l'entrada, el trànsit o l'estada d'un estranger al seu territori. També és una eina geopolítica que els estats fan servir per premiar o castigar altres estats. Per exemple, la Unió Europea treballa per restringir els visats als turistes russos com a resposta a la guerra híbrida del Kremlin.
0: Setmana.
15: Període de 7 dies naturals que comencen dilluns i acaben diumenge, però també pot designar un esdeveniment temàtic que dura uns quants dies, com ara la Fashion Week de Nova York o la Setmana del Llibre en Català, que del 19 al 28 d'aquest mes reunirà a l'Arc de Triomf de Barcelona editorials, llibreters, presentacions o signatures i, sobretot, lectors.
0: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 330.000.
9: És el total de parats que hi ha a Catalunya. Tradicionalment, a finals d'agost augmenta l'atur perquè s'acaben els contractes del sector turístic. Una part de l'increment aquest any també s'explica pel procés de regularització d'immigrants.
0: 42%.
9: És el percentatge de trens de Rodalies que arriben puntuals, menys de la meitat. És una dada que Renfe ha admès després de dir erròniament que eren un 80% de trens. El retard mitjà dels trens és de 22 minuts.
0: 20.
9: L'Agència Espanyola de Medicaments ha prohibit la venda i ha retirat del mercat una vintena de productes aprimadors que contenen sibutramina. És un principi actiu que treu la gana, però que també té efectes adversos molt greus.
0: I ara veig tres imatges amb Silvia Solanes. A la primera imatge hi veig moltíssima gent congregada, milers de persones en una plaça.
16: És la mobilització per Ceuta que hi va haver ahir a Madrid, a la plaça de les Cibeles. És la de la imatge. En concret, és la que veiem a la portada del periòdico. Segons la delegació del govern, hi havia 50.000 persones. Es va convertir en una protesta contra Sánchez.
0: A la segona imatge hi veig un casc negre, amb una màscara grisa, com un antifaç.
16: Sí, és el nou casc casteller que s'estrenarà per Santa Tecla i la Mercè. L'objectiu és millorar la fixació del casc a totes les mides i ampliar la protecció dels pòmuls, pont nasal i celles. El protector facial es planteja com un complement voluntari. És un casc que veiem a la premsa digital.
0: I la tercera imatge es l'envien des de les comarques de Lleida. És una paret d'escalada.
16: En concret, de la Vall d'Avui, es tracta de la paret inerte de Cavallers, una àrea perifèrica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. És notícia perquè els agents rurals han tancat dues vies d'escalada de forma preventiva perquè hi ha un bloc inestable. Han pres aquesta decisió després de l'avís d'un escalador.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara la cara ve del temps, parlem dels noms de les grans borrasques que tindrem aquesta temporada. La primera es dirà, atenció, Adam. Eloi Cordomí, bon dia.
17: Bon dia, sí, aquesta setmana hem començat la nova temporada de Catalunya Ràdio, però també ha començat la temporada de borrasques iranes 2026-2027. De fet, a l'estiu és molt difícil que se'n formin, per tant, ara al setembre és el millor moment per començar-les a comptar i anomenar, i es posarà nom només

0: Paula, Rafael, Sandra, Tomàs, Vera i Walter. Heu vist que ens hem saltat algunes lletres perquè n'hi ha pocs i es repetirien sempre la Q, la U, la X, la I, la Z. I, per cert, l'any passat vam arribar a un rècord, vam arribar a la T de Teresi, a veure on arribem aquest any.
1: Doncs a veure, perquè pinta llarg això, no?
0: Sí, de moment sí, no sé si tant com l'any passat, però vaja, no sé, ho hem d'anar veient.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia síndria llargaruda que prolifera a Itàlia i la resposta era melona. Una melona és una síndria llargaruda. En italià, els plurals acaben amb i i la primera ministra italiana es diu Meloni. Avui dijous, el primer dijous de la Copa Enigmàrius, anem a la muntanya. Escala una agulla com qui puja a l'Everest, de 6 lletres. Escala una agulla com qui puja a l'Everest, 6 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
5: I atenció a aquest titular que circula. Un artista dissenya una camisa hawaiana impossible de detectar pels sistemes d'intel·ligència artificial de les càmeres de seguretat. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. La notícia mostra la camisa a simple vista conforma un estampat hawaià semblant a uns cactus sense punxes lleugerament pixelats. La majoria són verds. De tant en tant n'hi ha un de color lila, taronja o rosa. I tots ells tenen una vorada de color blanc. Segons diu la notícia, la camisa ha estat dissenyada de tal manera que el seu estampat altera les pistes visuals que fan servir els sistemes d'intel·ligència artificial de les càmeres de seguretat per tal de no reconèixer una persona humana. Gràcies a l'estridència de la seva combinació de formes i colors, l'algoritme de les càmeres no és capaç de detectar la persona.
5: I això real o fals?
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem? Data Planning.
6: Vinga, som-hi, a veure si ho heu encertat, real o fals. La notícia que ara circula i que diu que un artista dissenya una camisa hawaiana impossible de detectar pels sistemes d'intel·ligència artificial de les càmeres de seguretat és una notícia real. L'artista en qüestió és alemany, es diu Simon Weckert, i no és la primera vegada que intenta trolejar la tecnologia. El 2020 va passejar per Berlín amb un carro amb 99 telèfons mòbils perquè Google Maps detectés un embús de trànsit que no existia. Va, per cert, pels més atrevits, la camisa es pot comprar al seu web, costa uns 80 euros.
5: Gràcies, Marc.
6: Adéu, bon dia.

0: I ara a punt d'arribar a 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la periodista Sandra Sabatés.
1: Ens situem al camp de trànsit de Westerbork. És 1944. Un miler de jueus són transportats en tren, amuntegats en vagons de càrrega. Entre ells, l'Anna Frank, la seva família i les quatre persones amb les que els últims dos anys han viscut en la clandestinitat, amagades a la casa del darrere, fugint dels nazis. Dies que passaven entre les pàgines del diari de quadrets vermells en què l'Anna Frank deixava constància d'una vida marcada per el silenci, la por i la incertesa. És 3 de setembre i aviat arribaran al seu destí, Auschwitz. Alguns acabaran a la càmera de gas, d'altres faran treballs forçats. És l'odi en la seva versió més extrema. Bon dia per recuperar aquesta història. Comencem amb If, de Michael Nyman, que forma part de la banda sonora de la pel·lícula El diari d'Anna Frank.

0: Són 8:15. I avui és dijous, 3 de setembre del 2026. Ens despertem amb 21 graus a Sant Pere de Ribes, 15 graus de la Vall d'en Bas i 20 a la Pobla de Segur. El dia en què entrevistarem a Elisenda Serra del CatSalut sobre les novetats en l'accés a l'aplicació La Meva Salut que tantes queixes està provocant. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solanes, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Que a partir de les 9 seguirem la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés per parlar de la crisi de Ceuta, una compareixença que arriba després de les protestes d'ahir i de la tempesta política pels informes policials.
2: La policia creu que agents marroquins van guiar els immigrants durant l'assalt. El govern espanyol manté que no hi ha prou proves per culpar el Marroc, però s'ha quedat sol amb aquesta tesi perquè tant els socis com l'oposició sostenen el contrari.
1: Sobre les marxes d'ahir i l'embolic amb els informes policials, en parlarem poc abans de les 9 amb Nacho Martín Blanco del Partit Popular, Francesc Marc Álvaro d'Esquerra i Aina Vidal dels Comuns.
2: Quan queden només 5 dies per començar el curs escolar, el govern es reuneix avui amb els sindicats USTEC i la CGT.
1: És l'últim intent per desconvocar la vaga anunciada per dimarts de la setmana que ve. Les reunions que encapçalarà la consellera Niubó arriben després de tot un estiu sense contactes.
2: Manresa dedica diversos homenatges a l'home mort la matinada de dilluns a dimarts. Avui a la premsa hi llegim detalls sobre els dos menors detinguts.
1: Tenien 15 i 16 anys, tots dos malvivien en uns baixos ocupats amb altres adolescents i acumulaven diverses detencions i entrades i sortides en centres d'internament.
2: I avui coneixerem les pel·lícules espanyoles preseleccionades per anar als Oscars, les que tenen més números, La bola negra de los cabis o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen.
3: Els esports, avui es fa el judici al jugador del Madrid, Raúl Asencio, per haver difós una gravació de contingut sexual amb dues dones, unes d'elles menor, sense el seu consentiment. També li han retirat el carnet de conduir per haver quadruplicat la taxa d'alcohol, un delicte que va cometre a mitjans d'agost. La capitana del Barça, Patrick Guijarro, diu al tot costa que l'equip afronta un petit canvi de cicle.
0: I pel que fa al temps, avui es preveuen temperatures de fins a 38 graus. Eloi Cordomer, bon dia.
4: Bon dia, si són les màximes previstes en punts del Pla de Lleida o fins i tot els llocs més càlids de la Catalunya central, a la resta del país fàcilment se superaran els 33 o 34, amb un dia de sol amb 4 núvols baixos matinals al Delta de l'Ebre.
0: Mobilitat també a aquesta hora. Retards a diverses línies de Rodalies. Maria Ferrares Noguera, bon dia.
5: Bon dia. A l'R1, a la línia del Maresme, els trens aquest matí recuperen gradualment la seva freqüència de pas habitual. Encara hi ha retards d'uns 10 minuts, segons Renfe, perquè encara cueixen les conseqüències del robatori de cable que hi va haver ahir al vespre a Badalona. També hi ha retards de fins a 20 minuts a l'R15, la línia que uneix Barcelona i Riba-roja d'Ebre, i a l'R11, la que connecta Barcelona amb Portbou. A l'R14, el tren que està anant de la Plana Pica Moixons cap a Barcelona va amb una demora d'11 minuts.
0: I les carreteres cua també d'11 quilòmetres a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, sí, per un vehicle que s'ha incendiat. Hi ha només un carril obert i retencions, com deies, d'uns 11 quilòmetres des de Mollet del Vallès, recordem, en sentit sud, de retruc, afectada també la B30 paral·lela a la P7. Més enllà d'aquest punt, lentitud amb aturades a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell i a Barcelona, a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta en sentit Llobregat i a la Litoral des de Sant Adrià a la Marbella, també en sentit Llobregat, derivat d'un altre accident.
0: Cop d'ull també a les portades. Marc Jurado.
7: Centrades avui, Ricard, en Ceuta. Tota la premsa apunta clarament a la gestió que n'està fent el govern espanyol, a excepció del País, que hi passa força de puntetes. Per exemple, El Mundo titula directament que dos informes d'intel·ligència van alertar d'entrada massiva i col·lapse immediat. La Vanguardia, que la policia veu connivència marroquina en un assalt planificat al detall, i l'Ara hi afegeix directament que l'informe policial deixa Marlaska en evidència. Per contra, El País mira una mica cap a una altra banda i es limita a parlar de tempesta política pel paper del Marroc en aquesta crisi. Pel que fa a les fotos, l'Ara és l'únic que publica una fotografia de la manifestació de Ceuta contra la gestió de Pedro Sánchez. A la resta de diaris, però, grans fotos gairebé calcades de la manifestació multitudinària de Madrid, amb la Cibeles plena vessar amb desenes de milers de persones pels quatre costats. Per acabar, també avui en portada, La Meva Salut permetrà accedir al perfil de familiars amb la seva autorització. Ho llegim a les portades del periòdico i l'Ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio comentarem l'actualitat amb Montserrat Debrera, Oriol Marc, Pere Rossi Senyor i Jofre Llombar. Són les 7:34. Avui la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pau Forada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, centra les mirades de molts articles d'opinió.
8: L'editorial de La Vanguardia, per exemple, es titula Marlaska, l'ull de l'huracà de Ceuta, i assegura que el ministre hauria de tenir en aquest moment més dades sobre el que va passar a la ciutat autònoma. L'Ara titula l'editorial Descrèdit absolut a Marlaska i malson per a Sánchez, i destaca que l'informe policial desmenteix la versió que ha defensat el govern espanyol des del primer dia en aquesta crisi. crisi, mentre que la directora del periòdico, la Gemma Martínez, assenyala que les discrepàncies públiques entre la policia, el CNI i el govern espanyol són inadmissibles. L'editorial del Mundo va encara una mica més enllà i exigeix com a mínim el cessament del ministre de l'Interior, mentre que al País Avui només hi trobem un article d'opinió sobre Ceuta i és per denunciar que les nenes són les més vulnerables.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
9: Alerta del científic Salvador Massí pel periòdico sobre les greus retallades i la increïble interferència política en l'àmbit investigador de Donald Trump als Estats Units, en un afany destructor inaudit fins ara en països democràtics. Massí recorda que els científics són una professió nòmada que busca els diners allà on sigui per investigar, funció clau pel progrés, però també per la qualitat de vida de tots els humans, i que la crisi que viu als Estats Units és fruit d'un pèndol sempre en moviment, però ara el pèndol ha oscil·lat en excés cap a l'altra banda.
10: 45.712.
11: Em toca?
10: Això és el número de la loteria, ara?
11: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
12: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Condicions a Citroën.es.
13: Comprant al diumenge es ve i estalvies fins a 200 euros al mes.
14: Que l'any serien 1, 2, 3...
13: Més de 2.400 euros.
14: Ja m'has descomptat!
13: Aquesta setmana el meló a 0,59 al quilo i les coixetes de pollastre a 2,35 al pack. Més info a Aldi.es. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé!
15: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés, amb el programa de vacances econòmiques, tens una altra manera de viatjar. Places garantides a costes, illes o circuits. Pots reservar per 14 euros, amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions. Catalunya
0: Ràdio. Repassem ara altres notícies de la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Fortunes que pugen i fortunes que baixen.
1: Les que creixen són les grans fortunes de Madrid que eleven la seva riquesa. En canvi, s'estanquen les de Catalunya. Ho llegim a La Vanguardia, que detalla que el patrimoni mitjà declarat a la capital espanyola multiplica per 4 el català. També afegeix que les arques públiques van deixar d'ingressar 730 milions per les bonificacions del govern d'Ayuso.
0: I què ha sortit a subhasta?
2: El Ferrari de Víctor de Aldama hi ha sortit per 241.000 euros. Atenció, perquè fa un any el volia vendre per 25.000, però ell el va comprar, l'havia comprat per 130.000 fa 6 anys. Ho llegim al diari Punt.es, que també diu que Justícia va encarregar una taxació professional després d'aquests canvis de preu. Resulta que el 2020 es va fer una taxació administrativa i no era real de mercat.
0: Rànquing de conductors.
1: Barcelona i Lleida entre les ciutats amb els conductors menys segurs de tot l'estat. Un informe de CarWow la situa en el podi de les ciutats on es condueix pitjor, només superades per Màlaga, que encapçala el rànquing. A l'altra banda, els millors conductors, segons aquest estudi, són els de Lleó, Còrdoba i Lugo. Ho recull el Segre.
0: I el banc més famós per als turcs és a Barcelona.
2: Sí, a simple vista és un banc normal i corrent, però s'està convertint en un banc extraordinàriament fotogènic per als turistes turcs. Et preguntaràs per què? Doncs tan simple com que l'exfutbolista blaugrana Arda Turan s'hi va fer una foto quan jugava al Barça. Et diré més, no és un banc modernista, ni tan sols és el banc on realment es va seure Arda Turan, perquè el van renovar, si teniu curiositat, és a Jardiners de Gràcia, o recull el Nacional.
0: Un possible nou parador nacional a Catalunya?
1: Sí, en concret a Tarragona, l'edifici en desús del Banc d'Espanya, però encara no és el saqui ben lligat. De fet, es proposa, l'Ajuntament és qui ho proposa, però l'oposició no ho compra i s'hauria d'aprovar al ple. Les primeres projeccions apunten a una quarantena d'habitacions, ho explica el diari Més.
0: I qui és l'orca Tonyi?
2: Doncs la considerada àvia de les orques de l'Estret de Gibraltar de 60 anys. I ara és notícia perquè algú li ha disparat a l'aleta i no se sap qui ha estat. Transició ecològica ho ha remès a la Fiscalia de Medi Ambient per un possible delicte contra espècies protegides. Ho recull el País.
0: I ara els destacats en Internacional d'Economia amb Frederic Vincent i Lara García.
16: L'administració de Donald Trump ha intervingut en el judici per la querella que el New York Times ha presentat contra OpenAI perquè el ChatGPT utilitzava els arxius del diari sense pagar drets d'autor. Le Monde o el Financial Times avui destaquen que en un gest absolutament inèdit, el Departament de Justícia ha registrat un document en aquest judici on argumenta que si es limiten els models d'intel·ligència artificial es frustrarà el procés creatiu i científic i la prosperitat dels Estats Units. L'any que ve serà un any molt intens d'eleccions, n'hi haurà a Itàlia, per exemple, i el Corriere della Sera avui ja aborda la possible ingerència russa en aquests comicis. El diari recull declaracions del vicepresident Antonio Tajani, del partit Forza Itàlia, dient Moscou intentarà influir en les eleccions, però els italians no ens deixaran influenciar. I declaracions també de Matteo Salvini, de la Lliga, dient que veu un sentiment antirrus que el preocupa. Argentina, el Clarín explica que una banda de narcotraficants va intentar fer servir la imatge del Kun Agüero per ampliar els seus negocis. Portadors de l'exjugador confirmen que fins i tot li van fer una oferta, però que la van rebutjar.
6: I en plan econòmic, el sou mitjà ja no arriba per comprar un habitatge de 70 metres quadrats a la major part d'Europa. Ho llegim a 5 dies. El 70% dels europeus viu en zones on ni una hipoteca a 30 anys permet accedir a un habitatge de mida estàndard. Expansión publica que la banca espanyola està pressionant auditories i consultores perquè baixin les tarifes, alegant que en fan servir intel·ligència artificial. El diari escriu que és una estratègia més del sector bancari que vol mantenir a ratlla els costos. I la premsa de Salmó avui també recull els beneficis de les aerolínies estatals i l'economista diu que han tancat el millor any de la història. Les sis principals companyies han elevat un 6% els ingressos. Segons el diari, tot això és fruit de l'èxit turístic del país i la intensa demanda de viatges.
16: I a la premsa esportiva, Robert Prats.
3: El jugador del Madrid, Raúl Asensio, cau als inferns, remarca La Vanguardia, el madridista condemnat per anar begut, quadruplicant la taxa d'alcoholèmia.
17: Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy.
3: El capità del Madrid, multat amb 14.000 euros, la retirada del carnet de conduir 8 mesos, conduïa el seu Porsche Macan a 6:45 del matí i no escoltava precisament el Matí de Catalunya Ràdio. La Guàrdia Civil el va interceptar, li va fer un judici ràpid, va reconèixer els fets i va expressar el seu penediment. I qui també ha anat ràpid a fitxar ha estat el Barça. Coincideixen tots els diaris a dir que ha fet un equipàs. L'Esport diu que Flick ha reunit una plantilla excepcional durant el mercat de fitxatges. El Mundo Deportivo apunta que tot aquest encert en els fitxatges té un nom, el de Deco.

0: Deco, gran artífex del canvi pel món deportivo, el consens amb Flick i Laporta és total. Deco, surt reforçat, destaca La Vanguardia. Ell i el seu gran aliat, Hansi Flick, han aconseguit ingressar 100 milions i invertir-ne 174 en 10 fitxatges. El periòdic afegeix que Laporta bat el rècord de fitxatges sense haver patit el drama de les inscripcions. El diari Ara s'atreveix a dir fins i tot que hi ha un mètode Deco: discreció, viatges llampec i complicitat dels jugadors. Una manera de gestionar molt personal que ha estat crucial. Tot i això, Toni Padilla diu que Marc Casado ens trenca el cor. El futbol és sovint cruel, ens enamorem de Xavi Espar, assistim al somni trencat d'un Casado moix, el noi que és capaç d'anar a Canaletes per celebrar un triomf. Que sigui malís, feliç, s'ho mereix, diu Padilla.
1: Són les 7:42. I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia. Una turista rep l'alta de matinada en un hospital d'Itàlia i ha de caminar 12 quilòmetres fins al seu hotel perquè no hi havia taxis de nit.
3: No, va passar a Pesquiera del Garda, una localitat de la província de Verona. Resulta que en aquesta població els taxis no treballen durant la nit, tot i ser una de les zones amb més afluència de turistes, i si ho fan, ho fan amb reserva prèvia i de forma excepcional. Per tant, la dona va haver de caminar els 12 quilòmetres quan acabava de rebre 8 punts de sutura en un ull, s'havia luxat l'espatlla i trencat un dit. Ho hem llegit al Mundo.
1: I benvingudes a Sexcel·lència, la data estupenda de Cindy Crawford i Salma Hayek.
4: L'article de La Vanguardia diu que és una expressió que combina sexagenari i adolescència i que vol definir la vida de les persones de 60 anys que són actives, amb autonomia, temps propi i amb ganes de complir propòsits. Com si fos, vaja, un nou començament i allunyant-se de la bellesa, en ve baixa. Crawford o Hayek formen part de la llista de personatges que promouen aquest estil de vida.
1: El tauró més estrany de la Mediterrània viu a Múrcia. Ara s'està esfumant i ningú sap per què.
3: El Confidencial explica que el peix guitarra, que es diu així, doncs perquè té un aspecte que recorda a la guitarra,
2: sí.
3: És una...
1: De cinc cordes?
3: No, o... Sí. Suposo que sí.
2: No és ukelele, eh?
3: És una trompeta, però el peix... Doncs és un animal estrany a mig camí entre el tauró i la rajada i és una espècie...
1: El peix oboè, deu ser...
3: Maco de veure.
1: Llarg.
3: Deu ser llarg.
1: Bueno, digues.
3: És un animal estrany, no? Sí. I que no es troba a cap altre lloc del Mediterrani. Els experts han detectat que hi ha un grup de peixos guitarra que es queden a Múrcia tot l'any. Perquè... però els més grans últimament han anat marxant com si fossin turistes. Ara estan investigant el motiu perquè toquen el dos.
1: I Canalies, qui fa anys avui?
4: L'extenista Carla Suárez en fa 38, també l'actor Charlie Sheen, 61, i l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, que avui en fa 48.
1: I el Santoral?
4: Sant Gregori el Gran, Santa Basilissa i Sant Simeó.
1: Aquest és el repàs de la premsa d'avui. Ens queda el repàs de la premsa d'ahir. Anem al quios vintage amb Albert Om.
5: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
6: 3 de setembre de 1986, l'estiu de fa 40 anys a Catalunya, es van cremar gairebé 70.000 hectàrees de bosc. Els incendis més importants, el de l'Albera i el de Jorba, Veciana i Copons. Però els més simbòlics, sens dubte, van ser els focs que van afectar el massís de Montserrat. Les flames van arribar a ser una amenaça per a les instal·lacions del monestir. Hi ha una foto de Josep Maria Montaner que ha quedat per la història, on es veu el monjo de Montserrat, Ricard Maria, acompanyat de dos bombers que s'emporta la imatge de la Moreneta per salvar-la del foc. I ara fa 40 anys el príncep Felip ingressava a l'Escola Militar Naval de Marina, Pontevedra. Ja feia 10 anys que s'havia mort Franco, però quan el rep el director del centre, el capità Macavich, es veu com de la paret del despatx en penja un retrat gegant de Franco. I acabo amb novetats a Catalunya Ràdio per la temporada 86-87. Àngel Casas farà la tarda de 5 a 7 substituint Adelina Castillejo. I torna Mikimoto després d'haver acabat la mili. Tindrà un programa musical diari els vespres i també el dissabte a la nit, el Mikimoto Club.
1: I avui estem molt pendents de les carreteres, especialment perquè hi ha la retenció d'11 quilòmetres a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès. Clàudia Serra.
7: Sí, és el punt més complicat a aquesta hora per un camió que s'ha incendiat en aquest punt que deies, a la P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. Aquí només hi ha un carril obert i això provoca retencions que són ja d'uns 13 quilòmetres des de Mollet del Vallès. De retruc està afectada també la B30 paral·lela a la P7. Trànsit recomana vies alternatives, la C58 i la B40 en sentit Tarragona i Lleida i la C58, la B40 i la 2 en sentit Barcelona.
2: El Club Cap Bravo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Cap Bravo més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Cap Bravo. Més informació a capbravo.com. Catalunya
1: Ràdio. Falten 13 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Repassant aquesta hora els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Pedro Sánchez compareix aquest matí al Congrés per la crisi de Ceuta.
8: Ho fa un mes més tard de l'entrada massiva i després de l'informe policial que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser permissives amb l'entrada de migrants. El govern espanyol insisteix a exculpar Rabat. Ángel Víctor Torres, ministre.
9: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los
1: I a Madrid les protestes a favor de Ceuta van acabar amb aldarulls.
10: La marxa liderada pel PP i Vox va omplir els carrers de milers de persones cridant contra Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo del PP i Santiago Abascal de Vox.
11: Que una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
12: Estamos en manos de un gobierno lacayo que actúa al servicio de un gobierno extranjero.
1: I els dos acusats del crim de Manresa ja són en un centre d'internament de menors.
8: El jutge que els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. La premsa avui publica nous detalls del cas, com que la víctima va mediar entre dos grups que es barallaven hores abans de l'atac.
1: La consellera d'Educació reunirà aquest matí amb els sindicats convocants de la vaga del primer dia de curs.
10: Intentaran mirar de desencallar la situació. Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
13: És una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
1: I avui sabrem la preselecció de l'Acadèmia Espanyola de les pel·lícules favorites per representar Espanya als Oscars.
8: Les que tenen més números són La bola negra de los Javis o El ser querido de Rodrigo Sorogoyen.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Comencem per Tarragona. Clara Echevarría, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
15: Bon dia, Ricard.
1: Girona, saludem la Laia Claret. Laia, bon dia.
16: Hola, bon dia.
1: I a Lleida, l'Estela Bussoms. Estela, bon dia.
17: Bon dia.
1: Comencem, en aquest cas, per tu, Clara, a Tarragona, perquè han tingut a València els pares del nadó desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià, per un suposat delicte d'homicidi.
17: Sí, els Mossos busquen possibles restes del suposat nadó desaparegut en un pis d'aquesta localitat, després que l'avi de la criatura presentés la denúncia per la desaparició. En aquest habitatge, la policia hi ha trobat una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnodrits en un espai envoltat de brossa i excrements. D'altra banda, també destaquem que la flota de pesca d'arrossegament més important del país, la de la Ràpita, espera mantenir les 2.200 tones de pesca l'any passat. Amb el final de la veda són optimistes, entre altres coses, per l'elevat nombre de crustacis que hi ha.
1: I parlant precisament de nadons i d'homicidis, a les comarques de Barcelona els Mossos investiguen, Marc, la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic.
15: Sí, en un bloc de pisos al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, els serveis d'emergència van rebre l'avís ahir al migdia quan una persona es va trobar en un replà del seu bloc al carrer Llevant una bossa amb sang. Els agents hi van trobar el cos sense vida de la criatura i l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort. La investigació continua oberta i canviem de tema. Per acabar, de més bon humor, destaquem tres propostes culturals. Avui es presenta el Festival de Sitges, que arriba a la seva 59a edició. També el Cirque du Soleil estrena avui el seu muntatge curiós al Districte Cultural de l'Hospitalet de Llobregat.
1: I a les comarques gironines, la cigonya blanca bat rècords de naixements i supervivència a la zona de l'Estany de Banyoles. Laia.
18: Sí, el Consorci de l'Estany fa diversos censos per fer un seguiment d'aquesta espècie i què hem vist? Doncs que es manté la colònia de 7 nius formada l'any passat, un niu a la llacuna de cigonyes i un de nou a l'estanyol de Canoris. A més, hi ha hagut 19 polls que han arribat a l'edat de poder volar del niu, una xifra històrica des que segueixen aquestes dades. I també, com el Marc, acabem amb dada cultural. Avui estarem pendents de l'anunci de la programació de Flamenc Gil, Festival de Flamenc de Girona, un festival que aquest any estrena col·laboració en temporada alta de teatre.
1: I a Lleida, la barema a la denominació d'origen Costers del Segre s'acabarà abans del previst, Estela.
19: Sí, i una vegada més, això s'explica per la calor que ha accelerat la maduració del raïm. S'acabarà uns 20 dies abans del que és habitual. Així, si habitualment la collita s'allargava fins al voltant del 20 d'octubre, enguany tot indica que a finals de setembre ja s'haurà acabat. Amb tot, la DO Lleidatana preveu mantenir el volum productiu respecte de l'any passat, sobretot gràcies a l'estabilitat que li aporten els regadius. També ens fixarem en els veïns de Castellciutat a la Seu d'Urgell, que diumenge a la tarda d'atenció han convocat un tall a la carretera N260 per reclamar un pas de vianants que comuniqui les dues parts del poble. Hem de tenir en compte que aquest poble està dividit per una via per on cada dia passen uns 15.000 vehicles.
1: Doncs gràcies, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. Que tingueu un bon dia. Adéu-siau.
7: Adéu,
1: bon
7: dia. Adéu.
14: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir avui de casa, ara mateix sapigueu quin temps ens espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, es va confirmant aquesta calorada d'aquests propers dies. Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia. Si la massa d'aire que tindrem el cap de setmana serà excepcionalment càlida, estem parlant de 8-9 graus per sobre del que és normal en aquesta època. Vinga. Es traduiran màximes per sobre els 35 graus a bona part de l'interior. Fins als 40 podrien arribar als llocs més càlids de Ponent. Això ho notarem a partir de demà i també el cap de setmana. La bona notícia és que també es veu al final d'aquest episodi, que serà al voltant del dia 9, dimecres que ve. De moment avui, dia de sol, dia de calor, alguns núvols baixos a les Terres de l'Ebre, i avui les temperatures més altes ja poden arribar als 37 o 38.
1: I pel que fa al trànsit, pendents de l'AP7 a Cerdanyola, on, com ara explicàvem, hi ha una cua quilomètrica, cues quilomètriques per un camió incendiat. Clàudia, com està la situació ara mateix?
7: Doncs mira, sabem que és un camió que transportava productes congelats que s'ha incendiat en aquest punt a Cerdanyola del Vallès, a l'AP7 en sentit sud. Només hi ha un carril obert i això provoca retencions d'uns 13 quilòmetres des de Mollet del Vallès. De retruc està afectada també la B30, que va paral·lela a la P7. Trànsit recomana utilitzar vies alternatives, la C58 i la B40 en sentit Tarragona i Lleida, i la C58, la B40 i la 2 en sentit Barcelona. Però és que també estem pendents de la ronda litoral, on un accident talla en aquests moments aquesta via en sentit Llobregat a l'alçada de Montjuïc. Hi ha retencions també en direcció contrària, en sentit Trinitat, des de la zona franca.
1: Doncs molta precaució avui a les carreteres, sobretot per aquesta incidència que hi ha a la P7, un camió que, Clàudia, sabem alguna cosa de com estaran, si es retirarà aviat o no?
7: Els bombers encara estan treballant a la zona. De fet, des de les càmeres de trànsit s'ha vist fum, fins fa ben poca estona. Per tant, sembla que encara hi ha feina per fer.
1: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
7: Fins ara.
20: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable. Fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
21: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
22: Avui hem rebut el missatge del president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana a Barcelona, Filiberto Bravo. Es queixa de l'estat dels boscos de Collserola, a la zona més propera al seu barri, precisament la que ha cremat fa pocs dies. El Consorci del Parc Natural de Collserola assegura que la neteja de boscos s'ha mantingut a la zona més propera als habitatges, però que no s'ha fet el mateix a la resta de la muntanya a causa de les restriccions imposades pel brot de pesta porcina africana decretat el passat mes de novembre. Des del Consorci admeten que caldria actuar-hi.
23: Muchos caídos, rotos por el viento, porque se han secado, falta de mantenimiento total, está seco y todo tirado allí, o sea que quiero decir que, claro, veía que hay un peligro.
21: Un rebut que no entens, una administració que no et respon, una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer, denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636-36-06-09. 636-36-06-09.
1: Aquesta és la bústia de denúncia, 636-36-06-09. I ara és el moment de repassar el preu de les coses. Avui, el quilo de préssecs a 3 punts diferents del territori. Lara García, bon dia.
24: Bon dia. Comencem amb els préssecs més famosos de Catalunya, els de les comarques de Lleida, que són els més famosos perquè és on més n'hi ha. De fet, 85 de cada 100 tones de fruita dolça que es produeixen a casa nostra són de la demarcació de Lleida. El preu del quilo de préssecs ronda els 50 cèntims. A la Llotja de Bellpuig sentim en Manel, un pagès de la zona.
25: Doncs el quilo de préssecs ara mateix estaria entre uns 45 i uns 60 5 cèntims, depenent del calibre i del mes de recol·lecció.
24: Després de les comarques de Lleida, on més préssecs es conreen és al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. En Fernando Moné, pagès de Riudoms, ens explica els preus que hi ha al mercat de la canonja al Baix Camp.
0: Bueno, el preu va en funció del calibre. Aleshores, un calibre 20, un préssec groc, ara estaria 2 euros. Un calibre 18, que s'entén que són 18 préssecs que va com una caixa, val? Aleshores estaríem sobre 2,30. Amb groc, amb vermell, el preu és més baix, estaríem entre un calibre 20, 1,70 i un calibre 18, doncs estaria sobre 1,80.
24: I acabem amb el préssec d'Ordal, que es conrea a la comarca de l'Alt Penedès i representa només un 4% de la producció. És una de les variants més cares perquè se'n fa molt poc. S'enfila fins als 80-91 euro al quilo de préssec. Sentim en Jaume Gardenyes, responsable de Fruita Dolça d'Unió de Pagesos.
2: El préssec d'Ordal sempre s'està venent molt més car perquè a diferència de la producció de Lleida o les Terres de l'Ebre, que va directe al consumidor. El marge de benefici sempre hi és amb aquest préssec.
1: I on van a parar els nostres impostos avui dijous? Què costen els serveis religiosos en un hospital? Ot Serra, bon dia. Doncs no tenim a l'Ot Serra. I a les xarxes, quin és el dia viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
3: Bon dia. Doncs mira, David i Victoria Beckham han tornat a revolucionar-les. El matrimoni ha compartit un vídeo en què ensenyen l'última collita del seu hort. Es tracta d'una carbassa amb una forma suggerent. Bé, perquè us feu una idea, es tracta d'una hortalissa que té més ADN d'albergínia de Txernòbil que de carbassa britànica. Doncs bé, David Beckham mostra orgullós la magnífica troballa mentre na Victoria manifesta astorada que no havia vist mai una cosa semblant. Escolteu.
4: What is that? David, it is a pumpkin. I've never seen one that shape.
3: Fonts properes al matí de Catalunya Ràdio afirmen que Victòria s'ha passat dues nits sense dormir i que han aprofitat l'hortalissa per fer-ne un centre de taula, Ricard. Mm. I és que Camp Beckham ja estan preparats per la tardor.
1: Hem vist centres de taula més horrorosos, vull dir que sí. Està bé.
3: Sí, sí.
1: Elisenda Pineda, gràcies, bon dia.
3: Adéu.
5: No estàs sol, no tinguis por.
1: I per arribar al punt de les 8 del matí, cada dia dediquem una cançó i avui, 3 de setembre, és un dia per dedicar una cançó a aquelles persones anònimes que sortiu al carrer a dir la vostra, que combateu el racisme sense por. Una gran majoria social que no crida, però que diu les coses clares, que no fa tuits i que dona la cara. Gràcies i seguiu així.

0: En punt és 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Equip Vieri, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Matí especialment complicat a les carreteres. Hi ha cua d'uns 13 quilòmetres a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transportava productes congelats. Només hi ha un carril obert en aquest punt i això provoca retencions, com dèiem, d'uns 13 quilòmetres des de Mollet del Vallès. De retruc afectada també la B30 paral·lela a l'AP7. A Barcelona, pendents també de la Ronda Litoral, un accident talla la via en sentit Llobregat a l'alçada de Montjuïc per un accident. Hi ha cua des de Sant Adrià i retencions també en sentit contrari, en sentit Besòs, a l'alçada de la Zona Franca.
0: Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per la crisi de Ceuta enmig de la polèmica per la informació policial que apunta que les forces de seguretat del Marroc van permetre l'entrada dels migrants i fins i tot els van guiar. El govern espanyol manté l'exculpació del Marroc. Serà a partir de les 9 i podreu seguir la sessió en aquesta sintonia. Compareixença que s'encara amb el ressò de les manifestacions ahir a favor de Ceuta. La de Madrid es va convertir en una marxa contra el govern espanyol i va acabar amb aldarulls, diversos detinguts i alguns policies ferits. Els dos acusats de matar un home a Manresa la matinada de dimarts ja són en un centre d'internament de menors. El jutge els hi va enviar ahir, acusats d'un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Ahir centenars de persones es van concentrar a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. Aquest matí la consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà amb els sindicats que mantenen per dimarts que ve la convocatòria de vaga. Des d'Ustec s'admet que el fet de fer coincidir l'aturada amb el primer dia de curs i de presentacions als centres es pot traduir en un seguiment inferior a l'habitual. L'Iran amenaça d'esquerdar els fonaments dels Estats Units després dels atacs nord-americans d'ahir que van deixar prop d'una vintena de morts, entre ells quatre civils que eren en un casament. Teheran ho qualifica de crims de guerra, mentre que Washington es limita a dir que mai fixa objectius civils. L'Associació de Càmpings de Girona promou la instal·lació de sistemes per fixar i cobrar quant gasta en llum cada parcel·la. L'associació alerta que han de fer front a factures cada cop més altes per l'augment de l'ús dels aires condicionats de les caravanes. La denominació d'origen Costes del Segre acabarà a la verema 20 dies abans de l'habitual a final de mes perquè la calor ha accelerat el procés de maduració del raïm. I Sergi Belbel ha estrenat Ella i Màquina a la sala Herbrick Hotel al barri de Sants de Barcelona. Belbel ha explicat al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio que l'obra és una reflexió sobre la dona i la revolució digital. Esports. Damià Aguilar, bon dia.
2: Bon dia. El Blaugrana Olmo no entén que l'Atlètic de Madrid no hagi traspassat Julián Álvarez del Barça. El terrassenc creu que hi ha prou banqueta com per cobrir la posició del nou. La nova capitana del Barça, Patri Guijarro, ha dit a Catalunya Ràdio que hi ha canvi de cicle, però que continuen aspirant a tots els títols.
0: I el temps, la calor continua intensificant-se a mesura que avança la setmana. Avui les màximes poden assolir els 37 o 38 graus als indrets més càlids i a partir de demà fregar fins i tot els 40. Un dijous de sol i alguns núvols poc importants a l'Ebre al matí i al Pirineu a la tarda.
3: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informe Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Pendents de Pedro Sánchez, que avui dona la cara al Congrés per la crisi a Ceuta. Ho fa un mes més tard de l'entrada massiva i després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser permissives amb l'entrada de migrants i fins i tot els van guiar per aconseguir-ho. Tot i això, el govern espanyol insisteix a exculpar Rabat i qüestionar els policies, que són de la unitat d'estrangeria, que firmen aquest informe. Madrid, Paula Brujats.
1: Sánchez arriba al Congrés en hores baixes, en el moment més crític del seu mandat i completament sol amb la defensa del Marroc. La policia ha dinamitat la seva estratègia, evidencia que Rabat va ser permissiu i que fins i tot policies marroquins van donar indicacions als migrants sobre quin era el millor camí per travessar la frontera. Tot i les evidències, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
4: El director de la policia ha trasladado al ministro Marlaska que ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido en Ceuta.
1: Unes explicacions que no es creu l'oposició, però tampoc els socis de Pedro Sánchez.
0: A Madrid, les protestes a favor de Ceuta van acabar amb aldarulls, diversos detinguts i alguns policies ferits. La marxa, liderada pel PP i Vox, va omplir els carrers de milers de persones al crit de Pedro Sánchez dimissió. Tornem a Madrid, ara amb el Dani Sáenz de Aza.
5: La plaça Cibeles s'ha quedat petita en una concentració que de seguida s'ha vist que tenia més de manifestació en contra de Pedro Sánchez. Més banderes d'Espanya que de Ceuta, crits de Sánchez dimissió han dominat una protesta encapçalada per Feijóo i Abascal amb acusacions al president espanyol de connivencia amb el Marroc.
6: Que una ciutat espanyola ha sido invadida lamentablemente con el conocimiento del gobierno de España.
7: Pedro Sánchez está al servicio como lacayo del régimen de Marruecos.
5: I de Cibeles, molta gent ha marxat cap al Congrés on hi havia una alta concentració. Allà, grups neonazis han atacat la línia policial i els agents han respost dissolent-los amb gasos lacrimògens.
0: A Catalunya, les concentracions de suport a Ceuta van coincidir amb convocatòries antiracistes. A Barcelona, una doble protesta a la plaça Sant Jaume va plegar centenars de persones cridant contra el govern espanyol i contra Pedro Sánchez. Un fort cordó policial va evitar que es trobessin amb la convocatòria antiracista. Sentim l'Esperanza, originària de Ceuta, i el Carles, partidari d'una acollida digna.
8: A defender que somos España. De política no me interesa nada. Yo vengo a defender los derechos de mis patriotas que viven en Ceuta.
9: Me sembla que el que està passant a Ceuta realment és greu, però que no ho solucionarem mai amb actituds discriminatòries en contra dels drets humans.
0: Des de Tarragona, el líder del PP català, Alejandro Fernández, feia aquesta petició al president del govern espanyol.
10: Que restituya inmediatamente la soberanía nacional española en Ceuta, que expulse fulminantemente a los invasores.
0: També hi va haver concentracions a Girona i Lleida, i a Ceuta, la delegació del govern espanyol, ha xifrat amb 20.000 les persones que ahir es van manifestar en aquesta concentració massiva contra la llau migratòria. El nombre d'assistents és l'equivalent a una quarta part de la població de la ciutat autònoma. De fet, el centre es va quedar petit per acollir aquesta manifestació encapçalada per una pancarta amb el lema «Ceuta no es ven, Ceuta es defensa». Els insults contra Pedro Sánchez van ser una constant. Quatre noies, representants de les quatre confessions que conviuen a la ciutat, van llegir un text consensuat per les associacions de veïns amb referències constants a l'espanyolitat de Ceuta.
11: Ceuta es España por su historia, por la ley y por la voluntad democrática de sus ciudadanos. No hay lugar para dudas ni para ambigüedades.
0: No van fer cap referència, però, a la crisi humanitària, milers de migrants malvivint a les platges, turons i carpes.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: 8 i 8 aquest matí la consellera d'Educació, Esther Niubó, reunida amb els sindicats USTEC i CGT, que de moment mantenen la vaga pel primer dia de curs, dimarts de la setmana que ve. El sindicat majoritari, l'USTEC, veu difícil desconvocar l'aturada arribats a aquest punt, però reconeix que és una vaga arriscada i que pot tenir un seguiment baix. De fet, apunten que la vaga escenifica el malestar entre els docents i retreuen al departament que no hagi aprofitat l'estiu per negociar. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
12: És una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
0: La consellera reunirà a partir de les 10 del matí amb l'USTEC i a les 12 amb la CGT. Els dos menors acusats de matar un home a Manresa ja són en un centre d'internament de menors. El jutge els va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. El crim ha colpit la comarca del Bages, on es succeeixen els actes d'homenatge a la víctima. Anem cap a Manresa amb la Natia Dell.
13: Manresa, consternada, ha homenatjat la víctima de l'apunyalament molt conegut a la comarca i ha fet un clam unànime contra la violència. Més d'un miler de persones han fet una marxa silenciosa amb espelmes a la zona on es va produir el crim. A la protesta de la tarda s'han sentit crits demanant justícia i veus demanant la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns dels manifestants.
14: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
15: Perquè ens fa por a nosaltres que ja som jubilats. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
16: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el no a la violència.
13: L'Ajuntament, que ha organitzat un minut de silenci, es personarà com a acusació popular a la causa.
0: També el municipi on vivia la víctima, Castellnou de Bages, ha decretat 3 dies de dol i va fer ahir un minut de silenci. Castellnou de Bages, Txell Garriga.
17: Més d'un centenar de veïns s'han acomiadat d'en Carles amb un emotiu i colpidor minut de silenci davant del centre cívic i just al costat del camp de futbol, on hi estava estretament vinculat, també els seus dos fills, i que a partir d'ara portarà el seu nom. Tot el municipi està consternat, ho explica l'Alba, veïna de Castellnou del Bages.
18: Et quedes que no tens paraules, d'entrada no saps ni què pensar ni els sentiments, després et va sortint tot i... És un cop molt dur pel municipi.
17: L'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol. El seu alcalde, David Canyadó, mostrava avui el seu rebuig a la violència.
19: Entre tots s'ha de parlar sobre la multireincidència, sobre la protecció dels menors. No s'ha d'aprofitar aquest fet, evidentment, per ascendre a ningú, però sí que és obvi que tinc 53 anys, quan era jove això no passava.
17: La mort d'en Carles deixa una ferida oberta a Castellnou de Bages.
20: Fresca Info. Doncs ja s'acaba l'estiu.
21: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
20: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
21: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
20: A les 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
22: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Fresca Info.
0: L'Iran amenaça de trencar els fonaments dels Estats Units, tot i que no concrete com ho faria. És la resposta de Teheran a l'atac nord-americà d'ahir a la matinada, que va fer prop d'una vintena de morts, quatre d'ells civils, que celebraven un casament al sud-est del país. El govern iranià ha qualificat aquesta acció com a crim de guerra. Washington ha evitat respondre a aquesta acusació i s'ha limitat a dir que, a diferència de la Guàrdia Revolucionària iraniana, el seu exèrcit mai es fixa objectius civils. Els Estats Units mantenen que l'objectiu és l'ofegament econòmic de l'Iran i que en els darrers atacs són una resposta puntual als atacs de Teheran. Els analistes polítics creuen que el Partit Republicà vol rebaixar l'atenció a la zona pensant en les eleccions de mig mandat del 3 de novembre per evitar un càstig electoral i reprendre els atacs a partir d'aquella data. Mentrestant, l'escalada de tensió a l'Orient Mitjà manté el preu del barril de petroli Brent per sobre dels 95 dòlars. Encara en crònica internacional, un exmembre del grup de protesta rus Pussy Riot, Rita Flores, ha admès que va ser reclutada pels serveis secrets i que durant més de 3 anys ha passat informació sobre opositors.
24: Em van reclutar burlant-se de mi, amenaçant-me de matar la meva família i dient-me que no podria demostrar mai qui va matar la meva mare.
0: A Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb un dels artistes a qui va espiar el seu amic Pavel Krisevich. Moscou, Cristina Solías.
25: Des de l'exili a França, Pavel Krisevich explica que la notícia l'ha agafat per sorpresa.
26: T'adones que fins i tot persones amb qui has parlat sincerament poden ser agents informals de l'FSB i evidentment és molt difícil.
25: Malgrat el xoc inicial i la pèrdua de confiança, intenta veure la Rita com una altra víctima.
26: També em sap greu per la Rita, perquè ni tan sols al meu pitjor enemic li puc desitjar trobar-se en aquesta situació. El principal culpable de tot això és el sistema estatal rus i el Servei Federal de Seguretat.
25: És una pràctica habitual perquè infiltrant-se en l'oposició, l'FSB també aconsegueix crear una atmosfera de paranoia i de por.
0: Tornem a casa nostra.
3: 3CAT Info.
0: L'accés a l'aplicació del sistema sanitari català La Meva Salut s'haurà de fer a través del sistema d'identificació digital ITCAT a partir del gener de l'any que ve. Primer caldrà introduir el document d'identitat o el NIE i després l'usuari rebrà un codi d'un sol ús per accedir a l'aplicació. Aquest canvi ha provocat un allau de queixes als usuaris, en especial de gent gran.
27: Ja em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc, i ara em volen tornar a canviar, que encara serà més complicat.
28: Si hem d'estar els fills pendents contínuament de poder-los programar, avisar o planificar-los les visites que tenen pendents, doncs la veritat, trobo que prou de feina tenim ja.
29: Jo crec que és un entrebanc, perquè has d'estar alerta de lo que et diuen, després estar alerta de l'SMS, d'introduir el codi.
0: El govern assegura, però, que el nou sistema serà més senzill i permetrà gestionar diversos perfils de familiars, ja sigui fills o persones grans. Els usuaris que ho vulguin podran delegar en un familiar l'accés a l'aplicació. Així hem arribat a un quart de nou del matí. Fem ara atenció al trànsit, que veiem que està complicat, i a la previsió meteorològica. Equip Viari, Clàudia Serra, com estan les coses? Bon dia.
1: Bon dia. Doncs seguim pendents d'aquest matí complicat, sobretot pendents de l'AP7, on encara hi ha cues d'uns 13 quilòmetres a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'aquest camió que transportava productes congelats. Només hi ha un carril obert en aquest punt i això provoca, com dèiem, retencions des de Mollet del Vallès. Hi ha 4 dotacions de bombers treballant a la zona. De retruc està afectada també la B30 des de Barberà en sentit sud i la C58 entre Montcada i Ripollet en sentit nord. Trànsit recomana utilitzar vies alternatives com la C58 i la B40 en sentit Tarragona i Lleida i la C58, la B40 i la 2 en sentit Barcelona. Pendents també d'un altre punt complicat a aquesta hora del matí a Barcelona, a la Ronda Litoral. La Ronda Litoral per un accident es troba tallada en sentit Llobregat a l'alçada de Montjuïc i això provoca cues de més de 9 quilòmetres des de Sant Adrià de Besòs. Hi ha retencions també en sentit Besòs a l'alçada de la Zona Franca, on hi ha un carril tallat per la presència precisament dels equips d'emergència que estan actuant en aquest accident.
3: El temps.
2: Arrenquem el dijous, un dia més per endavant d'estabilitat, amb algun núvol baix que tenim a hores d'ara entre el Baix Ebre i el Montsià, però que s'acabarà desfent al voltant de mig matí, tot estirà al migdia. A la resta, sol i unes temperatures matinals semblants a les d'ahir o un pèl més altes en alguns casos. De fet, hem recuperat aquests valors tòrrids, 25 graus i escaig, tant a Barcelona com a la Ràpita, també a Portbou. En aquest darrer sector hi ha bufat una mica de tramuntana i això ha impedit el refredament nocturn. De fet, aquesta tramuntana s'ha de mantenir almenys fins al migdia o primera hora de la tarda. A la resta, una situació tant de vent com de mar ben encalmada. I amb unes màximes que avui han de fer un pas més, han de pujar un grau més perquè aquesta calor s'intensifica i atenció perquè podríem fregar els 38 dels indrets més càlids del país. Això vol dir Pla de Lleida, Conca de Tremp o interior de les Terres de l'Ebre. Però és que a partir de demà podríem arribar als 40.
0: Més coses, als càmpings de Girona volen cobrar els usuaris per la despesa de llum que fa cada parcel·la. És la solució que han trobat per fer front a factures cada vegada més altes com a conseqüència d'unes onades de calor que obliguen a tenir sempre obert l'aire condicionat a les caravanes. Per això l'Associació de Càmpings de Girona promou que s'instal·lin sistemes per poder detallar quant gasta cada parcel·la i cobrar-ho. Girona, Núria Pereira.
4: En alguns càmpings, la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'associació. Expliquen que cada vegada hi ha més autocaravanes i caravanes amb bons sistemes d'aire condicionat, que amb les onades de calor funcionen molt més. Per això, el president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quan gasta cada parcel·la i si superen un màxim, els ho cobren.
5: És molt important que cadascú pagui el que consumeix. O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que marxa, deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
4: A més, molts càmpings ja tenen plaques solars per generar electricitat i ara també aposten per ampliar-les.
5: Hem d'intentar produir el màxim d'energia possible perquè això tingui el mínim impacte possible.
4: A comarques gironines, els càmpings Les Medes i Salatà monitoritzen el consum de llum.
0: Anem ara a Lleida, la denominació d'origen Costes del Segre preveu tenir la verema gairebé acabada a finals d'aquest mes de setembre. Això suposa 20 dies abans del que és habitual. La calor ha accelerat la maduració del raïm de totes les varietats i ha fet córrer els cellers. La producció de raïm a Catalunya serà finalment semblant a l'any passat. S'esperava augmentar, però la calor no ho ha permès, no Nadia Caselles.
6: Els productors de l'ADO Costes del Segre, que agrupa 34 cellers de 8 comarques, asseguren que ja porten més de 5 anys anormals, però que aquest ho està sent de manera excepcional. La verema va començar molt d'hora i haurà estat molt ràpida. Isidre Ribalta és el president de l'ADO.
7: Estem parlant de que estem en un promig de 20-25 dies de diferència amb un altre any. Inclús, depèn en quines varietats, estem parlant d'un mes i mig de diferencial de recol·lecció. Pràcticament s'han ajuntat totes les varietats i estan anant molt ràpid.
6: Aquests canvis els han obligat a adaptar la manera de treballar els cellers.
7: Pues noves maneres de conducció de la vinya, per intentar retrasar una mica el que és la maduració, A dins els cellers, doncs, hem d'anticipar-ho tot.
6: Ribalta també destaca la importància del rec per combatre la calor i les seves conseqüències.
7: Tenim la gran sort de que tant el canal Segarra-Garrigues com encara parts del canal d'Urgell ens aporta vida, aporta estabilitat dels cultius, aporta estabilitat de collites.
6: De fet, la calor també acabarà condicionant la producció total de raïm a Catalunya. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
8: Comptàvem que hi hagués un 10% més de producció, però amb les calors de les últimes setmanes contem que pràcticament hi haurà una producció similar, si no igual, molt similar a l'any passat.
6: Ordeig ha explicat també que es recuperarà la setmana del vi català i la mostra de vins i caves de Barcelona que ara no es feien per impulsar el sector.
0: Sergi Belbel ha estrenat l'obra Ella i Màquina a la sala Heartbreak Hotel al barri de Sants. El director i dramaturg va escriure el text fa uns anys i durant la pandèmia el va acabar. L'obra la protagonitzen Agata Roca i Enric Cambrai. Ens ho explica la Montse Pujol.
9: El muntatge presenta a través del diàleg la crisi d'una dona al voltant dels 50 anys que després d'haver dedicat tota la seva vida als altres es pregunta qui l'ajuda ara a ella. A partir d'aquí, Sergi Belbel parla també de la revolució digital. Són declaracions al Catalunya Nit.
10: Com la màquina, que la màquina és un concepte que evidentment existeix des que l'home és home, no? I és aquest enginy, aquests invents que els homes fabriquem teòricament per arreglar-nos la vida, no? És aquesta relació que de cop tenim de dependència amb una màquina que de cop té veu, ens parla, ens qüestiona, ens ajuda i ens vol fer la vida millor.
9: Belbel afegeix que volia parlar també de la força de la dona.
10: Les dones, no, a partir del segle XX, doncs, que tenien aquell paper en la nostra societat, per desgràcia tradicional, de cuidar la família, les cuidadores, no, i d'estar per la casa, doncs que a partir del segle XX han de fer això i, a més, el paper que fins ara feien els homes, també, tota l'hora. No?
9: Enric Cambrai representa fins a 10 personatges que dialoguen amb ella, la mare de família, a qui dona veu Agata Roca.
0: George Clooney ha rebut el Lleó d'Or d'Honor durant la cerimònia inaugural de la 83a Mostra de Cinema de Venècia. El Festival Internacional ha arrencat amb la pel·lícula Ink, de Danny Boyle. Venècia, Òscar Callau.
11: L'actor nord-americà ha conreat un any més la seva relació d'amor amb el Festival de Cinema Venecià, on es va estrenar l'any 1998 amb Out of Sight, un romance muy peligroso, sense oblidar que es va casar a la Ciutat dels Canals l'any 2014. Amb elegància, humor i un toc de melancolia als seus 65 anys, s'ha guanyat tant l'ovació del públic que ha omplert la sessió inaugural al Palau del Cinema del Lido, com les simpaties dels periodistes internacionals durant la roda de premsa unes hores abans. Clooney també va presentar aquí Jai Kelly l'any passat, on donava vida precisament a un gran actor guardonat per un festival de cinema italià pel conjunt de la seva carrera. De fet, durant l'acte, hem pogut veure Clooney mirant amb atenció el muntatge resum de les seves pel·lícules, una imatge idèntica a la que ja vam poder veure a Jai Kelly.
12: Sí, avui em passa això mateix, és una mica com el tribut que rebo a la pel·lícula, és divertit. Tinc 65 anys, tot és melancòlic per mi ara. Tot el que tingui a veure amb fer-se gran és melancòlic. Vull dir que si miro una pel·lícula en la que he participat, no la veig ja com una pel·lícula. Més aviat veig els records de la gent que vaig conèixer o amb qui vaig treballar.
11: La Bienal de Venècia l'ha guardonat per ser un artista complet, carismàtic, apassionat i original. I la seva amiga, l'actriu Laura Dern, ha llegit una glossa on ha recordat la figura sexy de George Clooney, farcida de records personals i també llegint dedicatòries d'altres intèrprets i amics, com ara Brad Pitt. Clooney al matí també ha explicat quina ha estat la seva base per seleccionar les millors pel·lícules de la seva carrera.
12: No pots fer una bona pel·lícula a partir d'un guió dolent, però sí que pots fer-ne una de ben dolenta a partir d'un bon guió. Al revés és molt difícil. Així que la base sempre és buscar un bon guió i després el director.
11: Després de l'acte de lliurament del guardó, la projecció inaugural ha estat la de la pel·lícula concurs Ink, del director britànic Danny Boyle.

0: Damià Aguilar, bon dia.
1: Bon dia.
2: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
1: Quan el tancament de la finestra del mercat de fitxatges del futbol encara cueja, els equips de primera ja se centren en la quarta jornada de Lliga.

0: Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar, y en ese sentido, pues esa fue una, no hace falta ni decirlo, pero bueno, al final, como he dicho antes, la vida sigue.
1: Olmo diu que hi ha prou opcions per la posició de nou. Mentrestant, el president blaugrana Laporta s'ha posicionat en declaracions a Mediaset a favor del Rayo Vallecano en el seu conflicte per l'estadi.
2: Y pienso que es injusto lo que se está haciendo con el Rayo Vallecano. Entiendo que no es correcto que tenga que ir a jugar a otro estadio. Y más cuando se ve que todos los permisos están ya listos y creo que el Rayo debería jugar de nuevo en Vallecas.
1: El Rayo té l'estadi clausurat per la Comunitat de Madrid per incompliment de diverses normatives. A la una, l'Espanyol presenta Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel, i posteriorment compareixerà el director esportiu Ramon Rodríguez Monchi. A segona compareixeran al migdia els directors esportius de Girona i Sabadell per valorar el mercat de fitxatges. El Girona té un acord amb el Palatinaikos per Unagi. El pacte és d'uns 16 milions, més un milió en variables i un percentatge d'una futura venda, i esperen tancar amb Carles Pérez. De Carles Pérez en parlava un excompany seu a les categories inferiors del Barça, Mateu Morey, ara al Girona.
3: Crec que és un jugador que en confiança pot marcar la diferència i segur que ens aportarà moltíssim.
1: La nova capitana del Barça, Patri Guijarro, ha concedit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, admet un canvi de cicle.
4: Un pequeño cambio de ciclo, sí, porque al final este año creo que se han ido cuatro jugadoras, excepto Salma, que tiene 23, pero creo que bastante veteranas, que han jugado muchos partidos importantes, llegan jugadoras muy jóvenes, tenemos un equipo bastante joven, y yo podría definirlo un poco con cambio de ciclo, pero que sí que creo que las jugadoras jóvenes que llegan con mucha ambición.
1: Patri promet que l'equip seguirà aspirant a tots els títols. Demà, per cert, se sorteja la fase Lliga de la Champions femenina. Ahir s'hi van classificar Real Madrid, Inter de Milà, Paris Saint-Germain, Juventus i el Chelsea, que ha eliminat la Real Societat.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Sabadell és el nou campió de la Copa Catalunya de futbol. Ahir a la nova Creu Alta, Sabadell 2, Barça Atlètic 1, Joaquini i Rahmani van marcar per als guanyadors, Gariba per al Barça i el blaugrana Bissibu, que va marxar lesionat, ho comenta el seu entrenador Belletti.
6: Lástima la lesión de Bissibu, es normal. Con estos equipos juegan contra el Barça, tenemos más balón, buscamos más jugar, suele pasar de alguna entrada o otra. El árbitro tiene que gestionar un poco, controlar, para que no pase eso.
1: Declaracions a l'Esport 3. Avui comença el judici contra el jugador del Real Madrid, Raúl Asensio, i altres excompanys del planter blanc per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Asensio, que s'enfronta a 2 anys i mig de presó, està sense carnet perquè a l'agost el van detenir per conduir begut.
5: 3CAT Info.
1: A l'Open de tenis dels Estats Units, Paula Badosa va resoldre en 10 minuts el partit ajornat per la pluja contra l'australiana Kasatkina de la primera ronda. La catalana jugarà avui segona ronda contra la nord-americana Coco Gauff. Qui ja està fora és la barcelonina Selgmeteva. Mentrestant, Carlos Alcaraz ha remuntat un set en contra per superar el portuguès Faria per 3-1. També passa en ronda Tiafoe, Shelton, Medvedev i Lejeca. Han caigut Hodar i Berrettini. Han passat a la segona ronda femenina Sabalenka, Svitolina, Marta Kostiuk, Jessica Pegula, Jasmine Paolini, Sorana Cirstea i Carolina Muchova. El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, va guanyar a l'esprint l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya de ciclisme en final a Llorca. Enric Mas és el líder, avui dotzena etapa, 166 quilòmetres entre Vera i Calar Alto. Això és Almeria, amb dos ports de primera, un de segona i dos de tercera. I mentrestant, Tadej Pogacar ha marxat a casa des de la Clínica de Seus de Barcelona per seguir la seva recuperació de la lesió que l'ha portat recentment al quiròfan. És molt difícil que pugui competir al Mundial de Montreal a finals de mes. Així acabem amb Pogacar.
7: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem? Data Planning.
8: Dos quarts de nou del matí, anem a fer un cop d'ull a la situació del trànsit, que era molt complicada fa uns moments. Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia, doncs es manté encara aquesta situació molt complicada, sobretot en dos punts. El primer

0: l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud. Recordem que hi ha cua d'uns 13 quilòmetres per un camió que s'ha incendiat i deixa només un carril obert a la circulació. De retruc està afectada també la B30 des de Barberà en sentit sud i la C58 entre Montcada i Ripollet en sentit nord. L'altre punt complicat és a Barcelona. Atenció, perquè un accident talla la ronda litoral a Montjuïc en sentit Llobregat. Hi ha cues quilomètriques de més de 9 quilòmetres des de Sant Adrià de Besòs.
1: Fem un repàs ara de les principals informacions. Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per la crisi de Ceuta enmig de la polèmica per l'informe policial que apunta que les forces de seguretat del Marroc van permetre l'entrada dels migrants i fins i tot els van guiar. Serà a partir de les 9 i la podreu seguir aquí en directe a 3Cat Info. Una compareixença que es fa encara amb el ressò de les manifestacions d'ahir a favor de la ciutat autònoma. Aquest matí també la consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà amb els sindicats que mantenen per dimarts que ve la convocatòria de vaga. I els dos acusats de matar un home a Manresa la matinada de dimarts ja són en un centre d'internament de menors. El jutge els hi va enviar acusats d'un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i de record a les víctimes. De tot plegat n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que vora els 70 anys la cantant i guanyadora de dos premis Grammy, Cassandra Wilson. Segons l'informe de New York Times, va morir a casa seva a Jackson, a l'estat de Mississippi, però no se n'han fet públiques les causes. I el documental Brooklyn English, dedicada a Marianne Faithfull, inaugurarà el Festival Inèdit de Barcelona. A la mostra també s'estrenarà el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt flamenco de Carla Simón. En esports, Damià, que és el que destaquem?
2: Que el blaugrana Olmo no entén que l'Atlètic de Madrid no hagi traspassat Julián Álvarez al Barça i que la nova capitana del Barça, Patrick Guijarro, ha dit a Catalunya Ràdio que hi ha canvi de cicle.
1: La calor continua intensificant-se a mesura que avança la setmana. Avui, que és dijous 3 de setembre, les màximes poden assolir els 37 o 38 graus als indrets més càlids i a partir de demà fregar fins i tot els 40 graus. Dos quarts de 9 i 3 minuts, Pedro Sánchez dona la cara avui al Congrés per la crisi a Ceuta. Ho fa un mes més tard de l'entrada massiva i després de l'informe de la policia que apunta que les forces de seguretat del Marroc van ser permissives amb l'entrada de migrants i fins i tot els van guiar per aconseguir-ho. Tot i això, el govern espanyol insisteix a exculpar Rabat i qüestiona els policies de la unitat d'estrangeria que firmen aquest informe a Madrid, Paula Brujats.
0: Sánchez arriba al Congrés en hores baixes, en el moment més crític del seu mandat i completament sol amb la defensa del Marroc. La policia ha dinamitat la seva estratègia, evidencia que Rabat va ser permissiu i que fins i tot policies marroquins van donar indicacions als migrants sobre quin era el millor camí per travessar la frontera. Tot i les evidències, la Moncloa creu que l'informe no senyala el Marroc. Ángel Víctor Torres, ministre.
3: El director de la policia ha trasladado al ministro Malasca que en ningún informe policial se atribuye a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido en Ceuta.
0: Unes explicacions que no es creu l'oposició, però tampoc els socis de Pedro Sánchez.
1: A Madrid les protestes a favor de Ceuta es van acabar amb aldarulls, diversos detinguts i alguns policies ferits. La marxa liderada pel PP i Vox va omplir els carrers de milers de persones al crit de Pedro Sánchez dimissió.
4: 3Cat Info.
1: Estarem pendents de Pedro Sánchez i també de la consellera d'Educació, Esther Niubó, que aquest matí reunirà amb els sindicats USTEC i CGT, que de moment mantenen la vaga pel primer dia de curs dimarts de la setmana que ve. El sindicat majoritari, la USTEC, veu difícil desconvocar l'aturada arribats a aquest punt, però reconeix que és una vaga arriscada i que pot tenir un seguiment baix. De fet, apunten que la vaga significa el malestar entre els docents i es retreuen al departament que no hagi aprofitat l'estiu per negociar. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
5: És una vaga delicada perquè és el primer dia de curs, perquè a més no hem tingut temps de preparar-la amb, no, diguéssim, amb molta antelació i d'anar centre a centre, de fer tota la difusió. Clar, és una vaga que és difícil de dir quin seguiment tindrà.
1: La consellera reunirà a partir de les 10 del matí amb la USTEC i a les 12 amb la CGT. I els dos menors acusats de matar un home a Manresa ja són en un centre d'internament de menors. El jutge els hi va enviar, els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. El crim ha colpit la comarca del Bages on es succeeixen els actes d'homenatge a la víctima. Manresa, Mati Adell.
6: Manresa, consternada, ha homenatjat la víctima de l'apunyalament molt conegut a la comarca i ha fet un clam unànime contra la violència. Més d'un miler de persones han fet una marxa silenciosa amb espelmes a la zona on es va produir el crim. A la protesta de la tarda s'han sentit crits demanant justícia i veus demanant la dimissió de l'alcalde. Escoltem alguns dels manifestants.
7: El Carles a casa meva tenia una vida, era un nano obert, un nano que valia un imperi. I per desgràcia ens l'han matat.
8: Perquè ens fa por a nosaltres que ja som jubilats. La veritat és que tenim molta por de baixar cap aquí al centre.
9: Simplement volíem mostrar el nostre respecte i el no a la violència.
6: L'Ajuntament, que ha organitzat un minut de silenci, es personarà com a acusació popular a la causa.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Obrim crònica internacional. L'exèrcit rus continua atacant Ucraïna. Aquesta matinada, un atac amb míssils i drons ha danyat un edifici residencial de diverses plantes a Odessa, al sud d'Ucraïna. Segons les autoritats locals, 8 persones han quedat ferides. També s'han sentit explosions a Kiev. Rússia ha intensificat en els últims dies els seus atacs aprofitant la falta de defenses antiaèries d'Ucraïna. El govern ucraïnès ha demanat a l'Organització Aèria Internacional que recomani paralitzar els vols comercials per l'espai aeri rus, tot després que Zelensky anunciés que incrementaran els atacs amb drons. Les companyies turques, Pegasus i Turkish Airlines ja han cancel·lat alguns vols a Moscou. Salvador Illa confirma, per cert, la visita a Kiev, la capital d'Ucraïna, tot i aquests últims atacs russos. Des de Varsovia, el president ha explicat que l'objectiu és fer els primers contactes perquè Catalunya pugui col·laborar en la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra.
10: El que venim a fer és mostrar el seu coneixement, a la resiliència i a la fermesa dels ucraïnesos, i també ajudar-nos a preparar el país per la pau, que volem que arribi el més aviat possible.
1: El cap de l'executiu s'estarà a Ucraïna un dia i mig. I els països de la Unió Europea acceleren les negociacions per limitar els visats als turistes russos. És la resposta a l'intent del Kremlin d'atacar l'aeroport alemany de Leipzig amb un dron que al final no va explotar. Els fets van passar fa un mes, però ara se sap que els sospitosos són dos homes amb passaport rus. La diplomàcia europea parla obertament de terrorisme d'estat. Brussel·les, Bruno Forteanidas.
11: Als socis comunitaris els preocupa la facilitat amb què es van moure per territori europeu els dos sospitosos de l'atac fallit. Un d'ells va arribar amb un visat de turista i per això la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, aposta perquè ens visitin menys russos.
12: Els visats de turistes estan utilitzant per cometre actes de sabotatge, perquè aquesta gent ha d'entrar a la Unió Europea.
11: Els dos sospitosos van fugir, però han estat identificats gràcies a les restes d'ADN que van deixar al dron i en un cotxe proper a l'aeroport. La Comissió Europea creu que aquest atac fallit amb explosius és un salt qualitatiu respecte al que Rússia havia fet fins ara en territori comunitari i demana reforçar la seguretat d'infraestructures civils com aeroports o plantes energètiques.
1: El primer ministre israelí Benjamin Netanyahu ha visitat Gaza en plena precampanya electoral pels comicis del mes que ve, el dia que el seu exèrcit matava almenys 3 palestins a la franja. 2 eren menors. A més, un atac de colons israelians escortats per l'exèrcit ha matat 2 joves de 16 i 19 anys a Cisjordània. Jerusalem, Jordi Brescó.
13: Netanyahu sap que Gaza jugarà un paper clau en les properes eleccions i per això ahir s'hi va plantar. Va saludar els soldats, va prendre un cafè i va repetir que no es pensa en moure de lloc.
14: Controlem el territori, no ens retirem, ens mantenim en aquesta línia. Controlem el 60% de la franja i encara queda camí per recórrer perquè estem eliminant els terroristes que ens amenacen. Ho fem contínuament.
13: El guant de Netanyahu el va recollir el seu ministre de Defensa, Israel Katz, que en una entrevista va dir que l'opció d'expulsar forçosament els gazians de la franja no està descartada. Fins i tot va dir que per ell era l'única solució possible.
4: 3CAT Info.
1: Cuba dona llum verda per primera vegada després de la revolució poder crear empreses privades de més de 100 treballadors. El decret publicat ahir permet a aquestes empreses fixar preus, però fins a un cert límit, decidir els salaris dels treballadors i associar-se amb capital estranger. L'illa avança en les reformes liberalitzadores en plena crisi econòmica i energètica provocada en gran part per l'embargament del petroli veneçolà ordenat per Donald Trump. Trump tutela el govern interí de Delcy Rodríguez i ha assegurat que no convocar eleccions, tot i que ella li ha demanat.
15: Ens hem tret d'una dictadura i tenim molt bona relació amb el govern. La Delcy, com sabeu, està fent tot una molt bona feina, ho respectem moltíssim, i tot el que volem és això, i ells ho volen. La Delcy ho vol, però encara no estan preparats.
1: Els Estats Units i Venezuela han firmat l'acord segons el qual empreses nord-americanes explotaran una cinquena part del petroli venezolà. I encara sobre Donald Trump, la justícia ha bloquejat el seu últim intent de limitar la ciutadania per naixement. La mesura pretenia negar la ciutadania automàtica, entre altres casos, als fills de dones que viatgen als Estats Units amb l'objectiu de donar a llum al que l'administració Trump qualifica de turisme de maternitat. La jutgessa encarregada del cas considera que l'ordre executiva és gairebé amb tota seguretat inconstitucional i recorda que el Tribunal Suprem ja ha establert que els infants són ciutadans dels Estats Units des del moment de néixer dins de les seves fronteres. La decisió impedeix al govern aplicar aquesta ordre als infants nascuts de pares en situació irregular. Diverses organitzacions de defensa dels immigrants havien recorregut la mesura als tribunals.
16: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
17: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
16: Denuncien l'excés de burocràcia...
18: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
19: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona ja...
18: Farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
16: I a casa nostra tornen a sortir...
19: Avui a Lleida i de dijous...
18: I de la resta del món.
16: Pendents de la cimera internacional...
18: Faci el temps que faci.
20: Més aviat sol i una petita interrupció...
18: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la mina Sant Adrià de Besòs. Els serveis d'emergència van rebre l'avís ahir al migdia quan una persona es va trobar en un replà del seu bloc al carrer Llevant una bossa amb sang. Els agents hi van trobar el cos sense vida de la criatura i l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort. La investigació de moment continua oberta. I a València han detingut per un possible delicte d'homicidi els pares d'un altre nadó desaparegut a Santa Bàrbara al Montsià. L'avi de la criatura va seguir va presentar la denúncia i la policia espanyola va detenir els pares. El jutjat en posta havia emès una ordre de detenció per un presumpte delicte d'homicidi. Els Mossos han buscat possibles restes de la criatura en un pis de Santa Bàrbara que està precintat des del cap de setmana. Els agents han trobat una trentena de gossos, alguns morts i la resta malnutrits en un espai ple de brossa i excrements. El jutjat ha decretat el secret de les actuacions. El nombre de persones beneficiaris de la dependència ha augmentat prop d'un 75% en una dècada. Són dades de la memòria del 2025 del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Actualment hi ha més de 50.000 persones en llista d'espera del sistema d'atenció a la dependència, un 14% més que l'any anterior. Això tot i l'augment de recursos destinats a la millora de l'autonomia. Segons l'informe, el nombre de catalans de més de 65 anys ja superen prop d'un 50% els dels menors de 15. Per tot plegat, el director general de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, Antoni Vidal, assegura que caldrà doblar els recursos i augmentar la inversió.
21: Si hi ha el doble de persones de més de 80 anys, segurament faran falta, no sé si el doble de residències, però sí moltes més places i també molts més professionals. Si hi ha més inversió, doncs reduirem llista d'espera, podrem concertar més places, podrem incrementar prestacions i podrem pagar millor professionals.
1: A Catalunya es tarda uns 200 butllers a resoldre el grau des que es presenta la sol·licitud 26 dies menys que l'any anterior. I els veïns de Castellciutat a la Seu d'Urgell tallaran diumenge la carretera nacional 260 per reclamar un pas de vianants que comuniqui les dues parts del poble dividit per una via per on cada dia passen uns 15.000 vehicles. Castellciutat, Joaquim Albalate.
22: Es tracta d'una reivindicació que fa dècades que s'arrossega. El nucli de Castellciutat, que forma part de la Seu, està dividit en dues parts per la carretera nacional i no hi ha cap pas per poder-la travessar. Montse Colell és portaveu dels veïns de Castellciutat.
23: És un pas on hi ha moltíssim trànsit i la unió del poble pues, sempre s'ha vist afectada per aquesta carretera. El que volem és que hi hagi algun mitjà de seguretat per poder fer aquest pas d'un costat a l'altre del poble.
22: Ara fa dos anys es va aprovar un projecte per fer un pas, però va quedar aturat per problemes amb els terrenys afectats. Ara diuen se'ls ha acabat la paciència i han convocat una protesta aquest diumenge.
23: Consistirà en reunir reunint tota la gent que és sensible amb aquest tema, que bàsicament és tot el poble, visqui en un costat o a l'altre de la carretera, trobant-se tots allà, fer la lectura d'un manifest i ja està. Llavors, el que nosaltres volem exigir aquest dia és realment de que hi hagi algo ja que ens indiqui que s'executarà, que no sigui lo de sempre.
22: Els veïns asseguren que si no tenen un compromís ferm, les protestes continuaran fins que no vegin les obres en marxa.
1: 8:45, fem una pausa per actualitzar el trànsit i escoltar la previsió meteorològica. Connectem amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
0: Bon dia. Matí molt complicat, segur, per molts conductors que estan afectats per aquestes dues incidències que provoquen cues quilomètriques. La primera, la P7, a Cerdanyola del Vallès, en sentit sud, hi ha cua d'uns 13 quilòmetres per un camió que transportava congelats i que s'ha incendiat fa ja més d'un parell d'hores i que deixa en aquests moments només un carril obert a la circulació. De retruc hi ha retencions a la B30 des de Barberà en sentit sud i a la C58 entre Montcada i Ripollet en sentit nord. L'altre punt complicat és a Barcelona. La ronda litoral està tallada a l'alçada de Montjuïc en sentit Llobregat per un accident i a cua de més de 10 quilòmetres des de Sant Adrià de Besòs i retencions també en sentit contrari, en sentit Besòs, a l'alçada de la zona franca on hi ha un carril tallat per la presència precisament dels equips d'emergència que estan treballant en aquest accident. Hem de parlar també de transport públic, hi ha incidències també a Rodalies, una incidència a l'estació de Gavà provoca retards d'uns 15 minuts a la línia R2 Sud i a les línies regionals Sud i també retards d'un quart d'hora aproximadament a la línia R11, en aquest cas per una incidència entre les estacions de Caldes de Malavella i de Massanet-Massanes.
4: El temps.
2: El dijous ha començat amb temperatures una mica més altes en alguns casos, 25 de mínima a Barcelona, a la Ràpita, també a Portbou, amb una lleugera tramuntana, que de fet es mantindrà fins al migdia, a primeres hores de la tarda, poc important, i amb mínimes al voltant dels 18-19 graus cap a l'interior, 18 a Pinós, 20 a Sant Martí de Riucorb, o 20 també a la Granadella, valors més baixos, 13 a Martinet o a Viella, a la Vall d'Aran. Un dia tranquil, de sol, amb alguns núvols baixos ara al matí cap a les Terres de l'Ebre, bàsicament entre el Baix Ebre i el Montsià, i a la tarda amb algunes nuvolades que creixeran cap al Pirineu, però ni molt menys han de deixar precipitació. El que sí que esperem és encara una mica més de calor de dia. De fet, avui el termòmetre fa un pas més i podríem arribar cap als 37. Veurem si registrem algun 38 cap a la Conca de Tremp, Pla de Lleida i també l'interior de les Terres de l'Ebre. Una calor que arribarà al seu màxim a partir de demà i al cap de setmana. Atenció, amb valors que podrien tornar als 40 graus.

0: slows them. This eagle heart of mine singing.
1: Amb ara 70 anys, la cantant i guanyadora de dos premis Grammy, Cassandra Wilson, segons l'informe de New York Times, va morir a casa seva a Jackson, a l'estat de Mississippi, als Estats Units, acompanyada per la família, però no s'han fet públiques les causes. Amb una veu profunda que distribuïxava gèneres, va ampliar els límits del jazz tradicional basat en el blues i també es movia amb naturalitat pel folk, el pop, el ritme en blues o el country. Un dels millors elogis que li han fet és que la seva veu sonava a sud. A principis dels anys 90, dos discos la van fer arribar al cim com a referència del jazz vocal Blue Light Till Dawn i New Moon de Water, i al segle XXI s'havia erigit com una de les veus més importants del jazz internacional, participant en els grans festivals nord-americans i europeus. I el documental Brooklyn English, dedicat a Marianne Faithfull, inaugurarà el Festival Inèdit de Barcelona.
0: Welcome to a ministry of not forgetting. Today we announce our first subject, Marianne Faithfull.
1: La mostra de documentals musicals es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre. Brooklyn English és un retrat de l'artista anglesa que recull la seva última actuació i l'última entrevista abans de morir. Hi participen Tilda Swinton, Nick Cave i Courtney Love. També s'estrenarà el documental d'Albert Serra sobre la cantant alemanya Ingrid Caven i el curt flamenco de Carla Simon. El festival tancarà amb The Best Summer, un documental sobre l'època daurada de l'indie dels anys 90, amb imatges i entrevistes inèdites amb Beastie Boys, Sonic Youth o Foo Fighters.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La Setmana del Llibre en Català presenta una nova edició i es fixa com a objectiu igualar els més de 7.000 visitants de l'any passat. Arrencarà el 18 de setembre i es tornarà a celebrar el passeig de Lluís Companys a Barcelona. Enguany els organitzadors volen acostar-se més que mai al món digital. En aquest sentit, es programaran converses amb persones que recomanen llibres a través de les xarxes, com Marta Sangrà o Ania Posada. També cada dia es farà un podcast en viu, entre els quals el de 3CAT, Club Tàndem, Marina Porres i Júlia Canet. El president d'editors.cat, Oriol Magrinyà, reivindica la setmana en un moment, assegura, d'emergència lingüística.
3: Les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
1: Al llarg de 9.000 metres quadrats s'hi trobaran prop d'un centenar de casetes i més de 200 autors firmaran llibres.
4: Agafem-ho tot, nenes, per si no tornem!
1: La cupletista de Guissona, Glòria Ribera, ha inaugurat oficialment el Festival Internacional de Teatre de Tarragona. La cita cobre la temporada de les arts escèniques al país, recupera companyies i artistes d'èxit que han crescut amb aquest festival. Tarragona, Ricard Guaigues.
5: Arrenquen 4 dies de teatre amb les propostes més trencadores i arriscades. Espectacle Bomba Va, de la cupletista, creadora folclòrica i neovedet Glòria Ribera, n'és un exemple. També ho és Dones de Llum, de l'artista Gisela de Foc, de l'Aleixar, al Baix Camp, que ha traslladat a la Rambla Nova un univers de poesia visual per exposar una decisió tan profunda com la de no ser mare.
6: Representem la no maternitat. És una vegada les dones no hem donat a llum, i a partir de la pregunta de què passa amb aquesta llum, una mica com deixar enrere doncs la maternitat.
5: El lema d'enguany del FIT és el talent torna a casa. El director del festival, Joan Negri, ens ha explicat els motius.
7: Portàvem 12 edicions obsessionats en portar companyies noves que la gent no conegués, no? Buscant pel món espectacles nous i innovadors, i vam pensar, ostres, ha vingut ja molta gent que el públic ha conegut al FIT, també està bé que coneguin com evolucionen aquestes companyies, aquests creadors i aquestes creadores, i això hem pogut fer enguany.
5: El FIT d'enguany presenta 16 propostes escèniques, espectacles vermut i 5 sessions musicals. L'acte inaugural ha exhaurit les entrades. També s'ha venut tot el paper per veure algunes de les propostes de petit format, com Blimani, sota la direcció d'Araca i la companyia Cali Cantó.
8: Si estaba destinado a ser un actor importante, lo sabía.
9: ¿Cuándo se iba a enterar el público?
8: todo este mundo.
1: L'actor José Sacristán ha obert la temporada del Teatre Romea de Barcelona amb El Hijo de la Cómica. És un monòleg dirigit i interpretat per ell mateix que fa un homenatge a Fernando Fernán Gómez basant-se en les seves memòries. Sacristán intercala els records del seu amic i mestre amb la seva pròpia trajectòria. Per això defineix aquest projecte com el més personal de les seves 7 dècades d'ofici.
8: Vengo celebrando mi cumpleaños. Este año cae en 89. Como decía mi amigo Fernán Gómez, vamos durando. La verdad es que me siento muy, muy feliz de estar de nuevo en el Romea y con una propuesta como esta que a lo largo de ya unos cuantos años de carrera nunca he hecho nada tan personal como esto que estoy haciendo, puesto que es algo más que un trabajo, ¿no? Es el homenaje a un amigo y un maestro.
1: L'espectacle es poder veure al Romea fins al 4 d'octubre. I les festes de Santa Tecla despleguen un programa amb més de 500 actes amb el foc i la música com a principals protagonistes. Es commemoren els 600 anys dels primers actes festius de foc i s'ha previst un gran nombre de concerts. Tarragona, Clara Charria, Domingo.
9: El Ball de Villarles de Tarragona i el Drac de Sant Roc han preparat algunes recreacions històriques rigorosament documentades per recordar els orígens de les festes populars i la seva relació amb el foc que remunten al segle XV. És el cas del Ball de Diables, que farà una cercavila pròpia de finals del segle XIX i recordarà una actuació del Ball Infantil de l'any 1922, inspirant-se en una fotografia que se'n conserva. El tècnic de cultura Xavier González explica quin sentit té fer això.
10: Una de les coses que històricament ha fet la festa és explicar d'on venim, perquè és evident que el present és fantàstic, però el present és una suma de coses. En aquest cas, venim de tan lluny que venim de 700 anys d'història. Llavors, les entitats crec que encertadament el que fan és intentar explicar com podia ser o com era el que ara estem fent en altres marcs històrics, polítics, etc.
9: La música és un altre dels grans eixos de les festes amb el Parc de Francolí com un dels principals punts de trobada amb propostes que van des de blues, esbatlant el sodi fins a propostes més familiars amb xiula i reggae per xics. També hi haurà activitat en altres espais amb la Tarragona Big Band o la banda Unió Musical de Tarragona. Són només alguns dels mig miler actes que ajuntament i entitats han organitzat entre els dies 15 i 24 de setembre.

0: Dani Aguilar, bon dia.
1: Bon dia a la primera divisió de futbol, els equips concentrats en la quarta jornada de Lliga, que comença ja demà amb un Betis Real Madrid, i avui a les 10 té previst parlar José Mourinho. Barça i Espanyol no juguen fins diumenge contra València i Sevilla respectivament. Avui, de fet, però, hi ha un partit avançat, però és de la sisena jornada per compromisos futurs europeus de la Real Societat, que Noeta a les 9 rebrà el Celta de Vigo.
2: 3CAT Info.
1: El migcampista blaugrana Dani Olmo ha estat homenatjat a Terrassa com a campió del món. Olmo no entén que l'Atlètic de Madrid no hagi traspassat Julián Álvarez al Futbol Club Barcelona. Diu el jugador vallesà que hi ha prou opcions per la posició de nou.
3: El míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions en la que puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé i hi ha jugadors com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, jugadors de sobres d'aquesta posició, jo estaré preparat.
1: A la una, l'Espanyol presenta Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel, posteriorment compareixerà el director esportiu Ramon Rodríguez Monchi. A segona, compareixeran al migdia els directors esportius de Girona i Sabadell per valorar el mercat de fitxatges. El Girona té un acord d'última hora amb el Panathinaikos per Unahi. El pacte és d'uns 16 milions més un en variables i un percentatge d'una futura venda, i esperen tancar amb Carles Pérez. De Carles Pérez n'ha parlat un excompany seu a les categories inferiors del Barça, Mateu Morey, ara al Girona, que a més va ser presentat ahir.
4: Crec que és un jugador que en confiança pot marcar la diferència i segur que ens aportarà moltíssim.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La nova capitana del Barça, Patri Guijarro, ha concedit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Patri admet que hi ha un canvi de cicle a l'equip, però promet que seguiran aspirant a tots els títols.
5: Nos que venimos de 4 títulos, creo que se nos tiene que respetar. Creo que con el trabajo que estamos haciendo y después de los años que venimos haciendo a nivel de resultados, yo creo que por supuesto se nos tiene que respetar en posición de las de arriba.
1: Demà se sorteix a la fase Lliga de la Champions femenina, el Barça com a campió vigent. Ahir s'hi van classificar el Real Madrid, l'Inter de Milà, el Paris Saint-Germain, la Juventus i el Chelsea, que ha eliminat la Real Societat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Sabadell és el nou campió de la Copa Catalunya de futbol. Ahir a la nova Creu Alta va guanyar per 2-1 el Barça Atlètic amb gols de Joaquini Rahmani i Gariba pel Barça, i a més el blaugrana Bissimo, el belga, va marxar lesionat. Ferran Costa és l'entrenador del Sabadell.
6: Donar-li valor a cada instant, intentar fer sempre les coses de la millor manera. No penso que sigui possible triar quan vols competir, quan no, llavors nosaltres decidim fer-ho sempre. Som un equip català, és la Copa Catalunya, i evidentment que ens fa molta il·lusió guanyar-la.
1: Avui comença el judici contra el jugador del Real Madrid, Raúl Asensio, i altres excompanys del planter blanc per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Asensio, que s'enfronta a 2 anys i mig de presó, està sense carnet perquè a l'agost el van detenir per conduir begut. A l'Open de tennis dels Estats Units, Paula Badosa va resoldre en 10 minuts el partit ajornat per la pluja contra l'australiana Kasatkina. Era de primera ronda, avui jugarà segona ronda contra la nord-americana Coco Gauff. Qui ja està fora és la barcelonina Celia Ahmeteva. Han passat a segona ronda femenina Sabalenka, Svitolina, Marta Kostiuk, Jessica Pegula, que és la cap de sèrie número 3, Jasmine Paolini, Sorana Sirstea i Carolina Muchova. Mentrestant, Carlos Alcaraz ha remuntat un set en contra per superar el portuguès Faria per 3-1. També passa en ronda Tiafoe, Shelton, Medvedev i Lejeca, però cauen Joder i Berrettini. El britànic de l'equip Visma, Matthew Brennan, va guanyar a l'esprint l'onzena etapa de la Vuelta a Espanya de ciclisme, en final a Llorca. El líder és encara l'Enric Mas. Avui, 12a etapa, seran 166 quilòmetres entre Vera i Calar Alto. Això és Almeria, amb 2 ports de primera, un de segona i 2 de tercera. L'NBA sanciona Los Angeles Clippers amb tries de primera ronda del draft entre 2029 i 2033 i els multa amb 26.000 euros per haver trencat la norma dels pagaments de jugadors amb la nòmina de la seva exestrella Kawhi Leonard. L'NBA també ha suspès durant un any el propietari de l'equip, Steve Ballmer.
2: Rescat Info.

0: La Seu. Comencem per saber aquesta hora com se circula carreteres i autopistes del país, també com està el transport públic. Endavant, equip viari.
1: Matí molt complicat, segueixen les retencions d'uns 13 quilòmetres a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per un camió que s'ha incendiat fa ja més d'un parell d'hores. La novetat és que ara ja hi ha dos carrils oberts a la circulació. De retruc, retencions també a la B30 des de Barberà en sentit sud i a la C58 entre Montcada i Ripollet en sentit nord. L'altre punt complicat aquest matí és a Barcelona. La Ronda Litoral segueix tallada a Montjuïc en sentit Llobregat per un accident molt greu i a cua de més de 10 quilòmetres des de Sant Adrià de Besòs.
0: Pedro Sánchez és a punt de comparèixer al Congrés per la crisi de Ceuta enmig de la polèmica per l'informe policial que apunta que les forces de seguretat del Marroc van permetre l'entrada dels migrants i fins i tot els van guiar. El govern espanyol manté l'exculpació del Marroc, serà a partir d'aquesta hora i podreu seguir les paraules del president espanyol en directe en aquesta sessió a 3CAT Info. Una compareixença que es fa encara amb el ressò de les manifestacions que va haver-hi ahir a favor de Ceuta. La de Madrid es va convertir en una marxa contra el govern espanyol i va acabar amb aldarulls, diversos detinguts i alguns policies ferits. A Catalunya les concentracions van coincidir amb convocatòries antiracistes, mentre que a Ceuta 20.000 persones van reivindicar l'espanyolitat de la ciutat autònoma. Els dos acusats de matar un home a Manresa la matinada de dimarts ja són en un centre d'internament de menors. El jutge els hi va enviar ahir acusats d'un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Ahir centenars de persones es van concentrar a Manresa i també a Castellnou de Bages per demanar justícia. Els Mossos investiguen la troballa d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic en un bloc de pisos al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. Ara l'autòpsia haurà de determinar les causes de la mort. I a València, la Policia Nacional ha detingut per un possible delicte d'homicidi els pares d'un altre nadó, aquest desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià. En aquest cas, la denúncia la va posar l'avi de la criatura. La denominació d'origen costers del Segre acabarà la barema 20 dies abans de l'habitual, a finals de mes, perquè la calor ha accelerat el procés de maduració del raïm. La producció prevista arreu de Catalunya serà molt semblant a la de l'any passat. Una exmembra del grup de protesta rus Pussy Riot ha admès que va ser reclutada pels serveis secrets. Ella és Rita Flores, que hauria passat informació sobre opositors a Putin durant més de 3 anys. En declaracions a Catalunya Ràdio, un dels artistes espiats, Pavel Krisevich, manté que Flores és també una víctima del sistema. L'Associació de Càmpings de Girona promou la instal·lació de sistemes per fixar i cobrar la despesa extra a llum de cada parcel·la. L'associació alerta que han de fer front a factures cada cop més altes per l'augment de l'ús d'aires condicionats de les caravanes. I ha mort als 70 anys la diva del jazz Cassandra Wilson, guanyadora de 2 premis Grammy. La veu de Wilson va transcendir el gènere i va fer incursions en l'àmbit del folk, el pop, el rhythm and blues o el country.
2: Esports. El Blaugrana Olmo no entén que l'Atlètic de Madrid no hagi traspassat Julián Álvarez del Barça. El terrassenc creu que hi ha prou banqueta com per cobrir la posició del nou. La nova capitana del Barça, Patri Guijarro, diu a Catalunya Ràdio que hi ha canvi de cicle, però que continuen aspirant a tots els títols.

Ens vam conèixer per casualitat. Treies el goix, jo passava pel parc. L'ombra era forta, el sol estava a dalt. I des d'aquell dia que crec en l'atzar,

més junts. Escoltar a classe per tenir els apunts, i que me'ls demanis i si som a punts. I la vida seria difícil sense tu aquí al meu costat. Queda't fins que ens surtin canes quan no estiguem enamorats. Toc, toc, toc, toc, baixes a jugar. Veí s'enfadarà si ens quedem més al portal. Oh, oh, oh, oh, no vull que ens fem grans.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Wow.

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

sent amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortirem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols.

Bon dia, amor meu. M'agrada que pensar en moments difícils sempre ajuda moltíssim tenir una referència a Déu. Sempre és la família en primer lloc i no en primer lloc, diria que en primer lloc sempre és Déu i després la família. La família és tan important, carinyo. La família sempre és important. Portes un camí que és una mica complicat. Quan me'l miro, penso que complicat és el món en què s'ha ficat la Rosalia. Però bé, si ets feliç, jo també sóc feliç.

desolada, enmig de l'horitzó, sota la tempesta del meu infern interior. Tant de temps, lluitant per un imperi, perquè tot quedi en records, i sense voler, havia deixat perdre la meva felicitat. Pensant que no era allò el que m'estava ofegant, s'havia aturat el món, i sense adonar-me'n, jo seguia jugant. Ajuda'm a retrobar el sentit pel qual viure, sota la pell, on recordem les nostres ferides. Fem-nos persones i busquem.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

Aquest estiu els veïns i el Cau Calabrot han visitat en primícia el futur local de Can Barrau. L'obra entra en la recta final i l'entitat escoltista prepara la inauguració per al cap de setmana del 2 i 3 d'octubre. Argentona ja aplica les noves taxes de retirar i custodiar vehicles de la via pública. La nova ordenança fixa imports que hauran de pagar els propietaris quan un vehicle sigui retirat, immobilitzat o traslladat al dipòsit. La Festa Major del Molí, una xerrada sobre el moviment independentista i les estrenes de cinema del centre parroquial protagonitzen l'agenda cultural d'aquest cap de setmana. I el temps, sol i ambient plenament estiuenc aquesta tarda, màximes que es mantenen entre els 31 i els 33 graus. Demà divendres repetirem el temps estable i assolellat, amb màximes que pujaran fins als 34 graus. Dissabte continuarà la calor, amb sol des de primera hora i màximes que poden arribar als 35 graus. Comencem.

0: Barrau ja té data d'estrena aquest estiu. Els veïns del veïnat de Can Barrau i també els membres del Calabrot d'Argent van poder fer una primera visita a les obres del que serà el nou local d'escolta i també dels veïnats, un espai molt esperat que ara ja mostra les seves etapes finals. El regidor d'Urbanisme, Xavier Collet, ha valorat molt positivament la trobada.
1: La veritat és que va ser molt bona trobada, molt bona proposta de veure'ns, i encara que no estigui acabada l'obra, però que ja es veu en les seves etapes finals, doncs que poguéssim veure com seria, va agradar molt, va il·lusionar molt tant els veïns de Can Barrau, de l'associació de veïns, com els que van venir del Calabrot, que va ser una assistència també molt nombrosa, van venir molts caps, van venir molts excaps, perquè recordem que això també és una demanda que fa molts anys que anaven fent i que no veien per enlloc que s'avancés. Van venir famílies, pares i nens, i per tant tots van poder veure el que seria el futur local del CAU.
0: La convocatòria va plegar una assistència nombrosa, com sentíem, amb caps i excaps de l'agrupació Escolta, així com famílies amb nens que van voler veure de primera mà com quedarà l'espai. Pel que fa als terminis, Collet ha confirmat que les obres han d'acabar aquest mes de setembre, cosa que ja permet començar treballant els actes d'inauguració. És previst que l'obra estigui enllestida, com diem, aquest mes. De fet, ja hi ha data per la inauguració de l'espai, que serà el primer cap de setmana d'octubre. En quant al finançament, el projecte ha comptat amb el suport de la Generalitat, una subvenció de 275.000 euros del Departament de Cultura en reconeixement del valor arquitectònic de la masia, a la qual s'hi suma una aportació addicional de 3.000 euros, no prevista inicialment, que ha reforçat el pressupost de l'obra. Argentona ja aplica des d'aquesta setmana les noves taxes per retirar i custodiar vehicles de la via pública. La nova ordenança municipal fixa els imports que s'hauran de pagar als propietaris quan un vehicle sigui retirat, immobilitzat o bé traslladat al dipòsit. En el cas dels turismes i les furgonetes, retirar i transportar el vehicle costarà entre 185 i 260 euros. L'import variarà segons si l'actuació es fa en dia laborable o de nit o en un dia festiu. Per a les motocicletes, la taxa serà d'entre 120 i 170 euros. I els vehicles pesants hauran de pagar entre 390 i 610 euros. A més, a aquestes xifres caldrà sumar-hi 14 euros per cada dia que el vehicle estigui al dipòsit i 14 euros més si ha estat immobilitzat. La normativa s'aplica, entre altres casos, quan un vehicle genera perill o provoca una pertorbació greu, quan es considera abandonat o quan la normativa de trànsit obliga a immobilitzar-lo. El propietari haurà de pagar la taxa abans de recuperar el vehicle. I un matís important: pagar la taxa no substitueix la possible multa de trànsit que correspongui. Per tant, si teniu un vehicle estacionat de manera incorrecta o fa molt temps que no el moveu, convé revisar-ne la situació per evitar despeses addicionals. El barri del Molí d'Argentona celebra de divendres a diumenge la festa major, que ha recuperat una tradició iniciada el 1988 i interrompuda el 95. Segons ha explicat a la ràdio la presidenta del barri, l'Eva Manriqueta Radellas, la festa es va reprendre el 2023 després de recuperar testimonis i records dels antics veïns.
2: La idea va sortir en l'any 2023. Perquè jo era nova, era un benvinguda, com se li diu aquí a Argentona, i sempre m'explicaven anècdotes als avis pel carrer. És que mira, és que fèiem, és que amb una passió, amb un carinyo, amb una germanor, i vaig dir, aquí s'ha de fer alguna cosa, i a partir d'aquell moment ho vam tornar a fer, però amb l'escena, intentem sempre agafar l'essència d'abans, de que la gent es preparava 15 dies abans, un mes abans, 3 mesos, per fer balls. Era un carinyo i la gent sortia a la plaça i no feia falta res, sinó senzillament una cadira, un got de xocolata i una taula de casa.
0: Una de les novetats d'aquesta edició serà la recuperació de la Font del Molí, que tornarà a rajar amb més cabal després dels treballs de reparació amb la participació d'Aigües d'Argentona. La programació començarà divendres amb el pregó dels Amics del Canti, una entitat amb més de 75 anys d'història. Actualment la Junta del Veïnat la formen un grup de 17 persones que conjuntament amb entitats i comerços han organitzat una festa per totes les edats. I és que al llarg del cap de setmana hi haurà una cursa organitzada pel grup de muntanya d'Argentona, també jocs de taula amb els Garrins i Garjoles, una simultània del Club d'Escacs del Centre Parroquial, activitats infantils dels Amics del Canti, actuacions de diables i una trobada de gegants. Dissabte estarà especialment dedicat a la mainada amb jocs d'aigua, activitats i obsequis. Al vespre hi haurà música amb els DJs Martins i Pollock Selec. I ara a l'informatiu, obrim bloc de serveis. L'Ajuntament, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous de 9:45 fins a 11:45 del migdia a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Argentona. Les sessions estaran dinamitzades per professionals especialitzats en acompanyament emocional i treball comunitari. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través del formulari que trobareu al web de l'Ajuntament. Anem ara fins al Consell Comarcal del Maresme amb una proposta adreçada als joves d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms i que poden, a través del Consell Comarcal, sol·licitar una ajuda de més de 17.000 euros. La subvenció està destinada a joves que hagin iniciat o vulguin començar una activitat per compte propi entre el 23 de setembre de l'any passat i el 22 de setembre d'aquest any i que es comprometin a mantenir-la durant un mínim de 18 mesos. La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament abans del 22 de setembre. El Consell Comarcal del Maresme ofereix assessorament als joves que hagin de fer aquest tràmit. I ara l'informatiu, obrim agenda cultural. Aquest divendres el Consell de la República i l'Assemblea Nacional de Catalunya us conviden a un debat amb la vicepresidenta del Consell de la República, l'Imma Tobella. Anirà sobre la importància del relat nacional. Serà 8:15 del vespre al Saló de Pedra. Us ho dèiem a l'informatiu, durant tot el cap de setmana el barri del Molí celebra la seva festa major. La celebració arrencarà divendres a 6:15 de la tarda amb una cercavila amb els gegants i grallers d'Argentona. Després tindrà lloc el pregó de la festa a càrrec dels amics del Museu del Canti i el sopar al carrer i la quina popular. Dissabte, a partir de 11:15 del matí, continuarà la celebració amb jocs al voltant del Canti i una xeringada popular. A la tarda hi haurà concurs de dominó, jocs de taula i una simultània d'escacs. A partir de 7:00, un nou acte sobre el títol de Bocata del Gamberro. I posteriorment, una tarda underground que s'acabarà amb el correfoc inclusiu a càrrec dels Diables d'Argentona. Diumenge els veïns del Molí organitzen la cursa d'11 i 6 quilòmetres. També hi haurà una competició de petanca. La celebració es tancarà amb el vermut de festa major i la paella popular. I acabem l'agenda amb les dues propostes de cinema que ens fa el Centre Parroquial aquest cap de setmana. Comencem per la proposta per a tota la família.
3: Hey, momia fans! Aquí vuestro pro emitiendo desde London, UK! Y algo a los followers...
0: Tadeo Jones i la làmpara meravellosa, una nova aventura d'aquest personatge de dibuixos. I la seva colla d'amics la tindreu en pantalla aquest divendres i també dissabte a 6:15 de la tarda i diumenge a 5:00.
4: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
5: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
4: Bueno, para mí sí, quizás.
0: I aquesta setmana també arriba al Centre Parroquial aquesta que escoltàvem, El ser querido, l'última i aclamada pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzada per Javier Bardem i Vicky Luengo, que avui hem sabut ha estat preseleccionada per la cursa pels Oscars en nom d'Espanya. La podreu veure divendres a 8:00 del vespre, dissabte a 8:15 i diumenge a 7:00 de la tarda. I acabem amb la previsió del temps. Aquesta tarda tornarem a tenir un ambient completament assolellat a tota la comarca del Maresme, sense pluges, amb vent moderat del sud-oest. Les temperatures es mouran entre els 31 i els 33 graus les màximes. Divendres repetirem el mateix patró, jornada estable, sol i calor. Vents fluixos al matí, una mica més vius a la tarda i les temperatures que es mantindran entre els 19 i els 25 graus les mínimes i les màximes s'enfilaran fins als 34. Dissabte, cap canvi, el sol s'imposa des de primera hora i les temperatures continuaran a l'alça. Donem ara un cop d'ull a la previsió arreu del territori, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
6: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui tornem a parlar d'un ambient que es presenta força càlid, tot i que demà la calor ha depretat de nou i s'espera que demà puguem arribar a valors de 39 graus cap a l'interior del país i avui la temperatura més alta s'enfilarà fins als 36 graus, també cap a l'interior, cap a la zona del Pla de Lleida. D'altra banda, també cal destacar que a hores d'ara tenim alguns intervals de núvols baixos cap a la zona de Baix Ebre i Montsià, però s'han d'anar trencant durant aquest inici del matí, per tant, ràpidament. I avui parlarem d'aquest domini del sol, tan sols alguns núvols d'evolució propis del bon temps, en zones de muntanya, sobretot cap al sector del Pirineu Oriental, però sense més conseqüències. I ja de cara al final del dia tornaran a formar-se alguns intervals de núvols baixos cap al Camp de Tarragona, però serà molt de cara al final del dia i ja també seran força locals. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dijous 3 de setembre.

Avui us hem explicat que els veïns i el CAU van visitar aquest estiu en primícia el futur local de Can Barrau, la masia que s'ha restaurat. La restauració ha entrat, volem dir, en la recta final i l'entitat escoltista prepara la inauguració i la preveu per al cap de setmana del 2 i 3 d'octubre. Argentona ja aplica les noves taxes per retirar i custodiar vehicles de la via pública. La nova ordenança municipal fixa els imports que hauran de pagar els propietaris quan un vehicle sigui retirat, immobilitzat o traslladat al dipòsit. I la Festa Major del Molí, una xerrada sobre el moviment independentista i les estrenes de cinema al centre parroquial protagonitzen l'agenda cultural d'aquest cap de setmana. L'informatiu acaba aquí, el control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Qui us parla, Maria Rosa Martínez. Demà divendres ens retrobem amb el resum setmanal de l'informatiu. No us el perdeu. Bona tarda, fins demà.

Ràdio Argentona t'acompanya. Cent quatre punt sis.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamos solo essere felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona.
2: My bad habits lead to late nights and then alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Pedro Sánchez es queda sol defensant que no hi ha proves que el Marroc orquestrés l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Solitud extrema de Pedro Sánchez aquest matí al Congrés dels Diputats en la seva compareixença per donar explicacions per la crisi migratòria a Ceuta, Joan Bota.
2: Oposició, socis parlamentaris i fins i tot Suma, amb qui comparteix el govern espanyol, han sortit avui en tromba al Congrés a assenyalar el Marroc i a demanar a Sánchez contundència contra aquest país. El president del govern espanyol ha evitat un canvi radical de posició, tot i admetre que la policia marroquina sí que va col·laborar a l'entrada massiva.
0: Madrid, Paula Brujats i Tània Tàpia.
3: Sánchez ha promès per primer cop contundència contra Rabat si es demostra la seva implicació en la tragèdia, però per ara diu que no té proves sòlides que els esquitxin. La Moncloa i Rabat estan en contacte permanent per investigar els fets, mentre el Partit Popular culpa Sánchez de plegar-se als interessos del govern marroquí per por.
4: Durante 10 horas centrales del día 30 de julio, la gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera.
5: Ah, muy bien. Y usted se queda de brazos cruzados. ¿Por qué tiene miedo a Marruecos?
4: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos con total contundencia.
6: Congrés tan sol com hi ha entrat, tot i els matisos, als partits, sense excepció, qüestionen la tesi de la Moncloa i avisen al president que li pot costar el govern. Suma, Junts i Esquerra.
7: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
8: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
9: Mohamed VI és un assassino. I ustedes, señorías del gobierno, són unos pusilànimes.
0: I mentre totes les mirades estaven posades a Ceuta i al Congrés dels Diputats, la crisi migratòria ha deixat una nova tragèdia, ara a les Canàries.
2: 80 persones han mort, entre els quals un nadó, quan intentaven arribar-hi des de Gàmbia en un caiaco rescatat aquesta matinada després de gairebé un mes a la deriva.
0: I mentrestant a Catalunya ha fracassat l'últim intent d'evitar la vaga educativa del primer dia de curs, dimarts de la setmana que ve. Departament d'Educació, Sara Canyete.
10: Hola, bon dia. Sí, ha estat un matí llarg de reunions aquí al Departament d'Educació que han acabat en el mateix lloc on hem començat. No han arribat a cap acord per desconvocar aquesta jornada de vagues i, per tant, el curs escolar a Catalunya començarà amb una crida a la vaga als docents. Per al sindicat USTEC, les millores acordades per aquest curs només són una petita passa i no són suficients. Diuen, no arribaran a tots els centres. La mateixa opinió que comparteix el sindicat CGT.
0: I la justícia europea condemna Espanya per les condemnes als activistes que van encerclar el Parlament de Catalunya el mes de juny de l'any 2011 per intentar aturar el ple on el govern d'Artur Mas havia d'aprovar les famoses retallades. Brussel·les, Bruno Fortea.
11: La justícia espanyola va vulnerar la llibertat de reunió dels manifestants. El Tribunal Europeu veu desproporcionat que se'ls condemnés a presó i contradiu l'argument que va utilitzar el jutge Marchena per dir que els manifestants havien creat un clima intimidatori. Els magistrats europeus havien avisen que aquesta sentència del Suprem espanyol podria haver frenat la participació ciutadana en futures protestes.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
0: Sentirem José Mourinho elogiant Messi i també el fitxatge estrella de l'Espanyol, Brian Zaragoza.
12: El tècnic del Madrid ha valorat la retirada de Messi de la selecció.
13: Hay jugadores que tú echas de menos siempre, siempre.
12: Ja ha canviat el to per parlar d'Asensio després d'haver rebut la sanció per conduir ebri.
13: No estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
12: El Barça, Gavi podrà tornar a jugar diumenge, recuperat ja del cop. Bisibu també li han descartat cap lesió greu i sentirem l'esforç econòmic que ha fet Brian Zaragoza per fitxar per l'Espanyol.
0: Està un matí molt complicat a la xarxa viària catalana, amb cues quilomètriques, fruit d'alguns accidents. Quina és la situació ara mateix? Mariluz García, bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs sí, després d'aquestes dues incidències greus amb camions implicats, ara només queda un carril tallat a la P7 a Bellaterra en direcció Barcelona-Tarragona per un camió frigorífic que ha cremat, i aquí hi ha retencions puntuals. Normalitzada la ronda litoral, després que han retirat un camió volcat a Montjuïc, un accident en què ha mort el conductor, i encara cues a l'accés al Nus de Trinitat per un vehicle avariat a la sortida per la C58, també també ja retirat de la calçada. Queden retencions a la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma i a la Ronda Litoral des de Sant Adrià.
0: Vaja, doncs que a poc torna a la normalitat, no torna a la normalitat encara al temps.
15: Esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Per què, Francesc Mauri, bon dia.
16: Bon dia.
0: Seguim amb més calor de la que tocaria per l'època.
16: Molta més. Si ahir Barcelona, una mica més tard d'acabar aquest informatiu, a l'Observatori Fabra es pulveritzava el rècord històric en 112 anys de calor en un mes de setembre, Lleida està a punt de fer-ho. Potser no serà avui, no ho sabem segur, però demà divendres, dissabte o diumenge tindrà 3 oportunitats l'Observatori de Lleida amb 86 anys de dades per pulveritzar els 37 i dècimes que era l'anterior rècord. Podria arribar als 39 o potser als 40. Per tant, calor desbocada els propers dies, no a tot arreu hi haurà rècords i el sol de justícia, sol de setembre, això sí.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
16: Bon dia.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Com us dèiem, Pedro Sánchez es queda sol al Congrés dels Diputats amb la tesi que el govern del Marroc no estava al darrere de l'entrada massiva de migrants a Ceuta fa un mes.
4: Y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas que permitan concluir que esta entrada masiva fuera diseñada o ejecutada por las autoridades marroquíes.
0: Sánchez només ha reconegut que la policia del Marroc sí que va tenir un paper rellevant en l'entrada massiva, com apuntava ahir l'informe de la Policia Nacional. Unes explicacions, però, que no han convençut ni els socis ni l'oposició, que han deixat Sánchez aïllat i li han retret que els està amagant informació. Anem al Congrés dels Diputats. Paula Brujats, bon dia.
17: Què tal, bon dia.
0: Un mes després dels fets, Paula, encara no s'ha aclarit del tot què és el que va passar.
17: Sí, exacte, és massa aviat, ha dit Pedro Sánchez, per saber què va passar, i és aviat també per assenyalar culpables. Avui, però, per primer cop sí que ha qüestionat el paper del Marroc en les hores més crítiques de l'entrada, concretament per aquest moment.
4: Durante 10 horas centrales del día 30 de julio, en el que la gendarmería marroquí permitió el cruce de la frontera.
17: No diu quines ordres obeïa la gendarmeria, però torna a aïllar el govern marroquí d'haver planificat o executat o també organitzat aquesta crisi. No hi ha cap prova que els impliqui a dia d'avui, però Sánchez, acorralat per les crítiques, sí que ha fet un pas més i ha avisat Rabat que actuaran si es demostra.
4: Sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
17: La compareixença de Pedro Sánchez al Congrés està portant de moment poques novetats, però sí que alguns matisos amb aquesta relació sempre delicada cap al Marroc. Sánchez s'ha plantat clarament davant dels desafiaments sobre Ceuta i Melilla.
4: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
17: I ha anunciat que caldrà revisar la cooperació amb el govern marroquí perquè és evident que alguna cosa ha fallat amb aquesta crisi migratòria, però ha negat cap error de la policia espanyola el dia 30.
4: Nuestros agentes tuvieron que elegir entre garantizar momentáneamente la estanqueidad de la frontera o defender la vida humana. Y eligieron defender la vida humana. Afirmo que hicieron lo correcto.
17: Ha insistit que no hi havia informe previ ni de la policia, ni de Frontex, ni de cap servei d'intel·ligència que anticipés el que passaria. Era impossible prevenir-ho.
4: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
17: I com que no té res a amagar, diu, ha anunciat que la setmana que ve farà públics tots els informes, inclosos els del CNI, perquè tothom ho pugui comprovar. Quan ha dit això, tots els ministres del seu govern l'han aplaudit, excepte la ministra de Defensa, Margarita Robles, la responsable del CNI, que s'ha quedat de braços plegats.
0: Bé, doncs, aquest relat que hem sentit resumit per la Paula, de Pedro Sánchez, no ha convençut ningú. Els socis i l'oposició mantenen que el Marroc hi està implicat. Seguim al Congrés, que li han dit des d'aquestes forces. Tània Tàpia, bon dia.
6: Bon dia, doncs avui s'han tornat a sentir les peticions de dimissions i d'avançament electoral. A Sánchez li han caigut crítiques per totes bandes. Feijóo, del PP, assegura que el Marroc hi està implicat, sense portar-ne proves, i acusa Sánchez de mentir deliberadament. Una actuació segura que el portarà davant de la justícia.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la sub.
4: Si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hace a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a enchironar a todos.
6: Sánchez diu que Feijóo no sap res de crisis migratòries i només vol treure'n rèdit polític per endur-se vots de l'extrema dreta. Però no només el PP o Vox carreguen contra Pedro Sánchez, també els seus socis, tots sense excepció, creuen que oculta informació i protegeix el Marroc, Aina Vidal, dels comuns, socis de Sánchez de la Moncloa, dels més durs.
7: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
6: Des d'Esquerra, Gabriel Rufián creu que la crisi de Ceuta serà l'11M del PSOE i pot acabar amb el govern.
18: Más allá del insulto a la inteligencia que supone lo que ustedes están defendiendo, los gobiernos no se pierden por errar. Los gobiernos, sobre todo, se pierden por mentir.
6: I per Míriam Nogueras, de Junts, per acció o per omissió, el govern de Sánchez n'és responsable.
8: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
6: Sánchez, encara en marxa, sortirà avui del Congrés tan sol com hi entrava i deixant l'hemicicle la sensació que encara hi ha moltes preguntes sense resposta i un malestar creixent també entre els aliats d'investidura.
0: Mentre seguim mirant cap a Ceuta, hem tingut una nova tragèdia migratòria a la ruta de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el seu intent d'arribar a les illes. Aquesta matinada, Salvament Marítim ha pogut rescatar 45 persones en vida que anaven a bord d'un caiuco, 44 homes i una dona. I ells mateixos han explicat que el viatge el van començar més de 100 persones, Albert Manyà.
19: De fet, a l'embarcació hi havia 5 cadàvers, però no els han pogut recuperar a causa de la mala mar. Els supervivents els han traslladat a Gran Canària. Portaven 26 dies al mar i estaven molt febles. A tres d'ells els han hagut d'evacuar en helicòpter a dos hospitals. Els seus testimonis concorden amb les dades que tenia Caminando Fronteras. Sentim Elena Meleno en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: Esta embarcación es una embarcación que fue alertada por familiares a nuestra organización y fueron evidentemente los familiares los que aportaron los datos que pasamos a los servicios de rescate. Esos datos era que habían salido el 7 de agosto con 127 personas y entre ellas viajaban cuatro mujeres y una bebé.
19: El caiuco havia sortit de Gàmbia en lloc del Marroc, el Sàhara o Mauritània, fet que, segons Meleno, denota una tendència dels migrants a fer viatges cada vegada més llargs per evitar els controls espanyols i europeus.
20: La ruta atlàntica cada vez tiene trayectos más largos. Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea Conakry, desde Guinea Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
0: Això a la ruta de les Canàries, però és que ahir, al vespre nit, van arribar 10 magribins amb patera al sud de Mallorca.
19: Se'ls va localitzar a Porto Petro, a Santanyí. Es calcula que en el que portem d'any s'han interceptat prop de 5.000 migrants a les Balears.
0: Passant 13 minuts de les dues del migdia, a Catalunya, mentrestant, la USTEC i la CGT refermen la vaga a les aules dimarts que ve, el primer dia del curs escolar, després de reunir-se avui amb la consellera d'Educació aquest mateix matí. El sindicat majoritari a l'ensenyament considera que el govern no ha facilitat un calendari per fer arribar les millores que necessita el sector. La consellera Esther Niubó reclama un parèntesi en la mobilització que es concreti, diu, amb la retirada de la vaga de dimarts. Unitat mòbil al Departament d'Educació, Martí Cuní i Sara Canyete, bon dia.
21: Hola, bon dia, Òscar. Doncs sí, com apuntaves, ha estat un matí llarg de reunions que ens deixa al punt on hem començat. Finalment, el curs començarà amb aquesta convocatòria de vaga. No s'han acostat les posicions i no hi ha hagut un canvi pel que fa doncs, a aquesta determinació de mantenir les aturades per part d'aquests dos sindicats amb representació a la mesa el primer dia de curs. La consellera ha estat directa, ha demanat que aquesta vaga es desconvoqui. Parla d'obrir un parèntesi, diu, per respectar el dret a l'educació i per el cost que suposa per als infants i les famílies que les aturades es produeixin en aquest primer dia de curs. La consellera diu que la confiança del sistema educatiu en les famílies, en el sistema educatiu es pot veure perjudicada. Sentim la consellera Esther Niubó.
1: El sistema educatiu necessita un parèntesi, que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
0: Però tot i aquesta demanda de la consellera, els sindicats ara es mantenen ferms en fixar la vaga per dimarts que ve.
21: Sí, aquí és on les posicions xoquen, perquè la consellera els demana obrir una via de diàleg i els sindicats el que li retreuen és que diàleg és el que han estat esperant tot l'estiu i que no s'ha produït. Per tant, per ells és inevitable ara mateix aturar aquesta convocatòria de vaga. A part, des de l'USTEC, des del sindicat majoritari, reconeixen que sí que hi ha unes petites millores aquest curs, però les consideren encara molt poca cosa. Diuen, per exemple, que molts centres educatius aquest curs, respecte al curs passat, en realitat no canviarà res. Yolanda, segura és la portaveu d'USTEC.
3: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que diguéssim que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant és que aquella sensació que aquest curs que ve, no, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera.
21: Des de la CGT també comparteixen aquesta lectura, de fet han retret a la consellera que s'estigui reunint amb els sindicats per separat i per tant doncs, no reunint-se amb el que ells consideren que hauria de ser l'interlocutor, que és el comitè de vaga, i sí que apel·len a la comprensió de les famílies. Entenen que una vaga convocada ja el primer dia de curs dificulta la conciliació i té les seves conseqüències o pot generar un cert malestar emocional. Diuen que ells tampoc estan contents amb aquesta situació, però que estan lluitant perquè, diuen, el sistema públic necessita un autèntic revulsiu.
0: Doncs amb aquest caldo de cultiu podrien dir més de 135.000 infants i adolescents que estan en risc de pobresa o d'exclusió social a Catalunya comencen el curs sense beca menjador, tot i que la necessiten. Són gairebé el 37% de l'alumnat vulnerable. Ho ha denunciat aquest matí l'ONG Educo. Aquesta situació, Toni Fortesa, impacta igual a primària que a secundària?
22: Doncs impacta en totes les etapes, però la majoria dels que no poden accedir a la beca són alumnes de l'ESO perquè molts instituts, per exemple, no ofereixen servei de menjador perquè no tenen infraestructura per fer-ho. Tot i així, la directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó, apunta que tot i no tenir els centres adaptats per tenir-hi el servei de menjador, hi ha alternatives.
23: El Consorci d'Educació de Barcelona ha posat en marxa mesures que garanteixen que aquests infants puguin tenir aquest àpat saludable i la beca menjador si la necessiten. Això passa doncs, per habilitar espais en equipaments públics propers a l'institut, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar.
22: L'entitat demana que el servei de menjador sigui un dret universal i gratuït lligat directament al dret a l'educació. L'espai de migdia, segons l'ONG, és un espai segur per a l'alumne que beneficia el seu aprenentatge i que, a més, ajuda les famílies a conciliar. Educo calcula que garantir el servei de menjador a tot l'alumnat que ho necessita costaria 1.300 milions d'euros l'any, el 0,41% del PIB català.
0: Un dels dos joves implicats en el crim de Manresa ja havia estat intern en un centre de justícia juvenil. A més, també va protagonitzar una agressió amb arma blanca a la mateixa zona de l'apunyalament mortal de dimarts. Els Mossos mantenen oberta la investigació i no descarten fer noves detencions. Els dos joves arrestats van ingressar ahir al centre de Can Llupià, a Barcelona, en règim tancat. Anem a Manresa, Nàtia Dell.
24: El menor que va estar internat a un centre, el de 15 anys, té pendent un judici per haver agredit amb un tornavís, ara fa dos mesos, un cambrer del barri de les Escudines. Les càmeres de seguretat de l'establiment van enregistrar l'agressió, on es veu perfectament un jove encaputxat que planta cara al cambrer quan li retreu haver tirat una cosa al contenidor de deixalles i just després li clava el tornavís a l'espatlla i gira cua, tal com ha explicat aquesta emissora el LIM, que treballa al mateix bar.
25: Aquest nano va venir aquí, va passar per el carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
24: El crim de dimarts va passar a tocar del convent de Santa Clara per Sor Lucía Caram. Davant de casos com aquest cal endurir les penes.
26: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
24: I aquest és l'ambient que respira avui a la zona de l'apunyalament on encara queden espelmes enceses de la concentració d'ahir al vespre.
2: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit, que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, doncs se senten molts dies baralles. Supertristos pel que va passar l'altre dia, perquè tenim el cor encongit.
9: És que avui en dia, quan s'ho ha posat, pot passar alguna
10: cosa. De por, de mala maror, de no poder sortir al carrer. Jo tinc fills, ara, bueno, vivim aquí darrere de l'hospital, vull dir, ells venen a aquest barri perquè són els amics, però ja els hi vaig dir ahir, no vull que baixeu cap allà.
24: L'Ajuntament per Protecció de Dades no aclareix si serveis socials estan fent un seguiment dels menors o les seves famílies. Són adolescents coneguts per la policia, desvinculats d'instituts de Manresa i que venen d'entorns desestructurats.
0: Doncs encara sobre aquest tema, el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, ha qualificat de molt greus els fets de Manresa i ha posat en valor l'actual sistema de protecció dels menors. Noma Tossa, Laia Claret.
11: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, remarca la gravetat dels fets, manté la privacitat i defensa el sistema.
12: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que per tant aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
11: Ho ha dit a Tossa de Mar a la Selva, on ha inaugurat l'ampliació de la residència de gent gran Turcia per 1,8 milions d'euros.
0: En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya consideren que el sistema ha fallat en aquest cas de Manresa, Marriera.
24: Alicia Fernández, membre de la Junta del Col·legi, ha explicat a 3Cat Info que tant els serveis socials municipals com els centres educatius estan del tot tensionats per poder prevenir i intervenir amb aquests joves que es despengen dels instituts i tenen actituds violentes. Un problema d'exclusió social que va molt més enllà del municipi de Manresa.
13: Manresa, un dels problemes que té és que certs barris doncs està acumulant aquests gruixos més de famílies amb situació de pobresa. Aquí hem fallat com a sistema, el sistema no ha pogut d'acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal, entenem que és més una qüestió de país.
24: Una problemàtica de grups de joves que els treballadors socials també tenen detectats en altres capitals de comarca de l'interior de Catalunya.
0: Les 2:21. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
14: Catalunya Migdia.
27: La tornada a la llar més lleugera amb el salmó noruec a meitat o sencer a un preu imbatible de 9 euros amb 25 al quilo. I el pit de pollastre sencer a un preu imbatible de 5 euros amb 29 al quilo. Fins al 9 de setembre.
14: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
28: Chato!
29: S'estiu s'acaba.
30: Ara l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
31: Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només fins al 6 de setembre. Sí, sí, un 20% de regal. I a més, un 3x2 amb milers de productes per a la tornada a casa a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta en condicions a la botiga web i app.
0: Catalunya migdia. 7 minuts i seran 2:45. El Tribunal Europeu dels Drets Humans condemna Espanya per haver vulnerat la llibertat de reunió de diversos manifestants que l'any 2011 van encerclar al Parlament de Catalunya per aturar el ple que havia d'aprovar les retallades del govern d'Artur Mas. El Tribunal d'Estrasburg troba desproporcionada la pena de presó imposada i qüestiona la doctrina de la violència ambiental que va fer servir, per exemple, el jutge Marchena per condemnar-los. Corresponsal a Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
32: Hola, bon dia. Culpar els manifestants d'haver contribuït a crear un clima general d'intimidació en una protesta no és un argument vàlid per imposar-los una condemna penal. La justícia europea rebat la tesi del jutge Manuel Marchena i li diu que per castigar algun activista calia atribuir-li un acte de violència específic comès per una persona en concret. I els magistrats europeus no veuen violència en el que van fer els quatre protestants que van portar el seu cas al Tribunal d'Estrasburg. Els jutges admeten que aquests activistes van poder molestar i obstruir el pas dels diputats que volien entrar al Parlament, però neguen que els manifestants fossin violents quan van cridar, recriminar o fins i tot seguir alguns polítics que caminaven a peu. Per tot plegat, el Tribunal Europeu avisa que aquesta sentència de Marchena podria haver tingut un efecte perjudicial per al conjunt de la societat i haver frenat la participació dels ciutadans en protestes futures.
0: L'expresident de la Generalitat, Salvador Illa, acaba d'arribar fa tot just unes hores a la capital d'Ucraïna. Des de Kiev, Illa ha defensat l'entrada d'Ucraïna a la Unió Europea, s'ha reunit amb un ministre del govern de Zelensky i també s'ha referit a la situació a Ceuta, Albert Prat.
1: Just després de baixar del tren que l'ha portat fins al centre de la capital, el president ha vingut a dir que de la mateixa manera que Europa fa pinya davant d'aquesta guerra, també demana que es defensin els valors europeus a la frontera sud.
4: Expreso toda mi solidaridad como ciudadanos de Ceuta y fíjese que hay un punto común que es Europa. Ceuta es frontera de España y frontera de Europa. Aquí se están defendiendo los valores europeos son los que tenemos que defender en todo momento y circunstancia sin excusas. También aquí en Ucrania como estamos haciendo.
1: Aquest matí ja s'ha reunit uns minuts amb el ministre ucraïnès que porta la cartera de territori i ha signat tres acords de col·laboració amb tres governadors regionals, un dels quals el de Zaporíjia. És una de les zones que està sota control rus i amb aquest mateix governador es van reunir la setmana passada al Palau de la Generalitat.
0: Doncs precisament Ucraïna continua sota el foc rus. Avui, amb nous atacs al sud d'Ucraïna, a Odessa, i amb els ucraïnesos també fent mal a Rússia amb els seus drons.
5: Un projectil rus contra un edifici residencial ha fet 17 ferits a Odessa i el govern rus s'atribueix també l'atac a instal·lacions del port i a dos mercants al Mar Negre. També hi ha un mort i quatre ferits a la regió russa de Belgorod, segons els serveis d'emergència.
0: Això mentre Moscou respon amb la mateixa moneda a Berlín. Després de les acusacions d'estar al darrere de l'incident a l'aeroport de Leipzig, Rússia també tancarà centres culturals alemanys i acusa els líders d'aquest país d'estar revifant el nazisme.
5: Els dirigents russos han contraatacat des del Fòrum Econòmic de l'Extrem Orient. El ministre d'Exterior, Sergei Lavrov, ha anunciat que clausurarà els instituts Goethe, que hi ha a Moscou i altres ciutats, perquè assegura que és una qüestió d'orgull. A més, també creu que totes aquestes mesures antirusses només es poden explicar per un retorn al nazisme.
6: Vam veure la metàstasi del nazisme ressorgint a Alemanya, però quan el canceller Merz va declarar que convertiria Alemanya en la principal potència militar d'Europa, simplement em vaig quedar bocabadat.
5: Enmig d'aquestes tensions amb els països europeus, Putin també ha qualificat de terrorisme la confiscació d'un vaixell rus en un port de Noruega. Oslo ha actuat a petició d'una empresa de gas ucraïnesa que exigia una compensació per la pèrdua dels seus actius a Crimea.
0: I no deixem de parlar de Rússia, perquè una exmembre del grup de protesta rus Pussy Riot ha admès que va ser reclutada pels serveis secrets russos i que durant més de 3 anys ha estat passant informació sobre opositors. A Catalunya Ràdio hem pogut parlar amb un dels artistes que n'ha estat víctima, Pavel Krisevich. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
7: Bon dia. Margarita Kanavalova, amb el nom artístic de Rita Flores, ha confessat com els espies russos la van coaccionar fins a convertir-la en una de les seves confidents al febrer de 2023.
8: Em van reclutar burlant-se de mi, amenaçant-me de matar la meva família i dient-me que no podria demostrar mai qui va matar la meva mare.
7: Una de les persones que li van ordenar espiar és el seu amic Pavel Krisevich, un artista que des de l'exili explica a Catalunya Ràdio que encara està païnt la notícia.
15: T'adones que fins i tot persones amb qui has parlat sincerament poden ser agents informals de l'FSB i evidentment és molt difícil.
7: El cas de la Rita Flores no és una excepció. Els serveis secrets fa anys que miren d'infiltrar-se en els grups opositors. Per això el Pavel fins i tot la veu com una víctima.
15: També em sap greu per la Rita, perquè ni tan sols al meu pitjor enemic li puc desitjar trobar-se en aquesta situació. El principal culpable de tot això és el sistema estatal rus i el Servei Federal de Seguretat.
7: La Rita ha advertit al Pavel que els serveis secrets el continuen espiant a França. A més, l'intenten pressionar amenaçant la seva família dins de Rússia. Hores després de la nostra entrevista, van arrestar la seva dona, la Yelena, que a hores d'ara continua empresonada.
0: 2 minuts i seran 2:45 de la tarda. SEAT podria desaparèixer com a marca de cotxes d'aquí 3 anys arran del pla de reestructuració del grup Volkswagen. La premsa alemanya ha filtrat un document que es discutirà demà a la reunió alemanya del Consell de Supervisió del grup i que apunta en aquest sentit. SEAT, que té 76 anys d'història, fabrica a Martorell els models de combustible.

0: va vendre ja més cotxes que Seat. El secretari general de Comissions Obreres, Rafa Guerrero, ha explicat a Catalunya Ràdio, però, que fins ara tots els plans de la companyia han acabat caient.
1: Probablemente mañana no se aprobará nada, esto viene de lejos. El grupo Volkswagen está en una crisis que es incapaz de plantear un programa de reestructuración para ser competitivo en el vehículo eléctrico conectado. Para nosotros lo que es inviable es pensar en una compañía como sea que no tenga sus dos marcas, Cupra y Seat. Algo diferente, de luego, chocará con los sindicatos, chocará con el comité y no será pacífico.
0: La possible desaparició de Seat no hauria però de suposar el tancament de la planta de Martorell, on treballen 15.000 persones, perquè, com diem, tenen diverses línies de producció de cotxes, aquests de Seat, que són de combustió, però molts més que són ja elèctrics i híbrids del grup Volkswagen.
2: Gairebé la meitat dels europeus amb un sou mitjà només poden aspirar a comprar-se un pis d'una habitació. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena ha analitzat l'assequibilitat de l'habitatge a tota Europa i conclou que tan important o més que el problema del preu dels pisos són els salaris de la població, hem sentit els salaris de dos quarts. A Catalunya estem en aquesta situació, però a les Illes, per exemple, els que tenen un sou mitjà només els dona per comprar-se un immoble de menys de 50 metres quadrats.
0: La recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i ha calculat els metres quadrats que es poden comprar destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. Doncs bé, la conclusió per la meitat dels europeus és que només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi. Una confirmació més, per tant, que l'habitatge és inassequible, ara mateix a pràcticament tot el continent, però hi ha punts crítics com Portugal, Polònia o Suïssa que estan, atenció, al mateix punt de gravetat que les Illes Balears. Els acadèmics destaquen, òbviament, com s'han inflat els preus dels pisos aquests últims anys, però també alerten que la meitat de la població europea està cobrant per sota del nivell d'ingressos de referència i creuen que aquest és un altre repte molt subestimat.
2: Passa un minut de dos quarts. A Lleida creix un 60% la xifra de gent atesa al dispositiu per persones sense llar que busquen feina a la campanya de la fruita. En total, gairebé 1.700 persones. De fet, aquest estiu, per primera vegada, s'ha hagut d'obrir un segon pavelló per acollir-los. L'Ajuntament diu que tot ha funcionat bé, però les entitats socials continuen trobant dèficits d'atenció al col·lectiu. Lleida, Estela Bussoms.
3: El segon pavelló amb 160 places va estar obert 3 setmanes a l'agost, després de constatar que s'havia disparat la xifra de persones que dormien al ras, sobretot al voltant del recinte Firal, fins a un pic de 240 individus. El tinent d'alcaldia, Carlos Juanes, defensa la gestió municipal.
4: És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt adequada i molt professional.
3: En canvi, des de l'entitat Fruita amb Justícia Social, Llibert Reixac parla d'improvisació, perquè tot feia preveure que el procés de regularització portaria més migrants a Lleida a la recerca d'un contracte.
5: Es va fer tard i quan va interessar fer-ho, perquè també es va deixar allargar durant molts dies la gent dormint al carrer.
3: Una altra queixa recurrent de les entitats és que el dispositiu es tanca a finals d'agost, massa aviat, diuen, perquè deixa desatesos temporers sense feina.
2: I l'Associació de Càmpings de Girona alerta que els ha pujat gairebé el doble la factura de la llum. Les onades de calor provoquen un ús intensiu dels aires condicionats a les caravanes i per compensar-ho estudien cobrar-los el consum extra. Girona, Núria Peraire.
6: En alguns càmpings la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això el seu president, Miquel Gotanegra, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i si superen un màxim els ho cobren.
7: O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que en marxa deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
6: A més, molts càmpings compten amb plaques solars per generar electricitat i ara també aposten per ampliar-les.
2: Passen 3 minuts a 2 quarts de 3, fem una pausa i de seguida la cultura.
8: Catalunya migdia.
9: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
10: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
9: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
10: Tornen les pubilles de cuixa forta, per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
11: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
9: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.

0: Curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
1: Revolució 4.0.
2: Els dissabtes a l'App i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
0: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
2: Catalunya migdia.
3: Passant 4 minuts de dos quarts. Això que sentim és Cronos, el thriller coproduït pel 3CAT que recrea la resposta policial als atemptats del 17 d'agost a la Rambla i l'impacte que va tenir a la societat catalana. L'equip de la pel·lícula assegura que és un retrat fidel i de màxim respecte per les víctimes. Demà arriba als cinemes. Barcelona, Montse Mas.
4: El film, basat en una investigació periodística, recrea fidelment la resposta policial i d'emergències a l'atemptat i, segons el director Fernando González Molina i el guionista Alberto Marini, ho fa des del màxim respecte a les víctimes. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Siempre estuvo que huiríamos del morbo o del sensacionalismo y el trabajo desde la empatía te impide mostrar algo que tú no querrías ver de alguien cercano a ti.
6: Hemos tenido siempre dos reglas a lo largo de esta película. Uno, fidelidad máxima a los hechos reales y después respeto para las víctimas.
4: Pels actors Enric Auqué, Diana Gómez i Mónica López, el fet que encara no hagin passat ni 10 anys dels fets ajuda a entrar molt més en la història i és una oportunitat de reobrir debats pendents.
7: Tot el rato saps el que passarà, però et manté amb una tensió dramàtica i amb unes ganes de... no? Que és curiós.
8: Crec que en general aquí som massa prudents a vegades per parlar de la nostra història i crec que està bé parlar-ne quan encara tots ho tenim present, recent.
9: Tant de bo torni el debat, si aquesta integració de la que presumíem tant i s'ha demostrat que no, doncs que sigui una mica un mirall, no? I crec que ho farà, que la gent discutirà veient la pel·lícula.
4: Cronos es preestrena aquest vespre al Gran Teatre del Liceu, a la mateixa Rambla, on va passar la tragèdia.
3: I ja que parlem de cinema i pel·lícules...
10: Yo no me meto en tu corazón, hijo mío. Pero de puerta para afuera. Tú tienes que ser quien tienes que ser.
3: La bola negra, que és això que sentim, però també El ser querido i Los domingos. Aquests són els tres títols preseleccionats per l'Acadèmia Espanyola del Cinema de cara a competir per l'Òscar a millor pel·lícula internacional. La cinta dels Javis, La bola negra, és la gran favorita, però la candidata definitiva de l'Acadèmia Espanyola no se sabrà fins al dia 16, Marc Garriga.
11: De fet, els mitjans especialitzats nord-americans consideren La bola negra la màxima favorita a endur-se l'estatueta en aquesta categoria de millor pel·lícula internacional i asseguren que també té opcions en d'altres categories, però això no vol dir que finalment els acadèmics espanyols l'acabin triant. Els Javis ja estan fent campanya als Estats Units, on han explicat que estan tenint una rebuda espectacular.
12: A Javi a mi nos encantaría representar a España con la bola negra. Nos encantaría, es algo que nos dejaríamos la piel y nos hace mucha ilusión. Más allá de lo que pase, sí, hay mucho viaje por delante y espero que haya mucha bola negra, mucha.
11: Per la seva part, el director del Ser Querido, Rodrigo Sorogoyen, ha dit a 3CAT Info que creu que encara hi ha partit i que, si no, Javier Bardem també té opcions en la categoria de millor actor. I Los domingos ha estat la gran sorpresa, la pel·lícula de l'Auda Ruiz de Azúa, que s'ha imposat finalment a Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, que era una altra de les favorites.
3: I encara més cinema. I és que la pel·lícula Ink, del director britànic Danny Boyle, es presenta a concurs al Festival de Venècia amb un retrat trepidant i implacable del magnat Rupert Murdoch. La cinta rememora els seus primers anys de trajectòria quan va fundar el diari sensacionalista The Sun l'any 1969 i va canviar el panorama mediàtic internacional. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
13: La cinta ens transporta a les rotatives i a la redacció fundacional del diari britànic que ja fa 5 dècades a Fleet Street va permetre a l'empresari australià Rupert Murdoch convertir-se en el totpoderós magnat de la News Corporation. Un guió totalment actual, amb diàlegs punyents sobre el sensacionalisme, amb voluntat, això sí, de dibuixar matisos en el retrat d'un Murdoch conegut per la seva falta d'escrúpols ètics. Sentim Danny Boyle.
14: El meu propòsit va ser fer alguna cosa ben diferent de l'obra de teatre, però no pots alterar el text perquè els diàlegs són refotudament excel·lents i d'aquesta manera ho vam enfocar. Així que va ser una manera fabulosa de mantenir l'equilibri entre dues figures extraordinàries, Larry Lamb i Rupert Murdoch.
13: The Sun continua sent una de les capçaleres més llegides del Regne Unit, però avui en versió digital sense tinta.
3: I abans dels esports, teatre.
15: Jo era la benzinera de Bulguente. al costat de Borja. I la meva sogra, la senyora Carmen, m'havia dit que el meu fill havia nascut. Però que... cuando tuvo que respirar, no le salió, pobrete.
3: El Teatre Poliorama celebra aquesta temporada 120 anys d'història i 30 de gestió de 3x3, que va començar de Goll de Gom, el tricicle i anexa. Ho fa amb 16 espectacles que miren el futur sense oblidar, però, el passat. Barcelona, Valèria Obreda.
16: La Truita, amb Emma Vilarassau i Jordi Buixadera, es donarà el tret de sortida a partir del 9 de setembre a aquesta programació que Anna Rosa Sisquella ha definit com eclèctica i per tots els públics.
17: Comença amb un súper excitats, després, evidentment, també venen coses de fora. Bueno, hi ha l'estrena de Dakota, que és la reposició, o sigui que una mica totes orientades a que no hi hagi ningú que es quedi fora del teatre.
16: Jordi Galceran, autor de Dakota, que va inaugurar la primera temporada de 3x3 al Poliorama, explica que no ha calgut retocar res.
18: La comèdia és la mateixa, amb un nou repartiment, amb una nova escenografia, i és un tipus de comèdia que és atemporal, no juga ni amb l'actualitat ni amb res d'això.
16: També passaran pel Poliorama El Quinto Paso amb Chino Darín i diverses adaptacions de clàssics de la literatura com La Venganza de Don Mendo, Un tal Quixot i Cyrano.
2: Catalunya migdia.
3: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
19: Bona tarda.
3: Amb Mourinho, Brian Zaragoza, Ferran Torres, que ha parlat de la seva sortida del Barça.
19: De com de ràpida va ser aquesta sortida i de si fitxar pel PSG és o no un pas endavant en la seva carrera.

0: Barça avui ha tornat als entrenaments després de dos dies de festa per preparar ja el partit de diumenge a València, i ho ha fet amb novetats i sobretot la de Gabriel Jesús. Ramon Salmorri.
1: Sí, dues cares noves a la sessió d'entrenament d'avui. Laia, d'un costat, Gabriel Jesús, el primer entrenament vestit amb la samarreta del Barça, primera sessió amb la resta dels seus companys. I l'altra bona notícia per Hansi Flick és la presència de Gavi. Va rebre el cop en el partit inaugural de Lliga del Barça contra l'Elx, un cop al genoll, el genoll operat i afectat de lligament creuat. Per això s'han extremat precaucions i ha estat apartat de la dinàmica del primer equip fins avui. Avui ha tornat als entrenaments, per tant, bones notícies per un Hansi Flick que podrà comptar amb dos futbolistes més de cara al partit de diumenge a Mestalla contra el València. I a tot això, pendents també de la infermeria, perquè ahir Jesse Bisiu, aquest futbolista jove de 18 anys que el Barça va fitxar per 8 milions i mig d'euros aquest estiu, que estarà en dinàmica del primer equip i que de moment també acumula minuts amb el filial, va jugar a la final de la Supercopa de Catalunya amb el Barça Atlètic contra el Sabadell i va rebre una dura entrada. Avui se li han fet proves al turmell dret i a l'esquerra, perquè va rebre a tots dos, i re greu, queda només en un cop, i tot i les imatges que vam poder veure que sortia amb crosses i amb una bota ortopèdica, doncs ha quedat en un ensurt i no hi ha lesió tampoc en el cas de Jesse Bisiu.
0: I ara podem sentir dos jugadors, Salmo, que han marxat aquest estiu del Barça. Un, en parlava ara, Ferran Torres, i l'altre, Lewandowski.
1: Els dos davanters. El primer que crida l'atenció és la sortida de Ferran, una sortida que no estava prevista, no estava als plans ni de Deco ni de Hansi Flick, i el mateix Ferran Torres des de París ha donat alguns detalls de com es va gestar aquesta sortida express del Barça cap a París.
2: Son los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso pues en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera y estoy súper ilusionado con esta nueva etapa.
1: Doncs un pas que no sap si definir cap endavant, cap enrere, cap al costat o en diagonal de Ferran Torres, que en qualsevol cas ha començat ja la seva nova vida al Paris Saint-Germain, com també Robert Lewandowski, en aquest cas a Chicago, com a davanter de la MLS, un jugador important al Barça de Flick en el segon mandat de Laporta, i que aquest estiu ha decidit fer les maletes i anar a jugar a la MLS. En una entrevista a Ràdio Marca, Robert Lewandowski ha parlat d'aquesta nova etapa vital i també ha analitzat el fitxatge de Rodri pel Barça. I més enllà dels aspectes futbolístics, Robert Lewandowski es queda amb una idea que té molt a veure, segons diu Lewandowski, amb el fitxatge de Rodri pel Barça.
3: Sí, és un jugador que sabe si el equipo necesita una vigilancia entre cómo jugar hacia adelante, pero también cómo jugar un poquito más en defensa, y es experiencia que creo que este equipo necesita, no solo en Copa del Mundo ahora, pero hace muchos años está jugando en top nivel, y creo que para Barcelona puede ser que Barcelona tiene que cambiar cosas, pero si estás un jugador de Barcelona siempre tienes que ser preparando a todos.
0: Doncs això és el que deien tant Ferran Torres com Lewandowski, els dos davanters que han deixat el Barça aquest estiu. I a aquesta hora, per cert, els directius del Club Laurana, Salmo, que estan reunits en junta directiva, amb quins temes destacats sobre la taula?
1: Bé, bàsicament la data de l'assemblea de socis, l'assemblea general de socis, que saps que ha de servir bàsicament per que s'aprovi l'ampliació del crèdit amb Goldman Sachs de cara a les obres del nou Camp Nou, i la ratificació també dels nous membres de la junta directiva, la decisió que es va quedar regent el club mentre Joan Laporta presentava la candidatura en part del seu equip. Doncs aquests membres que es van quedar en el govern del Barça han de ser ratificats ara per assemblea. Per tant, avui sabrem la data de l'assemblea i també sobretot en quin format, si es manté el format telemàtic o es recupera el format presencial.
0: Parlant de la Lliga, demà comença la quarta jornada amb un Betis-Madrid, i avui, per tant, ha parlat Mourinho a la sala de premsa, una compareixença que ha estat marcada per uns quants noms propis, però especialment el del Serra per el de Raúl Asensio.
4: Doncs sí, perquè avui es fa el judici contra Asensio per haver-hi fos un vídeo de contingut sexual on hi havia una menor, i participant en tres excompanys seus del planter blanc. Els tres exfutbolistes de les categories inferiors del Real Madrid que van participar en aquest vídeo han rebut el perdó de l'ofès de les dues noies que sortien. Això els eximeix del delicte de revelació de secrets, però no anul·la els càrrecs de pornografia infantil. Asensio, en canvi, ha quedat absolt després que la fiscalia hagi retirat els càrrecs al rebre també el perdó de l'ofès, ja que ell només estava acusat de revelació de secrets a l'haver difós, com dèiem, aquest vídeo. A tot això hem de recordar que ahir es va fer públic també que el jugador del Madrid està sense carnet de conduir perquè l'agost el van detenir per conduir begut amb una taxa d'alcoholèmia que quadruplicava la permesa. Per tot això era més que evident que Mourinho li preguntessin avui per tot plegat. El portuguès ha defensat la professionalitat del jugador quan és a Valdebebas, tant entrenant com ara que recupera d'una lesió, però ha estat molt crític per tots els afers que l'envolten fora.
5: Tot el que tu haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid, continúa a dañar el prestigio de un club que no, que es intocable, que no se puede tocar. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Y nada, errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
4: Més noms propis que han sortit a la roda de premsa aquest matí, Julián Álvarez. A Mourinho li han preguntat com hauria gestionat ell l'afer d'aquest estiu del davanter argentí.
5: No hay quien conoce mejor el club como Simeone y no veo que tenga absolutamente nada que decir en relación a esta situación. Yo lo que normalmente digo es que cuando un jugador no está satisfecho, cuando llega el 1 de septiembre, tienes que estar satisfecho o no juegas hasta el 1 de enero.
4: I un tercer nom propi, a Mourinho també li han preguntat per l'anunci de la retirada de Leo Messi amb la selecció de l'Argentina. En aquest sentit, el portuguès ha comentat això.
5: Hay jugadores que tú echas de menos siempre, siempre. Y este, en nuestra generación, en los últimos dos décadas más o menos, ya todos sabemos lo que significa. Tenemos que ver algún partido de MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, pero tenemos que ver alguno para aprovechar estos últimos años, no lo sé, temporadas, no lo sé.
4: Per cert, que l'entrenament del Madrid d'avui ha rebut la visita d'un il·lustre ex-blanc, el tècnic italià Carlo Ancelotti.
0: Doncs dèiem, aquest Betis Madrid que juga demà obre la quarta jornada de Lliga, avui es juga un partit avançat de la sisena jornada de Lliga, que és a la Real Societat Celta. Ara anem a parla de l'Espanyol, el Girona i el Sabadell, perquè han tingut matí de presentacions. L'Espanyol, de fet, han presentat les dues darreres incorporacions i també han aprofitat per fer balanç del mercat de fitxatges. El director general esportiu, Monchi, està content amb el mercat que han tancat i admet que a l'Espanyol hi ha urgències. David Gallofré.
6: Monchi ha dit que li agrada treballar amb pressió i que en un club com l'Espanyol i amb els resultats de les últimes temporades és normal que hi hagi aquestes urgències.
7: Sí, és verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos. Y evidentemente, cuando uno viene acumulando, no digo de sesiones, pero sí momentos de tensión, está deseando salir de ahí. Pero eso, bien gestionado, creo que es bonito.
6: També s'ha mostrat content i ha valorat positivament el seu primer mercat de fitxatges, el tanc amb 7 noves incorporacions, Unai Núñez, Durksic, Harman, Moscardó, Calatrava, Gorozabel i Brian Zaragoza. D'aquest últim ha dit que ha fet un gran esforç econòmic per poder venir.
8: He escuchado muchas veces que los jugadores hacen esfuerzos por ir a un club. En el caso de Brian no es palabra, es hecho. No voy a entrar en detalles porque evidentemente el propio Brian no me lo permitiría. Pero ha hecho un esfuerzo tremendo a nivel económico y yo creo que es digno que se diga para que él para estar aquí.
6: Brian arriba cedit per part del Bayern de Múnich i creu que el projecte de l'Espanyol és ideal per tenir aquesta estabilitat. Per la seva part, Gorosabel arriba cedit de l'Atlètic Club, on ha jugat les dues darreres temporades. Podrien debutar tots dos aquest diumenge davant del Sevilla.
0: I Girona, el balanç del mercat de fitxatges, un balanç, un mercat mogut, l'ha fet el director esportiu Quique Cárcel, Eduard Solà.
9: Sí, Quique Cárcel diu que amb el descens el 90% de la plantilla en principi no volia continuar a segona divisió, però des del primer dia van tenir clar que només volien vendes i que deixarien sortir jugadors que volien no volien a la plantilla. Això sí, han marxat Joel Roca i Minsu, que no contemplaven la seva venda. No ha volgut parlar del cas Sigankov. Ha defensat Gazzaniga després dels xulets que hi va haver l'altre dia i ha posat en valor la implicació dels jugadors que s'han quedat. I assegura que els ha quedat una plantilla amb aspiracions decents, que és el principal objectiu.
10: Hi ha bona plantilla, sí. Hi ha jugadors que crec que poden donar-li nivell diferencial a la segona divisió. Sí, ho sento. Però també és veritat que com aquests jugadors no estiguin enfocats o no estiguin bé o els resultats no vagin bé o hi hagi un ambient negatiu a nivell global, pues costarà molt més, no? I llavors això és la realitat, però penso que és una plantilla per intentar estar dalt i això és el que hem fet.
9: Quique Cárcel acaba contracte al final d'aquesta temporada, però diu que no s'ha plantejat encara quin serà el seu futur.
0: I abans d'aquest balanç del mercat de Quique Cárcel, el Girona ha presentat l'exestrem del Barça, Carles Pérez, Eduard.
9: Sí, Carles Pérez va rescindir contracte amb el Celta dimarts a la nit, poc minuts abans de les 12, i per tant arriba lliure al Girona. Ha fitxat només per una temporada i als seus 28 anys espera consolidar-s'hi després que ha pres, diu ell, algunes decisions errònies els últims anys.
11: Els últims anys he estat posant... he donat passos que crec que no tocaven i venir a Girona crec que era el pas correcte, tant per la manera de joc que s'adapta a mi com amb la mentalitat que tenen, que està clar l'objectiu. Jo sóc el primer que ho tinc clar i vinc per ajudar. I ara que vaig veure que es podia fer aquesta opció, doncs molt, molt content i molt feliç d'estar aquí.
9: Carles Pérez diu que està a punt per poder debutar a la Lliga dissabte al camp de l'Sporting de Gijón.
0: I el Sabadell ha fet aquest balanç de mercat de fitxatges l'endemà d'haver guanyat la Copa Catalunya. El club arlequinat, a més, és que aquest estiu ha sacsejat l'equip en el retorn a segona, Marcos García.
12: Doncs sí, fins a 16 cares noves han arribat a la nova Creu Alta. Hi ha noms amb experiència com ara Pere Pons o Edgar González. A les darreres hores, les entrades d'Àngel Baena, Josif Owusu i Marc Vidal. Sortides com Agus Kossia o també Miguelete, dos dels jugadors importants de l'ascens. Lucas Viale, director esportiu del Sabadell.
13: Dentro de los 3 o 4... límites salariales más bajos de la categoría. También es cierto que me gustaría agradecer y dar las gracias a cada uno de los abonados que han venido y se han hecho socios, porque gracias a ellos hemos podido ir incrementando cada semana nuestro límite salarial y poder hacer la plantilla más competitiva posible.
12: Ahí a la final de la Copa Catalunya, Sabadell 2, Barça Athletic 1.
0: Va passar pel Tot Costa de Catalunya Ràdio Patri Guijarro, és la nova capitana de l'equip blaugrana per una temporada en què viurem un nou cicle esportiu. Carles Vila.
14: La jugadora de Palma va parlar del passat, del present i també del futur del Barça femení en una temporada on han marxat algunes de les referències dels últims anys i amb una plantilla amb molta joventut.
15: Un pequeño cambio de ciclo, sí, porque al final este año creo que se han ido 4 jugadoras, excepto Salma, que tiene 23, pero creo que bastante veteranas, que han jugado muchos partidos importantes, llegan jugadoras muy jóvenes, tenemos un equipo bastante joven y yo podría definirlo un poco con cambio de ciclo, pero que sí que creo que las jugadoras jóvenes que llegan con mucha ambición.
14: Patrick Guijarro reconeix que ningú pot fer d'Alexia, que el seu carisma l'haurà de suplir l'equip sencer, no només les capitanes. Caldrà també recordar que malgrat els canvis a la plantilla i de venir d'una temporada on s'ha guanyat un altre cop tot, el Barça torna a ser favorit en totes les competicions.
15: Bueno, es que venimos de 4 títulos, creo que se nos tiene que respetar. Creo que con el trabajo que estamos haciendo y después de los años que venimos haciendo a nivel de resultados, yo creo que por supuesto se nos tiene que respetar en posición de las de arriba.
14: Patrick Guijarro reconeix que se sent molt valorada tant per al club com per les seves companyes. També diu que no està pensant ara mateix amb la seva renovació, tot i que també diu que no tindrà problemes per començar quan sigui el moment a negociar amb el club.
0: Gairebé 5 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una petita pausa i després...
16: Sinceramente lo he pasado fatal. Irme a dormir con esta situación, la verdad que solo...
0: Paula Badosa, que ja és a la segona ronda de l'Obert dels Estats Units, després de guanyar un partit que va començar dimecres i que va acabar dijous a la nit.
17: Catalunya migdia. La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què? Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
18: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta la programació a filmoteca.cat.
17: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
19: 205 cavalls i només 4,3 litres?
20: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
21: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.

0: I avui la Vuelta viu una de les etapes més importants d'aquesta edició. És una jornada amb un final molt complicat que pot començar a deixar coses clares a la classificació general. Isaac Vilalta.
1: Doncs sí, una etapa que ara mateix queden 94 quilòmetres per al final, encara queden 3 ports per superar-se, hi ha un grup d'escapats de 30 corredors, el gran grup a 5 minuts i mig, però insisteixo, encara queda molt pel final d'aquesta etapa. Com deies, és un dia important i encara que quedi més d'una setmana amb algunes etapes molt dures, la d'avui podria deixar algun dels ciclistes destacats fora de joc. Són 166 quilòmetres amb 2 ports de tercera i un de segona a la primera meitat, però atenció al tram final amb Belefique i Calar Alto. 2 ports de primera encadenats als últims 30-40 quilòmetres. Belefique és un port de 13 quilòmetres al 7,2%, Calar Alto, final d'etapa, 17 quilòmetres al 5,6%, però amb rampes que arriben al 18%. Està situat a més de 2.000 metres d'altitud, just al punt on hi ha un observatori astronòmic, i és un parc que la Vuelta ha pujat ja en 3 ocasions. A més, la previsió per avui és de molta calor, una situació que afavoreix Enric Mas. El d'Artà, líder a la general, feia broma ahir a la televisió espanyola i demanava això als aficionats.
2: Que pongan estufas, como dijeron el otro día.
1: Per cert, dos apunts breus. Tadej Pogacar ha deixat Barcelona, ja és a casa seva, després de rebre ahir l'alta hospitalària, i Sergi Darder, 23 anys, de Barcelona, ha renovat el seu contracte amb el Caja Rural per 2 temporades més.
0: I el que sentíem abans de la pausa, l'obert dels Estats Units de tennis, Paula Badosa torna a jugar aquesta matinada després de superar una primera ronda, Carles, accidentada per culpa de la pluja.
3: Badosa va haver de reprendre el seu partit contra l'australiana Daria Kasatkina. S'havia suspès amb un 40 iguals al marcador, amb avantatge per la catalana per 5 jocs a 4 en el segon i definitiu set. Va necessitar, però, 9 punts de partits per tancar la victòria.
4: Sinceramente lo he pasado fatal. Irme a dormir con esta situación, la verdad que solo he dormido 4 horas, estaba muy, muy nerviosa, porque sabía que dependía un poco de mí, estaba muy cerca del final, y como tenista yo siempre he pensado que cerrar los partidos solo más difícil, pero empezar un partido para cerrarlo, la verdad que me ha costado mucho, pero me ha ayudado muchísimo el saque.
3: La seva próxima rival aquesta matinada serà la nord-americana Coco Gauff, una bona prova per saber de les opcions de Badosa en aquesta edició de l'US Open. De matinada també ha jugat Carlos Alcaraz. S'ha imposat el portuguès Jaime Paria en 4 sets. El jugador murcià va mostrar el seu millor nivell tot i perdre el primer set per 4-6. Alcaraz té clar que és impossible aguantar el calendari complet en una temporada on fins i tot s'han augmentat també el número de tornejos. És per això que ja avisa que, tot i que estigui recuperat a la lesió, no descarta més aturades.
5: Si soc sincer, em vaig agafar més dies dels que volia, però ja saps com està estaturat el calendari. Òbviament no volia descansar tant de temps per lesió, però en el futur crec que m'hauré d'agafar més descansos, alguns fins i tot llargs. Potser no 4 mesos, però sí 1 o 2 mesos, encara que em perdi alguns tornejos, perquè és impossible jugar-los tots.
3: En tercera ronda, Carlos Alcaraz jugarà aquesta pròxima matinada contra el xinès Yibin Wu, el número 113 del món, que ahir va eliminar l'australià James Duckworth.
0: I acabem amb Fórmula 1, el gran premi de Fórmula 1 aquest cap de setmana al circuit de Monza. El campió Lando Norris ha aterrat a Itàlia amb la renovació a McLaren fins al 2030.
6: El britànic de 26 anys ha aconseguit des del 2019 13 victòries, 48 podis i 18 poles amb l'equip Papaya. És el pilot més longeu a la història de McLaren fins ara, amb 163 grans premis disputats. Actualment és quart a la general, a 83 punts del líder Kimi Antonelli.
0: Més esports a les 7 amb el Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

Aquest estiu els veïns i el Cau Calabrot han visitat en primícia el futur local de Can Barrau. L'obra entra en la recta final i l'entitat escoltista prepara la inauguració per al cap de setmana del 2 i 3 d'octubre. Argentona ja aplica les noves taxes de retirar i custodiar vehicles de la via pública. La nova ordenança fixa imports que hauran de pagar els propietaris quan un vehicle sigui retirat, immobilitzat o traslladat al dipòsit. La Festa Major del Molí, una xerrada sobre el moviment independentista i les estrenes de cinema del Centre Parroquial protagonitzen l'agenda cultural d'aquest cap de setmana. I el temps, sol i ambient plenament estiuenc aquesta tarda, màximes que es mantenen entre els 31 i els 33 graus. Demà divendres repetirem el temps estable i assolellat, amb màximes que pujaran fins als 34 graus. Dissabte continuarà la calor, amb sol des de primera hora i màximes que poden arribar als 35 graus. Comencem.

0: Can Barrau ja té data d'estrena aquest estiu. Els veïns del veïnat de Can Barrau i també els membres del Calabrot d'Argent van poder fer una primera visita a les obres del que serà el nou local d'escolta i també dels veïnats, un espai molt esperat que ara ja mostra les seves etapes finals. El regidor d'Urbanisme, Xavier Collet, ha valorat molt positivament la trobada.
1: La veritat és que va ser molt bona trobada, molt bona proposta de veure'ns i encara que no estigui acabada l'obra però que ja es veu en les seves etapes finals, doncs que poguéssim veure com seria, va agradar molt, va il·lusionar molt tant els veïns de Can Barrau, de l'associació de veïns, com els que van venir del Calabrot, que va ser una assistència també molt nombrosa, van venir molts caps, van venir molts excaps, perquè recordem que això també és una demanda que fa molts anys que anaven fent i que no veien per enlloc que s'avancés, van venir famílies, pares i nens, i per tant tots van poder veure el que seria el futur local del CAU.
0: La convocatòria va plegar una assistència nombrosa, com sentíem, amb caps i excaps de l'agrupació Escolta, així com famílies amb nens que van voler veure de primera mà com quedarà l'espai. Pel que fa als terminis, Collet ha confirmat que les obres han d'acabar aquest mes de setembre, cosa que ja permet començar a treballar en els actes d'inauguració. És previst que l'obra estigui enllestida, com diem, aquest mes. De fet, ja hi ha data per la inauguració de l'espai, que serà el primer cap de setmana d'octubre. En quant al finançament, el projecte ha comptat amb el suport de la Generalitat, una subvenció de 275.000 euros del Departament de Cultura en reconeixement del valor arquitectònic de la masia, a la qual s'hi suma una aportació addicional de 3.000 euros, no prevista inicialment, que ha reforçat el pressupost de l'obra. Argentona ja aplica des d'aquesta setmana les noves taxes per retirar i custodiar vehicles de la via pública. La nova ordenança municipal fixa els imports que s'hauran de pagar als propietaris quan un vehicle sigui retirat, immobilitzat o bé traslladat al dipòsit. En el cas dels turismes i les furgonetes, retirar i transportar el vehicle costarà entre 185 i 260 euros. L'import variarà segons si l'actuació es fa en dia laborable o de nit o en un dia festiu. Per a les motocicletes, la taxa serà d'entre 120 i 170 euros. I els vehicles pesants hauran de pagar entre 390 i 610 euros. A més, aquestes xifres caldrà sumar-hi 14 euros per cada dia que el vehicle estigui al dipòsit i 14 euros més si ha estat immobilitzat. La normativa s'aplica, entre altres casos, quan un vehicle genera perill o provoca una pertorbació greu, quan es considera abandonat o quan la normativa de trànsit obliga a immobilitzar-lo. El propietari haurà de pagar la taxa abans de recuperar el vehicle. I un matís important, pagar la taxa no substitueix la possible multa de trànsit que correspongui. Per tant, si teniu un vehicle estacionat de manera incorrecta o fa molt temps que no el moveu, convé revisar-ne la situació per evitar despeses addicionals. El barri del Molí d'Argentona celebra de divendres a diumenge la festa major que ha recuperat una tradició iniciada el 1988 interrompuda el 95. Segons ha explicat a la ràdio la presidenta del barri, l'Eva Manrique Tardelles, la festa es va reprendre el 2023 després de recuperar testimonis i records dels antics veïns.
2: La idea va sortir en l'any 2023. Perquè jo era nova, era un benvinguda, com se li diu aquí a Argentona, i sempre m'explicaven anècdotes als avis pel carrer. És que mira, és que fèiem, és que amb una passió, amb un carinyo, amb una germanor, i vaig dir, aquí s'ha de fer alguna cosa, i a partir d'aquell moment ho vam tornar a fer, però amb l'escena, intentem sempre agafar l'essència d'abans, de que la gent es preparava 15 dies abans, un mes abans, 3 mesos, per fer balls. Era un carinyo i la gent sortia a la plaça i no feia falta res, sinó senzillament una cadira, un got de xocolata i una taula de casa.
0: Una de les novetats d'aquesta edició serà la recuperació de la Font del Molí, que tornarà a rajar amb més cabal després dels treballs de reparació amb la participació d'Aigües d'Argentona. La programació començarà divendres amb el pregó dels Amics del Canti, una entitat amb més de 75 anys d'història. Actualment, la Junta del Veïnat la formen un grup de 17 persones que, conjuntament amb entitats i comerços, han organitzat una festa per totes les edats. I és que al llarg del cap de setmana hi haurà una cursa organitzada pel grup de muntanya d'Argentona, també jocs de taula amb els Garrins i Garjoles, una simultània del Club d'Escacs del Centre Parroquial, activitats infantils dels Amics del Canti, actuacions de diables i una trobada de gegants. Dissabte estarà especialment dedicat a la mainada amb jocs d'aigua, activitats i obsequis. Al vespre hi haurà música amb els DJs Martins i Pollock Selec. I ara l'informatiu, obrim bloc de serveis. L'Ajuntament, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous de 9:45 fins a 11:45 del migdia a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Argentona. Les sessions estaran dinamitzades per professionals especialitzats en acompanyament emocional i treball comunitari. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través del formulari que trobareu al web de l'Ajuntament. Anem ara fins al Consell Comarcal del Maresme amb una proposta adreçada als joves d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms i que poden, a través del Consell Comarcal, sol·licitar una ajuda de més de 17.000 euros. La subvenció està destinada a joves que hagin iniciat o vulguin començar una activitat per compte propi entre el 23 de setembre de l'any passat i el 22 de setembre d'aquest any i que es comprometin a mantenir-la durant un mínim de 18 mesos. La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament abans del 22 de setembre. El Consell Comarcal del Maresme ofereix assessorament als joves que hagin de fer aquest tràmit. I ara l'informatiu, obrim agenda cultural. Aquest divendres el Consell de la República i l'Assemblea Nacional de Catalunya us conviden a un debat amb la vicepresidenta del Consell de la República, l'Imma Tobella. Anirà sobre la importància del relat nacional. Serà 8:15 del vespre al Saló de Pedra. Us ho dèiem a l'informatiu, durant tot el cap de setmana el barri del Molí celebra la seva festa major. La celebració arrencarà divendres a 6:15 de la tarda amb una cercavila amb els gegants i grallers d'Argentona. Després tindrà lloc el pregó de la festa a càrrec dels amics del Museu del Canti i el sopar al carrer i la quina popular. Dissabte, a partir de 11:15 del matí, continuarà la celebració amb jocs al voltant del Canti i una xeringada popular. A la tarda hi haurà concurs de dominó, jocs de taula i una simultània d'escacs. A partir de les 7, un nou acte sobre el títol de Bocata del Gamberro. I posteriorment, una tarda underground que s'acabarà amb el correfoc inclusiu a càrrec dels Diables d'Argentona. Diumenge, els veïns del Molí organitzen la cursa d'11 i 6 quilòmetres. També hi haurà una competició de petanca. La celebració es tancarà amb el vermut de festa major i la paella popular. I acabem l'agenda amb les dues propostes de cinema que ens fa el Centre Parroquial aquest cap de setmana. Comencem per la proposta per a tota la família.
3: ¡Hey, momia fans! Aquí vuestro pro emitiendo desde London, UK. Y algo a los followers.
0: Tadeo Jones i la làmpara meravellosa, una nova aventura d'aquest personatge de dibuixos. I la seva colla d'amics la tindreu en pantalla aquest divendres i també dissabte a 6:15 de la tarda i diumenge a les 5.
4: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
5: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
4: Bueno, para mí sí, quizás.
0: I aquesta setmana també arriba al Centre Parroquial aquesta que escoltàvem, El ser querido, l'última i aclamada pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzada per Javier Bardem i Vicky Luengo, que avui hem sabut ha estat preseleccionada per la cursa pels Oscars en nom d'Espanya. La podreu veure divendres a 8:00 del vespre, dissabte a 8:15 i diumenge a 7:00 de la tarda. I acabem amb la previsió del temps. Aquesta tarda tornarem a tenir un ambient completament assolellat a tota la comarca del Maresme, sense pluges, amb vent moderat del sud-oest. Les temperatures es mouran entre els 31 i els 33 graus les màximes. Divendres repetirem el mateix patró, jornada estable, sol i calor. Vents fluixos al matí, una mica més vius a la tarda i les temperatures que es mantindran entre els 19 i els 25 graus les mínimes i les màximes s'enfilaran fins als 34. Dissabte, cap canvi, el sol s'imposa des de primera hora i les temperatures continuaran a l'alça. Donem ara un cop d'ull a la previsió arreu del territori, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
6: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui tornem a parlar d'un ambient que es presenta força càlid, tot i que demà la calor ha depretat de nou i s'espera que demà puguem arribar a valors de 39 graus cap a l'interior del país i avui la temperatura més alta s'enfilarà fins als 36 graus, també cap a l'interior, cap a la zona del Pla de Lleida. D'altra banda, també cal destacar que a hores d'ara tenim alguns intervals de núvols baixos cap a la zona de Baix Ebre i Montsià, però s'han d'anar trencant durant aquest inici del matí, per tant, ràpidament. I avui parlarem d'aquest domini del sol, tan sols alguns núvols d'evolució propis del bon temps, en zones de muntanya, sobretot cap al sector del Pirineu Oriental, però sense més conseqüències. I ja de cara al final del dia tornaran a formar-se alguns intervals de núvols baixos cap al Camp de Tarragona, però serà molt de cara al final del dia i ja també seran força locals. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dijous 3 de setembre.

Avui us hem explicat que els veïns i el CAU van visitar aquest estiu en primícia el futur local de Can Barrau, la masia que s'ha restaurat. La restauració ha entrat, volem dir, en la recta final i l'entitat escoltista prepara la inauguració i la preveu per al cap de setmana del 2 i 3 d'octubre. Argentona ja aplica les noves taxes per retirar i custodiar vehicles de la via pública. La nova ordenança municipal fixa els imports que hauran de pagar els propietaris quan un vehicle sigui retirat, immobilitzat o traslladat al dipòsit. I la Festa Major del Molí, una xerrada sobre el moviment independentista i les estrenes de cinema al centre parroquial protagonitzen l'agenda cultural d'aquest cap de setmana. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés. A la redacció, qui us parla? Maria Rosa Martínez. Demà divendres ens retrobem amb el resum setmanal de l'informatiu. No us el perdeu. Bona tarda, fins demà.

Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, il·lusiona't. Una ràdio més pròxima, Ràdio Argentona, 104.6 FM.

Ràdio Argentona t'acompanya. Cent quatre punt sis.

0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: 104.6.
1: FM.
2: Tenim poca aigua i una part la perdem pel mal estat de les canonades? Tenim la xarxa de distribució realment feta a un colador? Ja no parlem de fer-ne un bon ús, sinó directament de si l'estem deixant escapar. I ja hem vist que l'aigua, en molts casos, no serà abundant i, al contrari, serà molt costosa d'aconseguir. Avui, les fuites al centre de la mirada del Quatre Gotes. Ara moltes poblacions s'estan posant les piles i estan fent la feina. Nosaltres també baixarem al subsòl en un capítol que sí, també mirarà en com fer un ús més eficient de l'aigua. I quin paper juga, per exemple, la innovació tecnològica? Digitalitzar? Per què? I amb la lupa posada en els consums, havíem deixat en marxa una conversa al voltant del sector turístic. Malgaste és el gran interrogant. No desfem encara les maletes perquè just ens havíem quedat, recordeu, a les portes entrant a l'hotel i encara amb diverses qüestions per tractar. En aquesta novena cita del programa, el nostre gran objectiu, no perdre ni una sola gota d'aigua.
1: Quatre gotes.
2: El sector de l'hostaleria i el turisme va estar en el punt de mira. Va ser un dels focus de debat en la darrera sequera, especialment quan es discutien les restriccions a aplicar. Un turista gasta de mitjana un 60% més del que consumeix un habitant de Catalunya. Estem parlant de 265 litres per dia. El 2024, tot el sector del turisme va consumir 24,6 hectòmetres cúbics. Això equival aproximadament al 5% de tota l'aigua que consumeix Catalunya en un any. Per fer-nos una idea, per exemple, els viatgers que ens van visitar van gastar tant com totes les activitats econòmiques i els residents de la comarca del Maresme. La quantitat d'aigua que gasta un turista sí que és cert que ha baixat progressivament amb els anys, però, d'altra banda, la despesa hídrica del conjunt del sector també ha augmentat aquests darrers exercicis perquè estan arribant més visitants, 32 milions al 2024. En qualsevol cas, ni tots els turistes gasten el mateix, ni tampoc tots els allotjaments treballen amb la mateixa sensibilitat. I reconnectem amb la visita que estàvem fent a l'hotel Blaumar de Salou i amb la conversa amb la seva responsable de qualitat i també de medi ambient, la Núria Varela.
3: La piscina ja que també és un consum gran.
2: El vostre canvi comença, podríem dir, fa més anys. No us agafen aquest últim context de sequera, però entenc que potser sí que en el conjunt del sector, en cada un d'aquests episodis de sequera, és quan salten les alarmes, com en tota la societat, perquè l'accés a l'aigua comença a ser una amenaça. És llavors quan es pensa més en d'on treure, d'on estalviar aquesta aigua?
3: Sí, crec que malauradament, és, com tu dius, sona l'alarma quan hi ha una sequera, quan potser hauríem de treballar sempre en aquest recurs tan indispensable. I és per això que a mi em preocupava quan en aquesta última sequera es feien campanyes de sensibilització amb coses tan bàsiques, quan crec que són coses que haurien d'estar interioritzades des de fa 50 anys, o 30 o 25. I per això crec que sí que malauradament passa que fins que no hi ha una alarma potser la gent no som conscients del perill que hi ha.
2: Clar, per un costat hi ha les actuacions que ha de fer l'empresa del sector hoteler per estalviar aigua i després hi ha els hàbits de la pròpia ciutadania, del viatger que arriba aquí a l'hotel. En qualsevol cas, quan parlem d'eficiència, per exemple, que ara que som a la piscina, a simple vista veiem una piscina més o menys normal, però clar, parleu que us ofereix un estalvi d'aigua important. Com és aquesta piscina?
3: Doncs mira, aquesta piscina la vam reformar el 2009. Té la mateixa làmina d'aigua, és a dir, la mateixa superfície d'aigua pel client, per tant, i l'aforament de la piscina és el mateix que abans el 2009. I el 2009 el que vam fer va ser reduir la profunditat de la piscina a la meitat. Vam passar d'una piscina, la típica piscina que tenien tots els hotels i totes les comunitats, amb una profunditat de 2,70 o 2,50, l'hem reduït amb una profunditat de 1,50. Per tant, l'esbarjo és el mateix. També ens adonàvem que a la zona de 2,70 no hi havia ningú i, per tant, dissenyant una piscina amb la meitat de profunditat hem reduït el consum d'aigua de metres cúbics disponibles en més del 60%.
2: Vosaltres destaqueu, especialment aquí a l'Hotel Blau Mar, el canvi en la manera de concebre la neteja de les habitacions.
3: Mira, nosaltres, de fet, el sistema de neteja ja el vam canviar el 2016, introduint el fregat pla, és a dir, amb una mopa humida, i des de l'any 2024 vam introduir una mesura molt més atrevida, que és el servei de neteja ecofriendly, que consisteix en que nosaltres no utilitzem aigua en la neteja diària de l'habitació, ni aigua ni productes químics, no, només durant els primers 3 dies. A partir del tercer dia, fem cada 3 dies neteja amb aigua. Amb això hem aconseguit també una reducció de més del 30% del consum en la neteja d'habitació.
2: Quedem-nos a l'habitació, perquè abans en parlàvem, les dutxes és on també cau molta d'aquesta aigua. I clar, això sí que té a veure amb els hàbits del turista. Ens imaginem a nosaltres mateixos, quan anem de vacances, gastem més aigua perquè estem relaxats i tota aquella consciència que podem tenir a la llar desconnectem i ens estem més estona a les dutxes, però clar, després també pensem en el turista estranger que ve d'un altre context, segurament en molts casos més favorable en quant a pluja. Clar, com es treballen aquests hàbits perquè les dutxes realment siguin per una qüestió d'higiene?
3: Sí, nosaltres, bueno, com et deia, la sensibilització és primordial en quant al comportament de les persones o en aquest cas dels turistes o dels clients al nostre hotel. Per suposat, nosaltres tenim reductors de caudal i airejadors que, per tant, redueixen el consum per litres, per minut, potser entre 6 i 7 litres. Amb això hem aconseguit bastanta reducció, però cal després conscienciar el client. El 2014 nosaltres teníem, érem un hotel amb banyeres a tots els banys. Vam fer un estudi preguntant als clients que els semblaria que canviéssim banyeres per plats de dutxa i bueno, no va haver-hi gaire reticència, així que bueno, els clients ho demanaven, però finalment bueno, vam fer la reforma i vam substituir, amb aquí vam reduir per suposat moltíssim el consum d'aigua. El que tu deies, no? Quan anem de vacances potser ens relaxem i fem coses que a casa no faríem, com banyar-nos cada dia, quan a casa potser et dutxes. Amb això ja vam fer una reducció important i bueno, el que hem de fer és ser conscients tots de que quan no canviïs el barret quan ets turista i quan ets persona, no? Ciutadà a casa teva, i ser conscients de que consumint més aigua pues, ens afecta a tots, a tot el planeta i no només a casa teva.
2: Clar, el que es pot trobar a la ciutadania és que en una situació de sequera se'ls demani consumir 100 litres diaris d'aigua, en canvi un turista, sobretot en casos de luxe, estigui consumint 5 vegades més. Aquí hi ha una diferència, no?, que és la que genera tensions i no sé si també és la que s'hauria d'acabar disminuint.
3: Segur. En el nostre cas, nosaltres a l'hotel, tenint en compte que no tenim bugaderia i això seria li donaria un resultat diferent. El nostre consum vam començar a mesurar el 2010, estàvem a prop de 200-220 litres per pernoctació i ara estem en un consum de 166 a l'any passat, 2024. Això s'ha produït gràcies a les inversions que nosaltres hem fet per a ser més eficients en quant a la disponibilitat de l'aigua, però també estic segura que per conscienciació de les persones, cada vegada som més conscients del que hi ha.
2: Doncs Núria, gràcies per fer-nos aquest petit recorregut per l'hotel i us encoratgem també a seguir amb aquests passos cap a la sostenibilitat.
3: Molt bé, moltes gràcies.
2: Sortim realment refrescats de la piscina i amb ganes de més reflexions. En aquest capítol parlarem de fibra òptica i aigua. Quina relació poden guardar? Anirem fins a l'Ampolla, al Baix Ebre, per entendre la connexió. Però abans ha arribat l'hora de radiografiar les nostres instal·lacions, aquestes canonades, i anar a la recerca de les fuites, el gran tema. Ens hem de preocupar? Buscant aquesta major eficiència en la gestió de l'aigua, anem incorporant veus aquí al Quatre Gotes i ara la pròxima també és experta. Parlem amb en Carles Conill, que és president de la Comissió d'Aigua, Energia i Medi Ambient del Col·legi d'Enginyers de Camins i també president de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua. Carles, benvingut.
0: Moltes gràcies.
2: Quan analitzem les infraestructures, totes aquelles que ens serveixen per dotar-nos d'aigua a casa nostra, quines són les seves debilitats? On les hauríem de situar?
0: Nosaltres, com a Observatori Intercol·legial de l'Aigua de Catalunya, vam apuntar que aquesta sequera, que consideràvem que, degut al canvi climàtic, seria estructural, calia millorar eficiència, perquè en aquesta situació, quan està fent falta aigua, l'aigua que es perd potser és el més preocupant, o sigui, dol més en aquests casos. Nosaltres vam abordar tres grans línies. Una, clarament, de les infraestructures, és les fuites o les conduccions d'aigua potable. Es podrien afegir, a part de les conduccions, doncs els mecanismes com vàlvules o dipòsits, etc. També en les escomeses. Però, per simplificar, parlaríem del que és la xarxa de transport i, sobretot, la de distribució d'aigua potable. Aquest seria un punt, però apuntàvem dos temes més. Un, l'ús de l'aigua a l'agricultura. Estem en un país on el 50% dels regadius no són eficients. I la tercera és l'eficiència de l'ús de l'aigua en l'indústria. Aquestes tres línies van ser per nosaltres les prioritàries. Si entrem en el primer dels ítems, el que és l'eficiència en l'ús urbà de l'aigua, considerem que la gent, la població, la ciutadania, doncs en termes globals ho estan fent força bé. És a dir, Catalunya té un consum de 120 litres per habitant dia, un consum domèstic de 120 litres habitant i dia, que és força exemplar en l'ús de l'aigua. Això vol dir que també considerem que aquí hi ha menys a estirar, hi ha menys recorregut a fer, tot i que sempre en queda.
2: De fet, una de les qüestions podrien ser tots aquells usos en els quals encara hi destinem aigua potable quan no caldria que reunís aquestes condicions. Aquest seria un camí per recórrer?
0: Aquest és un camí a recórrer, Aquest és un camí a recórrer, i aquí vull significar, per exemple, la darrera ordenança de l'Ajuntament de Barcelona per l'ús d'aigües grises, Ús d'aigües grises vol dir que l'aigua que es fa servir per la banyera o la dutxa es pugui aprofitar per la cisterna o es pugui aprofitar per la neteja de zones comunes, de l'edifici, o per rec. Jo crec que mesures d'aquestes, l'aplicació d'una ordenança que no és l'Ajuntament de Barcelona l'únic, sinó que molts altres ho han fet, és una bona mesura per ajudar-nos a tots a ser més eficients a casa amb l'ús de l'aigua. Però quan la sequera, vam donar-nos en compte que, si bé, com he dit, consumíem a un nivell força exemplar com a ciutadania, sí que les xarxes estaven, en termes globals, perdent de l'ordre del 20% de l'aigua. Ho vam sentir força durant amb les notícies i tal, que hi havia municipis que podien perdre un 40% d'aigua a la xarxa o més. És a dir, una quantitat molt notable. Vagi això no per criticar els ajuntaments, que normalment tenen prou feina, sinó perquè el conjunt d'administracions, i amb finançament públic i finançament privat, s'ha d'abordar el repte de tenir les conduccions i les instal·lacions d'aigua en bones condicions.
2: Fem un petit respir, de seguida tornem amb la conversa amb el Carles Conill, però aprofitarem que ens mencionava l'estat de les canonades per anar una miqueta més enllà. L'Agència Catalana de l'Aigua, en el context de l'anterior sequera, va voler estudiar l'estat de les fuites i hem volgut fer un petit resum de les conclusions que es van extreure analitzant pobles i ciutats.
4: Les auditories encarregades per l'ACA el 2022 van analitzar més d'un centenar de municipis catalans, l'equivalent al 77% dels abonats. En resum, van detectar que cada any es perd un 20% de l'aigua. En total, 98 hectòmetres cúbics. Aquí hi ha una petita part que són per culpa de robatoris, connexions il·legals o per problemes amb els comptadors. Però el gruix principal són pèrdues reals. Les fuites a Catalunya, doncs, suposen com a mínim 74 hectòmetres cúbics anuals. Per fer-nos una idea, és gairebé la meitat del pantà de Sau, o com si es buidés cada any l'embassament de la Llosa del Cavall o el d'Oliana. Per culpa del mal estat de les canonades, la meitat dels pobles auditats perdien més del 20% de l'aigua. Els casos més complexos són els d'Amposta i Alcanar, on s'escapava un 60 i un 56% de l'aigua per fuites o usos no comptabilitzats. Segons els estudis, un 78% de les fuites dels municipis catalans són tècnicament habitables.
2: La renovació de les canonades és una feina de llarg recorregut perquè estem parlant de molts quilòmetres de canonades i també en moltes poblacions, per tant, no serà una cosa immediata. Per això, aquí potser l'estratègia hauria de ser triple: renovació, manteniment i també aquella capacitat per conèixer en temps real com estan les infraestructures, com estan les canonades i, en definitiva, com s'estan deteriorant aquestes instal·lacions perquè no ens acabem trobant amb el mateix d'aquí a 30 anys.
0: Sí, i això últim que acabes de dir és important, eh? És a dir, que hi ha una sequera, hi ha un esforç i s'aboquen fons, subvencions de les administracions per ajudar a que això millori, però no s'ha d'oblidar i això s'ha d'anar mantenint, eh? És important no perdre la memòria. Quan hi ha sequeres es fan accions, hi ha una preocupació, i aquesta preocupació no l'hem d'abandonar. És a dir, s'ha de fer inversions en reposició, en manteniment i incrementar el que és els mecanismes de control de les fugues. És a dir, les xarxes ben gestionades estan el que s'anomena sectoritzades i, per tant, quan hi han pèrdues, tu pots esbrinar més ràpidament a on s'està produint i, a més, tens mecanismes per aïllar els punts on hi ha les pèrdues i poder actuar i reparar-ho, resoldre-ho més ràpidament. És a dir, tot el que sigui digitalitzar els punts de control i els consums són mesures que es requereixen inversions, però que són necessàries per mantenir aquest bon estat de les xarxes i que no ens tornem a trobar el proper episodi greu de sequera, que amb el canvi climàtic pot aparèixer molt més aviat del que ens pensem, i que tot l'esforç fet en tenir les xarxes en condicions no es perdi.
2: Has tocat, perdona, un concepte que crec que és clau, que és la digitalització, però, clar, de quina manera ens pot ajudar, no? Ho dic perquè segurament a ulls de la ciutadania potser és més rendible o més fàcil d'explicar una renovació d'una canonada sencera. S'entén que allò ens ajudarà a perdre menys aigua, però, clar, com ens pot ajudar el fet d'incorporar tecnologia en aquesta xarxa de distribució? De quina manera és realment útil?
0: Bé, la tecnologia ens ha de permetre conèixer el que està passant. Això a la xarxa, a nivell de sobretot conèixer via digitalització els consums de cada un dels punts de les xarxes i inclús dels punts d'arribada de l'aigua als nostres edificis, a les nostres cases. Això permet optimitzar, perquè aquest coneixement és el que ens permetrà veure quan es desvia, i es desvia per rotures, per accidents, perquè una canonada envellit, etc. La digitalització de la xarxa és bàsica per poder conèixer i fer una gestió més acurada i més eficient de totes les instal·lacions.
2: I acabem amb una altra qüestió, no sé si aquesta té tant camí o no per recórrer, és la innovació tecnològica. De quina manera estan apareixent aquestes innovacions tecnològiques, aquestes solucions tècniques, a quin ritme s'estan plantejant d'acord amb les solucions de futur que ara tenim, no? No sé si d'aquí a unes dècades en sortiran altres tecnologies que faran que les actuals quedin completament desfasades.
0: Aquí jo seria força optimista. El sector de l'aigua aquí a Catalunya treballa bé, s'estan produint innovacions, hi ha inversions, hi ha diners per fer recerca, per fer desenvolupament, per fer innovació. Nosaltres considerem que s'hauria d'incrementar, hauríem d'arribar al 4% del volum econòmic del sector, ara estaríem amb una xifra algo més baixa, però vull dir, la ruta està traçada, hi ha molta gent interessada i preocupada i que treballa en aquesta direcció. Un cas en aquesta línia seria l'ús de l'aigua a l'indústria. L'indústria fa temps que, com que la majoria de les indústries han de pagar tant per l'accés a l'aigua com per el sanejament de les seves aigües brutes, fa que ja de fa anys s'hagi anat incrementant la seva eficiència. També moltes indústries en aquesta mateixa recerca de l'eficiència estan incrementant la reutilització interna de les seves aigües de procés i a la vegada també, o altres, estan utilitzant aigua regenerada. Jo diria, afegiria un últim criteri per això que és clau, que és la petjada hídrica. Aquest concepte que ve a ser o ve a significar de conèixer quina és la quantitat d'aigua que necessitem o que fem servir per cada unitat produïda o per cada activitat econòmica ha de ser un element clau. I calcular aquesta petjada amb un càlcul estandarditzat i comparable ens ha de permetre poder veure com tota aquesta eficiència que estem volent lograr, cada vegada vagi millorant. Si no baixem l'esforç que s'ha fet durant aquest darrer episodi de sequera, això, tant al camp com a l'indústria, com a les administracions, les inversions que havíem pensat que calia fer, podem anar a camí, i això jo crec que això seria el desig, de que un país com el nostre ha de ser un referent en l'ús de l'aigua, del bon ús de l'aigua. Jo crec que tenim l'oportunitat i crec que en molts llocs la voluntat de ser un país capdavanter en l'ús de l'aigua, com és Califòrnia o Singapur, etc. Jo crec que aquest hauria de ser un repte per tots.
2: Carles Conill, president de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua, hem vist que tenim molta feina per fer, ens apuntem tots aquests deures i t'agraïm que hagis passat revisió amb nosaltres.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
2: Pugem novament al cotxe i anem cap al Baix Ebre. Des d'on el Consorci d'Aigües de Tarragona gestiona la distribució a municipis i també a indústries. Nosaltres avui ho fem per abordar aquesta qüestió, la gestió de l'aigua, si pot ser o no més eficient. Ja ens trobem a l'estació d'aigua potable de l'Ampolla del Consorci d'Aigües de Tarragona per parlar amb el seu gerent, en Josep Xavier Pujol. Benvingut al programa.
5: Gràcies, bon dia.
2: Quan parlem d'eficiència en la gestió de l'aigua aquí al Consorci d'Aigües de Tarragona, a què ens referim exactament?
5: Bueno, eficiència n'hi pot haver de diversos tipus. Potser la principal, la que és més notòria i a les efectes de la gent la que entén més, és l'eficiència hidràulica de la instal·lació. Diguem-ho traduït d'una altra manera, el nivell de pèrdues. Un concepte que amb la sequera s'ha vist molt, molt augmentat perquè al final l'aigua que es perd per la instal·lació no fa cap profit a ningú. En el cas del Consorci tenim estudis acreditats de l'any 2023 amb una eficiència del 99,6. El 2024 està pendent de rebre'l, però estarà a l'ordre del 99,7, que són valors amb una eficiència molt alta, diguem que molt alta, inclús de superar i de mantenir al llarg del temps. Això ens ho fa la Universitat Politècnica de Catalunya, una entitat externa i aliena a la nostra, per dir-ho manera, a la nostra fe de cada dia, i que amb les dades que li proporcionem de tots els cabalímetres, de tot el sistema de gestió que tenim, de control intern, des de la captació fins al lliurament als usuaris, doncs ens fa aquests balanços, i aquests balanços anuals doncs són aquests números tan satisfactoris.
2: Clar, marge de maniobra en aquest sentit, en aquesta eficiència hidràulica, entenc que no n'hi ha molt més. Per tant, el repte de futur per al CAT deu ser mantenir la infraestructura per poder conservar aquesta bona nota.
5: Exacte, sí, sí. O sigui, tot i tenir aquest número, no es podem dormir, no? Continuem fent inversió, renovant equips, renovant instal·lacions, renovant cabalímetres. Els cabalímetres s'han de renovar per la llei de metrologia cada 12 anys, i llavors doncs, tenim un parc de control doncs, molt exhaustiu, perquè al final són cabalímetres de facturació. La gent vol que se li facturi doncs, realment el que l'aigua se li dona. Llavors, no admetríem que hi hagués errors amb aquesta, o errors considerables amb aquesta mesura amb la qual es factura el consorci.
2: Un dels camins de futur per al consorci sí que és la digitalització, però clar, fins a quin punt o de quina manera aquesta digitalització es pot arribar a traduir en un estalvi efectiu d'aigua?
5: Bueno, la digitalització és un terme senzill però a la vegada complex. No? La digitalització, en el nostre cas, té a veure amb un projecte de digitalització integral de totes les seqüències del CAT, des de captació, potenciació, digitalització. I amb aquesta digitalització el que volem ser és més eficients en tot el tractament de les dades, dels processos de tractament propi, amb la qualitat de l'aigua i també, com no, amb l'estalvi d'aigua. També amb l'estalvi d'energia, amb l'energia, per exemple, hem posat en aquest pla de digitalització dos parcs fotovoltaics de 4,5 megawatts, que això també ha d'ajudar pues, a l'eficiència pues, energètica, de manera que produïm energia verda amb una quantitat considerable, que pretenem que el 15% del consum de tot el consorci sigui procedent de plantes fotovoltaiques. També en l'estalvi d'aigua, no? de les fuites. O sigui, pensa que un tant per cent, encara que sigui un 1% d'una quantitat de 75 hectòmetres cúbics que generem a l'any, o que subministrem a través de la xarxa nostra, doncs és una quantitat d'aigua molt elevada. O sigui, pretenem quantificar, i si el projecte ho fa, que siguin uns 150.000 metres cúbics anuals, que són molts, però comparat amb els 75 milions, doncs és un percentatge molt baix, que també siguin d'estalvi d'aigua que no tinguem registrada.
2: Dins del Consorci d'Aigües de Tarragona, una de les grans apostes als darrers anys ha estat l'auscultació amb fibra òptica de la canonada principal, que és la que distribueix l'aigua des d'aquí fins al Camp de Tarragona. Quina informació us està oferint aquesta tecnologia?
5: Bueno, ens dona una informació en continu, permanent, 24 hores per 7, tots els dies de l'any, a través d'uns centres de control que hi ha en dos parts del món que ens fan aquesta supervisió, i que ens reporten doncs, com està la tuberia en cada moment, com evoluciona l'auscultació en continu de l'estat estructural de la tuberia pretensada, que és la tuberia que fins ara ens ha donat dos sustos, no?, de rotura. Doncs ara, en aquests moments, està al 100% monitoritzada, a 85 quilòmetres, des de juliol del 23, que tenim ja aquest report continu de qualsevol cosa que passi. Automàticament tenim la incidència, pues, un report en un correu electrònic, i que automàticament això va a una base de dades i podem anar a veure l'acumulació d'aquestes successives rotures d'espires que es produeixen amb la tubo fins a un punt en què pot ser ja oportú intervenir en aquella tuberia. El fet puntual d'una rotura d'una espira d'un tubo és un fet, pues, diguem, comú i habitual dins de l'estructura de materials, no?, de com pot ser una tuberia. El fet de que es vagin acumulant pot arribar un moment en què sigui crític. I llavors, abans d'entrar en aquesta criticitat, doncs tenim ja un sistema de detecció, d'acumulació, que llavors ho planifiquem ja per una operació de manteniment habitual i programada. El que intentem evitar és que hi hagi qualsevol intervenció no programada que pugui provocar una intervenció.

0: amb baixa de l'aigua?
1: Bueno, és més difícil perquè l'estructura, la topologia de la pròpia xarxa és difícil que amb unes tuberies petites, molt mallades, molt sectoritzades, posar fibra òptica, en el cas nostre, que ha sigut una fibra òptica interior. Nosaltres la fibra està dins del tubo i és quan allí monitoritza molt millor una rotura acústica que la recull la fibra òptica. El fet de que també tinguem seccionaments cada 2 o 3 quilòmetres doncs ha fet que això s'hagi de superar, no? La fibra, o sigui, la vàlvula ha de continuar tancant, seccionant, i la fibra s'ha tingut de desviar cap a fora i tornar a entrar després de la vàlvula. Això amb una xarxa en baixa és molt més difícil. Hi ha altres sistemes, potser menys eficients, però també existeixen per detectar fuites. O sigui, cada cosa té el seu, no? No és una solució universal que diguem, bueno, la fibra serveix per tot. La fibra serveix doncs, per diàmetres grans i per estructures molt lineals i sistemes d'abastament doncs, més complexes.
0: I el gran repte de futur del Consorci d'Aigües de Tarragona d'aquí a unes dècades, per exemple, a l'horitzó del 2050, quin seria?
1: Bueno, un repte és dotar-se de suficient resiliència com per anul·lar encara més la possibilitat de desabastament, no? Tenir altres recursos, estem parlant de la desaladora del Foix, estem parlant d'altres de reutilització per part de les ajuntaments i indústries, que baixaria potser la pressió també de consum dels propis consorciats, una mica fer diversificar el risc, no? Els riscos hi són i el risc el que s'ha de fer és minimitzar al màxim. Risc zero, com sabeu, ja no existeix, però hem de fer coses com perquè en qualsevol cas que tinguéssim una contaminació del riu, que tinguéssim una rotura de tuberia, que tinguéssim alguna cosa, doncs ser suficient resilients com perquè tinguéssim subministrament assegurat.
0: L'horitzó de futur, vist el creixement demogràfic i també econòmic del país, ens porta a pensar en un consorci d'aigües que haurà de moure més aigua? O bé estem parlant d'un canvi de mirada, potser amb la mateixa aigua cobrir més usos?
1: Home, jo et diria que molta més aigua no. Diguem que actualment el consorci subministra el 85% de la població. Hi ha molts municipis que amb aquesta sequera que han patit durant aquests 3 anys doncs s'han vist una mica amb poc auxili, no? Municipis molt propers inclús a la nostra xarxa, que el fet d'estar connectat o no connectat amb una xarxa malta, doncs hi ha una diferència de la nit al dia. És gent que ha tingut d'anar 2 anys seguits en cubes, amb una quantitat de cubes diàries impressionants, i que finalment fins que s'han connectat doncs no han pogut una mica respirar, en el sentit de que jo crec que hi haurà municipis que es connectaran, però el volumen que representarà aquests consums són molt minsos respecte a l'actual demanda que ja tenim del consorci. Falta molta inversió, molt costosa, tecnològicament també difícil, però no impossible, ni molt menys. El que passa és que el consum és molt petit. Pensem que hi ha una iniciativa d'11 municipis a la zona de la Conca Barberà i el camp tarragonès, 11 municipis allí, que els 11 no arriba a 2.000 metres cúbics dia. Actualment nosaltres d'aquesta planta d'aquí en surten 250.000 al dia. Per tant, són intervencions d'una certa complexitat, però amb poca aigua. Llavors el creixement, sí, seguirà creixent, la regeneració per part de la indústria va a més també, però jo crec que l'horitzó d'aquests 75-80 hectòmetres cúbics anuals que portem en els últims 7-8 anys es anirà mantenint, creixent poc, però bueno, anar mantenint-se i un lleuger creixement vegetatiu, diguem-ho d'aquesta manera.
0: Josep Xavier Pujol, gerent del Consorci d'Aigües de Tarragona, gràcies per haver-nos acollit a les seves instal·lacions.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: 4 gotes.
0: El desenvolupament tecnològic ens valdrà per fer front als reptes que presentarà el clima a Catalunya en les pròximes dècades? Tenim temps de reacció o la tendència ja és irreversible? En el següent capítol, les projeccions de futur. Saltarem fins a la pròxima o les pròximes sequeres per veure com seran. I hem deixat diversos interrogants pendents, com per exemple si ens hem d'anar familiaritzant amb el terme desertificació. En el proper capítol recollim les conclusions i mirem de totes al futur.
3: 4 gotes, una coproducció de la xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
4: T'ha agradat aquest podcast?
2: Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
1: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
0: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Soc la d'ahir.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
1: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
0: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

0: tornarà.
1: Viu la ràdio.
2: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
3: Hey, Juanes.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: De Palma.

0: Sentiu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
1: A la sortida de l'escola, en Marc li explica al pare que li han posat una cara contenta perquè s'ha portat molt i molt bé. L'endemà, en Marc li explica que té un gomet verd perquè s'ha assegut bé a l'aula. I el pare li diu al seu fill: «Bravo, ets el millor de la classe». Ell somriu, però al cap de pocs segons pregunta: «I si la pròxima no ho faig tan bé? I si no tinc aquest gomet verd, ja no seré el millor?»
0: Ni mama, ni mom.
1: Tots i totes en algun moment hem dit això de molt bé, campió, que bé que ho fas, campiona, i ho fem a fi de bé. Però de vegades aquestes paraules amb les quals nosaltres volem motivar generen un sentiment de confiança o no, o de dependència. Avui parlarem d'això, de què fer si volem motivar els nostres fills i filles, però no cal crear aquesta dependència sempre de la validació de l'adult de referència, que en aquest cas acostumem a ser els pares i mares. Cindy, què hi ha de dolent en dir-los coses bones a les criatures?
2: No hi ha res de dolent en dir-los coses bones als nens i nenes. Sí que canvia una mica el com ho fem, no? El que produeix amb ells. Un sentiment, doncs, com molt bé deies, de dependència, de que em diguin que ho estic fent bé des d'una mirada de fora, o de satisfacció interna i poder valorar, doncs, el procés. Té que veure amb el que diem la referència externa o la referència interna. Com a societat, no? No sé si a tu et passa, però jo me n'adono que durant la meva vida, no, amb el meu dia a dia, estic molt pendent del que els altres pensen de mi. Agradaré, no agradaré, què pensaran de mi. Hi ha els likes a Instagram. Oh. Clar, és que vivim constantment
1: observats.
2: Observats
1: i valorats.
2: I sentim que la nostra valia té que veure amb la mirada dels altres, no tant amb el que jo faig, no? I això té molt a veure amb els missatges que hem rebut des de que hem sigut petits o petites, que té que veure o amb l'elogi o amb l'alè, no? L'elogi el que produeix una dopamina, un sentiment de plaer. Plaer que s'acaba en un moment molt curt i que necessito més, no? Necessito, s'activa, doncs, allò de la recompensa de vull més, vull més. L'alè el que produeix és la oxitocina, que és l'hormona de la felicitat. Calma molt més, no? I dura molt més. Té que veure amb diferència entre plaer i felicitat.
1: I què passa al cervell quan li diem un bravo, campió, campiona, al nostre fill o filla?
2: Doncs exactament això, no? Que produeix aquestes hormones que em fan dependent, i llavors la meva manera d'actuar serà posada l'atenció amb el que els altres esperen de mi. No hi ha una reflexió de què vull, què no vull, no hi ha una pregunta de si això que estic fent té un valor real, no? Estaré sempre pendent d'allò que em diràs. I al contrari, doncs, s'activa l'altra àrea, que és aquesta de reflexiva, no? Anar cultivant aquesta part prefrontal que em fa valorar si això, per què ho estic fent, o com em sento mentre ho faig, no? Hi ha tota una sèrie de connexions neuronals que es van creant i comunicant, que em permetran, quan sigui adulta, doncs, analitzar-me molt més en cada situació.
1: En un exemple com el que hem posat al principi, no? Que des dels infants més petits, les cares contentes, els adhesius famosos, que els hi posen i que ells realment els hi fa molta il·lusió, perquè sí, per ells és un premi, no?
2: Sí.
1: A un comportament, a un exercici, el que sigui,
2: sí,
1: a quan són més grans, a una nota, per exemple, no? Que entenc que són coses diferents i que potser s'han d'abordar des d'un punt de vista diferent. Però al final, què podem dir o què no hem de dir per aconseguir l'elogi o l'alè?
2: Clar, hi ha un tema que és una manipulació, no? Jo, quan parlo d'aquests temes, veig molta manipulació per part dels adults, els nens, per fer-los fer coses que ens fan sentir bé a nosaltres. Hi ha com una por, no?, del resultat, del que faràs. Pot ser una línia com molt, molt fina en quant a aquesta manipulació. Llavors, què podem fer nosaltres? Realment intentar que el nostre missatge vagi dirigit a una mirada interna. Al final, tots els pares i mares o tots els adults el que volem és que els nostres fills tinguin bona autoestima. no? Que es valorin. Quan jo elogio constantment, el que et dic és tu ets millor que els altres. No hi ha una pertinença, sinó hi ha una sensació de competitivitat constant, de superar-me, però sempre per rebre el premi. És una mica com parlàvem o com parlarem de premis i càstigs, no? Allò que vull aconseguir és extern. Si jo, en comptes de valorar el resultat, valoro el procés, valoro l'esforç, o et pregunto què has volgut fer, el que faig és crear una confiança interna, una confiança amb el que vas fent a poc a poc i a vegades el resultat no arriba com volem o no, llavors no creem aquesta dependència del que haig de fer, sinó com ho faig i des d'on ho faig. Llavors, com ho podem fer? Doncs evitar que no passa res perquè un dia puntual els diem ostres, molt bé, o que contenta estic. Però sí que valorem si és molt constant i de quines persones arriben, no? Perquè si l'àvia m'ho diu tot el dia, si la mare m'ho diu tot el dia, si la mestra m'ho diu tot el dia i no hi ha cap valoració sobre el que faig, el meu procés, doncs estic, no?, amb aquesta roda de hàmster en la que hem estat alguna vegada tots. Ara, si jo puc pensar i reflexionar sobre això i dir, d'acord, doncs quan la meva filla o el meu fill em vingui amb un dibuix, és igual, una cosa com molt quotidiana, i en comptes de dir, jo, que maco aquest dibuix, com m'agrada, o ho has fet exactament com jo t'he dit que ho havies de fer, i li preguntem sobre i què has pensat per fer aquest dibuix, o quins colors has agafat, i a tu t'agrada, o què volies fer... Fer preguntes sempre és molt més enriquidor a nivell cerebral que les afirmacions aquestes que al final venen de nosaltres. I també els hi fem veure que el seu criteri és vàlid, que no només hi ha un criteri d'una mirada adulta superior que te tiene que decir el bien y el mal. Escolta, i tu què?
1: Clar, però moltes vegades aquests dibuixos, que sobretot quan són petits, a tothom li passa que fas una col·lecció, podries escriure un llibre només amb dibuixos, des de que comencen a agafar el llapis fins que són més grans i et fan dibuixos més elaborats, però a vegades és un gargot.
2: Sí.
1: Et fan un gargot.
2: Sí.
1: Bé, mira, mama, l'he fet per tu.
2: Vale.
1: Què?
2: I què has dibuixat? I quins colors has utilitzat? I a tu t'agrada? O gràcies pel regal? Però si només ens quedem, que podem dir, oh, que maco, però jo animo, no?, a que després hi hagin aquestes preguntes, o una o dues preguntes, perquè si no, no sé si t'ha passat alguna vegada, Sílvia, amb les seves filles, que et fan un gargot i dius, oi, com m'agrada, molt bé, i de sobte fan un altre ràpid i te'n donen un altre. I, no, és aquesta sensació de, vull que em diguis més, el bé que ho faig les coses.
1: Com llaminadures, que els hi vas donant
2: totalment.
1: Llaminadures.
2: Llavors crea com una addicció, al final. Nosaltres som uns jonquis de la reafirmació externa. Tot el que està passant al món és cara als altres. Fixa't, podríem anar a parlar de les operacions d'estètica, no? Ser com s'espera que tengo que ser. O sigui, tantes coses que tot això anem a alimentar-ho des de que som petits. Ostres, doncs, puc dir-te gràcies pel regal que m'has fet. Hala, quin dibuix.
1: Sí, perquè al final entenc que el que tu no vols és menys tenir.
2: No,
1: el
2: per
1: que
2: suposat.
1: Fet, perquè ell, evidentment, quan són tan petits que et regalen una pedra amb tota la seva il·lusió, o et regalen un nen per la muntanya,
2: una floreta
1: que ha collit. Moltes gràcies.
2: Clar.
1: I després, s'ha caigut la floreta, no?
2: Perquè... Clar, no cal fer aquest esclat, no? Que sembla que tot el que fan, perquè al final estàs com sobredimensionant i ells no necessiten això. Ells necessiten sentir-se valorats pel que fan. I si van pel bosc i et regalen una pedreta, no cal saltar, abraçar, no? Uala, el millor regal de la meva vida. Però sí que, ostres, doncs em fa molta il·lusió que l'hagis vist i hagis pensat en mi. I és veritat, o sigui, ens fa molta il·lusió que vegin una pedra i ens la vulguin donar.
1: I aquest és realment el missatge que volen.
2: Totalment.
1: No et volen donar una pedra perquè la tinguis, la col·leccionis.
2: És, has pensat en mi i ho veig que això ho has fet, però és la pedra més maca del món. Me'n recordo una vegada una mare que em deia, és que la meva filla canta, no?, em canta una cançó de l'Aitana, per exemple, no? I jo li dic, cantes millor que ella.
1: Oi!
2: Clar, llavors creem nens que tenen una autoimatge distorsionada. Si tu ets el millor en tot, si tu hi ha una falta de tolerància en quan perdis, en quan no, és que jo sóc el millor, la meva mare m'ho diu. No, els nostres fills no són el millor en tot. Seran molt bons en algunes coses i en altres no tant. I no els hi passa res per dir-los encara això no ho pots fer o encara no ha sortit tal com volies. Al final estem també... creant doncs, aquesta resiliència emocional. No?
1: Sí, perquè al final pot venir una altra persona amb un altre criteri i dir-li que no és vàlid. Llavors passem de dalt de tot a baix de tot.
2: Clar, o no és exactament el que esperaven i valoro el procés i veig que t'has esforçat la primera vegada. Però si sempre tot el que fas quan ets petit et surt tot molt bé, arribarà un moment en què no estarà la mama o el papa, no? O aquestes persones que et diuen el bé que ho fas, i arriba aquesta frustració tan gran que no podem sostenir, perquè si no ho hem anat entrenant, no hem pogut passar pel procés de, jo, pues, no he sigut el primer o no he sigut el més bo, després quan ens passi això no sabrem com gestionar-ho. Llavors, això també és un gran entrenament de vida.
1: Alguna vegada ens has parlat d'Adler,
2: sí.
1: la teoria adleriana. Sí. Crec que té molt a veure també amb el tema sí. que tractem avui.
2: Sí, Adler és un psicòleg, no?, que és amb qui es fundamenta la disciplina positiva i parla molt sobre pertinença, sobretot, no?, i parla molt de l'elogi i de l'alè. I una miqueta és amb la línia del que estem dient. Parla de que en una relació on el que volem és una contribució de la comunitat, on no volem que hi hagi unes relacions piramidals entre els nens o individualistes, sinó que al final tots vivim molt millor quan ens recolzem, quan ens ajudem els uns als altres, doncs aquest elogi constant el que crea és individualisme, no? El jo soy mejor, el jo haig de guanyar, hi ha com una sensació de que competeixo constantment, ho haig de fer millor que tu. En canvi, aquest alè el que fa és valorar la teva participació amb allò que estàs fent. I si has fet alguna cosa tu de manera individual, no cal que sigui el millor que has fet a la teva vida, no? Aquest procés està bé. Llavors, dona molta importància a això. I sobretot parla de que jo et respecto en quant respecto el procés, no el resultat. Adler parla molt, no?, en comportaments també, de que el comportament és la punta de l'iceberg que reflexa unes necessitats, un estat, unes creences. Pues no anem al resultat, anem al procés. I la teva valia està en el que tu t'has esforçat, en el que has dedicat temps a fer-ho, en les teves reflexions, i si no són com jo m'ho esperava, no tenen menys valor.
1: Mira, l'altre dia ho sentia, com que te rebem tanta informació, no sé on, no sé si era per xarxes, algú que deia que quan els accents, quan tenim un accent, per exemple, si jo ara poso a parlar en anglès amb tu, segurament no tindré un accent fantàstic i se'm notarà, no? Però que un accent, quan parla una llengua, és un símbol de valentia.
2: Totalment.
1: Perquè realment tu estàs fent un esforç per parlar una llengua que no és la teva i hi ha doncs, aquest deix, que en aquest cas és... Que una mica que, no, que et posa la llum de que realment no és la teva llengua materna i tens aquest accent, no?
2: Sí.
1: Que et delata, no? Volia dir. I deia això i té raó.
2: Totalment.
1: Igual o en català, en castellà, que a vegades també ens passa. És a dir, si tu fas l'esforç, a mi també em passava també amb un pare a l'escola que parla llengua estrangera, i jo, va, vinga, doncs parlem anglès perquè jo ho intento i tal. I ell deia, us estresseu molt perquè us voleu fer-ho molt bé, però jo t'estic entenent i jo valoro l'esforç que estàs fent per parlar la meva llengua.
2: Pues és exactament això.
1: És això.
2: Sílvia, és això. És no valorar el no ho estàs fent perfecte, sinó valorar el que estàs fent tu per poder arribar a fer-ho. I no necessitem que sigui perfecte. Necessitem persones que s'atreveixin a fer-ho, que s'impliquin, no? Que hi hagi un compromís. I si només elogio, moltes vegades... No et passa a tu o coneixes a persones que per por a no tenir el resultat esperat no fan les coses.
1: Sí, tant. A mi a casa m'ha passat. A mi, la professora d'I5 dir-me és que no vol dibuixar un elefant perquè ella diu que no sap dibuixar elefants.
2: Clar.
1: Per tant, es nega rotundament a fer aquesta activitat.
2: Clar.
1: Perquè com que no sap que no li quedarà perfecta perquè no sap, evidentment, amb 5 anys no sap dibuixar un elefant.
2: Bueno, jo tinc 40 i tampoc.
1: No, jo tampoc, és veritat. Però és el que tu deies, al final forma part de l'aprenentatge de la vida, de tens unes habilitats i unes altres. I al final...
2: I mai podràs arribar al súmum de les habilitats si primer no passes per no saber-ho fer.
1: Correcte.
2: Vull dir, el procés és bàsic. Si...
1: Hi ha gent que té molta por a equivocar-se o a ensopegar-se en públic.
2: Sí.
1: No? A la meva filla petita li passa de
2: sentiment de vergonya, no?
1: Exacte, s'està morint del dolor, però ella s'aixecarà i farà com veure que no ha passat res perquè hi havia molta gent que l'estava mirant en aquell moment.
2: Perquè tenim el focus molt posat en què pensaran de mi.
1: Sí, correcte, correcte. Llavors, casos pràctics que podem utilitzar amb aquestes circumstàncies que tenim al dia a dia, fins i tot amb adults, que sempre ens passa que acabem parlant també dels adults.
2: Primer, revisar a casa a veure què... Com anem de perfeccionamiento, no? De si sóc molt perfeccionista, si jo em permeto equivocar-me. Perquè això passa molt, no? Mares de sessions o pares de sessions que em diuen no, és que el meu fill té molta por a equivocar-se. I tu? Com vas tu, no? Ai, te l'anto. Què passa si algú no et surt perfecte? T'estàs repetint, és que no serveixo per fer això, és que a mi no se'm dona bé això. La veu que ens parla quan som adults no és la nostra veu. És una veu que ens acompanya durant molts anys. Llavors, aquesta veu que nosaltres li estem dient als nostres fills i filles serà aquesta veu que li acompanyarà quan siguin grans. Revisar-nos a nosaltres mateixes, no? Perquè l'exemple, com sabem, sempre educa molt més, eduquem molt més quan no tenim intenció d'educar que quan sí que volem. I després, doncs, aquests missatges de, escolta, el poder del todavía, el poder de l'encara. Encara no en surt, però si practiquem, en sortirà. Això, quan faig reunions amb mestres, no, al claustre, parlem molt dels informes i la importància de no dir als pares no sap fer això o no... el poder de l'encara. Encara no ha assolit aquest ítem, però encara vol dir que hi ha una possibilitat de ser treballant amb això. Doncs amb els nens igual. Doncs fixa't, encara no ha sortit, però què passa si ho tornem a intentar? Jo sempre dic l'exemple, que m'agrada moltíssim, no sé si el coneixes, el de l'elefante encadenado. Potser l'hem dit alguna vegada o no, ara no recordo, però és molt maco l'exemple perquè és un elefantet que ve a un circ, no? Ja és un circ que planta allà la carpa i tot, i encara d'aquells que afortunadament ja no porten animals, doncs aquest portava animals i portava l'elefantet. I el deixen amb una estaca i amb una cadena lligada al peu. I aquest elefantet prova de marxar i no pot. Prova de marxar i no pot, no? I així està, doncs, un parell de dies, tres dies, fins que ell mateix es diu no sóc capaç, no puc fer-ho, no? I en el moment en què es fa gran, es veu un elefant amb tonelades de pes, amb una cadeneta i una estaca. Però es continua repetint, no sóc capaç, no puc, no? Perquè aquesta veu li segueix acompanyant. En aquest cas és ell mateix que ho ha intentat, però explicar això als nens i nenes, que si en un determinat moment de la vida el resultat no és l'esperat, podem seguir provant i que l'important és tot el que aprenem en el procés. No valorar doncs això, el resultat, o què maco és, o si és maco o no és maco, és què ha suposat per tu fer-ho. Amb les notes que comentaves, no? No ens quedem només amb el resultat. Hi ha nens que no estudien i tenen molta facilitat i treuen nous. I potser no hi ha un esforç, no hi ha una disciplina darrere. I hi ha nens que un 6 o un 5 i mig o un 5 és la vida i han estat allà esforçant-se. Si jo em quedo amb només un 5 i no et pregunto com ho has fet, que valoro molt l'esforç que has tingut dia a dia preparant-ho. I fins i tot, si no hi ha hagut esforç, en comptes de quedar-nos amb el resultat, enfocar-nos en les solucions. I què podríem fer perquè la propera vegada sigui diferent?
1: Jo a vegades també pregunto, creus que es correspon l'esforç que hi has dedicat a aquesta assignatura, a aquest treball, amb la nota?
2: I a vegades no, tenim un mal dia, o a vegades, clar, jo què sé.
1: Sí, llavors, home, doncs no. Ah, doncs hem de fer alguna cosa, no? Clar. Perquè realment s'equilibri. Al final, el número ens és igual. És que es correspongui l'esforç amb el reconeixement,
2: total,
1: no? Que tens.
2: I moltes vegades, la vida no ens reconeix tot el que fem.
1: O sigui, esforç-benefici no sempre va lligat.
2: No.
1: Però sense esforç no hi ha benefici, segur.
2: Clar, o a vegades sí, no? Aquests nens, per exemple,
1: sí, que tenen
2: molta facilitat, yeah. Però al final el que nosaltres hem de valorar-nos és amb les nostres, els nostres esforços, les nostres superacions. Al final l'elogi o l'alè és o comparar-nos amb els altres o comparar-nos amb nosaltres mateixes. Al final jo m'haig de superar des del meu punt de partida. Si jo només estic mirant allò que s'espera de mi comparant-me amb els altres, és que potser no arribaré mai. I no vol dir que tingui menys valor allò que faig.
1: Bueno, hi ha una frase també, no sé de qui, segurament sabràs de qui és, que també em va arribar en algun moment, de jo no vull que siguis el millor, vull que siguis la millor versió de tu mateix.
2: Clar. I... tenim tota la vida per aconseguir-la, no? Que avui en dia amb aquests, no, amb els missatges del jo sóc coach, però sóc molt crítica en tots els missatges de coaching i tot de ser tu millor versió, ser-la, pues és que no sempre.
1: A estones no
2: i tenim tota la vida per aconseguir-ho. Llavors, l'important, no? Perquè si no ens anem una altra vegada a aquest resultat. Has de ser la millor versió de tu mateixa. Bueno, haig d'anar mica en mica caminant fins allà. I a vegades em vindrà de gust seure'm a un banquet i no fer res. i sóc especial o sóc valuosa simplement pel fet de ser. No haig d'estar productiva tota l'estona, no haig d'estar aconseguint coses. És que vivim en una societat en què només es valora la productivitat. I això des de ben petits, no?, els hi estem inculcant. Ets perfecta simplement pel simple fet de ser. Jo t'estimo per qui ets, no pel que fas. I això té molt a veure amb comportaments i amb resultats. O sigui, mirem què podem fer per anar allò que vols, però el teu valor no està amb els teus resultats. I això ens ho hauríem de dir a nosaltres mateixes també.
1: Prenc nota. De tota manera, de forma instintiva, moltes vegades ja ens surt el molt bé.
2: Mm-hmm.
1: No? Et comenten una cosa, molt bé...
2: I no passa res, sempre i quan posem consciència a que després podem fer altres preguntes. Pot haver la reflexió. No cal, no? Hi ha moltes mares que em diuen, ostres, jo estic tot el dia renyant a l'àvia, perquè l'àvia li diu que és molt guapa, que molt fa molt bé. Deixem a les àvies tranquil·les, pobretes, ja han tingut el seu moment de... No? Però si nosaltres podem fer una miqueta la reflexió i de dir, vale, doncs després del molt bé, fer aquesta pregunta, a mi m'ha agradat molt, no? Molt bé, que maco, m'agrada molt. I a tu? Què en penses tu? I potser en aquell moment no responen i no cal que responguin, però ja hem plantat la llavor. Ens recordem-nos que educar és plantar llavor. Plantar llavor que a poc va creixent amb tots els condicionaments que necessita una persona per tenir un procés d'aprenentatge, d'habilitats de vida. Llavors, les preguntes queden allà. I els nens se les plantegen després. Què m'ha semblat a mi? Doncs m'agrada o no m'agrada, no? I a vegades dir, no és tan important, jo li dic molt a la meva filla, no és tan important el que jo pensi. No és tan important que a mi m'agradi o no. A tu t'agrada? No? Per què ho has fet? Per agradar als altres o per gaudir mentre dibuixes? És important fer a la vida coses que simplement pel fet de gaudir de fer-les sense esperar un resultat ens donguin satisfacció, perquè si no entrem en aquesta producció, productivitat per agradar als altres. No, a vegades farem coses que... Jo me'n recordo que vaig anar un dia al Tiger aquí al costat, no?, a agafar un lienzo d'aquests enormes i em vaig posar a dibuixar, a pintar, vaig estar 2 hores a la terrassa, em va sortir un xurro. O sigui, allò no era... O almenys a mi el resultat no em va agradar, però vaig gaudir tant fer-ho.
1: Ja està.
2: O sigui, llavors, si jo només em quedo amb... Oh, que lleig m'ha quedat. No. Poso valor amb el que m'ha suposat buscar els colors, fins i tot anar a comprar-ho, tal. Doncs posem valor amb el procés. Jo crec que de les millors coses que podem fer amb els nostres fills és, de tant en quant, oblidar-nos dels resultats, de les expectatives i valorar el procés. O fomentar que ells valorin el procés. Què ha implicat això? Com et sents? I de tant en quant dir, la meva opinió no és tan important. La teva ho és molt més.
1: Fem un exercici?
2: Vinga.
1: Va,
2: avui t'he portat un exercici per fer amb tu.
1: Vinga.
2: Però també les persones que ens estan veient o escoltant, ho feu a casa. Si no ho pots fer ara d'una manera tranquil·la, doncs ja saps que en el moment en què puguis, t'asseus, res, són 2 minuts i escoltes. Llavors, jo et proposo. Jo et llegiré ara 5 frases seguides. Tu no m'has de respondre. Simplement les escoltes i ja està. I després jo et faré unes preguntes. Sí?
1: Vinga.
2: Vinga. Sílvia, que contenta estic de la nota que has tret. Oh, quin dibuix més bonic, ets un artista. Quina nena més bona, sempre ajudes a tothom. Ets la millor del teu equip. Ho has fet perfecte, tal i com jo volia. Què tal?
1: M'he vingut una mica dalt.
2: Que sí?
1: Sí. No et diré que no.
2: Molt bé, què has pensat?
1: Que ho faig molt bé, que ho faig molt bé, que estàs contenta per com ho faig.
2: I què has sentit?
1: Satisfacció.
2: Sí?
1: Sí, és a dir, eufòria, diria.
2: Perfecte.
1: Home, totes així seguides m'han pujat l'ànim.
2: Sí, oi?
1: Sí, i tant.
2: Vinga, doncs anem a per la segona ronda.
1: Vinga.
2: A veure què tal. Veig que t'has esforçat molt per aconseguir aquesta nota. Felicitats. Veig que t'has pres el teu temps i t'has fixat en cada detall. He vist com has ajudat el teu amic. Segur que s'ha sentit millor gràcies a tu. M'ha agradat molt veure com t'has esforçat i com has gaudit jugant amb els altres. Recordes abans quan et costava fer això? Has anat aprenent pas a pas i ara t'ha sortit millor.
1: És més reflexiu. És a dir, és el que deies abans, amb l'altre era llaminadura, cacauet, cacauet, cacauet, no? I ara visualitzes, reflexiones, penses, no? I tires enrere i això, analitzes.
2: Mm. I amb les dues frases, hi ha alguna en què te n'adones que jo, en aquest cas, estic més pendent del resultat?
1: D'aquest final, no, clar.
2: A la primera ronda,
1: no? A la primera, sí.
2: I què creus que li dona importància jo amb aquesta segona ronda?
1: La intenció, el procés, el que pretenies fer quan has ajudat a l'amic, quan... Clar, és més reflexiu.
2: I si haguessis d'escollir, amb quines et quedaries?
1: Amb les segones. Que al final és el que tu dius, la satisfacció és més plena, no? No és el pic d'eufòria i ja està, sinó, ostres, realment està atenta, perquè l'altre és més superficial al final. Ai, que maco, molt bé. No? En la segona tanda tu demostres un interès per conèixer tot el procés i que has estat més atenta. Molt bé.
2: Molt bé, doncs
1: de totes maneres, estic a dalt,
2: Que
1: estic
2: sí?
1: a dalt de tot, eh?
2: És que és perillós, el tema de l'elogi, és perillós perquè agrada molt, no? I hi ha un punt aquest de, no, si jo el que dic són coses bones, no? Però aquesta dependència és tan sutil i a vegades tan perversa que per això parlava del tema manipulatiu, perquè com t'agrada molt, va, posa la taula, que ets molt guapa i ho fas tot molt bé, o no em diguis que no, carinyo, que mira com em poso trista quan em dius que no. Llavors, tot parteix de... tu has de fer coses perquè jo estigui millor, també moltes vegades, no? Perquè a mi m'agradi, perquè em senti bé. I al final aquí estem creant nens amb facilitat de manipulació, perquè després em faré grans, aniré a la feina i el meu jefe em dirà coses o la meva parella em dirà coses i jo el que vull és sentir, no? Què suposa per mi això? No està depenent de... El món emocional de cadascú és responsable de cadascú. Jo no puc estar pendent de lo que tu fas perquè jo estigui bé o malament. Llavors, això és educar al final també.
1: Doncs molt bé, me'n vaig amb els ànims molt a dalt.
2: Molt bé, fantàstic.
1: I sobretot amb nocions de com alentar també els nostres fills i filles a que siguin millors i que ells es considerin millors i no estiguin depenent constantment de la validació dels adults. No serà fàcil. Oi que no?
2: No
1: serà fàcil, no
2: ho
1: aconseguirem d'un dia per l'altre, però en tot cas, pas a pas, estem plantant
2: l'arbre. Gaudint del procés, perfecte. No busquem el resultat immediat, no?
1: I si no ho fem bé, què passa?
2: I si no ho fem bé, no passa res, al final ho estem fent tan bé com podem, com sabem, i això ja és molt.
1: El més important és que estem seguint aprenent. Aprenem cada dia amb Ni Mama Ni Momo, aquest podcast de criança, amb la Cindy Peñalver. En fi, seguiu-nos perquè seguim donant... consells, recomanacions, pautes, plantem llavors des de l'humor, des de la tranquil·litat, mai des del judici, així que ja ho sabeu. Si voleu seguir criant amb confiança i veracitat, doncs aquí estarem. Ni Mama Ni Momo.

0: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
1: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
2: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac. De 10 del matí a 1 del migdia.
1: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

Aquest estiu els veïns i el Cau Calabrot han visitat en primícia el futur local de Can Barrau. L'obra entra en la recta final i l'entitat escoltista prepara la inauguració per al cap de setmana del 2 i 3 d'octubre. Argentona ja aplica les noves taxes de retirar i custodiar vehicles de la via pública. La nova ordenança fixa imports que hauran de pagar els propietaris quan un vehicle sigui retirat, immobilitzat o traslladat al dipòsit. La Festa Major del Molí, una xerrada sobre el moviment independentista i les estrenes de cinema del Centre Parroquial protagonitzen l'agenda cultural d'aquest cap de setmana. I el temps, sol i ambient plenament estiuenc aquesta tarda, màximes que es mantenen entre els 31 i els 33 graus. Demà divendres repetirem el temps estable i assolellat, amb màximes que pujaran fins als 34 graus. Dissabte continuarà la calor, amb sol des de primera hora i màximes que poden arribar als 35 graus. Comencem.

0: Can Barrau ja té data d'estrena aquest estiu. Els veïns del veïnat de Can Barrau i també els membres del Calabrot d'Argent van poder fer una primera visita a les obres del que serà el nou local d'escolta i també dels veïnats, un espai molt esperat que ara ja mostra les seves etapes finals. El regidor d'Urbanisme, Xavier Collet, ha valorat molt positivament la trobada.
1: La veritat és que va ser molt bona trobada, molt bona proposta de veure'ns i encara que no estigui acabada l'obra però que ja es veu en les seves etapes finals, doncs que poguéssim veure com seria, va agradar molt, va il·lusionar molt tant els veïns de Can Barrau, de l'associació de veïns, com els que van venir del Calabrot, que va ser una assistència també molt nombrosa, van venir molts caps, van venir molts excaps, perquè recordem que això també és una demanda que fa molts anys que anaven fent i que no veien per enlloc que s'avancés, van venir famílies, pares i nens, i per tant tots van poder veure el que seria el futur local del cau.
0: La convocatòria va plegar una assistència nombrosa, com sentíem, amb caps i excaps de l'agrupació Escolta, així com famílies amb nens que van voler veure de primera mà com quedarà l'espai. Pel que fa als terminis, Collet ha confirmat que les obres han d'acabar aquest mes de setembre, cosa que ja permet començar treballant els actes d'inauguració. És previst que l'obra estigui enllestida, com diem, aquest mes. De fet, ja hi ha data per la inauguració de l'espai, que serà el primer cap de setmana d'octubre. En quant al finançament, el projecte ha comptat amb el suport de la Generalitat, una subvenció de 275.000 euros del Departament de Cultura en reconeixement del valor arquitectònic de la masia, a la qual s'hi suma una aportació addicional de 3.000 euros, no prevista inicialment, que ha reforçat el pressupost de l'obra. Argentona ja aplica des d'aquesta setmana les noves taxes per retirar i custodiar vehicles de la via pública. La nova ordenança municipal fixa els imports que s'hauran de pagar als propietaris quan un vehicle sigui retirat, immobilitzat o bé traslladat al dipòsit. En el cas dels turismes i les furgonetes, retirar i transportar el vehicle costarà entre 185 i 260 euros. L'import variarà segons si l'actuació es fa en dia laborable o de nit o en un dia festiu. Per a les motocicletes, la taxa serà d'entre 120 i 170 euros. I els vehicles pesants hauran de pagar entre 390 i 610 euros. A més, a aquestes xifres caldrà sumar-hi 14 euros per cada dia que el vehicle estigui al dipòsit i 14 euros més si ha estat immobilitzat. La normativa s'aplica, entre altres casos, quan un vehicle genera perill o provoca una pertorbació greu, quan es considera abandonat o quan la normativa de trànsit obliga a immobilitzar-lo. El propietari haurà de pagar la taxa abans de recuperar el vehicle. I un matís important, pagar la taxa no substitueix la possible multa de trànsit que correspongui. Per tant, si teniu un vehicle estacionat de manera incorrecta o fa molt temps que no el moveu, convé revisar-ne la situació per evitar despeses addicionals. El barri del Molí d'Argentona celebra de divendres a diumenge la festa major que ha recuperat una tradició iniciada el 1988 interrompuda el 95. Segons ha explicat a la ràdio la presidenta del barri, l'Eva Manrique Tardelles, la festa es va reprendre el 2023 després de recuperar testimonis i records dels antics veïns.
2: La idea va sortir en l'any 2023, perquè jo era nova, era un benvinguda, com se li diu aquí a Argentona, i sempre m'explicaven anècdotes als avis pel carrer. És que mira, és que fèiem, és que amb una passió, amb un carinyo, amb una germanor, i vaig dir, aquí s'ha de fer alguna cosa, i a partir d'aquell moment ho vam tornar a fer, però amb l'essència, intentem sempre agafar l'essència d'abans, de que la gent es preparava 15 dies abans, un mes abans, 3 mesos, per fer balls. Era un carinyo i la gent sortia a la plaça i no feia falta res, sinó senzillament una cadira, un got de xocolata i una taula de casa.
0: Una de les novetats d'aquesta edició serà la recuperació de la Font del Molí, que tornarà a rajar amb més cabal després dels treballs de reparació amb la participació d'Aigües d'Argentona. La programació començarà divendres amb el pregó dels Amics del Canti, una entitat amb més de 75 anys d'història. Actualment la Junta del Veïnat la formen un grup de 17 persones que conjuntament amb entitats i comerços han organitzat una festa per totes les edats. I és que al llarg del cap de setmana hi haurà una cursa organitzada pel grup de muntanya d'Argentona, també jocs de taula amb els Garrins i Garjoles, una simultània del Club d'Escacs del Centre Parroquial, activitats infantils dels Amics del Canti, actuacions de diables i una trobada de gegants. Dissabte estarà especialment dedicat a la mainada amb jocs d'aigua, activitats i obsequis. Al vespre hi haurà música amb els DJs Martins i Pollock Selec. I ara l'informatiu. Obrim bloc de serveis. L'Ajuntament, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous de 9:45 fins a 11:45 del migdia a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Argentona. Les sessions estaran dinamitzades per professionals especialitzats en acompanyament emocional i treball comunitari. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través del formulari que trobareu al web de l'Ajuntament. Anem ara fins al Consell Comarcal del Maresme amb una proposta adreçada als joves d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms i que poden, a través del Consell Comarcal, sol·licitar una ajuda de més de 17.000 euros. La subvenció està destinada a joves que hagin iniciat o vulguin començar una activitat per compte propi entre el 23 de setembre de l'any passat i el 22 de setembre d'aquest any i que es comprometin a mantenir-la durant un mínim de 18 mesos. La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament abans del 22 de setembre. El Consell Comarcal del Maresme ofereix assessorament als joves que hagin de fer aquest tràmit. I ara l'informatiu, obrim agenda cultural. Aquest divendres el Consell de la República i l'Assemblea Nacional de Catalunya us conviden a un debat amb la vicepresidenta del Consell de la República, l'Imma Tobella. Anirà sobre la importància del relat nacional. Serà 8:15 del vespre al Saló de Pedra. Ho dèiem a l'informatiu, durant tot el cap de setmana el barri del Molí celebra la seva festa major. La celebració arrencarà divendres a 6:15 de la tarda amb una cercavila amb els gegants i grallers d'Argentona. Després tindrà lloc el pregó de la festa a càrrec dels amics del Museu del Canti i el sopar al carrer i la quina popular. Dissabte, a partir de 11:15 del matí, continuarà la celebració amb jocs al voltant del Canti i una xeringada popular. A la tarda hi haurà concurs de dominó, jocs de taula i una simultània d'escacs. A partir de les 7, un nou acte sobre el títol de Bocata del Gamberro. I posteriorment, una tarda underground que s'acabarà amb el correfoc inclusiu a càrrec dels Diables d'Argentona. Diumenge, els veïns del Molí organitzen la cursa d'11 i 6 quilòmetres. També hi haurà una competició de petanca. La celebració es tancarà amb el vermut de festa major i la paella popular. I acabem l'agenda amb les dues propostes de cinema que ens fa el Centre Parroquial aquest cap de setmana. Comencem per la proposta per a tota la família.
3: Hey, momia fans! Aquí vuestro pro emitiendo desde London, UK. Y algo a los followers.
0: Tadeo Jones i la làmpara meravellosa, una nova aventura d'aquest personatge de dibuixos. I la seva colla d'amics la tindreu en pantalla aquest divendres i també dissabte a 6:15 de la tarda i diumenge a les 5.
4: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
5: La gente de la peli sabrá lo que tenga que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
4: Bueno, para mí sí, quizás.
0: I aquesta setmana també arriba al Centre Parroquial aquesta que escoltàvem, El ser querido, l'última i aclamada pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzada per Javier Bardem i Vicky Luengo, que avui hem sabut ha estat preseleccionada per la cursa pels Oscars en nom d'Espanya. La podreu veure divendres a les 8 del vespre, dissabte a 8:15 i diumenge a les 7 de la tarda. I acabem amb la previsió del temps. Aquesta tarda tornarem a tenir un ambient completament assolellat a tota la comarca del Maresme, sense pluges, amb vent moderat del sud-oest. Les temperatures es mouran entre els 31 i els 33 graus, les màximes. Divendres repetirem el mateix patró, jornada estable, sol i calor. Vents fluixos al matí, una mica més vius a la tarda i les temperatures que es mantindran entre els 19 i els 25 graus, les mínimes i les màximes s'enfilaran fins als 34. Dissabte, cap canvi, el sol s'imposa des de primera hora i les temperatures continuaran a l'alça. Donem ara un cop d'ull a la previsió arreu del territori, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
6: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui tornem a parlar d'un ambient que es presenta força càlid, tot i que demà la calor ha d'apretar de nou i s'espera que demà puguem arribar a valors de 39 graus cap a l'interior del país i avui la temperatura més alta s'enfilarà fins als 36 graus, també cap a l'interior, cap a la zona del Pla de Lleida. D'altra banda, també cal destacar que a hores d'ara tenim alguns intervals de núvols baixos cap a la zona de Baix Ebre i Montsià, però s'han d'anar trencant durant aquest inici del matí, per tant, ràpidament. I avui parlarem d'aquest domini del sol, tan sols alguns núvols d'evolució propis del bon temps, en zones de muntanya, sobretot cap al sector del Pirineu Oriental, però sense més conseqüències. I ja de cara al final del dia tornaran a formar-se alguns intervals de núvols baixos cap al Camp de Tarragona, però seran molt de cara al final del dia i ja també seran força locals. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dijous 3 de setembre.

Avui us hem explicat que els veïns i el CAU van visitar aquest estiu en primícia el futur local de Can Barrau, la masia que s'ha restaurat. La restauració ha entrat, volem dir, en la recta final i l'entitat escoltista prepara la inauguració i la preveu per al cap de setmana del 2 i 3 d'octubre. Argentona ja aplica les noves taxes per retirar i custodiar vehicles de la via pública. La nova ordenança municipal fixa els imports que hauran de pagar els propietaris quan un vehicle sigui retirat, immobilitzat o traslladat al dipòsit. I la Festa Major del Molí, una xerrada sobre el moviment independentista i les estrenes de cinema al centre parroquial protagonitzen l'agenda cultural d'aquest cap de setmana. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Qui us parla, Maria Rosa Martínez. Demà divendres ens retrobem amb el resum setmanal de l'informatiu. No us el perdeu. Bona tarda, fins demà.

Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Viu la ràdio.
0: Ràdio Argentona, il·lusiona't.

0: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
1: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac, de 10 del matí a 1 del migdia.
0: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona. Quina, si no? 104.6 FM.
1: Viu la ràdio.
0: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: La Rosalía!

una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
1: Tic-tac. El batec d'Argentona torna a sonar.
2: El 7 de setembre, Francina Suari et dona la benvinguda a la nova temporada de Tic-tac. De 10 del matí a 1 del migdia.
1: Tic-tac. El batec d'Argentona a Ràdio Argentona.

Ràdio Argentona, sempre bategant per tu. 104.6 FM.

més junts, escoltar a classe per tenir els apunts i que me'ls demanis i si som a punts. I la vida seria difícil sense tu aquí al meu costat. Queda't fins que ens surtin canes quan no estiguem enamorats. Toc, toc, toc, toc, baixes a jugar. Veí s'enfadarà si ens quedem més al portal. Oh, oh, oh, oh, no vull que ens fem grans.

Aquest estiu els veïns i el Cau Calabrot han visitat en primícia el futur local de Can Barrau. L'obra entra en la recta final i l'entitat escoltista prepara la inauguració per al cap de setmana del 2 i 3 d'octubre. Argentona ja aplica les noves taxes de retirar i custodiar vehicles de la via pública. La nova ordenança fixa imports que hauran de pagar els propietaris quan un vehicle sigui retirat, immobilitzat o traslladat al dipòsit. La Festa Major del Molí, una xerrada sobre el moviment independentista i les estrenes de cinema del centre parroquial protagonitzen l'agenda cultural d'aquest cap de setmana. I el temps, sol i ambient plenament estiuenc aquesta tarda, màximes que es mantenen entre els 31 i els 33 graus. Demà divendres repetirem el temps estable i assolellat, amb màximes que pujaran fins als 34 graus. Dissabte continuarà la calor, amb sol des de primera hora i màximes que poden arribar als 35 graus. Comencem.

0: Can Barrau ja té data d'estrena aquest estiu. Els veïns del veïnat de Can Barrau i també els membres del Calabrot d'Argent van poder fer una primera visita a les obres del que serà el nou local d'escolta i també dels veïnats, un espai molt esperat que ara ja mostra les seves etapes finals. El regidor d'Urbanisme, Xavier Collet, ha valorat molt positivament la trobada.
1: La veritat és que va ser molt bona trobada, molt bona proposta de veure'ns i encara que no estigui acabada l'obra però que ja es veu en les seves etapes finals, doncs que poguéssim veure com seria, va agradar molt, va il·lusionar molt tant els veïns de Can Barrau, de l'associació de veïns, com els que van venir del Calabrot, que va ser una assistència també molt nombrosa, van venir molts caps, van venir molts excaps, perquè recordem que això també és una demanda que fa molts anys que anaven fent i que no veien per enlloc que s'avancés, van venir famílies, pares i nens, i per tant tots van poder veure el que seria el futur local del CAU.
0: La convocatòria va plegar una assistència nombrosa, com sentíem, amb caps i excaps de l'agrupació Escolta, així com famílies amb nens que van voler veure de primera mà com quedarà l'espai. Pel que fa als terminis, Collet ha confirmat que les obres han d'acabar aquest mes de setembre, cosa que ja permet començar treballant els actes d'inauguració. És previst que l'obra estigui enllestida, com diem, aquest mes. De fet, ja hi ha data per la inauguració de l'espai, que serà el primer cap de setmana d'octubre. En quant al finançament, el projecte ha comptat amb el suport de la Generalitat, una subvenció de 275.000 euros del Departament de Cultura en reconeixement del valor arquitectònic de la masia, a la qual s'hi suma una aportació addicional de 3.000 euros, no prevista inicialment, que ha reforçat el pressupost de l'obra. Argentona ja aplica des d'aquesta setmana les noves taxes per retirar i custodiar vehicles de la via pública. La nova ordenança municipal fixa els imports que s'hauran de pagar als propietaris quan un vehicle sigui retirat, immobilitzat o bé traslladat al dipòsit. En el cas dels turismes i les furgonetes, retirar i transportar el vehicle costarà entre 185 i 260 euros. L'import variarà segons si l'actuació es fa en dia laborable o de nit o en un dia festiu. Per a les motocicletes, la taxa serà d'entre 120 i 170 euros. I els vehicles pesants hauran de pagar entre 390 i 610 euros. A més, aquestes xifres caldrà sumar-hi 14 euros per cada dia que el vehicle estigui al dipòsit i 14 euros més si ha estat immobilitzat. La normativa s'aplica, entre altres casos, quan un vehicle genera perill o provoca una pertorbació greu, quan es considera abandonat o quan la normativa de trànsit obliga a immobilitzar-lo. El propietari haurà de pagar la taxa abans de recuperar el vehicle. I un matís important, pagar la taxa no substitueix la possible multa de trànsit que correspongui. Per tant, si teniu un vehicle estacionat de manera incorrecta o fa molt temps que no el moveu, convé revisar-ne la situació per evitar despeses addicionals. El barri del Molí d'Argentona celebra de divendres a diumenge la festa major que ha recuperat una tradició iniciada el 1988 interrompuda el 95. Segons ha explicat a la ràdio la presidenta del barri, l'Eva Manrique Tardelles, la festa es va reprendre el 2023 després de recuperar testimonis i records dels antics veïns.
2: La idea va sortir en l'any 2023. Perquè jo era nova, era un benvinguda, com se li diu aquí a Argentona, i sempre m'explicaven anècdotes als avis pel carrer. És que mira, és que fèiem, és que amb una passió, amb un carinyo, amb una germanor, i vaig dir, aquí s'ha de fer alguna cosa, i a partir d'aquell moment ho vam tornar a fer, però amb l'escena, intentem sempre agafar l'essència d'abans, de que la gent es preparava 15 dies abans, un mes abans, 3 mesos, per fer balls. Era un carinyo i la gent sortia a la plaça i no feia falta res, sinó senzillament una cadira, un got de xocolata i una taula de casa.
0: Una de les novetats d'aquesta edició serà la recuperació de la Font del Molí, que tornarà a rajar amb més cabal després dels treballs de reparació amb la participació d'Aigües d'Argentona. La programació començarà divendres amb el pregó dels Amics del Canti, una entitat amb més de 75 anys d'història. Actualment, la Junta del Veïnat la formen un grup de 17 persones que, conjuntament amb entitats i comerços, han organitzat una festa per totes les edats. I és que al llarg del cap de setmana hi haurà una cursa organitzada pel grup de muntanya d'Argentona, també jocs de taula amb els Garrins i Garjoles, una simultània del Club d'Escacs del Centre Parroquial, activitats infantils dels Amics del Canti, actuacions de diables i una trobada de gegants. Dissabte estarà especialment dedicat a la mainada amb jocs d'aigua, activitats i obsequis. Al vespre hi haurà música amb els DJs Martins i Pollock Selec. I ara a l'informatiu, obrim bloc de serveis. L'Ajuntament, amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, posa en marxa un nou grup de suport emocional i ajuda mútua adreçat a persones cuidadores no professionals d'infants amb discapacitat. El grup es durà a terme de l'1 d'octubre al 3 de desembre, tots els dijous de 9:45 fins a 11:45 del migdia a la sala d'actes de l'Ajuntament d'Argentona. Les sessions estaran dinamitzades per professionals especialitzats en acompanyament emocional i treball comunitari. Les persones interessades a formar part del grup han de formalitzar la seva inscripció a través del formulari que trobareu al web de l'Ajuntament. Anem ara fins al Consell Comarcal del Maresme amb una proposta adreçada als joves d'entre 18 i 29 anys que s'hagin establert com a treballadors autònoms i que poden, a través del Consell Comarcal, sol·licitar una ajuda de més de 17.000 euros. La subvenció està destinada a joves que hagin iniciat o vulguin començar una activitat per compte propi entre el 23 de setembre de l'any passat i el 22 de setembre d'aquest any i que es comprometin a mantenir-la durant un mínim de 18 mesos. La sol·licitud s'ha de presentar telemàticament abans del 22 de setembre. El Consell Comarcal del Maresme ofereix assessorament als joves que hagin de fer aquest tràmit. I ara l'informatiu, obrim agenda cultural. Aquest divendres el Consell de la República i l'Assemblea Nacional de Catalunya us conviden a un debat amb la vicepresidenta del Consell de la República, l'Imma Tobella. Anirà sobre la importància del relat nacional. Serà 8:15 del vespre al Saló de Pedra. Us ho dèiem a l'informatiu, durant tot el cap de setmana el barri del Molí celebra la seva festa major. La celebració arrencarà divendres a 6:15 de la tarda amb una cercavila amb els gegants i grallers d'Argentona. Després tindrà lloc el pregó de la festa a càrrec dels amics del Museu del Canti i el sopar al carrer i la quina popular. Dissabte, a partir de 11:15 del matí, continuarà la celebració amb jocs al voltant del Canti i una xeringada popular. A la tarda hi haurà concurs de dominó, jocs de taula i una simultània d'escacs. A partir de les 7, un nou acte sobre el títol de Bocata del Gamberro. I posteriorment, una tarda underground que s'acabarà amb el correfoc inclusiu a càrrec dels Diables d'Argentona. Diumenge, els veïns del Molí organitzen la cursa d'11.6 km. També hi haurà una competició de petanca. La celebració es tancarà amb el vermut de Festa Major i la paella popular. I acabem l'agenda amb les dues propostes de cinema que ens fa el Centre Parroquial aquest cap de setmana. Comencem per la proposta per a tota la família.
3: ¡Hey, momia fans! Aquí vuestro pro emitiendo desde London, UK. Y algo a los followers.
0: Tadeo Jones i la làmpara meravellosa, una nova aventura d'aquest personatge de dibuixos. I la seva colla d'amics la tindreu en pantalla aquest divendres i també dissabte a 6:15 de la tarda i diumenge a les 5.
4: Hay una cosa que quería preguntarte, que es la gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
5: La gente de la peli sabrá lo que tengan que saber, no pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
4: Bueno, para mí sí, quizás.
0: I aquesta setmana també arriba al Centre Parroquial aquesta que escoltàvem, El ser querido, l'última i aclamada pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzada per Javier Bardem i Vicky Luengo, que avui hem sabut ha estat preseleccionada per la cursa pels Oscars en nom d'Espanya. La podreu veure divendres a 8:00 del vespre, dissabte a 8:15 i diumenge a 7:00 de la tarda. I acabem amb la previsió del temps. Aquesta tarda tornarem a tenir un ambient completament assolellat a tota la comarca del Maresme, sense pluges, amb vent moderat del sud-oest. Les temperatures es mouran entre els 31 i els 33 graus, les màximes. Divendres repetirem el mateix patró, jornada estable, sol i calor. Vents fluixos al matí, una mica més vius a la tarda i les temperatures que es mantindran entre els 19 i els 25 graus, les mínimes i les màximes s'enfilaran fins als 34. Dissabte, cap canvi, el sol s'imposa des de primera hora i les temperatures continuaran a l'alça. Donem ara un cop d'ull a la previsió arreu del territori, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
6: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui tornem a parlar d'un ambient que es presenta força càlid, tot i que demà la calor ha d'apretar de nou i s'espera que demà puguem arribar a valors de 39 graus cap a l'interior del país i avui la temperatura més alta s'enfilarà fins als 36 graus, també cap a l'interior, cap a la zona del Pla de Lleida. D'altra banda, també cal destacar que a hores d'ara tenim alguns intervals de núvols baixos cap a la zona de Baix Ebre i Montsià, però s'han d'anar trencant durant aquest inici del matí, per tant, ràpidament. I avui parlarem d'aquest domini del sol, tan sols alguns núvols d'evolució propis del bon temps, en zones de muntanya, sobretot cap al sector del Pirineu Oriental, però sense més conseqüències. I ja de cara al final del dia tornaran a formar-se alguns intervals de núvols baixos cap al Camp de Tarragona, però serà molt de cara al final del dia i ja també seran força locals. Això és tot de moment.
0: Moltes gràcies. Nosaltres, abans d'acabar, repassem els titulars d'aquest dijous 3 de setembre.

Avui us hem explicat que els veïns i el CAU van visitar aquest estiu en primícia el futur local de Can Barrau, la masia que s'ha restaurat. La restauració ha entrat, volem dir, en la recta final i l'entitat escoltista prepara la inauguració i la preveu per al cap de setmana del 2 i 3 d'octubre. Argentona ja aplica les noves taxes per retirar i custodiar vehicles de la via pública. La nova ordenança municipal fixa els imports que hauran de pagar els propietaris quan un vehicle sigui retirat, immobilitzat o traslladat al dipòsit. I la Festa Major del Molí, una xerrada sobre el moviment independentista i les estrenes de cinema al centre parroquial protagonitzen l'agenda cultural d'aquest cap de setmana. L'informatiu acaba aquí. El control tècnic hi ha estat en Joan Ferrés, a la redacció Qui us parla, Maria Rosa Martínez. Demà divendres ens retrobem amb el resum setmanal de l'informatiu. No us el perdeu. Bona tarda, fins demà.

Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta. Viu la ràdio. Ràdio Argentona, la nostra ràdio.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. Més de 80 persones moren quan intentaven arribar a les Canàries en una cayuco. L'embarcació havia sortit de Gàmbia feia 26 dies. Les ONGs constaten que la ruta migratòria a l'arxipèlag és cada vegada més llarga perquè els migrants surten de més lluny. Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. El comitè d'empresa de SEAT no descarta que alguns siguin a Catalunya. Això ho ha acordat el Consell de Supervisió del grup, que diu que l'any que ve reestructuraran el conjunt de centres de producció a Europa. A la reunió no s'ha parlat del futur de la marca SEAT, que, segons alguns mitjans, la direcció voldria tancar abans de 3 anys. El Tribunal Europeu de Drets Humans resol que Espanya va aplicar penes desproporcionades als sentenciats per la protesta Aturem el Parlament del 2011. Estrasburg ha condemnat la justícia espanyola per haver vulnerat els seus drets i ha desmuntat la doctrina de la violència ambiental que va aplicar el cas al jutge Marchena. Salvador Illa s'ha reunit aquí amb Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat ha traslladat al líder ucraïnès el compromís de Catalunya per seguir cooperant amb Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també des de Kyiv, ha anunciat un acord de col·laboració entre les dues capitals. Els sindicats d'educació mantenen la vaga d'inici de curs, tot i que el govern els demana una treva perquè el sistema educatiu comenci amb serenitat. L'USTEC i la CGT insisteixen que els acords establerts fins ara no són suficients i demanen concretar-ho amb un calendari. Més de 135.000 alumnes en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya no tindran aquest curs beca menjador, tot i que la necessitin. L'ONG Educo avisa que la majoria dels estudiants fan ESO i que molts instituts no ofereixen servei de menjador i els alumnes no la poden demanar. Una gala al Liceu ha servit per presentar la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, que s'estrena demà, reconstrueix les 124 hores de cerca que per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra també la cara més humana d'aquells dies.
1: Esports. Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte, 19 de setembre, en format telemàtic. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet un balanç satisfactori del mercat de fitxatges i ha admès certes urgències esportives per uns últims anys irregulars. Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Volta a Espanya després de la 12a etapa de 166 km de muntanya en final a Cala d'Aralto. Mas ha avantatjat de 27 segons més al Primo Roglic i ara li treu 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové Jakob Omersel.
0: I el temps a partir de divendres i fins diumenge s'intensificarà més l'encara la calor. Divendres tindrem un dia assolellat amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva.
2: 3CAT Info.
0: Us informa Àlex Bosch.
2: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que esquerra i dreta apunta a remat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que, per ara, no n'hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Sainz-Deja.
3: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
4: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
3: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
4: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
3: I a resposta a les crítiques a la seva gestió, defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insisteix que cap informe va alertar d'una entrada tan massiva de persones.
4: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
3: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
0: Tret del PSOE, cap grup al Congrés ha fet costat a Pedro Sánchez en les seves explicacions sobre Ceuta i la pressió contra ell s'ha multiplicat. Des del Partit Popular, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit a acusar el president espanyol d'estar sotmès al xantatge del Marroc.
5: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la SUP.
4: Si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hacen a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a enchironar a todos...
0: Ni els socis minoritaris del govern ni els aliats parlamentaris de Sánchez tampoc no han quedat satisfets de la compareixença. Tots ells assenyalen el Marroc com a responsable de la crisi migratòria i consideren que al cap de l'executiu hi ha respost tard, amb poca contundència i amb opacitat. Sentim Aina Vidal, dels Comuns, i Gabriel Rufián, d'Esquerra.
6: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
7: Mohamed VI es un asesino y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
0: I des de Junts, Míriam Nogueras ha assenyalat Sánchez com el responsable de la situació per acció o bé per omissió.
8: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
0: L'extrema dreta de Vox s'ha afegit a la tesi de l'extorsió del Marroc sobre el president espanyol i l'ha acusat de ser el criat del rei marroquí. I la Moncloa defensa que no hi ha proves per implicar el Marroc, però no especifica si es refereix al govern o bé a la monarquia. El professor de Relacions Internacionals de la UAB, Eduard Soler, està convençut que alguna de les potes del poder marroquí n'estava al corrent. Ho explicava en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
9: I aquí entren des de les persones que poden estar en posicions de poder al Palau, als serveis d'intel·ligència, que estan dividits, a més en el cas del Marroc, el sector de seguretat està molt dividit, però per tant és molt més difícil de copsar, no és el Marroc, és alguns actors dins del Marroc. Evidentment han tingut un paper perquè això no succeeix sense que hi hagi actors dins del Marroc que vulguin que això succeeixi.
0: Soler també veu probable que Rússia, Israel i els Estats Units hagin ideat estratègies per aprofitar-se de la crisi per erosionar el govern espanyol. I tragèdia a la ruta migratòria de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el naufragi d'un caiuco que feia 26 dies que navegava. L'embarcació havia sortit de Gàmbia i aquest dijous Salvament Marítim n'ha rescatat els supervivents, 45 persones, a qui han traslladat a Gran Canària. Aquest naufragi constata la tendència que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè els punts de sortida estan més lluny per evitar la vigilància de Frontex. Ho ha explicat aquesta emissora Elena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras.
10: La ruta atlántica cada vez tiene trayectos más largos. Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto, y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
0: I a les Balears aquestes últimes hores han arribat 10 magrebins per mar a Porto Petro, al sud-est de Mallorca.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Poc més de 4 minuts i un quart, Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. Així ho preveu el pla de reestructuració aprovat per unanimitat aquesta nit pel Consell de Supervisió del grup, del qual formen part la direcció, els treballadors i els accionistes. En declaracions al Catalunya Nit, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, diu que no descarta que alguns d'aquests acomiadaments es facin a la fàbrica de Martorell.
11: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan ser allí. Todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
0: A més, quatre plantes del grup Volkswagen a Alemanya corren el risc de tancament. Per aquestes fàbriques, la direcció estudiaria usos alternatius, però no en garanteix la continuïtat. A finals de l'any que ve es reestructuraran el conjunt de centres de producció del grup per aconseguir una producció sostenible i competitiva.
11: No s'ha acordat ninguna medida concreta, es decir, tenemos hasta el año 2027 para que la empresa plantee qué soluciones va a dar o qué soluciones o herramientas vamos a tener cara al año 2027 para afrontar este nuevo reto que es estructural en el consorcio, y evidentemente tenemos que buscar soluciones que no sean dramáticas para ningún trabajador del grupo a nivel mundial.
0: Carnero ha assegurat que el Consell de Supervisió no ha tractat el futur de la marca SEAT. Segons alguns mitjans alemanys, l'objectiu de la direcció del grup és fer-la desaparèixer com a molt tard d'aquí a 3 anys. SEAT assegura que encara no hi ha una decisió presa sobre el futur de la marca.
2: 3CAT Info.
0: La justícia europea condemna l'estat espanyol per haver vulnerat el dret de reunió de diversos manifestants que l'any 2011 van encerclar el Parlament, el dia en què l'expresident Artur Mas va arribar a la cambra en helicòpter. Aquella protesta pretenia aturar el ple on s'havien d'aprovar les retallades del govern de Mas, però ara el Tribunal Europeu de Drets Humans veu desproporcionades les penes de presó que el jutge Marchena va imposar a quatre dels activistes condemnats. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
12: El tribunal desmunta l'argument de la violència ambiental que Marchena va fer servir per condemnar els quatre manifestants. Va al·legar que havien contribuït a crear un clima intimidatori als afores del Parlament, però pels jutges europeus això no justifica els 3 anys de presó que van rebre. Bàsicament perquè els activistes no havien comès cap acte violent, ni tampoc cap desperfecte. Aquest criteri més indulgent també es podria aplicar a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart quan el mateix Tribunal Europeu revisi la sentència del procés, segons ha dit en declaracions a aquesta emissora Eduard Càliz, un advocat dels manifestants del Parlament.
13: Aquesta construcció d'intimidació ambiental també hauria de ser derivada en posteriors sentències per fets molt semblants, i efectivament el cas del Jordi és un paral·lelisme bastant important.
12: Els jutges europeus alerten que per la seva severitat la sentència de Marchena sobre el setge al Parlament podria haver tingut un efecte dissuasiu i haver frenat la participació dels ciutadans en altres protestes i en el debat polític en general.
0: Gràcies, Bruno. I Salvador Illa s'ha reunit aquest dijous aquí amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat li ha traslladat la intenció de continuar enviant ajuda humanitària a Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
14: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
0: Fins ara, Zelensky només havia rebut el seu despatx del Palau Presidencial, caps d'Estat i primers ministres. Salvador Illa també s'ha compromès a col·laborar amb la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra. El president de la Generalitat l'ha acompanyat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha intervingut en el ple a l'Ajuntament de Kiev. Els alcaldes de les dues capitals han signat un acord de col·laboració.
15: Kiev se ha convertido en mucho más que una capital bajo las bombas. Kiev es hoy una capital europea de la libertad. Y Barcelona no dejará sola hoy a Kiev.
0: La visita d'Illa i Collboni a Ucraïna es dona en un moment complicat per al país per l'escalada d'atacs russos a Kiev. I Hisenda reuneix aquest divendres les comunitats al Consell de Política Fiscal i Financera per avançar en el nou model de finançament autonòmic pactat entre el govern espanyol i Esquerra Republicana. Aquesta reunió estava prevista per abans de l'estiu, però s'ha ajornat fins ara a petició del Partit Popular, que demanava temps per estudiar la proposta. El govern de Madrid ja ha dit que no hi assistirà. Isabel Díaz Ayuso plantarà Hisenda perquè considera que és un acord pactat de manera bilateral. Ayuso també ha fet una crida a la resta d'autonomies governades pel Partit Popular a fer el mateix, tot i que no s'hi ha sumat. El Ministeri d'Hisenda ha qualificat l'intent de boicot d'Ayuso d'irresponsable i de gambarrisme institucional. La renúncia d'Ayuso a acudir al Consell no afectarà la votació del pla de finançament. La proposta s'aprovarà amb els vots del govern espanyol i les autonomies que hi donen suport, Catalunya i les Canàries. Amb aquesta majoria, el nou model podrà passar al Consell de Ministres i també al Congrés. Si s'aprovés, representaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge, la calor s'anirà intensificant. Tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral, i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol. Algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu. I a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a les comarques de la Catalunya central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i sobretot al Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus, i aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts, els sindicats USTEC i CGT mantenen la vaga d'inici de curs després del fracàs en la reunió amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Niubó els ha demanat confiança i una treva perquè no afecti els alumnes.
17: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat, i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
0: Però els sindicats convocants insisteixen que no hi haurà bandera blanca fins que el govern posi en un calendari les millores que necessita el sistema educatiu. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, reconeix que de mica en mica s'han fet passos endavant, però encara hi ha moltes carpetes al calaix.
18: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que diguéssim que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant, és que aquella sensació de que aquest curs que ve, no, ara començarà el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera.
0: Els sindicats també han retret al govern que fins ara no hagi reactivat les negociacions i hagi deixat passar l'estiu. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya començaran el curs sense beca menjador, malgrat necessitar-la. És el càlcul que fa l'ONG Educo, que avisa que representen el 37% de l'alumnat vulnerable. La majoria dels alumnes que no tindran beca fan ESO, com que molts instituts no tenen infraestructura per oferir servei de menjador, aquests alumnes no acaben accedint a les beques. La directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó, demana que es busquin alternatives.
19: El Consorci d'Educació de Barcelona ha posat en marxa mesures que garanteixen que aquests infants puguin tenir aquest àpat saludable i la beca menjador si la necessiten. Això passa, doncs, per habilitar espais en equipaments públics propers a l'institut, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar.
0: L'entitat també reclama que el servei de menjador estigui contemplat com un dret dins del sistema educatiu de Catalunya. Educo calcula que garantir el servei de menjador a tot l'alumnat que ho necessita costaria 1.300 milions d'euros l'any, el 0,41% del PIB català.
2: 3CAT Info.

0: Un dels dos menors implicats en l'apunyalament mortal a Manresa ja havia estat intern en centres de justícia juvenil i fa un parell de mesos va agredir amb arma blanca un cambrer de la ciutat. La investigació pel crim de dimarts continua oberta i no es descarten més detencions. Manresa, Matèria.
1: El menor que té 15 anys és el que ja havia estat intern a un centre i està pendent de judici per l'agressió de fa dos mesos en un bar del barri de les Escudines, just a la mateixa zona del crim de dimarts. Les imatges enregistrades per l'establiment mostren com un jove encaputxat, després de donar una cossa al cubell de deixalles, s'enfronta al cambrer i li clava un tornavís a l'espatlla, tal com ha explicat aquesta emissora a l'IM, que treballa al mateix bar.
2: Va passar pel carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
1: La mort a ganivetades de dimarts va ser molt a prop del convent de Santa Clara. Davant d'uns fets així, Sor Lucía Caram ha demanat endurir les penes.
3: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
1: I a la zona de l'apunyalament els veïns ho viuen així.
4: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, pues se senten molts dies baralles.
5: Que s'acabaria així i que els caiguin siguts, que es facin responsables del que ha passat.
1: Per protecció de dades, l'Ajuntament no aclareix si serveis socials estava fent un seguiment dels menors o les seves famílies.
0: Del cas n'ha parlat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha qualificat de molt greus els fets de Manresa i ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors. En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya consideren que el sistema ha fallat. Alicia Fernández és membre de la Junta del Col·legi. Són declaracions a 3CAT Info.
6: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que per tant aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
7: Aquí hem fallat com a sistema, el sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal, entenem que és més una qüestió de país.
0: Els Mossos han trobat les restes del nen de 18 mesos desaparegut a la casa de Santa Bàrbara, al Montsià. La policia ha fet una inspecció del domicili acompanyada dels pares arrestats dimecres a València per un suposat cas d'homicidi. Tarragona, Ricard Buigas.
8: El domicili que tenia la família Santa Bàrbara s'havia convertit en un dels principals punts de la investigació que van obrir els Mossos després de la denúncia que va presentar l'avi de la criatura per la seva desaparició. Aquest dijous, la policia científica, acompanyada dels pares, detinguts dimecres a València, ha tornat a inspeccionar la casa del carrer Major i ha trobat les restes del nen. Els Mossos van accedir a l'habitatge per primera vegada el cap de setmana passat i s'hi van trobar una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta convivien malnodrits enmig d'una acumulació de brossa i excrements. La notícia ha estat una sotragada per aquesta població brenca que no arriba als 4.000 habitants. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, ha explicat que la família amb quatre fills vivia al poble des del 2019. L'últim era el nen desaparegut. De fet, va ser la primera criatura que va néixer al poble l'any 2025. Gimeno ha apuntat que la mare era de Santa Bàrbara i estaven integrats al municipi.
9: Tenien aquí quatre fills. La dona, sí, la dona la ves que portava els crios a escola, que anava a comprar el súper, també doncs, bueno, portava a les xiquetes a festes de cumpleanys.
8: L'alcalde ha explicat que els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià havien obert un expedient per fer un seguiment de la família. Tot i això, segons Gimeno, res els feia pensar que la situació acabaria derivant en un fet tan tràgic.
0: I aquest divendres arriba als cinemes Cronos, un thriller sobre l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, també mostra la cara més humana d'aquells dies de por, caos i incertesa. Montse Mas.
1: El film, basat en una investigació periodística, recrea fidelment la resposta policial i d'emergències als atemptats. I segons el director Fernando González Molina i el guionista Alberto Marini, ho fa des del màxim respecte a les víctimes. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Siempre estuvo que huiríamos del morbo o del sensacionalismo y el trabajo desde la empatía te impide mostrar algo que tú no querrías ver de alguien cercano a ti.
11: Hemos tenido siempre dos reglas. Fidelidad máxima a los hechos reales i després respecte per a les víctimes.
1: Pels actors Enric Auqué, Diana Gómez i Mònica López, el fet que encara no hagin passat ni 10 anys dels fets ajuda a entrar molt més en la història i és una oportunitat de reobrir debats pendents.
12: Tot el rato saps el que passarà, però et manté amb una tensió dramàtica.
13: Crec que en general aquí som massa prudents a vegades per parlar de la nostra història i crec que està bé parlar-ne quan encara tots ho tenim present, recent.
14: Tant de bo torni el debat, si aquesta integració de la que presumíem tant i s'ha demostrat que no, doncs que sigui una mica un mirall, no? I crec que ho farà, que la gent discutirà veient la pel·lícula.
13: Cronos s'ha preestrenat aquest dijous al Gran Teatre del Liceu, a la mateixa Rambla, on va passar la tragèdia.
14: Els atraparem.
0: Amb en David Obac.
8: L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesus i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració un cop ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera es reintegrarà a poc els entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis. Dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. I afegim també que l'Espanyol ha estat dia del balanç del tancament de mercat.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: El director esportiu blanquiblau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i admet certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol.
16: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
8: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits, Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. Sentim Zaragoza.
17: Sí que he visto que se ha generado ilusión, yo creo que es bueno, pero por parte de la presión creo que no tengo problema, no tengo ninguna presión, vengo a hacer mi trabajo y daré todo por el Español.
8: A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Cárcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens. Un Girona que, per cert, ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta.
18: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que és per el que vinc, evidentment amb un objectiu clar, tornar a primera i poder quedar-me molt anys a primera a Girona, molt content d'estar aquí.
8: El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer. El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada, el Real Societat 0, Celta 0. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis Madrid. El defensa blanc Raúl Asensio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic Josep Mourinho ha estat crític amb el jugador.
19: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid, continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
8: Asensio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut i alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim pàgina de poliesportiva ara parlant de ciclisme.
15: L'actualitat esportiva a fons.
8: Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 km de muntanya en final a Calaralto. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més el seu perseguidor Primo Roglic i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové del Bahrain Jakob Omersel.
0: Són 11:45. Com era aquesta hora la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que Pedro Sánchez continua exculpant al Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. I en els pocs minuts també us explicarem que més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i per arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats al servei d'autobusos interurbans aquest setembre. En total es reforçaran 13 línies a alguns dels corredors amb més demanda. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu, tot i això no es tracta d'un pic com els de l'hivern i no es modificarà el calendari de la campanya de vacunació que començarà a l'octubre. Salut també estudiarà a fons els col·lectius de risc que aquest estiu s'han vist més afectats per les onades de calor. El director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, serà al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges per presentar la seva versió de King Kong. També hi assistiran l'actor Danny DeVito i el director Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de Tesis. El sumari d'esports amb el David Ubach.
8: En què destaquem que Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte 19 de setembre en format telemàtic.
0: I el temps a partir de divendres i fins diumenge s'intensificarà encara més la calor. Divendres tindrem un dia assolellat, amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva. Dos quarts i pràcticament tres minuts, continuem. Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que Esquerra i Dreta ha apuntat a Rabat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que per ara no hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Saideja.
20: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
21: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
20: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
21: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones

0: febrer es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
1: Les explicacions de Pedro Sánchez no han convençut cap partit fora del PSOE i les crítiques contra ell s'han multiplicat. Sentim el popular Alberto Núñez Feijóo, el republicà Gabriel Rufián i Miriam Nogueras de Junts.
2: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
3: Mohamed VI es un asesino. Y ustedes, unos pusilánimes.
4: Els ciutadans es mereixen que sempre se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
1: Els socis de Sumar tampoc no han fet costat a Sánchez a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable. I Donald Trump aprofita la crisi de Ceuta per tornar a criticar el govern espanyol. En una entrevista a un mitjà britànic ha dit que l'entrada massiva d'immigrants és una cosa que no s'ha vist mai i vaticina que Espanya va cap a la ruïna.
5: What's happening there is very sad to watch.
6: El que està passant allà és molt trist de veure i per sort altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
1: El president nord-americà ha recordat els problemes amb Pedro Sánchez en relació amb l'OTAN i ha insistit que Espanya no compleix els seus compromisos d'aportacions a l'aliança. I el president argentí, Javier Milei, també s'ha sumat a les crítiques contra el govern de Pedro Sánchez en relació amb la política migratòria. Ho ha fet des de Xile, en la cinquena trobada del Fòrum de Madrid, que impulsa Vox al costat de partits i governs ultraconservadors llatinoamericans. Buenos Aires, Joan Biosca.
7: La gran patum d'aquest espai polític i també ideològic és el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, qui en el seu discurs ha carregat contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
8: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Es decir, les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza a sí mismo, allanando el camino para las sordas extranjeras que terminaran reemplaçant-los.
7: Javier Milei ha tret pit pel que fa als resultats econòmics de l'Argentina, que assegura són positius i que defensa haver aconseguit ell al capdavant de la Casa Rosada des que hi va arribar ara fa 3 anys. Diu el president ultraliberal de l'Argentina que les xifres parlen per si soles i nega Milei una crisi econòmica que afectaria 6 milions d'argentins hiperendeutats i morosos i que s'estan endeutant per poder menjar, tal com denuncia l'oposició argentina.
1: Rússia porta 8 dies seguits d'atacs de nit i dia sobre Kiev amb drons i míssils que aquest dijous han deixat una vintena de ferits en diversos edificis residencials. L'exèrcit rus també ha atacat la ciutat portuària d'Odessa i dos mercants al Mar Negre que, segons Moscou, portaven material militar. Els drons ucraïnesos també han matat 4 civils a la regió russa de Belgorod, frontera amb Ucraïna, tot mentre el Kremlin respon amb la mateixa moneda a Berlín i anuncia el tancament dels centres culturals alemanys en territori rus. El ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, acusa Alemanya d'estar recuperant el nazisme després de les acusacions contra Moscou per l'atemptat de l'aeroport de Leipzig.
9: Vam veure la metàstasi del nazisme ressorgint a Alemanya. Però quan el canceller Merz va declarar que convertiria Alemanya en la principal potència militar d'Europa, simplement em vaig quedar bocabadat.
10: 3CatInfo.
11: Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Un sou mitjà només dona per comprar-se un pis d'una habitació per a la meitat dels europeus. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena conclou que tan important o més que el problema del preu dels pisos són els salaris de la població. A falta de dades oficials a tot arreu, la recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i calcula els metres quadrats que es podran comprar destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. La conclusió per a la meitat dels europeus és que només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi. Una confirmació més, per tant, que l'habitatge és inassequible ara mateix a pràcticament tot el continent, però hi ha punts crítics com Portugal, Polònia o Suïssa perquè estan, atenció, al mateix punt de gravetat que les Illes Balears.

0: A Mallorca, per exemple, els que tenen un sou mitjà només els dona per comprar-se un immoble de menys de 50 metres quadrats. Els acadèmics destaquen, òbviament, com s'han inflat els preus dels pisos aquests últims anys, però també alerten que la meitat de la població europea està cobrant per sota del nivell d'ingressos de referència i creuen que aquest és un altre repte molt subestimat. Més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i poder arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats del reforç del servei d'autobusos interurbans d'aquest setembre. El govern ha executat una tercera part del segon pla de xoc per reforçar el servei dels autobusos interurbans. És el mètode de transport que més creix a Catalunya, sobretot arran de la crisi de Rodalies. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
1: És una disfunció passatgera, però que romandrà prou temps a la nostra realitat i dia a dia com perquè aquest sigui, aquest pla de xoc, un element important i estructurant en les nostres polítiques de mobilitat.
0: S'ha actuat amb mitja dotzena de línies entre els mesos d'abril i agost i aquest setembre s'introduiran millores a 13 més.
1: El primer criteri clarament és donar prioritat a aquests corredors que tenen més demanda i usuaris, i el segon especialment aquells que ens connecten amb centres educatius, amb centres de salut i que per tant afavoreixen aquesta mobilitat en espais de serveis públics fonamentals per la vida i pel dia a dia de la gent.
0: Reforçaran els trajectes entre Arenys i l'Hospital de Mataró i entre Caldes de Montbui i l'Hospital de Mollet. També s'introdueixen noves línies entre Guissona i Cervera i entre Mediona i Sant Sadurní d'Anoia. I els horaris d'estiu per connectar la ciutat de Girona amb el seu aeroport es prorroguen durant 3 mesos.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Poc més de 3 minuts i 3 quarts de 12. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Només la setmana passada se'n van detectar uns 2.400, quan l'habitual seria al voltant d'un miler. L'increment s'explicaria per casos importants de persones que han viatjat a l'hemisferi sud. No es tracta d'un pic com els de l'hivern, però podria presentar uns símptomes poc comuns. Ho explica Jacobo Mendioroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
3: No necessàriament provoca el típic quadro caparral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
0: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de risc, i la resta de la població es podrà vacunar a partir del 26 d'octubre. D'altra banda, també preocupa la tendència a l'alça dels casos que han requerit assistència mèdica aquest estiu per la calor, insolacions i cops de calor.
3: Ara, quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldré analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
0: Mentrestant, cal mantenir-se hidratat i evitar l'activitat en les hores de més calor i estar pendent de la gent gran o amb patologies prèvies. Salut defensa, malgrat les crítiques, el nou sistema d'accés a l'aplicació La Meva Salut, que es posarà en funcionament a partir del gener. Caldrà identificar-se amb l'IDCAT, primer introduir el DNI o el NIE i després un codi d'un sol ús que es rebrà per SMS. Salut, però, assegura que serà un sistema més senzill. Sentim la directora de la Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Ha semblat que ho complicàvem, però de fet serà més senzill, més integrat, perquè ho tindràs tot a dins d'una sola sessió. Doncs la persona que està en aquests moments gestionant la salut del seu pare, que el que fa és entrar amb el seu mòbil, amb la seva contrasenya, etcètera, etcètera, com si entrés en una sessió d'una plataforma com el Netflix, entrarien a la seva sessió i a dins i tindria diferents perfils.
0: El canvi ha provocat, però, una allau de queixes entre les persones grans.
5: Em costa molt de fer les coses i me l'ha de fer sempre les meves netes del meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc, i ara em volen tornar a canviar.
6: Espero que no facin molts canvis i no compliquin la vida als avis.
0: En qualsevol cas, el departament assegura que informarà degudament els usuaris sobre el nou funcionament d'aquest sistema.
2: Tresca Info. Tresca Info.
0: L'Associació de Càmpings de Girona alerta que els ha pujat gairebé el doble la factura de la llum. Les onades de calor provoquen un ús intensiu dels aires condicionats de les caravanes i per compensar-ho estudien cobrar-los el consum extra. Girona, Núria Pereira.
7: En alguns càmpings la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això el seu president, Miquel Gotanegre, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i si superen un màxim els ho cobren.
8: O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que en marxa deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
7: A més, molts càmpings compten amb plaques solars per generar electricitat i ara també aposten per ampliar-les.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
9: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge la calor s'anirà intensificant, tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol, algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu i a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya cap a les comarques de la Catalunya central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre i sobretot al Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus i aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La promotora d'un bloc de pisos de Tredòs, Naut Aran, haurà de pagar les obres per insonoritzar els habitatges de l'edifici. L'Audiència de Lleida ha condemnat l'empresa després que els propietaris hagin demostrat que poden sentir converses, cops i fins i tot els passos dels veïns. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
10: Un cop a la paret mitgera d'un dormitori es podia sentir perfectament des del saló del pis contigu. També es podien sentir converses entre dues persones situades a banda i banda de la paret, així com els passos d'una persona baixant per les escales de l'habitatge veí. És el que constata un informe pericial clau en este cas. La sentència considera aprovat que els pisos presenten una falta de confort acústic que afecta l'habitabilitat i també el manteniment d'unes condicions mínimes de privacitat. De fet, així ho havien denunciat els veïns fa més de 10 anys i ara la justícia els dona la raó. La sentència obliga la promotora a assumir l'import de les obres per assolir els 46 decibels d'aïllament acústics previstos en el projecte. Segons consta a la resolució, l'import concret de la indemnització es fixarà en la fase d'execució de sentència després d'una nova valoració judicial.
0: Doncs bé, en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, l'experta en dret immobiliari Clàudia Miralpeix explicava com podem saber si el soroll que sentim al nostre pis està per sobre dels límits permesos i, per tant, si ho podem denunciar.
11: Cada entitat local doncs, estableix uns paràmetres a nivell acústic que s'han de complir. Es fa un estudi molt detallat de quin tipus de zona és això, és una zona residencial, és una zona més industrial, més comercial, perquè per tant la barrera sonora serà més o menys.
0: També assegurava que el soroll és sovint el principal motivador de la majoria de conflictes veïnals. I creix a Lleida un 60% la xifra de gent atesa al dispositiu per a persones sense llar que busquen feina en la campanya de la fruita i gairebé s'ha arribat a les 1.700. L'Ajuntament diu que tot ha funcionat bé, però les entitats socials continuen trobant dèficits d'atenció al col·lectiu. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: De fet, aquest estiu, per primera vegada, ha hagut d'obrir durant 3 setmanes un segon pavelló per acollir-los amb una capacitat per a 160 persones. Tot plegat després de constatar que s'havia disparat la xifra de persones que dormien al carrer, sobretot al voltant del recinte firal, fins a un pic de 240 individus. El tinent d'alcaldia, Carlos San Juanes, defensa la gestió municipal.
13: És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva correcta i molt adequada i molt professional.
12: Una opinió que contrasta amb la de l'entitat Fruit amb Justícia Social, que parla d'improvisació perquè, segons assegura el seu portaveu, Llibert Reixac, tot feia preveure que el procés de regularització portaria més migrants a Lleida per buscar feina en la campanya de la fruita.
14: Es va fer tard i quan va interessar fer-ho, perquè també es va deixar allargar durant molts dies la gent dormint al carrer.
12: Una altra queixa recurrent de les entitats és que el dispositiu es tanca a finals d'agost, massa aviat perquè et deixa desatesos temporers sense feina.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: I've come into possession of a map. An uncharted island. A place that was thought to exist only in myth.
0: Peter Jackson serà un dels convidats estrella de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El director de la trilogia del Senyor dels Anells assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i dels efectes especials, guanyador de 7 Oscars. Una de les responsables del festival, Mònica García Massaguer, ha estat l'encarregada d'anunciar una altra de les presències destacades d'aquest any.
16: Si se'n recordeu, una actuació bastant mítica d'un pingüí en una pel·lícula que es diu Batman Returns. Estem parlant de Danny DeVito, director, actor, productor, La Guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari, al festival amb ell.
0: A més, Alejandro Amenábar celebrarà el 30è aniversari de Tesis amb la projecció d'una nova versió restaurada de la seva òpera prima. A tot això, Carlota Pareda, la directora de Cerdita, serà la quarta dona que inaugura el certamen en 59 edicions. Ho farà amb la coproducció internacional Found Alive.

0: Rescat Info. Rescat Info.
1: La Bola Negra, El Ser Querido i Los Domingos són les tres pel·lícules preseleccionades per l'Acadèmia Espanyola de Cinema per competir per l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. La gran favorita és la pel·lícula dels Javis i la sorpresa ha estat Los Domingos. La candidata definitiva no se sabrà fins al dia 16, però als Estats Units hi ha mitjans que no només la consideren la gran favorita en la categoria de millor pel·lícula internacional, sinó que creuen que rebrà una desena de nominacions. Però Rodrigo Sorogoyen ha defensat la seva pel·lícula El Ser Querido a 3CAT.
2: Bueno, no, pero primero tienen que ser los académicos, tienen que decidir qué película es la suya, la favorita. Entonces creo que todavía tienen que... Bueno, creo que muchos académicos no han visto El Ser Querido, muchos académicos no han visto La Bola Negra, entonces primero tendrán que verla.
1: Los Domingos ha estat la gran sorpresa. El film de Lauda Ruiz de Azúa ha passat al davant d'Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, que era una altra de les favorites.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: I la Mostra de Venècia ha presentat aquest dijous Packing Fastard, l'última pel·lícula del veterà cineasta alemany Bernard Herzog, on els germans Kate i Rumara interpreten unes bessones molt peculiars que es van fer famoses a l'Anglaterra dels anys 80. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
3: Fucking Faster seria la versió dislèxica de l'expressió anglesa Fucking Bastard, maleït bastard. La van pronunciar així a la vegada en un judici Jean and Joan Holbrook, dues germanes bessones tan unides que parlaven a l'uníson i somiaven el mateix. Als anys 80 van protagonitzar un sonat cas judicial d'assetjament perquè també es van obsessionar amb el mateix home. Jenny i Johnny Holbrook les interpreten les també germanes Kate Mara i Rooney Mara. No són bessones, però han sabut trobar una sincronia fraternal tan hipnòtica com pertorbadora.
4: Al principi era molt aclaparadora la idea que havíem d'interpretar la mateixa persona, però de seguida ens vam adonar que, havent viscut tota una vida juntes, hi havia tot un món de silencis entre nosaltres. Vaig sentir que parlar a l'uníson era com una cançó, com descobrir que ja teníem una mena de ritme silenciós entre nosaltres, una cosa gairebé musical.
3: La història, però, és només el punt de partida perquè Herzog desplegui un relat oníric, surrealista i poètic sobre persones úniques i diferents de la resta que s'obsessionen en la seva recerca d'amor i llibertat.
0: Esports.
1: Amb en David Ubach.
5: L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesús i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració, un cop que ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera, es reintegrarà a poc als entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça, afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis, dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions d'euros, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. Encara en clau blaugrana, però del mercat, Ferran Torres ha parlat del seu aterratge al Paris Saint-Germain.
6: Los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera.
5: I encara del mercat de fitxatges, el davanter de l'Inter de Milà, Lautaro Martínez, va reconèixer aquest dimecres que el club blaugrana l'havia volgut fitxar aquest estiu. A l'Espanyol ha estat dia de balanç del tancament de mercat.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: El director esportiu blanquiblau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i ha admès certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol, això sí.
7: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
5: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits, Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Càrcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens.
8: Hi ha bona plantilla, sí. Hi ha jugadors que poden donar-li nivell diferencial a la segona divisió, sí. Però també és veritat que com aquests jugadors no estiguin enfocats o no estiguin bé o el resultat no vagin bé o hi hagi un ambient negatiu, costarà molt més. Però penso que és una plantilla per intentar estar dalt.
5: Per cert, que el Girona ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta. El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer.
9: Con el límite que hemos tenido, hemos realizado una plantilla competitiva, una plantilla que representa nuestro modelo y una plantilla, creo que, reconocible.
5: El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada. Han empatat a 0 la Real Societat i el Celta. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis Madrid. El defensa blanc Raúl Asensio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic Josep Mourinho ha estat crític amb el jugador.
10: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. A errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
5: Asensio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut. I alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim ara la pàgina poliesportiva amb ciclisme.
0: Trescat Info.
5: I amb Enric Mas, que ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 km de muntanya entre Vera i Calaralto, Almeria. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més al seu perseguidor, Primo Roglic, i ara li treu a l'eslovè del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. Más se ha expresado prudente.
11: No, hombre, no tenemos que callar la boca a nadie. Simplemente nos tenemos que concentrar en nuestro trabajo, concentrar en intentarlo repetir lo que hemos hecho hoy y poco a poco. Espero que no se nos haga larga la vuelta.
5: L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada a l'eslovè del Balaïn Jacob Omersel. I encara en ciclisme, el barceloní Sergi Darder ha renovat amb l'equip Caja Rural per a les properes dues temporades. Afegim que en tennis, a l'Open dels Estats Units, han passat a tercera ronda Alcaraz, Tiafoe, Paul, Khachanov i Fritz al torneig masculí, amb eliminació destacada d'Ogel i Asim. I en dones, han superat la segona eliminatòria Sabalenka, Swiatek, Osaka i Kiss, entre d'altres.
0: Trescat Info.

0: Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. Més de 80 persones moren quan intentaven arribar a les Canàries en una calluco. L'embarcació havia sortit de Gàmbia feia 26 dies. Les ONGs constaten que la ruta migratòria a l'arxipèlag és cada vegada més llarga perquè els migrants surten de més lluny. Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. El comitè d'empresa de SEAT no descarta que alguns siguin a Catalunya. Això ho ha acordat el Consell de Supervisió del grup, que diu que l'any que ve reestructuraran el conjunt de centres de producció a Europa. A la reunió no s'ha parlat del futur de la marca SEAT, que, segons alguns mitjans, la direcció voldria tancar abans de 3 anys. El Tribunal Europeu de Drets Humans resol que Espanya va aplicar penes desproporcionades als sentenciats per la protesta Aturem el Parlament del 2011. Estrasburg ha condemnat la justícia espanyola per haver vulnerat els seus drets i ha desmuntat la doctrina de la violència ambiental que va aplicar el cas al jutge Marchena. Salvador Illa s'ha reunit aquí amb Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat ha traslladat al líder ucraïnès el compromís de Catalunya per seguir cooperant amb Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també des de Kyiv, ha anunciat un acord de col·laboració entre les dues capitals. Els sindicats d'educació mantenen la vaga d'inici de curs, tot i que el govern els demana una treva perquè el sistema educatiu comenci amb serenitat. L'USTEC i la CGT insisteixen que els acords establerts fins ara no són suficients i demanen concretar-ho amb un calendari. Més de 135.000 alumnes en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya no tindran aquest curs beca menjador, tot i que la necessitin. L'ONG Educo avisa que la majoria dels estudiants fan ESO i que molts instituts no ofereixen servei de menjador i els alumnes no la poden demanar. Una gala al Liceu ha servit per presentar la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, que s'estrena demà, reconstrueix les 124 hores de cerca que per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra també la cara més humana d'aquells dies.
1: Esports.
2: Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte, 19 de setembre, en format telemàtic. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet un balanç satisfactori del mercat de fitxatges i ha admès certes urgències esportives per uns últims anys irregulars. Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 km de muntanya en final a Cala d'Aralto. Mas ha avantatjat de 27 segons més al Primo Roglic i ara li treu 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové Jakob Omersel.
0: I el temps a partir de divendres i fins diumenge s'intensificarà més l'encara la calor. Divendres tindrem un dia assolellat amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva.
1: 3CAT Info.
0: Us informa Àlex Bosch.
1: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que esquerra i dreta apunta a relat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que, per ara, no n'hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc
2: que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
3: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
2: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
3: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
2: I a resposta a les crítiques a la seva gestió, defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insistix que cap informe va alertar d'una entrada tan massiva de persones.
3: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
2: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
0: Tret del PSOE, cap grup al Congrés ha fet costat a Pedro Sánchez en les seves explicacions sobre Ceuta i la pressió contra ell s'ha multiplicat. Des del Partit Popular, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit a acusar el president espanyol d'estar sotmès al xantatge del Marroc.
4: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la sub.
3: Si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hace a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a enchironar a todos...
0: Ni els socis minoritaris del govern ni els aliats parlamentaris de Sánchez tampoc no han quedat satisfets de la compareixença. Tots ells assenyalen el Marroc com a responsable de la crisi migratòria i consideren que al cap de l'executiu hi ha respost tard, amb poca contundència i amb opacitat. Sentim Aina Vidal, dels Comuns, i Gabriel Rufián, d'Esquerra.
5: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
6: Mohamed VI es un asesino. Y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
0: I des de Junts, Míriam Nogueras ha assenyalat Sánchez com el responsable de la situació per acció o bé per omissió.
7: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
0: L'extrema dreta de Vox s'ha afegit a la tesi de l'extorsió del Marroc sobre el president espanyol i l'ha acusat de ser el criat del rei marroquí. I la Moncloa defensa que no hi ha proves per implicar el Marroc, però no especifica si es refereix al govern o bé a la monarquia. El professor de Relacions Internacionals de la UAB, Eduard Soler, està convençut que alguna de les potes del poder marroquí n'estava al corrent. Ho explicava en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
8: I aquí entren des de les persones que poden estar en posicions de poder al Palau, els serveis d'intel·ligència, que estan dividits, a més en el cas del Marroc, el sector de seguretat està molt dividit, però per tant és molt més difícil de copsar. No és el Marroc, és alguns actors dins del Marroc. Evidentment han tingut un paper perquè això no succeeix sense que hi hagi actors dins del Marroc que vulguin que això succeeixi.
0: Soler també veu probable que Rússia, Israel i els Estats Units hagin ideat estratègies per aprofitar-se de la crisi per erosionar el govern espanyol. I tragèdia a la ruta migratòria de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el naufragi d'un caiuco que feia 26 dies que navegava. L'embarcació havia sortit de Gàmbia i aquest dijous Salvament Marítim n'ha rescatat els supervivents, 45 persones, a qui han traslladat a Gran Canària. Aquest naufragi constata la tendència que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè els punts de sortida estan més lluny per evitar la vigilància de Frontex. Ho ha explicat aquesta emissora Elena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras.
9: La ruta atlántica cada vez tiene trayectos más largos. Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto, y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
0: I a les Balears aquestes últimes hores han arribat 10 magrebins per mar a Porto Petro, al sud-est de Mallorca.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: poc més de 4 minuts i un quart, Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. Així ho preveu el pla de reestructuració aprovat per unanimitat aquesta nit pel Consell de Supervisió del grup, del qual formen part la direcció, els treballadors i els accionistes. En declaracions al Catalunya Nit, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, diu que no descarta que alguns d'aquests acomiadaments es facin a la fàbrica de Martorell.
10: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan tener aquí, todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
0: A més, quatre plantes del grup Volkswagen a Alemanya corren el risc de tancament. Per aquestes fàbriques, la direcció estudiaria usos alternatius, però no en garanteix la continuïtat. A finals de l'any que ve es reestructuraran el conjunt de centres de producció del grup per aconseguir una producció sostenible i competitiva.
10: No s'ha acordado ninguna medida concreta, es decir, tenemos hasta el año 2027 para que la empresa plantee qué soluciones va a dar o qué soluciones o herramientas vamos a tener cara al año 2027 para afrontar este nuevo reto que es estructural en el consorcio, y evidentemente tenemos que buscar soluciones que no sean dramáticas para ningún trabajador del grupo a nivel mundial.
0: Carnero ha assegurat que el Consell de Supervisió no ha tractat el futur de la marca SEAT. Segons alguns mitjans alemanys, l'objectiu de la direcció del grup és fer-la desaparèixer com a molt tard d'aquí a 3 anys. SEAT assegura que encara no hi ha una decisió presa sobre el futur de la marca.
1: 3CAT Info.
0: La justícia europea condemna l'estat espanyol per haver vulnerat el dret de reunió de diversos manifestants que l'any 2011 van encerclar el Parlament, el dia en què l'expresident Artur Mas va arribar a la cambra en helicòpter. Aquella protesta pretenia aturar el ple on s'havien d'aprovar les retallades del govern de Mas, però ara el Tribunal Europeu de Drets Humans veu desproporcionades les penes de presó que el jutge Marchena va imposar a quatre dels activistes condemnats. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
11: El tribunal desmunta l'argument de la violència ambiental que Marchena va fer servir per condemnar els quatre manifestants. Va al·legar que havien contribuït a crear un clima intimidatori als afores del Parlament, però pels jutges europeus això no justifica els 3 anys de presó que van rebre, bàsicament perquè els activistes no havien comès cap acte violent, ni tampoc cap desperfecte. Aquest criteri més indulgent també es podria aplicar a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart quan el mateix Tribunal Europeu revisi la sentència del procés, segons ha dit en declaracions a aquesta emissora Eduard Càliz, un advocat dels manifestants del Parlament.
12: Aquesta construcció d'intimidació ambiental també hauria de ser derribada en posteriors sentències per fets molt semblants, i efectivament el cas del Jordi és un paral·lelisme bastant important.
11: Els jutges europeus alerten que per la seva severitat la sentència de Marchena sobre el setge al Parlament podria haver tingut un efecte dissuasiu i haver frenat la participació dels ciutadans en altres protestes i en el debat polític en general.
0: Gràcies, Bruno. I Salvador Illa s'ha reunit aquest dijous aquí amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat li ha traslladat la intenció de continuar enviant ajuda humanitària a Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
13: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
0: Fins ara, Zelensky només havia rebut el seu despatx del Palau Presidencial, caps d'Estat i primers ministres. Salvador Illa també s'ha compromès a col·laborar amb la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra. El president de la Generalitat l'ha acompanyat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha intervingut en el ple a l'Ajuntament de Kiev. Els alcaldes de les dues capitals han signat un acord de col·laboració.
14: Kiev se ha convertido en mucho más que una capital bajo las bombas. Kiev es hoy una capital europea de la libertad. Y Barcelona no dejará sola hoy a Kiev.
0: La visita d'Illa i Collboni a Ucraïna es dona en un moment complicat per al país per l'escalada d'atacs russos a Kiev. I Hisenda reuneix aquest divendres les comunitats al Consell de Política Fiscal i Financera per avançar en el nou model de finançament autonòmic pactat entre el govern espanyol i Esquerra Republicana. Aquesta reunió estava prevista per abans de l'estiu, però s'ha ajornat fins ara a petició del Partit Popular, que demanava temps per estudiar la proposta. El govern de Madrid ja ha dit que no hi assistirà. Isabel Díaz Ayuso plantarà Hisenda perquè considera que és un acord pactat de manera bilateral. Ayuso també ha fet una crida a la resta d'autonomies governades pel Partit Popular a fer el mateix, tot i que no s'hi ha sumat. El Ministeri d'Hisenda ha qualificat l'intent de boicot d'Ayuso d'irresponsable i de gambarrisme institucional. La renúncia d'Ayuso a acudir al Consell no afectarà la votació del pla de finançament. La proposta s'aprovarà amb els vots del govern espanyol i les autonomies que hi donen suport, Catalunya i les Canàries. Amb aquesta majoria, el nou model podrà passar al Consell de Ministres i també al Congrés. Si s'aprovés, representaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve.
1: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
15: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge, la calor s'anirà intensificant. Tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral, i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol. Algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu. I a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a les comarques de la Catalunya central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i sobretot el Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus, i aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
1: Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts, els sindicats USTEC i CGT mantenen la vaga d'inici de curs després del fracàs en la reunió amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Niubó els ha demanat confiança i una treva perquè no afecti els alumnes.
16: El sistema educatiu necessita un parèntesi, que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat, i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
0: Però els sindicats convocants insisteixen que no hi haurà bandera blanca fins que el govern posi en un calendari les millores que necessita el sistema educatiu. La portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, reconeix que de mica en mica s'han fet passos endavant, però encara hi ha moltes carpetes al calaix.
17: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que diguéssim que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant, és que aquella sensació que aquest curs que ve, no, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera.
0: Els sindicats també han retret al govern que fins ara no hagi reactivat les negociacions i hagi deixat passar l'estiu. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya començaran el curs sense beca menjador, malgrat necessitar-la. És el càlcul que fa l'ONG Educo, que avisa que representen el 37% de l'alumnat vulnerable. La majoria dels alumnes que no tindran beca fan ESO, com que molts instituts no tenen infraestructura per oferir servei de menjador, aquests alumnes no acaben accedint a les beques. La directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó, demana que es busquin alternatives.
18: El Consorci d'Educació de Barcelona ha posat en marxa mesures que garanteixen que aquests infants puguin tenir aquest àpat saludable i la beca menjador si la necessiten. Això passa, doncs, per habilitar espais en equipaments públics propers a l'institut, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar.
0: L'entitat també reclama que el servei de menjador estigui contemplat com un dret dins del sistema educatiu de Catalunya. Educo calcula que garantir el servei de menjador a tot l'alumnat que ho necessita costaria 1.300 milions d'euros l'any, el 0,41% del PIB català. 3CAT.

0: Un dels dos menors implicats en l'apunyalament mortal a Manresa ja havia estat intern en centres de justícia juvenil i fa un parell de mesos va agredir amb arma blanca un cambrer de la ciutat. La investigació pel crim de dimarts continua oberta i no es descarten més detencions. Manresa, Matèria.
1: El menor que té 15 anys és el que ja havia estat intern a un centre i està pendent de judici per l'agressió de fa dos mesos en un bar del barri de les Escudines, just a la mateixa zona del crim de dimarts. Les imatges enregistrades per l'establiment mostren com un jove encaputxat, després de donar una cossa al cubell de deixalles, s'enfronta al cambrer i li clava un tornavís a l'espatlla, tal com ha explicat aquesta emissora a l'IM, que treballa al mateix bar.
2: Va passar pel carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
1: La mort a ganivetades de dimarts va ser molt a prop del convent de Santa Clara. Davant d'uns fets així, Sor Lucía Caram ha demanat endurir les penes.
3: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
1: I a la zona de l'apunyalament els veïns ho viuen així.
4: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit, que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, doncs se senten molts dies baralles.
5: Que s'aclareixi i que els caiguin siguts, que es facin responsables de del que ha passat.
1: Per protecció de dades, l'Ajuntament no aclareix si Serveis Socials estava fent un seguiment dels menors o les seves famílies.
0: Del cas n'ha parlat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, que ha qualificat de molt greus els fets de Manresa i ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors. En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya consideren que el sistema ha fallat. Alicia Fernández és membre de la Junta del Col·legi. Són declaracions a 3CAT Info.
6: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que per tant aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
7: Aquí hem fallat com a sistema, el sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal, entenem que és més una qüestió de país.
0: Els Mossos han trobat les restes del nen de 18 mesos desaparegut a la casa de Santa Bàrbara, al Montsià. La policia ha fet una inspecció del domicili, acompanyada dels pares arrestats dimecres a València per un suposat cas d'homicidi. Tarragona, Ricard Buigas.
8: El domicili que tenia la família Santa Bàrbara s'havia convertit en un dels principals punts de la investigació que van obrir els Mossos després de la denúncia que va presentar l'avi de la criatura per la seva desaparició. Aquest dijous, la policia científica, acompanyada dels pares, detinguts dimecres a València, ha tornat a inspeccionar la casa del carrer Major i ha trobat les restes del nen. Els Mossos van accedir a l'habitatge per primera vegada el cap de setmana passat i s'hi van trobar una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta convivien malnodrits enmig d'una acumulació de brossa i excrements. La notícia ha estat una sotregada per aquesta població ebrenca que no arriba als 4.000 habitants. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, ha explicat que la família amb 4 fills vivia al poble des del 2019. L'últim era el nen desaparegut, de fet va ser la primera criatura que va néixer al poble l'any 2025. Gimeno ha apuntat que la mare era de Santa Bàrbara i estaven integrats al municipi.
9: Tenien aquí 4 fills, la dona, sí, la dona la ves que portava els crios a escola, que anava a comprar el súper, també portava a les xiquetes a festes de cumpleanys.
8: L'alcalde ha explicat que els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià havien obert un expedient per fer un seguiment de la família. Tot i això, segons Gimeno, res els feia pensar que la situació acabaria derivant en un fet tan tràgic.
0: I aquest divendres arriba als cinemes Cronos, un thriller sobre l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, també mostra la cara més humana d'aquells dies de por, caos i incertesa. Montse Mas.
1: El film, basat en una investigació periodística, recrea fidelment la resposta policial i d'emergències als atemptats. I segons el director Fernando González Molina i el guionista Alberto Marini, ho fa des del màxim respecte a les víctimes. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Siempre estuvo que huiríamos del morbo o del sensacionalismo y el trabajo desde la empatía te impide mostrar algo que tú no querrías ver de alguien cercano a ti.
11: Hemos tenido siempre dos reglas. Fidelidad máxima a los hechos reales i després respecte per a les víctimes.
1: Pels actors Enric Auqué, Diana Gómez i Mònica López, el fet que encara no hagin passat ni 10 anys dels fets ajuda a entrar molt més en la història i és una oportunitat de reobrir debats pendents.
12: Tot el rato saps el que passarà, però es manté amb una tensió dramàtica.
13: Crec que en general aquí som massa prudents a vegades per parlar de la nostra història i crec que està bé parlar-ne quan encara tots ho tenim present, recent.
14: Tant de bo torni al debat si aquesta integració de la que presumien tant i s'ha demostrat que no, doncs que sigui una mica un mirall, no? I crec que ho farà, que la gent discutirà veient la pel·lícula.
1: Cronos s'ha preestrenat aquest dijous al Gran Teatre del Liceu, a la mateixa Rambla, on va passar la tragèdia.
14: Els atraparem.
0: Amb en David Ubach.
8: L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesus i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració un cop ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera es reintegrarà a poc els entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis. Dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. I afegim també que l'Espanyol ha estat dia del balanç del tancament de mercat.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: El director esportiu blanquiblau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i admet certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol.
16: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
8: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits, Brian Zaragoza pel Bayern de Múnic i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. Sentim Zaragoza.
17: Sí que he visto que se ha generado ilusión, yo creo que es bueno, pero por parte de la presión creo que no tengo problema, no tengo ninguna presión, vengo a hacer mi trabajo y daré todo por el Espanyol.
8: A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Cárcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens. Un Girona que, per cert, ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta.
18: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que fa per lo que vinc, evidentment amb un objectiu clar, tornar a primera i poder quedar-me molt anys a primera a Girona, molt content d'estar aquí.
8: El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer. El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada, el Real Societat 0, Celta 0. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis Madrid. El defensa blanc Raúl Asensio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic Josep Mourinho ha estat crític amb el jugador.
19: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid, continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
8: Asensio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut i alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver-hi fos un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim pàgina de poliesportiva ara parlant de ciclisme.
15: L'actualitat esportiva a fons.
8: Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 km de muntanya en final a Calar Alto. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més el seu perseguidor Primo Roglic i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové del Bahrain Jacob Omersel.
15: 3CAT Info. Són dos quarts d'una.
0: Comencem. moment, aquesta era la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. I en els pocs minuts també us explicarem que més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i per arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats al servei d'autobusos interurbans d'aquest setembre. En total es reforçaran 13 línies a alguns dels corredors amb més demanda. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Tot i això, no es tracta d'un pic com els de l'hivern i no es modificarà el calendari de la campanya de vacunació que començarà a l'octubre. Salut també estudiarà a fons els col·lectius de risc que aquest estiu s'han vist més afectats per les onades de calor. El director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, serà al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges per presentar la seva versió de King Kong. També assistiran l'actor Danny DeVito i el director Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de Tesis. El sumari d'esports amb el David Ubach.
8: En què destaquem que Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte 19 de setembre en format telemàtic.
0: I el temps a partir de divendres i fins diumenge s'intensificarà encara més la calor. Divendres tindrem un dia assolellat, amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva. Dos quarts i pràcticament tres minuts, continuem. Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que Esquerra i Dreta ha apuntat a Rabat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que per ara no hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Sainteja.
8: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
20: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
8: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
20: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
8: I a resposta a les crítiques a la seva gestió, defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insistix que cap informe va alertar d'una entrada tan massiva de persones.
20: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
8: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa.

0: se'ls digui la veritat. I vostè no ho fa.
1: Els socis de Sumar tampoc no han fet costat a Sánchez a l'hora de defensar el Marroc com un soci fiable. I Donald Trump aprofita la crisi de Ceuta per tornar a criticar el govern espanyol. En una entrevista a un mitjà britànic ha dit que l'entrada massiva d'immigrants és una cosa que no s'ha vist mai i vaticina que Espanya va cap a la ruïna.
2: What's happening there is very sad to watch.
3: El que està passant allà és molt trist de veure i per sort altres països com el Regne Unit tenen els seus propis problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
1: El president nord-americà ha recordat els problemes amb Pedro Sánchez en relació amb l'OTAN i ha insistit que Espanya no compleix els seus compromisos d'aportacions a l'aliança. I el president argentí, Javier Milei, també s'ha sumat a les crítiques contra el govern de Pedro Sánchez en relació amb la política migratòria. Ho ha fet des de Xile en la cinquena trobada del Fòrum de Madrid, que impulsa Vox, al costat de partits i governs ultraconservadors llatinoamericans. Buenos Aires, Joan Biosca.
4: La gran patum d'aquest espai polític i també ideològic és el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, qui en el seu discurs ha carregat contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
5: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Es decir, les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza a sí mismos, allanando el camino para las sordas extranjeras que terminaran reemplazándolos.
4: Javier Milei ha tret pit pel que fa als resultats econòmics de l'Argentina, que assegura són positius i que defensa haver aconseguit ell al capdavant de la Casa Rosada des que hi va arribar ara fa 3 anys. Diu el president ultraliberal de l'Argentina que les xifres parlen per si soles i nega Milei una crisi econòmica que afectaria 6 milions d'argentins i per endeutats i morosos i que s'estan endeutant per poder menjar, tal i com denuncia l'oposició argentina.
1: 3CAT Info. Rússia porta 8 dies seguits d'atacs de nit i dia sobre Kiev amb drons i míssils que aquest dijous han deixat una vintena de ferits en diversos edificis residencials. L'exèrcit rus també ha atacat la ciutat portuària d'Odessa i dos mercants al Mar Negre que, segons Moscou, portaven material militar. Els drons ucraïnesos també han matat 4 civils a la regió russa de Belgorod, frontera amb Ucraïna, tot mentre el Kremlin respon amb la mateixa moneda a Berlín i anuncia el tancament dels centres culturals alemanys en territori rus. El ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, acusa Alemanya d'estar recuperant el nazisme després de les acusacions contra Moscou per l'atemptat de l'aeroport de Leipzig.
6: Vam veure la metàstasi del nazisme ressorgint a Alemanya. Però quan el canceller Merz va declarar que convertiria Alemanya en la principal potència militar d'Europa, simplement em vaig quedar bocabadat.
7: 3CAT
8: Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Un sou mitjà només dona per comprar-se un pis d'una habitació per a la meitat dels europeus. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena conclou que tan important o més que el problema del preu dels pisos són els salaris de la població. A falta de dades oficials a tot arreu, la recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i calcula els metres quadrats que es podran comprar destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. La conclusió per a la meitat dels europeus és que només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi. Una confirmació més, per tant, que l'habitatge és inassequible ara mateix a pràcticament tot el continent, però hi ha punts crítics com Portugal, Polònia o Suïssa perquè estan, atenció, al mateix punt de gravetat que les Illes Balears. A Mallorca, per exemple, els que tenen un sou mitjà només els dona per comprar-se un immoble de menys de 50 metres quadrats. Els acadèmics destaquen, òbviament, com s'han inflat els preus dels pisos aquests últims anys, però també alerten que la meitat de la població europea està cobrant per sota del nivell d'ingressos de referència i creuen que aquest és un altre repte molt subestimat. Més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i poder arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i

0: Sabadell. Són algunes de les principals novetats del reforç del servei d'autobusos interurbans d'aquest setembre. El govern ha executat una tercera part del segon pla de xoc per reforçar el servei dels autobusos interurbans, que és el mètode de transport que més creix a Catalunya, sobretot arran de la crisi de Rodalies. Sílvia Pané, que és la consellera de Territori.
1: És una disfunció passatgera, però que romandrà prou temps a la nostra realitat i dia a dia com perquè aquest sigui, aquest pla de xoc, un element important i estructurant en les nostres polítiques de mobilitat.
0: S'ha actuat amb mitja dotzena de línies entre els mesos d'abril i agost i aquest setembre s'hi introduiran millores a 13 més.
1: El primer criteri clarament és donar prioritat a aquests corredors que tenen més demanda i usuaris, i el segon, especialment aquells que ens connecten amb centres educatius, amb centres de salut i que, per tant, afavoreixen aquesta mobilitat en espais de serveis públics fonamentals per la vida i pel dia a dia de la gent.
0: Reforçaran els trajectes entre Arenys i l'Hospital de Mataró i entre Caldes de Montbui i l'Hospital de Mollet. També s'introdueixen noves línies entre Guissona i Cervera i entre Mediona i Sant Sadurní d'Anoia. I els horaris d'estiu per connectar la ciutat de Girona amb el seu aeroport es prorroguen durant 3 mesos.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Poc més de 3 minuts i 3 quarts de 12. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Només la setmana passada se'n van detectar uns 2.400, quan l'habitual seria al voltant d'un miler. L'increment s'explicaria per casos importants de persones que han viatjat a l'hemisferi sud. No es tracta d'un pic com els de l'hivern, però podria presentar uns símptomes poc comuns. Ho explica Jacobo Mendioroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
3: No necessàriament provoca el típic quadre catarral, sinó que a vegades donen quadres més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
0: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de risc, i la resta de la població es podrà vacunar a partir del 26 d'octubre. D'altra banda, també preocupa la tendència a l'alça dels casos que han requerit assistència mèdica aquest estiu per la calor, insolacions i cops de calor.
3: Ara, quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldrem analitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
0: Mentrestant, cal mantenir-se hidratat i evitar l'activitat en les hores de més calor i estar pendent de la gent gran o amb patologies prèvies. Salut defensa, malgrat les crítiques, el nou sistema d'accés a l'aplicació La Meva Salut, que es posarà en funcionament a partir del gener. Caldrà identificar-se amb l'IDCAT. Primer introduir el DNI o el NIE i després un codi d'un sol ús que es rebrà per SMS. Salut, però, assegura que serà un sistema més senzill. Sentim la directora de la Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Ha semblat que ho complicàvem, però de fet serà més senzill, més integrat. Per què? Ho tindràs tot a dins d'una sola sessió. Doncs la persona que està en aquests moments gestionant la salut del seu pare, que el que fa és entrar amb el seu mòbil, amb la seva contrasenya, etcètera, etcètera, com si entrés en una sessió d'una plataforma com el Netflix, entrarien a la seva sessió i a dins i tindria diferents perfils.
0: El canvi ha provocat, però, una allau de queixes entre les persones grans.
5: Ja em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc, i ara em volen tornar a canviar.
6: Espero que no facin molts canvis i no compliquin la vida als avis.
0: En qualsevol cas, el departament assegura que informarà degudament els usuaris sobre el nou funcionament d'aquest sistema.
2: Tresca Info.
0: L'Associació de Càmpings de Girona alerta que els ha pujat gairebé el doble la factura de la llum. Les onades de calor provoquen un ús intensiu dels aires condicionats de les caravanes i per compensar-ho estudien cobrar-los el consum extra. Girona, Núria Pereira.
7: En alguns càmpings la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això el seu president, Miquel Gotanegra, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i si superen un màxim els ho cobren.
8: O sigui, no és just que una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que en marxa deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
7: A més, molts càmpings compten amb plaques solars per generar electricitat i ara també aposten per ampliar-les.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
9: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge la calor s'anirà intensificant, tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol, algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu i a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya cap a les comarques de la Catalunya central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre i sobretot al Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus i aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La promotora d'un bloc de pisos de Tredòs, Naut Aran, haurà de pagar les obres per insonoritzar els habitatges de l'edifici. L'Audiència de Lleida ha condemnat l'empresa després que els propietaris hagin demostrat que poden sentir converses, cops i fins i tot els passos dels veïns. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
10: Un cop a la paret mitgera d'un dormitori es podia sentir perfectament des del saló del pis contigu. També es podien sentir converses entre dues persones situades a banda i banda de la paret, així com els passos d'una persona baixant per les escales de l'habitatge veí. És el que constata un informe pericial clau en este cas. La sentència considera aprovat que els pisos presenten una falta de confort acústic que afecta l'habitabilitat i també el manteniment d'unes condicions mínimes de privacitat. De fet, així ho havien denunciat els veïns fa més de 10 anys i ara la justícia els dona la raó. La sentència obliga la promotora a assumir l'import de les obres per assolir els 46 decibels d'aïllament acústics previstos en el projecte. Segons consta a la resolució, l'import concret de la indemnització es fixarà en la fase d'execució de sentència després d'una nova valoració judicial.
0: Doncs bé, en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, l'experta en dret immobiliari Clàudia Miralpeix explicava com podem saber si el soroll que sentim al nostre pis està per sobre dels límits permesos i, per tant, si ho podem denunciar.
11: Cada entitat local doncs, estableix uns paràmetres a nivell acústic que s'han de complir. Es fa un estudi molt detallat de quin tipus de zona és això, és una zona residencial, és una zona més industrial, més comercial, perquè per tant la barrera sonora serà més o menys.
0: També assegurava que el soroll és sovint el principal motivador de la majoria de conflictes veïnals. I creix a Lleida un 60% la xifra de gent atesa al dispositiu per a persones sense llar que busquen feina en la campanya de la fruita i gairebé s'ha arribat a les 1.700. L'Ajuntament diu que tot ha funcionat bé, però les entitats socials continuen trobant dèficits d'atenció al col·lectiu. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: De fet, aquest estiu per primera vegada ha hagut d'obrir durant 3 setmanes un segon pavelló per acollir-los amb una capacitat per a 160 persones. Tot plegat després de constatar que s'havia disparat la xifra de persones que dormien al carrer, sobretot al voltant del recinte firal, fins a un pic de 240 individus. El tinent d'alcaldia, Carlos San Juanes, defensa la gestió municipal.
13: És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt adequada i molt professional.
12: Una opinió que contrasta amb la de l'entitat Fruita amb Justícia Social, que parla d'improvisació perquè, segons assegura el seu portaveu, Llibert Reixac, Tot feia preveure que el procés de regularització portaria més migrants a Lleida per buscar feina en la campanya de la fruita.
14: Es va fer tard i quan va interessar fer-ho, perquè també es va deixar allargar durant molts dies la gent dormint al carrer.
12: Una altra queixa recurrent de les entitats és que el dispositiu es tanca a finals d'agost, massa aviat perquè et deixa desatesos temporers sense feina.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: I've come into possession of a map. An uncharted island. A place that was thought to exist only in myth.
0: Peter Jackson serà un dels convidats estrella de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El director de la trilogia del Senyor dels Anells assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i dels efectes especials, guanyador de 7 Oscars. Una de les responsables del festival, Mònica García Massaguer, ha estat l'encarregada d'anunciar una altra de les presències destacades d'aquest any.
16: Si se'n recordeu, una actuació bastant mítica d'un pingüí en una pel·lícula que es diu Batman Returns. Estem parlant de Danny DeVito, director, actor, productor, La Guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari, al festival amb ell.
0: A més, Alejandro Amenábar celebrarà el 30è aniversari de Tesis amb la projecció d'una nova versió restaurada de la seva òpera prima. A tot això, Carlota Pareda, la directora de Cerdita, serà la quarta dona que inaugura el certamen en 59 edicions. Ho farà amb la coproducció internacional Found Alive.

0: La bola negra, El ser querido y Los domingos són les tres pel·lícules preseleccionades per l'Acadèmia Espanyola de Cinema per competir per l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. La gran favorita és la pel·lícula dels Javis i la sorpresa ha estat Los domingos. La candidata definitiva no se sabrà fins al dia 16, però als Estats Units hi ha mitjans que no només la consideren la gran favorita en la categoria de millor pel·lícula internacional, sinó que creuen que rebrà una desena de nominacions. Però Rodrigo Sorogoyen ha defensat la seva pel·lícula El ser querido a 3CAT.
1: Bueno, no, pero primero tienen que ser los académicos, tienen que decidir qué película es la suya, la favorita. Entonces creo que todavía tienen que... Bueno, creo que muchos académicos no han visto El ser querido, muchos académicos no han visto La bola negra, entonces primero tendrán que verla.
0: Los domingos ha estat la gran sorpresa. El film de Lauda Ruiz de Azúa ha passat al davant d'Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, que era una altra de les favorites.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: La Mostra de Venècia ha presentat aquest dijous Packing Fastard, l'última pel·lícula del veterà cineasta alemany Bernard Herzog, on els germans Kate i Rooney Mara interpreten unes bessones molt peculiars que es van fer famoses a l'Anglaterra dels anys 80. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
3: Fucking Faster seria la versió dislèxica de l'expressió anglesa Fucking Bastard, maleït bastard. La van pronunciar així a la vegada en un judici Jean and Joan Holbrook, dues germanes bessones tan unides que parlaven a l'uníson i somiaven el mateix. Als anys 80 van protagonitzar un sonat cas judicial d'assetjament perquè també es van obsessionar amb el mateix home. Jenny i Johnny Holbrook les interpreten les també germanes Kate Mara i Rooney Mara. No són bessones, però han sabut trobar una sincronia fraternal tan hipnòtica com pertorbadora.
4: Al principi era molt aclaparadora la idea que havíem d'interpretar la mateixa persona, però de seguida ens vam adonar que havíem viscut tota una vida juntes i hi havia tot un món de silencis entre nosaltres. Vaig sentir que parlar a l'uníson era com una cançó, com descobrir que ja teníem una mena de ritme silenciós entre nosaltres, una cosa gairebé musical.
3: La història, però, és només el punt de partida perquè Herzog desplegui un relat oníric, surrealista i poètic sobre persones úniques i diferents de la resta que s'obsessionen en la seva recerca d'amor i llibertat.
2: Esports.
0: Amb en David Ubach.
5: L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesús i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració, un cop que ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera es reintegrarà a poc als entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça, afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis, dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions d'euros, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. Encara en clau blaugrana, però del mercat, Ferran Torres ha parlat del seu aterratge al Paris Saint-Germain.
6: Los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera.
5: I encara del mercat de fitxatges, el davanter de l'Inter de Milà, Lautaro Martínez, va reconèixer aquest dimecres que el club blaugrana l'havia volgut fitxar aquest estiu. A l'Espanyol ha estat dia de balanç del tancament de mercat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El director esportiu blanquiblau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i ha admès certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol, això sí.
7: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
5: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits, Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Càrcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens.
8: Hi ha bona plantilla, sí. Hi ha jugadors que poden donar-li nivell diferencial a la segona divisió, sí. Però també és veritat que com aquests jugadors no estiguin enfocats o no estiguin bé o els resultats no vagin bé o hi hagi un ambient negatiu, costarà molt més. Però penso que és una plantilla per intentar estar dalt.
5: Per cert, que el Girona ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta. El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer.
9: Con el límite que hemos tenido, hemos realizado una plantilla competitiva, una plantilla que representa nuestro modelo y una plantilla, creo que, reconocible.
5: El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada. Han empatat a 0 la Reial Societat i el Celta. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis-Madrid. El defensa blanc Raúl Asensio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic Josep Mourinho ha estat crític amb el jugador.
10: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid, continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
5: Asensio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut. I alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim ara la pàgina poliesportiva amb ciclisme.
2: Trescat Info.
5: I amb Enric Mas, que ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Volta a Espanya després de la 12a etapa, de 166 km de muntanya entre Vera i Calaralto, Almeria. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més al seu perseguidor, Primo Roglic, i ara li treu a l'eslovè del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. Mas s'ha expressat prudent.
11: No, hombre, no tenemos que callar la boca a nadie. Simplemente nos tenemos que concentrar en nuestro trabajo, concentrar en intentarlo repetir lo que hemos hecho hoy y poco a poco. Espero que no se nos haga larga la vuelta.
5: L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada a l'eslovè del Bahrain Jacob Omersel. I encara en ciclisme, el barceloní Sergi Darder ha renovat amb l'equip Caja Rural per a les properes dues temporades. Afegim que en tennis, a l'Open dels Estats Units, han passat a tercera ronda Alcaraz, Tiafoe, Paul, Khachanov i Fritz. El torneig masculí, amb eliminació destacada d'Ojel i Asim. I en dones, han superat la segona eliminatòria Sabalenka, Swiatek, Osaka i Kiss, entre d'altres.

0: Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. Més de 80 persones moren quan intentaven arribar a les Canàries en una calluco. L'embarcació havia sortit de Gàmbia feia 26 dies. Les ONGs constaten que la ruta migratòria a l'arxipèlag és cada vegada més llarga perquè els migrants surten de més lluny. Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. El comitè d'empresa de SEAT no descarta que alguns siguin a Catalunya. Això ho ha acordat el Consell de Supervisió del grup, que diu que l'any que ve reestructuraran el conjunt de centres de producció a Europa. A la reunió no s'ha parlat del futur de la marca SEAT, que, segons alguns mitjans, la direcció voldria tancar abans de 3 anys. El Tribunal Europeu de Drets Humans resol que Espanya va aplicar penes desproporcionades als sentenciats per la protesta Aturem el Parlament del 2011. Estrasburg ha condemnat la justícia espanyola per haver vulnerat els seus drets i ha desmuntat la doctrina de la violència ambiental que va aplicar el cas al jutge Marchena. Salvador Illa s'ha reunit aquí amb Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat ha traslladat al líder ucraïnès el compromís de Catalunya per seguir cooperant amb Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també des de Kyiv, ha anunciat un acord de col·laboració entre les dues capitals. Els sindicats d'educació mantenen la vaga d'inici de curs, tot i que el govern els demana una treva perquè el sistema educatiu comenci amb serenitat. L'USTEC i la CGT insisteixen que els acords establerts fins ara no són suficients i demanen concretar-ho amb un calendari. Més de 135.000 alumnes en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya no tindran aquest curs beca menjador, tot i que la necessitin. L'ONG Educo avisa que la majoria dels estudiants fan ESO i que molts instituts no ofereixen servei de menjador i els alumnes no la poden demanar. Una gala al Liceu ha servit per presentar la pel·lícula Cronos, basada en els atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, que s'estrena demà, reconstrueix les 124 hores de cerca que per desarticular la cèl·lula terrorista i mostra també la cara més humana d'aquells dies.
1: Esports. Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte, 19 de setembre, en format telemàtic. El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha fet un balanç satisfactori del mercat de fitxatges i ha admès certes urgències esportives per uns últims anys irregulars. Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 km de muntanya en final a Calar Alto. Mas ha avantatjat de 27 segons més al Primo Roglic i ara li treu 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové Jakob Omersel.
0: I el temps a partir de divendres i fins diumenge s'intensificarà més encara la calor. Divendres tindrem un dia assolellat amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva.
2: 3CAT Info.
0: Us informa Àlex Bosch.
2: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que esquerra i dreta apunta a rebat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que, per ara, no n'hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
2: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
3: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
2: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
3: I a resposta a les crítiques a la seva gestió, defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insistix que cap informe va alertar d'una entrada tan massiva de persones.
2: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
3: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
0: Tret del PSOE, cap grup al Congrés ha fet costat a Pedro Sánchez en les seves explicacions sobre Ceuta i la pressió contra ell s'ha multiplicat. Des del Partit Popular, el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit a acusar el president espanyol d'estar sotmès al xantatge del Marroc.
4: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted? Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante la suma.
2: Si las soluciones pasan por las amenazas veladas que hace a miembros del gobierno, ya sean ministros, ministras o a mí mismo, diciendo poco menos que nos van a enchironar a todos...
0: Ni els socis minoritaris del govern ni els aliats parlamentaris de Sánchez tampoc no han quedat satisfets de la compareixença. Tots ells assenyalen el Marroc com a responsable de la crisi migratòria i consideren que al cap de l'executiu hi ha respost tard, amb poca contundència i amb opacitat. Sentim Aina Vidal dels Comuns i Gabriel Rufián d'Esquerra.
5: Marruecos debe dar explicaciones. La política de apaciguamiento de Marruecos ha fracasado.
6: Mohamed VI es un asesino y ustedes, señorías del gobierno, son unos pusilánimes.
0: I des de Junts, Míriam Nogueras ha assenyalat Sánchez com el responsable de la situació per acció o bé per omissió.
7: Les dues opcions són molt greus. L'inhabiliten per continuar governant.
0: L'extrema dreta de Vox s'ha afegit a la tesi de l'extorsió del Marroc sobre el president espanyol i l'ha acusat de ser el criat del rei marroquí. I la Moncloa defensa que no hi ha proves per implicar el Marroc, però no especifica si es refereix al govern o bé a la monarquia. El professor de Relacions Internacionals de la UAB, Eduard Soler, està convençut que alguna de les potes del poder marroquí n'estava al corrent. Ho explicava en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
8: I aquí entren des de les persones que poden estar en posicions de poder al Palau, als serveis d'intel·ligència, que estan dividits, a més en el cas del Marroc, el sector de seguretat està molt dividit, però per tant és molt més difícil de copsar, no és el Marroc, és alguns actors dins del Marroc. Evidentment han tingut un paper perquè això no succeeix sense que hi hagi actors dins del Marroc que vulguin que això succeeixi.
0: Soler també veu probable que Rússia, Israel i els Estats Units hagin ideat estratègies per aprofitar-se de la crisi per erosionar el govern espanyol. I tragèdia a la ruta migratòria de les Canàries. Més de 80 persones han mort en el naufragi d'un cayuco que feia 26 dies que navegava. L'embarcació havia sortit de Gàmbia i aquest dijous Salvament Marítim n'ha rescatat els supervivents, 45 persones, a qui han traslladat a Gran Canària. Aquest naufragi constata la tendència que la ruta de les Canàries és cada vegada més perillosa perquè els punts de sortida estan més lluny per evitar la vigilància de Frontex. Ho ha explicat a aquesta emissora Elena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras.
9: La ruta atlántica cada vez tiene trayectos más largos. Hemos detectado incluso embarcaciones que han salido desde Guinea-Conakry, desde Guinea-Bissau, 2.200 kilómetros de trayecto, y evidentemente las personas corren más riesgo con más infraembarcaciones.
0: I a les Balears, aquestes últimes hores, han arribat 10 magrebins per mar a Portepetro, al sud-est de Mallorca.
10: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Poc Més de 4 minuts i un quart, Volkswagen retallarà 50.000 llocs de treball a tot el món abans del final de la dècada. Així ho preveu el pla de reestructuració aprovat per unanimitat aquesta nit pel Consell de Supervisió del grup, del qual formen part la direcció, els treballadors i els accionistes. En declaracions al Catalunya Nit, el president del comitè d'empresa de SEAT, Matías Carnero, diu que no descarta que alguns d'aquests acomiadaments es facin a la fàbrica de Martorell.
11: El sindicato alemán no va a dejar la puerta abierta para que todas las reestructuraciones puedan tener. Aquí todas estamos afectadas, todas podemos tener una parte de afectación.
0: A més, quatre plantes del grup Volkswagen a Alemanya corren el risc de tancament. Per aquestes fàbriques, la direcció estudiaria usos alternatius, però no en garanteix la continuïtat. A finals de l'any que ve es reestructuraran el conjunt de centres de producció del grup per aconseguir una producció sostenible i competitiva.
11: No s'ha acordado ninguna medida concreta, es decir, tenemos hasta el año 2027 para que la empresa plantee qué soluciones va a dar o qué soluciones o herramientas vamos a tener cara al año 2027 para afrontar este nuevo reto que es estructural en el consorcio, y evidentemente tenemos que buscar soluciones que no sean dramáticas para ningún trabajador del grupo a nivel mundial.
0: Carnero ha assegurat que el Consell de Supervisió no ha tractat el futur de la marca SEAT. Segons alguns mitjans alemanys, l'objectiu de la direcció del grup és fer-la desaparèixer com a molt tard d'aquí a 3 anys. SEAT assegura que encara no hi ha una decisió presa sobre el futur de la marca.
10: 3CAT Info.
0: La justícia europea condemna l'estat espanyol per haver vulnerat el dret de reunió de diversos manifestants que l'any 2011 van encerclar el Parlament, el dia en què l'expresident Artur Mas va arribar a la cambra en helicòpter. Aquella protesta pretenia aturar el ple on s'havien d'aprovar les retallades del govern de Mas, però ara el Tribunal Europeu de Drets Humans veu desproporcionades les penes de presó que el jutge Marchena va imposar a quatre dels activistes condemnats. Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
12: El tribunal desmunta l'argument de la violència ambiental que Marchena va fer servir per condemnar els quatre manifestants. Va al·legar que havien contribuït a crear un clima intimidatori als afores del Parlament, però pels jutges europeus això no justifica els 3 anys de presó que van rebre, bàsicament perquè els activistes no havien comès cap acte violent, ni tampoc cap desperfecte. Aquest criteri més indulgent també es podria aplicar a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart quan el mateix Tribunal Europeu revisi la sentència del procés, segons ha dit en declaracions a aquesta emissora Eduard Càliz, un advocat dels manifestants del Parlament.
13: Aquesta construcció d'intimidació ambiental també hauria de ser derribada en posteriors sentències per fets molt semblants, i efectivament el cas del Jordi és un paral·lelisme bastant important.
12: Els jutges europeus alerten que per la seva severitat la sentència de Marchena sobre el setge al Parlament podria haver tingut un efecte dissuasiu i haver frenat la participació dels ciutadans en altres protestes i en el debat polític en general.
0: Gràcies, Bruno. I Salvador Illa s'ha reunit aquest dijous aquí amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. El president de la Generalitat li ha traslladat la intenció de continuar enviant ajuda humanitària a Ucraïna i ha defensat la integració del país a la Unió Europea.
14: Que Ucraïna formi part el més aviat possible de la Unió Europea i en què els actius russos que hi ha a Europa puguin ser posats a disposició de la reconstrucció d'Ucraïna, i també la nostra voluntat de seguir cooperant des de l'àmbit de Catalunya i de tots els territoris d'Europa.
0: Fins ara, Zelensky només havia rebut el seu despatx del Palau Presidencial, caps d'Estat i primers ministres. Salvador Illa també s'ha compromès a col·laborar amb la reconstrucció del país un cop s'acabi la guerra. El president de la Generalitat l'ha acompanyat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha intervingut en el ple a l'Ajuntament de Kiev. Els alcaldes de les dues capitals han signat un acord de col·laboració.
15: Kiev se ha convertido en mucho más que una capital bajo las bombas. Kiev es hoy una capital europea de la libertad. Y Barcelona no dejará sola hoy a Kiev.
0: La visita d'Illa i Collboni a Ucraïna es dona en un moment complicat per al país per l'escalada d'atacs russos a Kiev. I Hisenda reuneix aquest divendres les comunitats al Consell de Política Fiscal i Financera per avançar en el nou model de finançament autonòmic pactat entre el govern espanyol i Esquerra Republicana. Aquesta reunió estava prevista per abans de l'estiu, però s'ha ajornat fins ara a petició del Partit Popular, que demanava temps per estudiar la proposta. El govern de Madrid ja ha dit que no hi assistirà. Isabel Díaz Ayuso plantarà Hisenda perquè considera que és un acord pactat de manera bilateral. Ayuso també ha fet una crida a la resta d'autonomies governades pel Partit Popular a fer el mateix, tot i que no s'hi ha sumat. El Ministeri d'Hisenda ha qualificat l'intent de boicot d'Ayuso d'irresponsable i de gambarrisme institucional. La renúncia d'Ayuso a acudir al Consell no afectarà la votació del pla de finançament. La proposta s'aprovarà amb els vots del govern espanyol i les autonomies que hi donen suport, Catalunya i les Canàries. Amb aquesta majoria, el nou model podrà passar al Consell de Ministres i també al Congrés. Si s'aprovés, representaria per a Catalunya ingressar 4.700 milions més l'any que ve.
10: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
16: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge, la calor s'anirà intensificant. Tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana litoral i prelitoral, i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol. Algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu. I a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a les comarques de la Catalunya central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre, i sobretot el Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus, i aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
10: Trescat Info. Trescat Info.
0: Un quart i tres minuts, els sindicats USTEC i CGT mantenen la vaga d'inici de curs després del fracàs en la reunió amb la consellera d'Educació, Esther Niubó. Niubó els ha demanat confiança i una treva perquè no afecti els alumnes.
17: El sistema educatiu necessita un parèntesi que passa per desconvocar la vaga del primer dia d'aquest curs. El necessita l'educació per poder treballar amb serenitat, i el necessita el país, les famílies, pel bé de l'alumnat, dels seus aprenentatges, que per nosaltres, com saben, és una línia vermella molt clara.
0: Però els sindicats convocants insisteixen que no hi haurà bandera blanca fins que el govern posi en un calendari les millores que necessita el sistema educatiu. La portaveu de l'USTEC, Iolanda Segura, reconeix que de mica en mica s'han fet passos endavant, però encara hi ha moltes carpetes al calaix.
18: La qüestió que més preocupa és el tema dels recursos i el tema de les ràtios. Si hi ha una qüestió que diguéssim que és un denominador comú de totes aquestes persones amb les quals hem anat parlant, és que aquella sensació que en aquest curs que ve, no, ara començaran el curs i en la seva aula no hi haurà cap canvi. Això li hem traslladat a la consellera.
0: Els sindicats també han retret al govern que fins ara no hagi reactivat les negociacions i hagi deixat passar l'estiu. Més de 135.000 infants i adolescents en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya començaran el curs sense beca menjador, malgrat necessitar-la. És el càlcul que fa l'ONG Educo, que avisa que representen el 37% de l'alumnat vulnerable. La majoria dels alumnes que no tindran beca fan ESO, com que molts instituts no tenen infraestructura per oferir servei de menjador, aquests alumnes no acaben accedint a les beques. La directora general adjunta d'Educo, Guiomar Tudó, demana que es busquin alternatives.
19: El Consorci d'Educació de Barcelona ha posat en marxa mesures que garanteixen que aquests infants puguin tenir aquest àpat saludable i la beca menjador si la necessiten. Això passa, doncs, per habilitar espais en equipaments públics propers a l'institut, espais on poden portar càtering i escalfar-se el menjar.
0: L'entitat també reclama que el servei de menjador estigui contemplat com un dret dins del sistema educatiu de Catalunya. Educo calcula que garantir el servei de menjador a tot l'alumnat que ho necessita costaria 1.300 milions d'euros l'any, el 0,41% del PIB català.
10: 3CAT Info.

0: Un dels dos menors implicats en l'apunyalament mortal a Manresa ja havia estat intern en centres de justícia juvenil i fa un parell de mesos va agredir amb arma blanca un cambrer de la ciutat. La investigació pel crim de dimarts continua oberta i no es descarten més detencions. Manresa, Nati Adell.
1: El menor que té 15 anys és el que ja havia estat intern a un centre i està pendent de judici per l'agressió de fa dos mesos en un bar del barri de les Escudines, just a la mateixa zona del crim de dimarts. Les imatges enregistrades per l'establiment mostren com un jove encaputxat, després de donar una cossa al cubell de deixalles, s'enfronta al cambrer i li clava un tornavís a l'espatlla, tal com ha explicat aquesta emissora a l'IM, que treballa al mateix bar.
2: Va passar per el carrer i va clavar un tornavís al Jordi, a l'ombra, i va fer 4 cèntimes de profunditat i va fer molt mal i podia ser matar-se.
1: La mort a ganivetades de dimarts va ser molt a prop del convent de Santa Clara. Davant d'uns fets així, Sor Rocío Caram ha demanat endurir les penes.
3: No és possible que hi hagi menors que vagin armats, que vagin preparats per fer mal. Penso que els delictes d'adulte han de tenir un càstig d'adultes.
1: I a la zona de l'apunyalament els veïns ho viuen així.
4: Normalment és tranquil, però sí que és veritat que la nit que dormim amb la finestra oberta, els balcons oberts, doncs se senten molts dies baralles.
5: Que s'aclareixi i que els caiguin siguts, que es facin responsables de lo que ha passat.
1: Per protecció de dades, l'Ajuntament no aclareix si Serveis Socials estava fent un seguiment dels menors o les seves famílies.
0: Del cas n'ha parlat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, que ha qualificat de molt greus els fets de Manresa i ha posat en valor l'actual sistema de protecció de menors. En canvi, des del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya consideren que el sistema ha fallat. Alicia Fernández és membre de la Junta del Col·legi. Són declaracions a 3CAT Info.
6: Nosaltres tenim un sistema de protecció fort, adaptat a les necessitats que tenim, que ens coordinem de manera habitual amb els serveis socials, que mantenim un contacte directe també amb els EAIES, i que per tant aquesta tasca de protecció de la infància es fa i es realitza.
7: Aquí hem fallat com a sistema, el sistema no ha pogut acompanyar aquests menors, no l'Ajuntament de Manresa, perquè els serveis socials tenim les eines que tenim a nivell municipal, entenem que és més una qüestió de país.
0: Els Mossos han trobat les restes del nen de 18 mesos desaparegut a la casa de Santa Bàrbara, al Montsià. La policia ha fet una inspecció del domicili acompanyada dels pares arrestats dimecres a València per un suposat cas d'homicidi. Tarragona, Ricard Buigas.
8: El domicili que tenia la família Santa Bàrbara s'havia convertit en un dels principals punts de la investigació que van obrir els Mossos després de la denúncia que va presentar l'avi de la criatura per la seva desaparició. Aquest dijous, la policia científica, acompanyada dels pares, en detinguts dimecres a València, ha tornat a inspeccionar la casa del carrer Major i ha trobat les restes del nen. Els Mossos van accedir a l'habitatge per primera vegada el cap de setmana passat i s'hi van trobar una trentena de gossos. Alguns estaven morts i la resta convivien malnodrits enmig d'una acumulació de brossa i excrements. La notícia ha estat una sotregada per aquesta població brenca que no arriba als 4.000 habitants. L'alcalde, Josep Lluís Quimeno, ha explicat que la família amb quatre fills vivia al poble des del 2019. L'últim era el nen desaparegut, de fet va ser la primera criatura que va néixer al poble l'any 2025. Quimeno ha apuntat que la mare era de Santa Bàrbara i estaven integrats al municipi.
9: Tenien aquí quatre fills, la dona, sí, la dona la ves que portava els crios a escola, que anava a comprar el súper, també pues, bueno, portava a les xiquetes a festes de cumpleanys.
8: L'alcalde ha explicat que els serveis socials del Consell Comarcal del Montsià havien obert un expedient per fer un seguiment de la família. Tot i això, segons Quimeno, res els feia pensar que la situació acabaria derivant en un fet tan tràgic.
0: I aquest divendres arriba als cinemes Cronos, un thriller sobre l'operatiu policial després dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils. La pel·lícula, coproduïda per 3CAT, també mostra la cara més humana d'aquells dies de por, caos i incertesa. Montse Mas.
1: El film, basat en una investigació periodística, recrea fidelment la resposta policial i d'emergències als atemptats. I segons el director Fernando González Molina i el guionista Alberto Marini, ho fa des del màxim respecte a les víctimes. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
10: Siempre estuvo que huiríamos del morbo o del sensacionalismo y el trabajo desde la empatía te impide mostrar algo que tú no querrías ver de alguien cercano a ti.
11: Hemos tenido siempre dos reglas, fidelidad máxima a los hechos reales i després respecte per a les víctimes.
1: Pels actors Enric Auqué, Diana Gómez i Mònica López, el fet que encara no hagin passat ni 10 anys dels fets ajuda a entrar molt més en la història i és una oportunitat de reobrir debats pendents.
12: Tot el rato saps el que passarà, però et manté amb una tensió dramàtica.
13: Crec que en general aquí som massa prudents a vegades per parlar de la nostra història i crec que està bé parlar-ne quan encara tots ho tenim present, recent.
14: Tant de bo torni el debat, si aquesta integració de la que presumíem tant i s'ha demostrat que no, doncs que sigui una mica un mirall, no? I crec que ho farà, que la gent discutirà, deien la pel·lícula.
1: Cronos s'ha preestrenat aquest dijous al Gran Teatre del Liceu, a la mateixa Rambla, on va passar la tragèdia.
14: Els atraparem.
0: Amb en David Tobac.
8: L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesus i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració un cop ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera es reintegrarà a poc els entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis. Dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. I afegim també que l'Espanyol ha estat dia del balanç del tancament de mercat.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: El director esportiu blanquiblau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i admet certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol.
16: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
8: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits, Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. Sentim Zaragoza.
17: Sí que he visto que se ha generado ilusión, yo creo que es bueno, pero por parte de la presión creo que no tengo problema, no tengo ninguna presión, vengo a hacer mi trabajo y daré todo por el Espanyol.
8: A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Cárcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens. Un Girona que, per cert, ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta.
18: Mentalitat positiva, treballadora, que vingui a sumar, que és el Favar Lucavín, evidentment amb un objectiu clar, tornar a primera i poder quedar-me molt anys a primera a Girona, molt content d'estar aquí.
8: El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer. El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada, el Real Societat 0, Celta 0. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis Madrid. El defensa blanc Raúl Asensio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic Josep Mourinho ha estat crític amb el jugador.
19: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid. Continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. A errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
8: Asensio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut i alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim pàgina de poliesportiva ara parlant de ciclisme.
15: L'actualitat esportiva a fons.
8: Enric Mas ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa de 166 km de muntanya en final a Calar Alto. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més el seu perseguidor Primo Roglic i ara li treu a l'eslové del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada l'eslové del Bahrain Jakob Omersel.
15: 3CAT Info. Són dos quarts de dues.
0: Comença. manera, aquesta era la sintonia de 3CAT Info de repassar les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que Pedro Sánchez continua exculpant el Marroc de l'entrada massiva a Ceuta, però adverteix que prendrà mesures si es demostra que hi era al darrere. Per primer cop, això sí, el president espanyol ha admès el paper permissiu dels agents marroquins. La seva compareixença al Congrés no ha convençut cap partit fora del PSOE. I en els pròxims minuts també us explicarem que més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i per arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats al servei d'autobusos interurbans d'aquest setembre. En total es reforçaran 13 línies a alguns dels corredors amb més demanda. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu, tot i això no es tracta d'un pic com els de l'hivern i no es modificarà el calendari de la campanya de vacunació que començarà a l'octubre. Salut també estudiarà a fons els col·lectius de risc que aquest estiu s'han vist més afectats per les onades de calor. El director del Senyor dels Anells, Peter Jackson, serà al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges per presentar la seva versió de King Kong. També assistiran l'actor Danny DeVito i el director Alejandro Amenábar, que celebrarà el 30è aniversari de Tesis. El sumari d'esports amb el David Ubac.
20: En què destaquem que Gabriel Jesús ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb el Barça. En la sessió també hi ha participat Gavi i tots dos estaran disponibles per al València-Barça de diumenge. D'altra banda, l'assemblea de socis es farà dissabte 19 de setembre en format telemàtic.
0: I el temps a partir de divendres i fins diumenge s'intensificarà encara més la calor. Divendres tindrem un dia assolellat, amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides. I les màximes més altes tocaran els 40 graus a Ponent i la Vall de l'Ebre. A la tarda es formarà alguna nuvolada inofensiva. Dos quarts i pràcticament tres minuts, continuem. Pedro Sánchez es compromet a investigar si el Marroc està implicat en la crisi de Ceuta i avisa que actuarà amb contundència si s'acaba demostrant. Davant d'un congrés que Esquerra i Dreta ha apuntat a Rabat, el president espanyol s'ha quedat sol defensant que per ara no hi ha proves. Ara bé, per primer cop sí que ha reconegut que gendarmes marroquins van tolerar el pas de persones cap a la frontera. Madrid, Dani Sainteja.
21: Sánchez defensa la prudència, manté que sense proves no provocarà un conflicte diplomàtic, però avisa el Marroc que actuarà si s'acaba demostrant la seva implicació.
22: Si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia, con total contundencia como exige la situación. Este gobierno no tiene miedo a enfrentarse a otros poderes extranjeros.
21: Pressionat per una oposició i uns socis que apunten a Rabat sense embuts, el president espanyol ha reconegut que almenys alguns gendarmes marroquins s'hi van permetre el pas de persones cap a la frontera. També ha deixat clar que no s'arronsa davant les aspiracions territorials del règim alauita.
22: Hemos escuchado a dos ministros suyos hacer declaraciones inaceptables sobre Ceuta y sobre Melilla, que por supuesto hemos rechazado tajantemente y por las que convocamos a la embajadora marroquí.
21: I a resposta a les crítiques a la seva gestió, defensa que els policies de la frontera van actuar amb humanitat en lloc de provocar una massacre i insisteix que cap informe va alertar d'una entrada tan massiva de persones.
22: Puedo asegurarles que ninguna iba más allá de la descripción de los datos o del aviso rutinario.
21: Per esvair dubtes, Sánchez ha anunciat que la setmana que ve es publicaran tots els informes policials i del CNI. Fons de la Moncloa asseguren que mantenen contacte diari amb el Marroc per aclarir què va passar.
0: Les explicacions de Pedro Sánchez no han convençut cap partit fora del PSOE i les crítiques contra ell s'han multiplicat. Sentim el popular Alberto Núñez Feijóo, el republicà Gabriel Rufián i Míriam Nogueras de Junts.
23: ¿Por qué tiene miedo a Marruecos? ¿Qué sabe Marruecos de usted?
24: Mohamed VI es un asesino. I ustedes, unos pusilànimes.
25: Els ciutadans es mereixen

0: problemes, però no és tan visible com això. No tens milers de persones entrant al teu país d'aquesta manera. Mai he vist res semblant.
1: El president nord-americà ha recordat els problemes amb Pedro Sánchez en relació amb l'OTAN i ha insistit que Espanya no compleix els seus compromisos d'aportacions a l'aliança. I el president argentí, Javier Milei, també s'ha sumat a les crítiques contra el govern de Pedro Sánchez en relació amb la política migratòria. Ho ha fet des de Xile en la cinquena trobada del Fòrum de Madrid, que impulsa Vox al costat de partits i governs ultraconservadors llatinoamericans. Buenos Aires, Joan Biosca.
2: La gran patum d'aquest espai polític i també ideològic és el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, qui en el seu discurs ha carregat contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
3: Pedro Sánchez y el PSOE están facilitando la inmigración descontrolada por un lado y degradando sistemáticamente la identidad española por el otro. Es decir, les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismo, allanando el camino para las sordas extranjeras que terminaran reemplazándolos.
2: Javier Milei ha tret pit pel que fa als resultats econòmics de l'Argentina, que assegura són positius i que defensa haver aconseguit ell al capdavant de la Casa Rosada des que hi va arribar ara fa 3 anys. Diu el president ultraliberal de l'Argentina que les xifres parlen per si soles i nega Milei una crisi econòmica que afectaria 6 milions d'argentins i per endeutats i morosos i que s'estan endeutant per poder menjar, tal com denuncia l'oposició argentina.
4: 3CAT Info.
1: Rússia porta 8 dies seguits d'atacs de nit i dia sobre Kiev amb drons i míssils que aquest dijous han deixat una vintena de ferits en diversos edificis residencials. L'exèrcit rus també ha atacat la ciutat portuària d'Odessa i dos mercants al Mar Negre que, segons Moscou, portaven material militar. Els drons ucraïnesos també han matat 4 civils a la regió russa de Belgorod, frontera amb Ucraïna, tot mentre el Kremlin respon amb la mateixa moneda a Berlín i anuncia el tancament dels centres culturals alemanys en territori rus. El ministre d'Exteriors, Sergei Lavrov, acusa Alemanya d'estar recuperant el nazisme després de les acusacions contra Moscou per l'atemptat de l'aeroport de Leipzig.
5: Vam veure la metàstasi del nazisme ressorgint a Alemanya. Però quan el canceller Merz va declarar que convertiria Alemanya en la principal potència militar d'Europa, simplement em vaig quedar bocabadat.
6: 3CAT
4: Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Un sou mitjà només dona per comprar-se un pis d'una habitació per a la meitat dels europeus. Un estudi de la Universitat Tècnica de Viena conclou que tan important o més que el problema del preu dels pisos són els salaris de la població. A falta de dades oficials a tot arreu, la recerca ha creuat més de 22 milions d'anuncis d'immobles amb dades financeres de més de 30 països i calcula els metres quadrats que es podran comprar destinant una tercera part de la renda a una hipoteca a 30 anys. La conclusió per a la meitat dels europeus és que només es poden comprar un pis d'una habitació o un estudi. Una confirmació més, per tant, que l'habitatge és inassequible ara mateix a pràcticament tot el continent, però hi ha punts crítics com Portugal, Polònia o Suïssa perquè estan, atenció, al mateix punt de gravetat que les Illes Balears. A Mallorca, per exemple, els que tenen un sou mitjà només els dona per comprar-se un immoble de menys de 50 metres quadrats. Els acadèmics destaquen, òbviament, com s'han inflat els preus dels pisos aquests últims anys, però també alerten que la meitat de la població europea està cobrant per sota del nivell d'ingressos de referència i creuen que aquest és un altre repte molt subestimat. Més autobusos per connectar Barcelona amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental i poder arribar també a la Universitat Autònoma des de Manresa i Sabadell. Són algunes de les principals novetats del reforç del servei d'autobusos interurbans d'aquest setembre. El govern ha executat una tercera part del segon pla de xoc per reforçar el servei dels autobusos interurbans, que és el mètode de transport que més creix a Catalunya, sobretot arran de la crisi de Rodalies. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
7: És una disfunció passatgera, però que romandrà prou temps a la nostra realitat i dia a dia com perquè aquest sigui, aquest pla de xoc, un element important i estructurant en les nostres polítiques de mobilitat.
1: S'ha actuat amb

0: mitja dotzena de línies entre els mesos d'abril i agost, i aquest setembre s'introduiran millores a 13 més.
1: El primer criteri clarament és donar prioritat a aquests corredors que tenen més demanda i usuaris, i el segon, especialment aquells que ens connecten amb centres educatius, amb centres de salut, i que per tant afavoreixen aquesta mobilitat en espais de serveis públics fonamentals per la vida i pel dia a dia de la gent.
0: Reforçaran els trajectes entre Arenys i l'Hospital de Mataró i entre Caldes de Montbui i l'Hospital de Mollet. També s'introdueixen noves línies entre Guissona i Cervera i entre Mediona i Sant Sadurní d'Anoia. I els horaris d'estiu per connectar la ciutat de Girona amb el seu aeroport es prorroguen durant 3 mesos.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Poc més de 3 minuts i 3 quarts de 12. Es dupliquen els casos de grip a Catalunya aquest estiu. Només la setmana passada se'n van detectar uns 2.400, quan l'habitual seria al voltant d'un miler. L'increment s'explicaria per casos importants de persones que han viatjat a l'hemisferi sud. No es tracta d'un pic com els de l'hivern, però podria presentar uns símptomes poc comuns. Ho explica Jacobo Mendioroz, del Servei d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
3: No necessàriament provoca el típic quadro caparral, sinó que a vegades donen quadros més inespecífics de mal de cap o de mal de panxa. Encara és aviat per poder, diguem, clínicament caracteritzar com s'està produint.
0: Això, però, no modifica el calendari de la campanya de vacunació, que començarà el 5 d'octubre per als grups de risc, i la resta de la població es podrà vacunar a partir del 26 d'octubre. D'altra banda, també preocupa la tendència a l'alça dels casos que han requerit assistència mèdica aquest estiu per la calor, insolacions i cops de calor.
3: Ara, quan acabi, diguem-ne, el període de l'estiu, voldré manualitzar amb l'objectiu d'anar a fer recomanacions, diguem-ne, més específiques segons els grups de risc.
0: Mentrestant, cal mantenir-se hidratat i evitar l'activitat en les hores de més calor i estar pendent de la gent gran o amb patologies prèvies. Salut defensa, malgrat les crítiques, el nou sistema d'accés a l'aplicació La Meva Salut, que es posarà en funcionament a partir del gener. Caldrà identificar-se amb l'IDCAT, primer introduir el DNI o el NIE i després un codi d'un sol ús que es rebrà per SMS. Salut, però, assegura que serà un sistema més senzill. Sentim la directora de la Ciutadania, Innovació i Usuari del CatSalut, Elisenda Serra, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Ha semblat que ho complicàvem, però de fet serà més senzill, més integrat, perquè ho tindràs tot a dins d'una sola sessió. Doncs la persona que està en aquests moments gestionant la salut del seu pare, que el que fa és entrar amb el seu mòbil, amb la seva contrasenya, etcètera, etcètera, com si entrés en una sessió d'una plataforma com el Netflix, entrarien a la seva sessió i a dins i tindria diferents perfils.
0: El canvi ha provocat, però, una allau de queixes entre les persones grans.
5: I em costa molt de fer les coses i me les ha de fer sempre les meves netes o el meu marit, perquè això costa de fer a l'edat que tinc, i ara em volen tornar a canviar.
6: Espero que no facin molts canvis i no compliquin la vida als avis.
0: En qualsevol cas, el departament assegura que informarà degudament els usuaris sobre el nou funcionament d'aquest sistema.
2: Trescat Info.
0: L'Associació de Càmpings de Girona alerta que els ha pujat gairebé el doble la factura de la llum. Les onades de calor provoquen un ús intensiu dels aires condicionats de les caravanes i per compensar-ho estudien cobrar-los el consum extra. Girona, Núria Pereira.
7: En alguns càmpings la factura de la llum ha arribat a ser un 40% més alta aquest juliol, segons l'Associació de Càmpings de Girona, perquè cada cop hi ha més caravanes i autocaravanes en lloc de tendes i cada cop tenen millors aires condicionats. Per això el seu president, Miquel Gotanegra, explica que el sector hi ha de prendre mesures. Alguns ja monitoritzen quant gasta cada parcel·la i si superen un màxim els ho cobren.
8: O sigui, no és just com una persona responsable que té una caravana i que fa una bona gestió de l'energia pagui el mateix que un que en marxa deixa totes les finestres obertes i tot el dia l'aire condicionat posat.
7: A més, molts càmpings compten amb plaques solars per generar electricitat i ara també aposten per ampliar-les.
2: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
9: A partir d'aquest divendres i ben bé fins diumenge, la calor s'anirà intensificant. Tindrem aquest episodi de calor intensa, de nits tropicals a l'interior, nits tòrrides a la façana, litoral i prelitoral, i començarem ja aquest divendres amb un panorama d'estabilitat, de sol. Algun núvol baix, alguna boirina molt puntual a primera hora, però el sol s'imposa a tot arreu. I a la tarda poden créixer algunes nuvolades cap al Pirineu inofensives. Avisos de calor, en aquest sentit, del Servei Meteorològic de Catalunya, cap a les comarques de la Catalunya central, Conca de Tremp, cap a Ponent, cap a l'interior de l'Ebre i sobretot al Segrià, la Ribera d'Ebre o a Priorat, aquí amb aquest nivell alt. Temperatures que aquest divendres ja podran tocar o fregar els 40 graus i aquests valors alts per l'època es repetiran també dissabte i diumenge.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: La promotora d'un bloc de pisos de Tredòs, Naut Aran, haurà de pagar les obres per insonoritzar els habitatges de l'edifici. L'Audiència de Lleida ha condemnat l'empresa després que els propietaris hagin demostrat que poden sentir converses, cops i fins i tot els passos dels veïns. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
10: Un cop a la paret mitgera d'un dormitori es podia sentir perfectament des del saló del pis contigu. També es podien sentir converses entre dues persones situades a banda i banda de la paret, així com els passos d'una persona baixant per les escales de l'habitatge veí. És el que constata un informe pericial clau en este cas. La sentència considera aprovat que els pisos presenten una falta de confort acústic que afecta l'habitabilitat i també el manteniment d'unes condicions mínimes de privacitat. De fet, així ho havien denunciat els veïns fa més de 10 anys i ara la justícia els dona la raó. La sentència obliga la promotora a assumir l'import de les obres per assolir els 46 decibels d'aïllament acústics previstos en el projecte. Segons consta a la resolució, l'import concret de la indemnització es fixarà en la fase d'execució de sentència després d'una nova valoració judicial.
0: Doncs bé, en una entrevista al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, l'experta en dret immobiliari Clàudia Miralpeix explicava com podem saber si el soroll que sentim al nostre pis està per sobre dels límits permesos i, per tant, si ho podem denunciar.
11: Cada entitat local doncs, estableix uns paràmetres a nivell acústic que s'han de complir. Es fa un estudi molt detallat de quin tipus de zona és això, és una zona residencial, és una zona més industrial, més comercial, perquè per tant la barrera sonora serà més o menys.
0: També assegurava que el soroll és sovint el principal motivador de la majoria de conflictes veïnals. I creix a Lleida un 60% la xifra de gent atesa al dispositiu per a persones sense llar que busquen feina en la campanya de la fruita i gairebé s'ha arribat a les 1.700. L'Ajuntament diu que tot ha funcionat bé, però les entitats socials continuen trobant dèficits d'atenció al col·lectiu. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: De fet, aquest estiu per primera vegada ha hagut d'obrir durant 3 setmanes un segon pavelló per acollir-los amb una capacitat per a 160 persones. Tot plegat després de constatar que s'havia disparat la xifra de persones que dormien al carrer, sobretot al voltant del recinte firal, fins a un pic de 240 individus. El tinent d'alcaldia, Carlos San Juanes, defensa la gestió municipal.
13: És cert que hem tingut un increment d'una arribada de persones, però crec que s'ha fet amb una resposta efectiva i molt adequada i molt professional.
12: Una opinió que contrasta amb la de l'entitat Fruita amb Justícia Social, que parla d'improvisació perquè, segons assegura el seu portaveu, Llibert Reixac, tot feia preveure que el procés de regularització portaria més migrants a Lleida per buscar feina en la campanya de la fruita.
14: Es va fer tard i quan va interessar fer-ho, perquè també es va deixar allargar durant molts dies la gent dormint al carrer.
12: Una altra queixa recurrent de les entitats és que el dispositiu es tanca a finals d'agost, massa aviat perquè et deixa desatesos temporers sense feina.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
15: I've come into possession of a map. An uncharted island. A place that was thought to exist only in myth.
0: Peter Jackson serà un dels convidats estrella de la pròxima edició del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges. El director de la trilogia del Senyor dels Anells assistirà a una projecció especial de la seva versió de King Kong i vindrà acompanyat de Rick Baker, el mestre del maquillatge i dels efectes especials, guanyador de 7 Oscars. Una de les responsables del festival, Mònica García Massaguer, ha estat l'encarregada d'anunciar una altra de les presències destacades d'aquest any.
16: Si se'n recordeu, una actuació bastant mítica d'un pingüí en una pel·lícula que es diu Batman Returns. Estem parlant de Danny DeVito, director, actor, productor, La Guerra de los Rous, Matilda, per cert, passarem Matilda, que a més també fa aniversari, al festival amb ell.
0: A més, Alejandro Amenábar celebrarà el 30è aniversari de Tesis amb la projecció d'una nova versió restaurada de la seva òpera prima. A tot això, Carlota Pareda, la directora de Cerdita, serà la quarta dona que inaugura el certamen en 59 edicions. Ho farà amb la coproducció internacional Found Alive.

0: Scat Info. Scat Info. La Bola Negra, El Ser Querido y Los Domingos són les tres pel·lícules preseleccionades per l'Acadèmia Espanyola de Cinema per competir per l'Òscar a la millor pel·lícula internacional. La gran favorita és la pel·lícula dels Javis i la sorpresa ha estat Los Domingos. La candidata definitiva no se sabrà fins al dia 16, però als Estats Units hi ha mitjans que no només la consideren la gran favorita en la categoria de millor pel·lícula internacional, sinó que creuen que rebrà una desena de nominacions. Però Rodrigo Sorogoyen ha defensat la seva pel·lícula El Ser Querido a 3CAT.
1: Bueno, no, pero primero tiene que ser los académicos tienen que decidir qué película es la suya, la favorita. Entonces creo que todavía tienen que... Bueno, creo que muchos académicos no han visto El Ser Querido, muchos académicos no han visto La Bola Negra, entonces primero tendrán que verla.
0: Los Domingos ha estat la gran sorpresa. El film de Lauda Ruiz de Azúa ha passat al davant d'Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, que era una altra de les favorites.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: La Mostra de Venècia ha presentat aquest dijous Packing Fastard, l'última pel·lícula del veterà cineasta alemany Bernard Herzog, on els germans Kate i Rooney Mara interpreten unes bessones molt peculiars que es van fer famoses a l'Anglaterra dels anys 80. Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
3: Fucking Faster seria la versió dislèxica de l'expressió anglesa Fucking Bastard, maleït bastard. La van pronunciar així a la vegada en un judici Jean and Joan Holbrook, dues germanes bessones tan unides que parlaven a l'uníson i somiaven el mateix. Als anys 80 van protagonitzar un sonat cas judicial d'assetjament perquè també es van obsessionar amb el mateix home. Jenny i Johnny Holbrook les interpreten les també germanes Kate Mara i Rooney Mara. No són bessones, però han sabut trobar una sincronia fraternal tan hipnòtica com pertorbadora.
4: Al principi era molt aclaparadora la idea que havíem d'interpretar la mateixa persona, però de seguida ens vam adonar que havíem viscut tota una vida juntes i hi havia tot un món de silencis entre nosaltres. Vaig sentir que parlar a l'uníson era com una cançó, com descobrir que ja teníem una mena de ritme silenciós entre nosaltres, una cosa gairebé musical.
3: La història, però, és només el punt de partida perquè Herzog desplegui un relat oníric, surrealista i poètic sobre persones úniques i diferents de la resta que s'obsessionen en la seva recerca d'amor i llibertat.
2: Esports.
0: Amb en David Tobac.
5: L'últim fitxatge del Barça, el davanter brasiler Gabriel Jesus, ha completat aquest dijous el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. En la sessió també hi ha participat Gavi, que duia dos partits de baixa per una contusió al genoll. Tots dos, Gabriel Jesús i Gavi, per tant, estaran disponibles per entrar a la convocatòria de Hansi Flick de cara al València-Barça de diumenge. Pel que fa al davanter belga del filial Visibu, ha quedat descartat que tingui cap lesió de consideració, un cop que ha passat proves mèdiques. D'aquesta manera, es reintegrarà a poc als entrenaments del primer equip. Del vessant institucional del Barça, afegim que ja hi ha data per a l'assemblea de socis, dissabte 19 de setembre, coincidint amb el dia del Sevilla-Barça de Lliga. Una assemblea que serà telemàtica i que agruparà tant la general ordinària com l'extraordinària. S'hi tractaran l'aprovació dels comptes amb rècord d'ingressos superiors a 1.000 milions d'euros, l'aprovació de l'ampliació del crèdit de Goldman Sachs i la ratificació dels nous membres de la Junta. Encara en clau blaugrana, però del mercat, Ferran Torres ha parlat del seu aterratge al Paris Saint-Germain.
6: Los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera.
5: I encara del mercat de fitxatges, el davanter de l'Inter de Milà, Lautaro Martínez, va reconèixer aquest dimecres que el club blaugrana l'havia volgut fitxar aquest estiu. A l'Espanyol ha estat dia de balanç del tancament de mercat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El director esportiu blanquiblau, Monchi, n'ha fet un balanç satisfactori i ha admès certes urgències esportives al projecte de l'Espanyol, això sí.
7: Sí, es verdad que hay urgencias lógicas y normales de un club grande que, por cosas del destino, en los últimos años no ha conseguido esa estabilidad que le permita afrontar retos más positivos.
5: L'Espanyol també ha presentat els seus dos últims reforços, que han arribat cedits, Brian Zaragoza pel Bayern de Múnich i Andoni Gorosabel per l'Atlètic Club de Bilbao. A segona, el Girona i el Sabadell també han fet balanç de mercat. Quique Càrcel, el director esportiu gironí, considera que l'actual plantilla és suficient per lluitar per l'ascens.
8: Hi ha bona plantilla, sí. Hi ha jugadors que poden donar-li nivell diferencial a la segona divisió, sí. Però també és veritat que com aquests jugadors no estiguin enfocats o no estiguin bé o els resultats no vagin bé o hi hagi un ambient negatiu, costarà molt més. Però penso que és una plantilla per intentar estar dalt.
5: Per cert, que el Girona ha oficialitzat i presentat el davanter granollerí de 28 anys, Carles Pérez, fins al 2027, un cop que ha rescindit contracte amb el Celta. El Sabadell, per la seva banda, el seu director esportiu, Lucas Viale, s'ha mostrat satisfet amb la plantilla, tot i les limitacions de fair play financer.
9: Con el límite que hemos tenido, hemos realizado una plantilla competitiva, una plantilla que representa nuestro modelo y una plantilla, creo que, reconocible.
5: El Sabadell s'ha reforçat amb 16 futbolistes en aquesta finestra estival. Més futbol encara. A la primera divisió aquest dijous s'ha disputat un partit avançat de la sisena jornada. Han empatat a 0 la Reial Societat i el Celta. La jornada 4 arrenca aquest mateix divendres amb el Betis-Madrid. El defensa blanc Raúl Asensio ha acaparat part del protagonisme amb els seus episodis extraesportius i el seu tècnic José Mourinho ha estat crític amb el jugador.
10: Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a ser Real Madrid, continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. Y con eso te estoy diciendo prácticamente que no estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
5: Asensio, per la seva banda, ha publicat un comunicat en el qual es mostra penedit per la seva sanció per conduir begut. I alhora s'ha mostrat molt satisfet per la seva absolució en el judici per haver difós un vídeo de contingut sexual d'una menor. Obrim ara la pàgina poliesportiva amb ciclisme.
2: Trescat Info.
5: I amb Enric Mas, que ha refermat el seu lideratge al capdavant de la Vuelta a Espanya després de la 12a etapa, de 166 km de muntanya entre Vera i Calaralto, Almeria. El corredor del Movistar ha avantatjat de 27 segons més al seu perseguidor, Primo Roglic, i ara li treu a l'eslovè del Red Bull 1 minut i 45 segons a la general. Mas s'ha expressat prudent.
11: No, hombre, no tenemos que callar la boca a nadie. Simplemente nos tenemos que concentrar en nuestro trabajo, concentrar en intentar repetir lo que hemos hecho hoy y poco a poco. Espero que no se nos haga larga la vuelta.
5: L'etapa l'ha guanyat des de l'escapada a l'eslovè del Bahrain Jacob Omersel. I encara en ciclisme, el barceloní Sergi Darder ha renovat amb l'equip Caja Rural per a les properes dues temporades. Afegim que en tennis, a l'Open dels Estats Units, han passat a tercera ronda Alcaraz, Tiafoe, Paul, Khachanov i Fritz al torneig masculí, amb eliminació destacada d'Ogel i Asim. I en dones, han superat la segona eliminatòria Sabalenka, Swiatek, Osaka i Kiss, entre d'altres.